0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
7: Sou d'Esplugues i voleu

0: Donar a conèixer la vostra activitat?
1: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
2: És gràcies!
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: No em toquis els ous.
3: No em toquis el calamar.
2: No em toquis el nap.
4: Perquè toques molt més del que et penses.
5: Toques l'esforç de molts veïns.
6: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
7: Toques el que menja la meva família.
8: Toques el que més m'agrada.
9: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
10: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
11: Estàs escoltant Esplugues FM.
12: Esplugues FM.
13: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Vull una família d'acollida que em faci abraçades d'os.
2: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
3: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
2: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
3: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
1: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
5: Al carrer,
4: al comerç,
6: al lleure,
4: a les oficines,
5: als patis de les escoles,
6: als bars,
4: als hospitals.
6: Si vols que el català se senti,
4: parla'l.
7: Tria'l.
6: Reclama'l.
7: Activa per la llengua.
4: És urgent. Fes-ho ara.
7: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
6: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
8: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
9: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Servei d'acreditació de competències professionals.
1: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
2: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
3: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
0: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
4: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
5: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.
6: Esplugas FM.
5: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
3: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
4: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
2: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
8: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
9: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gratis!
11: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

doncs una altra de les grans cançons o de les peces més famoses d'aquest Pet Sounds que estem repassant avui aquí al Delicatessen, aquest God Only Knows. Us recordo que estem escoltant la versió original, publicada el 16 de maig de 1966, que fa 60 anys, i us recordo que estem escoltant les versions en mono, que hi ha després remasteritzacions, que hi ha les sessions del Pet Sound publicades amb discos o versions, per exemple, una última que s'ha publicat de 4 hores. Però nosaltres avui ens estem deixant portar per l'original.

Hell Today es diu aquesta cançó, allò dels sons orgànics o de l'enregistrar d'una tirada o del fet de ser poc cuidadosos. Hi ha en un moment de la cançó, potser us hauria d'avisar abans això perquè estiguéssiu atents, tot i que si no esteu superconcentrats amb uns auriculars costaria de sentir-ho, però el Bruce Johnson, que és teclista dels Beach Boys, en aquest cas estava discutint amb el tècnic de so i se sent com parlen durant un passatge d'aquesta cançó. Hi ha moments en els que sentireu gossos, que són els gossos del Brian Wilson, que heu sentit bocines de bicicleta, campanes, hi ha ampolles de vidre també que s'escolten. És aquest so orgànic, aquest soroll de les bèsties o aquest pet sounds dels animals, doncs, que hi ha en aquest àlbum que avui estem repassant, Fil per Randa.

com sempre, buscant noves sonoritats, experimentant. El senyor Brian Wilson aquí introdueix el theremin, aquest instrument, suposo que el teniu present, el feia servir molt Jimmy Page amb els Led Zeppelin i, bueno, i molta altra gent, eh? Però ho dic perquè va ser un dels populars que a través de les ones, no sé ben bé com acaba de funcionar, perquè és una cosa molt màgica, però que s'aconsegueixen aquestes sonoritats així ondulades, amb, no sé si és una onda de freqüència, no sé com funciona, però és una cosa electrònica, diguéssim, eh? A mesura que aproximes la teva mà amb una antena, doncs aconsegueixes crear aquests sons que després el senyor Brian Wilson va utilitzar aquest mateix theremin per crear la gran obra mestra del Good Vibration. Si tinc temps la posaré al final, si no, doncs ens quedarem amb altres coses. Sí que la posaré, la tinc prevista. Dir que va ser una de les produccions més cares de la història. No parlaré de xifres, però sí que és un dels àlbums més cars. Diguéssim que si avui en dia el poséssim al costat d'altres grans produccions seria una misèria, però en aquell moment el que es va gastar per fer aquest àlbum era una autèntica barbaritat. I hi ha una cançó, la segona instrumental, que és la que dona títol a l'àlbum, Pet Sounds. De fet, l'hem sentit al principi del programa, però amb una remescla. Perdoneu-me, faig el que puc per arribar al final del programa, però aquest Pet Sounds va ser una cançó que originalment va ser pensada per il·lustrar o per posar-la com a capçalera, diguéssim, al començament d'una pel·li del senyor James Bond. Però finalment tenia títol i tot la pel·lícula, però que finalment no es va rodar i la cançó va quedar només per a l'àlbum. Però que sapigueu que aquesta versió instrumental, aquesta cançó instrumental, hagués pogut ser cançó de James Bond.

Doncs aquesta cançó que va quedar doncs només per a l'àlbum, però que podia haver estat cançó molt més popular, molt més famosa, evidentment, si hagués entrat com a això. És que em surt sintonia, però no ho és, no? Però és la cançó tampoc dels crèdits, els crèdits són al final. Però vaja, que és la cançó, la banda sonora, la principal, el tema principal de la pel·lícula de James Bond, que tampoc es va arribar a fer la peli, que tenia títol i tot, però ara no l'he sabut trobar. I l'àlbum acaba amb aquest Caroline No, que és l'última de les cançons que farà que traiem ja l'àlbum del plat, i a partir d'aquí el posem dins de la funda i ens dediquem el temps que ens queda, que és poc, a sentir altres coses.

0: uns fade-outs espectaculars algunes de les cançons de l'àlbum, realment. Encara li quedaven segons i segons, però ja la cosa està en silenci. I amb aquesta cançó, amb aquest Caroline No, acaba, com us deia, el disc original, el que està gravat en mono i el que celebra justament aquest 60è aniversari. I hi ha una reedició, que és de l'any passat, per celebrar el 50è aniversari, que inclou moltes coses extres, i per exemple hi ha aquesta versió enregistrada en directe del Good Vibration.
1: Thank you. Gotta check the list. Don't bet you anything. It's called Good Vibration. 20 seconds.

0: Pausa.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Carola Gil. El govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. L'executiu vol ara que les agències Frontex i Europol els ajudin a identificar els 5.000 migrants que es calcula que hi ha i a triar quins tenen dret a asil i quins han de retornar al Marroc. Ho ha sol·licitat per carta aquest divendres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que al matí ha comparegut al Congrés juntament amb els titulars d'Exteriors i de Migracions. Tots tres han fet una crida a la calma després dels actes violents que han tingut lloc en els últims dies i han culpat el PP i l'extrema dreta d'iniciar a d'incitar l'odi per interès electoral. Sentim Grande Marlaska.
3: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes que se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta.
2: A diferència dels últims dies, aquest divendres la Creu Roja sí que ha pogut repartir menjar entre els migrants que acampen a la platja sense incidents, ja que les manifestacions han estat pacífiques. Donald Trump ha anunciat un gran acord petrolier amb Venezuela que, segons assegura, donarà als Estats Units el control majoritari de més de 65.000 milions de barrils de reserves provades de petroli del país sud-americà. En un missatge publicat a la seva xarxa Truth Social, Trump ha qualificat l'operació històrica i ha afirmat que permetrà més que duplicar les reserves petrolieres nord-americanes, augmentant el subministrament de cru i reduint el preu dels carburants a llarg termini. També els Estats Units han entregat aquesta matinada a l'Equador l'exministre de l'Interior, José Serrano, investigat per la Fiscalia Equatoriana per l'assassinat del candidat presidencial Fernando Villavicencio l'any 2023. Serrano estava detingut des de l'any passat per les autoritats migratòries nord-americanes. Segons ha anunciat el president de l'Equador, Daniel Noboa, ja ha ingressat a la presó del Encuentro, un centre penitenciari de màxima seguretat construït per allotjar caps de les principals organitzacions criminals del país. El Departament dels Pirineus Orientals a la Catalunya del Nord mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet aquest estiu. El nom Pirineus Catalans, una de les tres opcions, ha quedat en segona posició amb el 42% dels vots, 6 punts per sota del nom actual. En la consulta hi han participat més de 38.000 persones. I el Consell Comarcal de la Garrotxa reclama al Departament d'Interior als agents dels Mossos d'Esquadra que els va prometre. Assegura que són essencials per als pobles petits que no tenen policia local. A l'estiu, per les festes majors, alguns municipis han hagut de contractar seguretat privada. L'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell connectarà l'any que ve amb París. És el que preveu el nou contracte

0: fins a 5 milions d'euros cada any per mantenir-los. Fins al 16 d'agost aquest estiu han passat per l'aeroport de la Seu gairebé 9.000 passatgers, amb una quarantena de viatgers a cada vol de mitjana. Tot i això, les operacions dels últims mesos han estat marcades per les desviacions i anul·lacions pel mal temps, sobretot a l'hivern i a la primavera.
1: Esports. Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny, s'ha entrenat en solitari. Aquest dissabte l'Espanyol visita la Reial Societat sense el nouvingut Brian Zaragoza i el femení blanquiblau arrenca la Lliga jugant al camp de l'Eibar. La tercera jornada de Lliga s'ha obert aquest divendres amb els següents enfrontaments: Racing de Santander 3, Elx 2 i Alavés 1, Villarreal 0. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba amb 12 catalans s'ha classificat per a la final del Mundial. El combinat espanyol s'ha imposat a la primera semifinal als Països Baixos per 3-4 i diumenge jugarà pel títol contra Alemanya.
2: Fins aquí les notícies.
3: Apunt semàfors, comença la cursa de MotoGP.
4: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Vila.
5: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
4: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
5: Aquest cap de setmana, Gran Premi de l'Aragó.
4: Univers MotoGP,
5: perquè el Mundial és nostre.
4: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat.
6: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
7: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
6: Denuncien l'accés de burocràcia...
4: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
8: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona ja...
4: Farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
6: I a casa nostra tornen a sortir
8: el fet.
4: I de la resta del món.
6: Pendents de la cimera internacional...
4: Faci el temps que faci.
7: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
4: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.

0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: En el capítol anterior...

0: Què s'ha fet de Josep Marimon? On ha fugit l'assassí? Tornarà al poble per acabar amb els veïns que han sobreviscut a la matança? Es farà justícia amb ell? Era boig o no era boig? A l'anterior capítol de Crims us vam relatar els crims de Josep Marimon, que la tarda del 19 de maig del 1928 va deixar una estesa de cadàvers a la Pobla de Ferran, un llogarret molt petit de la Conca de Barberà. Armat d'una destral i una escopeta, el Josep de Cal Hostaler va matar 8 criatures i una dona i va deixar malferides 3 dones més. En aquelles hores, la major part dels adults de la Pobla, homes i dones, eren als camps de cereals dels voltants. A l'últim dia de la virba, la neteja de les males herbes. El Marimon era un dels pocs adults que es quedava al poble. No podia treballar perquè tenia una tuberculosi que li afectava la columna vertebral. Sovint jugava amb els nens més petits, que encara no anaven a escola a Passanant. Però aquella tarda, per la raó que sigui, en lloc de jugar-hi, va decidir fer una matança i després fugir. Aquí ens vam quedar el capítol anterior. Encara no sabem si el van atrapar. Encara no sabem moltes coses. Per saber-les, haureu d'escoltar el segon capítol dels Crims de Marimon.
1: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Per què, de sobte, algú decideix agafar una arma i matar 8 nens i unes quantes

dones. Aquesta pregunta podria valer per a tots els assassinats múltiples. Per què Josep Marimon, un noi a qui consideraven un bon jan, va disparar l'escopeta contra la canalla i va clavar la destral a qui se li posava al davant? Per bogeria? Anirem al 1928 a conèixer els detalls de la persecució contra l'autor d'una massacre que va fer la volta a Europa i fins i tot va sortir als diaris d'Austràlia. I mirarem de posar una mica de llum a tanta foscor. Comencem.

crims. Per què matem? Crucified.

0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
1: Els crims d'en Marimon van tenir un gran impacte a Catalunya, a Espanya i fins i tot ressò internacional. Els diaris van enviar un grapat de periodistes a la Pobla de Ferran, el poblet que depenia del municipi de Passanant, a la Conca de Barberà, a mitja hora en cotxe de Montblanc. Escolteu què deia el diari El Diluvio el dimecres posterior al crim, mentre continuava la persecució de Marimon.
2: José Marimon Carles, después de cumplir el servicio militar, volvió a la Pobla. De esto hace unos 3 años. Se dice que el autor del horrendo crimen padece una afección medular que le impide todo trabajo. Los padres de Marimón, honrados labradores de la Pobla, están consternadísimos, no acertando a explicarse lo ocurrido.
1: Ara entrarem en aquesta afecció medular que patia Josep Marimón. Abans, però, fem un breu repàs del que va passar aquella tarda del dissabte 19 de maig de 1928. Adolf, ens ajuda, sisplau?
3: Són les 4 de la tarda tocades. Josep Marimón, el Josep de Cal Hostaler, s'endú 3 nens molt petits a l'altra punta del poble, a un paller que és a la banda nord, mirant a Guimarà. Els diu que té uns colomins tancats en aquest paller i que ja veuran com els mata a trets d'escopeta. Però un cop dins, agafa una destral i mata les 3 criatures. Enterra els seus cossos a la palla i surt al carrer. Desfà el camí cap a casa seva, cap al sud del poble. Una dona de 45 anys, Rosa Eloi, cosia el replà de l'escala de casa seva acompanyada de la nena d'uns veïns. A la dona, Marimón li clava una destralada i la deixa en estat d'agonia. A la nena l'empaita, la mata i amaga el cos al corral. Torna a sortir al carrer. S'atura a la casa de la Francesca Canela, de 70 anys, que donava de menjar els animals al corral de casa seva. Des de fora, apunta amb l'escopeta, dispara i la deixa morta. Quan dura aquesta primera seqüència dels crims de Marimón és impossible saber-ho. Sabem que un esquilador va arribar llavors al poble i que durant una estona Marimón va dissimular i va esperar. Inquietes de no veure els més petits, dues dones joves, Antònia Marimón i Marina Roca, van començar a buscar-los per una banda del poble. Mentrestant, per l'altra banda, Marimón es va endur a un paller 3 nens més grans que havien sortit a les 5 de l'escola de Passanant. També a aquests els van serronar amb la història dels colomins. I també els va matar. I encara un altre noiet que va entrar de sobte al paller buscant els més menuts el va perseguir i matar d'un tret d'escopeta. Ja devien ser les 6 tocades. Després, Marimón se'n va anar cap a casa. Les dones ja havien descobert els cossos dels més petits amagats en un paller i van córrer a cal Marimón, no perquè es pensessin que era el culpable, sinó per demanar-li ajuda, precisament. Era l'únic home del poble i a més tenia una escopeta. Amb aquesta arma justament les va disparar i va deixar malferides les dues dones. Quan fugia, Marimón encara va disparar contra una àvia i la seva neta que es van salvar de miracle. A la Pobla va quedar una estesa de 9 cadàvers, 8 nens i una dona, una altra dona en plena agonia i 2 dones més amb ferides greus.
1: Marimón era l'únic home al poble perquè estaven tots els altres birbant i traient les males herbes dels trossos. Adolf, què més sabem de Marimón?
3: En Josep Marimón, que li deien el Josep de Cal Hostaler, allà a la Pobla de Ferran, havia nascut el 1902. Va anar a escola segurament a Passanant, com algunes de les seves víctimes, ara ho hem vist. La seva família, molt respectada a la comarca, tenia algunes terres on el Josep hi va treballar de noiet, igual que els pares i els seus 2 germans. L'exèrcit el va cridar el 1921. La premsa de l'època, després del crim naturalment, va explicar que el Josep havia volgut fer carrera militar, però que al cap de 4 mesos el van llicenciar perquè se li va manifestar l'anomenat mal de pot.
1: Què és el mal de pot?
3: Doncs ho hem anat a preguntar a un dels màxims especialistes que tenim a Catalunya en aquesta malaltia, que és el doctor Joan Cailà.
4: La gent que té tuberculosis o tenia tuberculosis sempre hi ha un petit percentatge que presenta formes greus. Una seria el mal de pot. Mal de pot es dona quan afecta a la columna vertebral i llavors es dona allò que el disc intervertebral pues es fongui, diguem, i llavors hi ha grans deformitats, no? Grans deformitats que poden donar lloc inclús a paràlisis i a situacions extremadament crítiques per a la persona que ho pateix.
1: La tuberculosi el 1928 era una malaltia molt estesa i, com passa massa vegades, al damunt dels malalts hi queia un estigma social.
3: Era molt estesa. A començament del segle XX, només a la ciutat de Barcelona, morien unes 300 persones de tuberculosi per cada 100.000 habitants. La tuberculosi afecta primer els pulmons, però pot acabar també afectant la columna vertebral i provocar aleshores una incapacitat. Va ser justament el cas de Marimon. Sabem que el van operar el 1923, 5 anys abans dels seus crims.
1: És obvi que tenir tuberculosi ni cap malaltia no converteix ningú en un assassí. Però, Adolf, tu que has investigat a fons aquest cas, has trobat si pot tenir alguna relació aquesta malaltia de Marimon amb el seu crim?
3: Tens raó que la malaltia no explica el crim, això de cap manera. Però segurament, segurament, va influir en el caràcter de Marimon, diu el doctor Caillà.
4: Pot influir d'una forma una mica indirecta, potser el mal de pot, no? Perquè és una malaltia que genera o generava, sobretot en el passat, un gran estigma. Llavors és possible que la persona pues, fos molt criticada, els nens, gent gran, inclús se n'enfumessin d'ell, d'aquesta persona, i llavors, clar, aquesta persona podia arribar a haver estat, no ho sé jo, clar, no ho sabem avui en dia, podria haver estat en una situació molt crítica. Llavors, clar, una persona jove que se senti invàlida, criticada pels seus veïns, potser tal vegada se n'enreien d'ell hasta nens i hasta adults, etc. Realment podia estar en una situació psicològicament inclús molt crítica i físicament també, perquè, bueno, pot donar el mal de pot, pot donar lloc a grans deformitats.
1: Tan dur com la malaltia, doncs, era l'estigma que queia sobre el malalt. No podem dir segur que aquest fos el cas de Marimon, però és molt probable que visqués amargat pel dolor i també pel rebuig que sentia d'alguns dels seus veïns. Llegim que publicava el diari de Madrid El Sol aquells dies.
2: Las primeras noticias afirmaban que se trataba de un loco, pero parece que más bien es un desesperado, que encontrándose enfermo ha querido vengar su estado.
1: Després de matar 8 criatures i una dona, molta gent el considerava una fera, una bèstia, un monstre que calia caçar. Els primers dies la seva fugida semblava destinada a acabar molt aviat. El dimarts, 3 dies després del crim, la premsa publicava que l'alcalde de Passanant havia dit que l'assassí rondava pels voltants de Belltall i que estava convençut que Marimon cauria molt aviat en poder dels seus perseguidors. Però anaven passant els dies i no el trobaven. Llegim La Veu de Catalunya.
5: Produeix molta estranyesa que el criminal no sigui trobat per la Guàrdia Civil ni pel sometent. Hom creu que no pogué anar gaire lluny, ja que està impedit. Es creença general que es tirà un pou o se suïcidà d'un tret a un camp de blat.
0: Crims.
1: S'havia suïcidat? Havia aconseguit fugir lluny i arribar a Barcelona o a França? O encara s'emboscava en aquells terrenys que servien d'amagatall a perdius, conills i guineus? Molts veïns de la Pobla de Ferran tenien por que Marimon tornés per matar-los, sobretot a matar les poques criatures que quedaven vives. Només va faltar que a Rocallaura, a 7 quilòmetres de la Pobla, algú descobrís al costat d'una font les empremtes d'uns peus descalços. La psicosi era enorme i els grans no deixaven sortir els petits de casa. Aquells dies es va fer famosa una expressió: «No sortiu, no sortiu, que si no vindrà el Marimon». Ho deia la gent durant la persecució de Marimon i ho van dir els mesos i anys següents als pobles de la comarca i fins i tot més lluny. En aquells dies, la por a Marimon es va escampar fins i tot a Montblanc, Targa, Igualada o Cervera. Llegim a l'Imparcial que es va rebre una confidència que Marimon es trobava precisament prop de la capital de la Segarra. La Guàrdia Civil i el sometent hi van donar crèdit i el gruix de les forces perseguidores de Marimon es van desplaçar cap allà. Van fer una gran batuda pels voltants de Cervera, però no el van trobar. Tan aviat es creia que el criminal ja havia arribat a França o a Barcelona com que estava amagat a prop de casa. Hi havia diaris, com l'Imparcial, que recollien el rumor que el criminal tenia algú que l'ajudava.
2: José Marimon debe contar con la ayuda de alguna persona que le dé de comer, pues en esta época los campos apenas tienen nada que pueda servirle de sustento, y lleva ya 3 días y medio fuera de su casa.
1: Si algú sospitava de la família, s'equivocava. Els pares i els germans de Marimon també eren víctimes seues. Els pares no sortien de casa, per por, per vergonya o perquè s'havien posat malalts del disgust. I un germà havia decidit afegir-se als perseguidors amb l'ajut d'un gos que coneixia molt bé l'olor del Josep i podia seguir-ne el rastre. El drama a casa dels Marimon els va posar en vers un romanç anònim publicat aquella primavera amb el títol de Letra de l'horrendo crimen de Pobla de Ferran.
6: José Marimón se llama el autor de esta tragedia. 26 años tenía y era joven de presencia. Su familia muy honrada y con mucho sentimiento, el disgusto ahora les mata y todos están enfermos. Su hermanito el más pequeño, valiente y muy decidido, con un perro que es de caza, buscarlo se ha ofrecido. Y con aquellos auxilios que el muchacho ofreció, junto con el somatén, enseguida se encontró.
1: Deixem aquí de moment el que va trobar. Les falses alarmes sobre Marimón es repetien aquells dies de maig. A Marimón, suposadament, el van veure passar per Montoliu, Albatàrrec, Artesa de Lleida. La Guàrdia Civil va seguir totes aquestes pistes i, en realitat, era un veí de les Garrigues que anava amunt i avall buscant feina. A Reus van trobar el cadàver d'un carnisser degollat dins d'un carro. Segons la premsa, la fantasia popular va atribuir el crim al boig Marimón. Tal qual, el boig Marimón. També a Torredembarra deien que l'havien vist, llegint La Veu de Catalunya.
5: Ahir hi hagué una gran alarma a Torredembarra degut a la presència d'un foraster que duia una maleta i un filaberquí i diu que va amenaçar unes criatures. La imaginació popular exaltada per la tragèdia de la Pobla de Ferran de moment cregué que potser es tractaria de l'assassí o bé d'algú que portava intencions sanguinàries. Afortunadament, alguns se sobreposaran aviat i l'alarma no va passar a majors conseqüències.
1: I més a prop de la Pobla de Ferran, a Pira, en concret en una partida anomenada Pineda, un home va despertar a crits els veïns d'un mas, dient-los que tenia els mals esperits a dins. Van pensar que era Marimón. El van amenaçar i l'esperitat, el que deia que estava posseït, va fugir. Hem de tenir en compte que en aquella època, el 1928, no hi havia televisió i els diaris no arribaven arreu. Ningú tenia cap foto de l'assassí i només el coneixien físicament els quatre del poble i poca gent més. Els rumors s'estenien fàcilment i qualsevol ombra espantava. A la mateixa Pobla de Ferran, el sospitós va ser un pastor que estava pasturant el bestiar. En adonar-se'n que el perseguien, el pastor es va posar a córrer i aleshores la persecució encara es va fer més gran. Sort que finalment tot es va aclarir sense que ningú prengués mal. Alguns creien que Marimón s'amagava prop de casa. D'altres trobaven que això era impossible perquè al maig els camps no donen fruits que permetin la subsistència d'un home sol. Per això suposaven que Marimón ja devia ser a França o a Barcelona. Com més dies passaven, més esbojarrades es tornaven les especulacions. Quasi farien riure si no parléssim de crims. Mireu què deia La Veu de Catalunya sota el titular de «Continua la incògnita en l'afer del crim de Pobla de Ferran».
5: Corren moltes veus amb versions diferents, algunes de fantàstiques, que recollim únicament per donar la mostra de l'estat d'excitació que encara perdura. S'havia dit, per exemple, que Marimón havia estat trobat dins d'una gerra d'oli. També s'havia dit que s'havia traslladat a Barcelona en un aeroplà de la línia Latacar. Tant una cosa com l'altra s'ha comprovat que no són certes.
1: La premsa aquells dies estava ocupada bàsicament en dues coses. La primera, la persecució de Marimón, que de moment no donava altre resultat que un grapat de falses alarmes. En segon lloc, les especulacions sobre els mòbils de l'assassí. Als bars, al mercat, pels carrers, la primera pregunta del dia era: han agafat ja el boig? I més d'un cop la conversa derivava en una discussió sobre si Marimón era boig o no ho era. Vet aquí el que explicava l'Imparcial dijous 24 de maig.
6: ¿Han cogido al loco? He aquí la pregunta que va de boca en boca. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que conjuntamente realizan el Somatén y la Guardia Civil, aún no se ha logrado dar con el paradero de José Marimón, el peligroso criminal que ha sembrado el espanto en toda la comarca de Pasanán. ¿Se trata realmente de un loco? Esta pregunta se la formula actualmente todo el mundo. En el pueblo, la tragedia es donde más ha sorprendido, diciéndose que no es el crimen de un loco, pues Marimón no es un perturbado.
1: Sobre aquest punt tenim la sort que s'ha conservat el testimoni del metge de Passanant, el doctor Laporta, al qual Marimón acudí de tant en tant per trobar un remei, encara que fos passatger per als seus dolors. Havia sospitat alguna cosa del comportament de Marimón? Això és el que va escriure el doctor Jaume Laporta. Aquest metge és l'avi del Joan Laporta, que va ser president del Barça.
7: Ningú del poble, i menys que ningú jo, podia suposar que Marimon estigués boig. No existeix tampoc la possibilitat que sigui un degenerat hereditari, ja que en els seus avantpassats no s'hi localitza cap cas. Però la monstruositat de la seva conducta últimament m'indueix a suposar que es tracta d'un cas de follia motivada per la melangia que produïa en el seu ànim la malaltia i que ha obsessionat destrossar el seu sistema nerviós. Seria molt convenient el poder-lo capturar viu per fer un estudi fonamentat en aquest cas patològic.
1: En aquell temps s'entenia que bogeria era sinònim de descontrol, de rauxa. Però hi havia indicis per pensar que Marimon havia actuat de manera premeditada. Havia planejat la matança i l'havia executat amb traïdoria. Tornem a recordar a Adolf alguns detalls previs a la matança que es van saber els dies següents.
3: Al matí del dia dels crims, aquell dissabte 19 de maig, Marimon va anar al cafè de Belltall i allà va dir als altres parroquians que es faria famós com aquells que sortien als diaris. I ja al migdia, a la Pobla de Ferran, va fer un comentari enigmàtic almenys a dos veïns. Va dir allò de, quan m'aixequi d'aquest jazz, mai més ningú s'hi tornarà a estirar. I, efectivament, aquell jazz, aquella màrfaga davant de casa seva, van quedar maleïts com si fossin el cau d'una salvatgina. Després de matar els primers nens i d'amagar-los en un paller, sembla que Marimon va dissimular quan un esquilador es va presentar al poble per fer la seva feina. Va esperar que se n'anés per continuar el seu extermini. També es va dir que Marimon tenia ja preparada a casa una muda de roba interior per fugir.
1: Tot això es veia com a proves que Marimon havia planejat els seus crims. Descartat que hagués actuat de manera incontrolada en un atac d'ira, tothom especulava sobre els mòbils de l'assassí. Tornem a l'Imparcial amb un article que recull les hipòtesis que corrien per la comarca.
8: En el teatro de la tragedia hay dos tendencias. Una que atribuye los crímenes al odio que Marimón tenía para todos sus semejantes. Odio fundado en la inutilidad física en que se encontraba sumido y que con frecuencia le hacía víctima de crisis de desesperación en las que intentaba suicidarse. Y la otra que asegura que el criminal fue imbuido por un curandero al que visitó y que le dijo que su enfermedad no se curaría mientras viviese la persona que se lo había producido, echándole el mal de ojo. Estas cosas, que de momento no son más que conjeturas, constituyen el comentario obligado de todas las conversaciones.
1: Atenció, perquè això és important. Arribem a un dels punts més comentats del cas Marimon. Algú va induir-lo a cometre els seus crims? Hi va haver un responsable a l'ombra? Un curandero o una curandera li va fer creure que algú del poble li havia fet un mal d'ull? Segons l'historiador Jordi Creus, aquesta hipòtesi va donar molt de joc.
9: Hi ha molta gent que parla de curandero o curandera, moltíssima, gairebé tothom. De que aquesta, l'ajudant Marimon està tan apurat amb, la seva, amb el seu físic, patia tant dolor que es va deixar anar, es va abocar i es va ficar en mans d'una persona pues, que d'una manera o altra li va transmetre que tenia un mal d'ull i que era indispensable acabar amb aquest mal d'ull, no? I la manera que s'havia d'acabar amb aquest mal d'ull era doncs, la versió més extensa, que és la que aniquilar, acabar amb tots els pobles. Començant primer, això sí, per les persones més joves.
1: Tan aviat es deia que el curandero o curandera era de Valls, o de Reus, com de Montblanc o de Targa. A vegades aquesta figura s'identificava com la d'una prostituta de Targa amb qui Marimon tenia relacions. No se sap si només sexuals o també sentimentals. En tot cas, la gent de la Pobla i de Passanant tenien molta tirada cap a la capital de l'Urgell. A menys de 20 quilòmetres hi ha molta vida comercial i d'oci. Allà hi havia el mercat que més visitaven, juntament amb els de Vallfogona i Verdú. Targa també era coneguda per les activitats culturals que organitzaven l'Aliança i l'Ateneu, i també pels locals d'esbarjo d'una altra mena. Diversions menys santes, com el joc i la prostitució. Hi havia locals de molta anomenada, com el Vermut, la Buena Sombra, la Parra, la Hechicera o el Café París. Va ser en algun d'ells on Marimon va conèixer aquella prostituta que suposadament li va girar el cervell? Va tenir aquesta noia cap culpa en el que va passar després? L'alarma social i buscar culpables fent cas de rumorologies s'ha fet tota la vida. Aquí tindrem una sorpresa, de seguida ho expliquem. També es va dir que Marimon va matar en revenja per un desengany amorós. Això es va comentar molt als funerals de les primeres 9 víctimes de Marimon, dilluns 21 de maig, quan 8 taüts blancs i un de negre van ser duts al cementiri de Passanant. Segons els periodistes presents, els veïns deien que Marimon no era cap boig, sinó un home amargat per la malaltia i també pel rebuig de la noia a qui estimava. Era precisament una de les seues víctimes, Marina Roca, de 20 anys, malferida a la cara i al tòrax de 2 trets d'escopeta que li va engegar Marimon en l'últim episodi de la matança. El poble es deia que ell s'hi volia casar, però que ella no el va voler. Potser perquè Marimon estava malalt i no podia treballar ni tirar endavant una família? Hipòtesis i més hipòtesis, rumors i més rumors. L'única manera de saber què li havia passat pel cap era atrapar-lo en vida i que parlés. Com hem sentit, el metge de Passanant, el doctor Laporta, va reclamar a la Guàrdia Civil i al sometent que no matessin Marimon si el trobaven. Sobre això, Jordi Creus explica que hi havia tensions entre els diversos cossos armats que participaven en la persecució.
9: La Guàrdia Civil el volia detenir per fer cas al doctor Laporta, d'investigar la seva malaltia i a veure què es podia analitzar dels fets, i sembla ser que la versió dels sometents ja era de més visceral, no? de que se volien desfer i acabar ja amb la història, perquè la pressió popular que tenien al darrere ja era molt, molt, molt, molt forta, no? Tothom estava atemorit, tothom. Si no, aquí no, en una setmana no va haver vida.
10: Per por de que ell no tornés aquí al poble i vingués i els matés a tots, perquè és el que va dir: us tinc de matar a tots. You want
0: it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.

0: poble de Ferran va ser un poble sense vida durant tota aquella setmana. Els veïns apenes gosaven sortir de casa. Els camps estaven pendents de segar. La gent tenia por de Marimon. Sense saber encara si havia fugit lluny, si s'havia suïcidat o si s'amagava ben a prop. Ell coneixia molt bé aquells topants i es podia bellugar dissimuladament per aquells camps d'espigues altes. Va ser una sorpresa on el van trobar.
1: No sabem quins plans tenien. Ja veus que dient que volia marxar cap a Barcelona, d'altres que volia marxar cap a França, d'altres que se'n volia anar cap a Targa. Bueno, no sabem ben bé cap a quines intencions tenia, però el cas és que va marxar cap a la direcció cap allà. I el sometent, el poble, la pressió popular, que també van córrer molt de pressa a veure què passava, no? Van impedir una fugida més llarga. I el que va fer el Marimon va ser ocultar-se amb una carbonera o una petita quadra de pastors de la seva propietat a just un quilòmetre o com a molt dos quilòmetres d'aquí el poble.
0: Marimon s'amagava molt a prop de casa. El van trobar al matí del diumenge 27 de maig de 1928, 8 dies després dels crims, just al davant d'una mena de barraca situada en terres propietat de la seva família. Sorprenent, perquè hem de suposar que ja l'havien buscat en un lloc tan obvi. No sabem si refiar-nos de la versió oficial del que va passar, tenint en compte les disputes entre la Guàrdia Civil i el sometent, i les ganes d'apuntar-se al triomf. Tal com ho va explicar la premsa, us ho expliquem. Per descomptat, el mèrit seria de les autoritats. En concret, del fiscal de l'Audiència de Tarragona, Gómez del Campillo, i del comandant de la Guàrdia Civil de Tarragona, López Criado. Convençuts finalment que Marimon es trobava en algun lloc prop de la Pobla, van decidir fer-hi una gran batuda. Van desplegar els seus homes en un ventall de 2 quilòmetres i a partir de les 7 del matí els van fer avançar. Aquest és el relat que en va fer després el cap de la Guàrdia Civil del destacament de Montblanc, Arturo Torres.
2: A las 8 de la mañana oí gritos que partían del sitio conocido por el Sors y que decían «¡A él, a él!». Piqué inmediatamente espuelas a mi caballo y salí al galope con la pareja que iba conmigo. Al salir al campo, vi correr a una pareja de las mías y a 3 somatenistas que perseguían a un individuo que al parecer era el criminal que buscábamos y que a grandes saltos corría por la falda de un pequeño monte que hay entre Rocallaura y La Roca. El criminal se echó al suelo para ocultarse entre los altos tallos de un sembrado de avena. La Guardia Civil y los somatenistas le iban dando alcance, y apenas había entre ellos una distancia de 5 metros. Yo y mi escolta dimos un corto rodeo para cortarle la retirada. En el mismo instante en que llegaba al sitio donde se encontraba el asesino y me disponía a echarle encima a mi caballo para capturarle vivo, sonó un disparo y el criminal cayó muerto. Marimón había intentado resistir, y cuando se aprestaba a encañonar con su escopeta a los que le perseguían, el cabo del somatén del pueblo de Pira le hizo un disparo a quemarropa. Le entró el proyectil por el ojo izquierdo, con salida por la parte derecha de la región occipital.
0: Aquesta que hem sentit va ser la versió oficial, però també es va especular que Marimon dormia quan li van disparar. El grupet del sometent va explicar que Marimon jeia al camp de civada, que ells li van donar l'alto, però Marimon va fer el gest d'agafar l'escopeta que tenia al costat. Aleshores li van disparar 2 trets a la cara. El grup del sometent el formaven el caporal Josep Civit, Ramon Ametlla i Isidre Bonet. Els 2 primers eren de Pira i el 3er de Belltall. L'equip de crims ha pogut parlar amb un besnet d'Isidre Bonet.
3: Adolf, si no ens penjarem una medalla que no ens correspon, va ser una mica de casualitat també les ganes de parlar amb la gent. De tornada de la Pobla de Ferran, pel mig de Belltall, ja a punt de tombar cap a la carretera, ens vam trobar un veí que estava fent feines a la porta de casa seva. Va ser ell qui ens va preguntar si havíem anat a la Pobla pels crims del Marimon. I vam entaular conversa, nosaltres encara a la nostra unitat mòbil, que conduïa el Martí Cuní, el nostre tècnic, i va ser ell el veí qui ens va dir que el seu besavi era un dels que va matar Marimon. Naturalment li vam demanar que això ens ho havia d'explicar. Vam aparcar el cotxe i el Martí va treure els estris de gravació.
4: Com es diu vostè?
5: Antón Maria Bonet.
4: Vostè és veí d'aquí de Belltall. Expliqui'ns la seva vinculació, la seva relació amb el crim del Marimon, de la Pobla de Ferran.
5: Pues el meu besavi era part del retén que el van trobar. Hi havia el cabo que era de Pira, l'altre no ho sé, era el que el van trobar i el cabo li va dir, diu, Bonet, mata'l. I ell diu, jo no, jo si vols mata't tu, que ets el caporal. I llavors veu que ell va tirar i va matar.
4: I sap algunes circumstàncies, és a dir, estava dormint al Marimon?
5: Sí, que es veu que sí, que estava ajogut en una pallissa o una cabana, en una cabana, estava ajogut allí a terra.
4: I no li van donar opció, és a dir, que el van matar...
5: No sé, perquè ja segur, jo no t'ho puc assegurar.
4: A casa seva s'havien explicat coses?
5: La meva mare, me'n recordo que la tenia 8 anys, perquè va fer el dia que va matar, el diumenge que següent, feia la primera comunió. I va anar, i era un avi, son pare, que no marxis, no sé què, i van anar cap allà, anar allà i va aixecar la manta i tot. Una cosa que ma mare feia bo, d'obrir portes i mirar d'això.
4: Hi ha una víctima indirecta, perquè van matar la seva padrina i el seu oncle, que voldria que la Pobla de Ferran s'hi posés una placa per recordar-ho. Així com a veí de la comarca, o veí de prop, vostè li semblaria bé o més val no remenar-ho, de posar una placa allà?
5: No, sí que es pot posar. Un record d'ell, sí, i tant. Sí, sí.
4: Molt bé, doncs gràcies, eh?
6: Crims amb Carles Porta.
0: A Marimon li van disparar a boca de canó. La mort va ser instantània. Un dels trets li va entrar per un ull i li va sortir per l'occipital. L'altre li va entrar per una orella. A les butxaques, Marimon duia 34 cartutxos d'escopeta del calibre 12 i un del 16. També una ampolla plena d'aigua i un grapat d'ametlles, segurament el seu únic aliment d'aquella setmana. La premsa va assegurar que tenia l'escopeta muntada i un cordill lligat al gatell, i tothom va suposar que Marimon havia decidit suïcidar-se si es veia perdut. Si era així, no li van donar temps de fer-ho. El criminal de la Pobla de Ferran va quedar estès entre les espigues molt a prop d'aquella barraqueta de la seva família. I ara ens guiem pel relat que fa Joan Maria Minguet a la revista digital de Belltall, en una sèrie de reportatges sobre l'anomenat Acte Sublim de Marimon. Per què Acte Sublim de Marimon? Haureu d'esperar una miqueta més per poder saber-ho. Ara retornem al 29 de maig, l'endemà de la mort del culpable.
3: Per avisar de la fi de Marimon, alguns homes van disparar els seus trabucs. Aviat van començar a repicar les campanes de Belltall i de seguida s'hi van afegir les de Passanant, Rocallaura, Nalec, Ciutadilla, Guimarà i tots els pobles de la contrada. Una riuada de gent va començar a omplir els camins per anar a la feixa de Cala Caterina, on jeia el cadàver del criminal. La feixa pertanyia al terme de Passanant, però estava més a prop de Belltall. Cap allà hi va anar també el Jaume de Cal Roseret, un veí de Belltall que llavors tenia només 10 anys. A Joan Maria Minguet li va explicar que un detall d'una gran força dramàtica, d'aquells que esgarrifen. Entre els que volien veure el cadàver de Marimon, hi havia el seu propi germà petit, el que ajudava a buscar-lo en companyia d'un gos. Quan va arribar al costat del cadàver, se li va tirar al damunt i li va començar a clavar cops mentre cridava desesperat que els havia arruïnat la vida a ell i a tota la família.
0: La Guàrdia Civil es va haver de posar ferma per contenir els veïns que no en tenien prou amb la mort del criminal i volien destrossar el cadàver. Finalment va arribar el jutge que va prendre declaració als tres membres del somatent i també al pare i a un germà de Marimon. Després el jutge va ordenar l'aixecament del cadàver i el seu trasllat al cementiri. El trasllat es va fer en un carro custodiat per forces de la Guàrdia Civil de Cavalleria. A tota la comarca i més enllà, la mort de Marimon va ser rebuda com una gran alegria. La gent havia passat molta por i ara per fi podia respirar tranquil·la. Hi havia alegria barrejada amb indignació. Un periodista del diari La Voz va explicar el que va veure un cop i va arribar.
7: Nos dirigimos al cementerio distante unos 200 metros de la población. El cementerio lo forma un cercado descubierto de unos 10 metros de fondo por 25 de ancho. En la puerta había más de 100 personas formando grupo que comentaban vivamente el fin trágico del asesino y esperaban turno para ver el cadáver que estaba expuesto en el interior del cementerio. Una pareja de la Guardia Civil impedía que se acercara la gente. Unas 8 o 10 personas se hallaban junto a la verja de hierro que impedía el acceso al camposanto, fijándose con ávida curiosidad en los restos del criminal. Este se hallaba colocado encima de una mesa de madera, boca arriba y con los brazos caídos. El rostro lo tenía ensangrentado y en la frente se veían las huellas del fogonazo de un disparo hecho a quemarropa.
0: L'oficial Arturo Torres va decidir que unes parelles de la Guàrdia Civil vigilessin tota la nit al cementiri per por que algun veí indignat l'assaltés. Al matí de l'endemà dilluns, Marimon va ser enterrat en una part no consagrada del cementiri, però com que era tan petit, la seva tomba era a pocs metres de les seues víctimes. En les hores i dies següents, les dotzenes de guàrdies civils i els centenars de membres del sometent van anar abandonant la Pobla i Passanant. Hi van quedar un caporal i quatre números per auxiliar el jutge de Montblanc, encarregat d'enllestir la instrucció del sumari. De mica en mica, la gent anava tornant a les seues ocupacions normals i el cas Marimon ja no era el tema únic de les converses. Val la pena rescatar un article publicat per Crònica Targarina que, amb una òptica moralista, recordava el rebombori generat pels crims de Marimon.
8: Per fi, amb la captura i mort de l'assassí de la Pobla de Ferran, afortunadament han acabat els comentaris que el seu fet luctuós va suscitar. Durant tots aquests dies passats, les tertúlies dels cafès, les converses de passeig i les xerrameques de les comares de carrer, tot ha convergit al voltant del succés ocorregut. Totes les converses, salvant poquíssimes i honroses excepcions, denotaven una tan marcada inclinació a la curiositat i fruïció de detalls dels assassinats que causava veritable repugnància. Ja es començava a respirar un ambient de morbositat tal que es feia difícilment suportable. Arreu no sentiu parlar del crim de Passanant, farcit de les més inversemblants invencions particulars i parodiat amb les expressions iròniques o facecioses.
0: Però les especulacions no es van aturar d'un dia per l'altre. Molta gent no podia o no volia creure que Marimon fos l'únic culpable de la matança. Calia, pel que sembla, un inductor. Encara millor, una inductora. La dona, ja se sap, ha tingut en la nostra tradició el paper d'esca del pecat, d'última culpable. Per això es va parlar tant d'una curandera a qui Marimon hauria acudit per trobar remei als dolors que li produïa el mal de pot. Tornem a la Crònica Targarina.
8: Si punició mereix l'assassí, moltes voltes per la seva ignorància, què no mereixerà qui amb tota la malícia li mena la mà? Han estat terribles les calamitats que han assotat el món promogudes per un que es diu mago, i més encara si és maga.
0: De la curandera se'n va parlar molt, però mai la van identificar ni trobar. Hi va haver moltes sospites, però que sapiguem, ningú es va atrevir a passar-hi comptes. Potser tenien por d'un mal d'ull, precisament. Però una prostituta semblava més dèbil i n'hi va haver una a qui li va tocar el rebre. Què va passar, Adolf?
3: El que va passar ho hem sabut per un article de la revista Urge de l'any 2006, on un filòleg, el Miquel Aguilar, va recollir els testimonis d'un targarí, el Jaume Aloi. Explica, efectivament, que algú més va rebre les culpes de Marimon. Va ser allò que s'anomenava una prostituta que el noi havia visitat a Targa. Diu Aloi que gent de Passanant i de la Pobla van anar-la a buscar, decidits a fer justícia, segons ells. Hi ha una pobra noia, que potser era la prostituta que havia atès Marimon, o potser no, però que en cap cas tenia culpa de res, la van apallissar. Dit com ho diu el Jaume Aloi, la van ataconar, li van fotre tacó, i la xiqueta va acabar marxant del poble.
0: Però també hi havia qui volia treure lliçons edificants del cas Marimon i criticava els que en aquells dies es van comportar amb una falta absoluta de pietat. Joan Maria Minguet ha rescatat una cobla escrita pel madrileny Luis de Tapia.
9: Un loco, una fiera, de humanos colmillos, mata a unas mujeres, mata a unos chiquillos. La fiera se oculta y sobre su traza van 2000 personas para darle caza. El acoso es fiero y allá, en su retiro, danle a quemarropa y en la frente un tiro. Con júbilo alegre, con ojos de lumbre, chilla ante el cadáver fiera muchedumbre. Después de enterrado, aún quiere la gente exhumar los restos del pobre demente. Y hacia el cementerio, la avalancha avanza vomitando injurias, pidiendo venganza. El suceso es triste, pues de mil maneras demuestra que todos somos algo fieras. Nos falta dulzura, nos sobra pasión, nos falta la escuela y el buen corazón. ¡Cuánto, cuánto loco, cuánto Marimón!
0: No sé per què, però em sona molt actual, això. Més escoles, demanava Luis de Tapia, poeta i humorista, que uns anys després seria parlamentari a les Corts Espanyoles i defensor de l'autonomia de Catalunya. Si ell demanava més educació, d'altres reclamaven més consultoris psiquiàtrics. Els diaris van publicar uns quants articles de fons que anaven més enllà dels detalls sobre els crims, la persecució i la fi del criminal. La qüestió a debat era què es podia fer per evitar que es repetissin casos semblants. En aquells temps, la psiquiatria era encara una disciplina incipient i algun dels seus pioners van intervenir per donar la seva opinió. És interessant la que aporta el psiquiatre César Juarros, un dels primers seguidors de Freud a Espanya.
10: Contra lo que el pueblo piensa, puede asegurarse que Marimón era un enfermo mental. Malo, espontáneamente malo, por gusto de serlo, no hay nadie. Conocer los orígenes del vicio, de la holgazanería, de la crueldad, es acercarse a su profilaxis. Marimón fue un enfermo diagnosticado tardíamente. No cabe hablar, por tanto, de castigo, sí de la necesidad de lograr una mayor cultura psiquiátrica médica como medio de hacer imposible tales tragedias.
0: Crims. Recordeu que el metge de Passanant havia demanat que Marimón li perdonessin la vida, però la pressió popular, indignada sobretot per la matança de criatures, volia sang, i aquesta pressió sembla que va ser decisiva perquè el sometent el matés. La Guàrdia Civil i el sometent se'n van anar, també els periodistes, però la gent de la Pobla de Ferran es va quedar a casa seua, almenys de moment. Quina vida podien tenir? 10 persones mortes, de les quals 8 criatures, en un poble de menys de 40 veïns. Un drama en totes i cadascuna de les 8 cases, inclosa la dels Marimón.
3: Sobre això en vam parlar llarga estona amb en Josep Canela. Recordem que ell va néixer el 1941 a la Pobla de Ferran, a la mateixa casa on 13 anys abans Marimón havia atacat amb una destral la seva padrina, que era la mare del seu pare, i una nena de casa dels veïns. El pare, traumatitzat pels crims, va morir quan el Josep tenia 6 anys. Se li van glaçar les sangs, ens explica ell. Josep Canela es va quedar a viure a la Pobla amb la seva mare fins que se'n van anar tots dos a Targa a començament dels anys 70. Però encara conserva la casa familiar i unes terres a la Pobla i hi va tot sovint. A la Pobla, doncs, Josep Canela hi va néixer i créixer, però era ja un poble tocat de mort, abandonat pels seus veïns.
11: Inclús els familiars del Marimón pues van marxar passant, perquè, esclar, deia ser massa fort suportar que cada dia s'havien de trobar amb els veïns d'aquí del poble. Deia ser un cop molt fort. I, bueno, i llavors pues, els altres, com que van perdre tot el poble, es pot dir tot el poble, va perdre algun familiar, tret d'un menys una casa, però les altres cases tothom va rebre, tothom va perdre, el qui no en va perdre un en va perdre dos, i el qui no en va perdre dos en va perdre tres.
0: La Pobla de Ferran semblava maleïda i amb el pas dels anys anava quedant gairebé deserta. Josep Canela recorda la casa dels Marimón tancada. La família se n'havia anat a viure passant. Però allà també van anar-hi a viure algunes de les famílies que havien perdut els seus fills a mans de Marimón. I això va donar peu a situacions molt dures.
11: Era concretament l'Antoni Vilaró que li va matar 3 fills i precisament al moment que ell va anar a buscar la carn allí a la carnisseria, i llavors va dir, corre, diu, despatxo'm aviat la carn, diu, que no vingués la mare del Marimón i m'ho trobés aquí. I coses de la vida, que en aquell moment entra la mare del Marimón i es troben amb l'Antònia Vilaró, i imagini's el contacte que... I llavors l'Antònia Vilaró es va posar les mans al cap i llavors diu, mare del Marimón, la mare del Marimón, la mare del Marimón. I llavors, clar, la mare del Marimón diu, oh, diu, jo no he fet res, puc anar amb la cara ben alta, però escolta, és clar, amb ella li feia poc temps que el seu fill li havia mort tots tres fills que tenia. I imagini's com havia d'estar l'Antoni Vilaró.
0: El pobre Josep Canela no parava d'emocionar-se mentre mos explicava aquests fets. Pensa, Josep Canela, que els Marimón també són víctimes d'aquells crims? Escoltem la seva resposta.
11: Ells són víctimes i nosaltres pues, som els que han patit pues, les conseqüències, clar. Ells, el millor, clar, no sabien res de que ell volia fer això, podies no tenir cap culpa. La culpa, la millor, la va tindre aquesta vident de Tàrrega, que li va dir que aquí a la Pobla hi havia una persona que li tenia posat el mal d'ull i que no li va dir qui era. I llavors, clar, al no dir-li qui era, pues, llavors no, ell no va saber, perquè si li hagués dit una persona sola, veré mort amb aquell i estava acabat. Però al no dir-li qui era, pues, dir, bueno, començaré pels més petits i acabaré pels més grans i acabarem tot el poble, i me'ls mataré a tots.
0: El nom de la Pobla de Ferran està lligat a aquell crim, un dels pitjors de la història de Catalunya i d'Espanya. El record no es va perdre mai del tot, tampoc en aquelles dècades en què els mitjans de comunicació no en parlaven. L'exemple és l'historiador Jordi Creus.
1: El primer cop que vaig sentir de parlar d'aquest cas, ja jo devia tindre 20 anys i curiosament, a veure, Passanant és una població petita, però les seves festes majors són molt populars i molt famoses. I va ser un dia que vaig venir de festa major aquí, no sabia absolutament res, i bé, vaig sentir parlar d'aquest cas, vaig sentir parlar de que un mateix home del poble va liquidar en un dia doncs 10 persones. No? I entre ells la majoria canalla. Això em va impactar, però bueno, ja no vaig pensar res més. Fins 20 anys després, que ja estava fent un treball d'història, de recuperació també d'informació, mirant la premsa, i em vaig topar doncs, amb la notícia aquesta, i llavors vaig relacionar el que m'havien explicat amb el fet aquest de trobar la notícia aquesta. I clar, vaig començar a sentir curiositat, vaig proposar esbrinar a veure què és, què havia passat.
0: Han passat més de 90 anys d'aquells crims que amb la mort d'una dotzena de persones, la majoria infants, va acabar de retruc amb la vida del poble. De tant dolor, la Pobla de Ferran es va anar quedant deserta. Josep Canela va ser l'últim que en va marxar.
11: Va quedar tot destrossat i a mesura que va passar el temps, ara va marxar un, ara va marxar un altre, ara va marxar un altre, i en un poble de 7 cases, pues que ara marxi un, ara marxi un altre, pues va quedant pues, que al final només va quedar una casa. I al final aquella casa pues, també va haver de marxar, que era un altre.
0: Però avui, Adolf, la Pobla de Ferran ja no és un poble mort.
3: No, quan nosaltres hi vam anar vam trobar alguns veïns. Josep Canela ens va explicar que només en una casa hi viuen tot l'any i que les altres són segones residències que han estat completament renovades els últims anys. Però continua sent un sol carrer de cases de pedra amb vistes prou boniques als camps i boscos dels voltants. Som a la ruta del Cister, segons ens recorda l'entrada del poble, un cartell bastant descolorit. A menys que et sugestionis, a menys que hi vagis per aquest motiu, res no recorda aquell acte horrible de Marimon. Horrible per tothom menys per Salvador Dalí, que el va qualificar de sublim. Ho va fer en una carta al seu amic de la residència d'estudiantes de Madrid, Pepín Bello. Dalí era a l'Empordà, Bello a Sevilla, i ja us avisem que la carta, que està datada el 3 de novembre de 1928, és com a mínim xocant, fins i tot repugnant. Dalí va escriure això al seu amic.
12: Habrás visto el sublime acto de Marimón. Fíjate, nada más bajo el punto de vista moral, dejando aparte su enorme trascendencia poética, lo limpio y excepcional que resulta la actitud de ese hombre, al lado del grosero e inmundo sentido maternal de las madres berreando porque les han matado a sus hijitos, etcétera, etcétera. Así piensa muy poca gente. Todos los artistas y literatos, los mejores, les cae la baba delante del amor maternal. Y no comprenden la excepcional y extraordinaria trascendencia de los crímenes de Marimón.
0: Genis. 90 anys després, no podem saber del cert què va impulsar Marimón a matar 8 criatures i 4 dones. Una curandera va fer creure a Josep Marimón que algú de la Pobla de Ferran li havia fet un mal d'ull? Va embogir a causa dels dolors que sentia com a conseqüència del mal de pot? Va actuar per venjança, humiliat perquè el tractaven de gandul i se'n reien de la seva gepa, de la seva coixesa i de la seva mà agarrotada? Per què matem? Quina pregunta més difícil de respondre, no? Fins aquí el cas dels crims de la Pobla de Ferran, que ens va suggerir el Roger Mas. A ell també la trau la foscor. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puc.

0: tenir.
1: Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltran. Cas d'avui, Adolf Beltran. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergio Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
2: No el veus, pare, que mira fit a fi. El rei dels verns amb corona i mantell.
3: És la boira que es mou com un ús.
1: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.
3: Quins jocs bonics farem plegats aquí. Flors de colors a la riba fan.

cavall tot estremit. Gemec entre els seus braços el petit. Amb grans treballs a la fi arriba a port entre

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. El Departament dels Pirineus Orientals a la Catalunya del Nord mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió. L'actual nom, Pirineus Orientals, s'ha imposat amb un 47% dels vots a Pirineus Catalans, que ha registrat el 42% dels suports, i a Pirineus Mediterranis, que ha quedat situada en tercera posició amb un 11%. En la consulta hi han participat més de 38.000 persones, una xifra que representa el 10% dels electors inscrits. La votació va començar el passat 22 de juny per correu i l'1 de juliol per internet. El termini per votar es va tancar el 15 d'agost. Més notícies. Un atac amb drons russos ha provocat aquesta nit un gran incendi amb diverses explosions en un magatzem d'explosius als afores de Kiev, la capital ucraïnesa. Les autoritats han evacuat més de 200 persones, entre elles diversos nens, i han informat de 6 ferits. La Fiscalia ucraïnesa ha obert una investigació per determinar si el material explosiu s'emmagatzemava en condicions adequades i si l'empresa responsable disposava de tots els permisos necessaris. Donald Trump ha anunciat un acord petrolier amb Venezuela que, segons assegura, donarà als Estats Units el control majoritari de més de 65.000 milions de barrils de reserves de petroli del país sud-americà. Segons un missatge del president nord-americà publicat a Truth Social, l'acord duplicarà de llarg les reserves de petroli dels Estats Units. Trump no n'ha detallat les condicions, però afirma que l'operació es farà a través d'una associació amb empreses privades i sense cost per als contribuents. Segons Trump, l'acord permetrà augmentar el subministrament de cru i contribuirà a reduir els preus dels carburants als Estats Units a llarg termini. Els preus es disparen de nou i la inflació se situa aquest agost en el 4,3%, el nivell més alt des del febrer del 2023, en plena crisi energètica arran de la guerra d'Ucraïna. El preu del gas segueix pujant a causa de les tensions a l'estret d'Hormuz i, de retruc, també el del gasoil. Per això, a partir d'aquest dimarts, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal al dièsel fins als 20 cèntims per litre. D'altra banda, el gas també empenya el preu de la llum. La calor d'aquests dies ha fet augmentar la demanda d'electricitat al vespre quan cau la producció fotovoltaica i cal recórrer a altres tecnologies, com els cicles combinats. Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
2: Però en el moment en què hi ha punts de pics de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas, és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
1: Més coses, Unió de Pagesos demana que es continuï amb les captures de senglars fins que no en quedi cap a la zona afectada pel brot de pesta porcina africana. Fins ara se n'han capturat 11.000, dels quals 379 eren positius. Rossend Saltiveri, responsable del sector porcí del sindicat, explica que els ramaders han hagut de vendre la carn de porc molt per sota del preu, amb una mitjana de 20 euros menys per cada animal.
3: Nosaltres calculem que l'efecte PPA ens ha produït uns 347 milions de pèrdues, té menys valor dels animals en funció del que havia estat i, per tant, és una xifra important que cal considerar i que, bueno, dintre el que es pugui, pues, intentar mantindre tota l'activitat possible.

0: recinte de Montjuïc serà en horari matinal per facilitar que hi puguin anar famílies i també públic d'arreu del país. Esports, Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny, s'ha exercitat en solitari. Aquest dissabte l'Espanyol visita la Reial Societat sense el nouvingut Brian Zaragoza. I el femení blanc i blau arrenca la Lliga jugant al camp de l'Eibar. La tercera jornada de Lliga s'ha obert aquest divendres amb els següents enfrontaments. Racing de Santander 3, Elx 2 i a la d'Est 1, Villarreal 0. La selecció espanyola masculina d'hoquei i herba, amb 12 catalans, s'ha classificat per a la final del Mundial. El combinat espanyol s'ha imposat a la primera semifinal als Països Baixos per 3-4 i diumenge jugarà pel títol contra Alemanya.
1: Fins aquí les notícies.
2: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
1: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
2: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
1: Mans, els dissabtes i els diumenges de 6 a 7 del matí amb Quim Rutllant.
2: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
3: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
4: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
1: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
3: Escolteu-nos i fem pinya.
1: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
5: Entendre és obrir els ulls.
6: Obrir la ment.
5: Obrir la ment.
7: Obrir la ment.
1: Neix un nou univers informatiu. 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.

0: Aviam què passarà avui.
1: No m'agrada veure com a dos personalitats oposades, sinó com a una extensió, no, de mateix. Al final l'Ofèlia el que em permet és, doncs, explorar els temes que m'interessen, fer-ho dalt d'un escenari, potser amb més llibertat, més creativitat, no, més...
2: Pots dir coses com a Ofèlia que en Pau no podria dir?
1: Més que potser no s'atreviria, no tant, però amb la perruca, el maquillatge, els
2: vestits... Va, però
3: ens ho passarem molt bé, avui,
0: És una drag queen.
4: L'Ofèlia.
0: L'Ofèlia. L'Ofèlia. Drag.
4: Sí.
0: I el llagut, parlarem del llagut.
4: Va, és igual. Vinga, va, creu el jefe. Va, calleu.
2: Déu vos guard.
5: I visca el guanya!

0: El llaüt és una embarcació típica de la costa catalana.
1: Llagut.
0: Eh?
2: Ha dit llaüt.
3: Ha dit llagut.
1: A l'Empordà diguem llagut.
2: No hi ha cap dia que diguis l'objecte tal com toca.
1: Ai, jo el dic com toca, a l'Empordà diguem llagut.
4: Al Baix Llobregat en diem barco.
0: És una altra manera de dir-ho, és una altra manera, ja està. Es pot dir llaüt i, com diu en Xuriguera, també es pot dir llagut.
1: Gràcies per la meva intervenció.
4: I barco, també barco. Es pot dir barco.
0: Barco no és correcte, eh?
4: Ah, no?
0: Barca sí, en femení, una barca, no. Però barco es veu que no. El llaüt és la barca típica de Catalunya, la teniu al cap, eh?
1: I tant,
0: home, maca, maca. Costa petitona, la de les fotos en blanc i negre que posen als restaurants de la Costa Brava.
3: Sí.
0: Llavors poder menjar sushi i guiotes de pollastre, però... I posen una...
3: Però la foto hi és.
0: La foto hi és. La foto sempre queda més català, llavors. La guiota sona més catalana, llavors. Bueno, doncs el llaüt, com us deia...
1: Bueno, el...

0: inventar un català, Peyu, no va, fotem.
1: Suposo que sí.
0: Ai, tant que sí. Sí.
1: Aviam, no hi ha constància, de qui el va inventar.
0: No, sí, un de l'Escala.
1: Ah, sí?
0: Bueno, un de l'Escala i un de... I un de les... Sí.
1: Sí. Ho tens documentat, això?
0: Això ho
2: tinc... El coneixies?
0: Bueno, era molt amic de casa.
1: No se sap qui el va inventar, però hi ha
0: un
1: referències...
0: Un de l'Escala.
1: Sí, sí, torni. Hi ha referències... Molt amic de casa vostra.
0: Sí, era molt amic de casa nostra.
1: Hi ha referències molt antigues.
0: Botia una rosa a la cassola i... Ui, aquest home...
1: Vols posar-te aquí a fer-ho tu, Xric?
0: No. Endavant,
1: Endavant. No, endavant. Qui dius que el va inventar?
0: Un de l'Escala. Fotia un suquet de peix a sobre el llagut, us enllapariu els dits.
1: Segur que sí, segur que
0: sí. De brat, Suquet
1: deia
0: de brat.
1: Que la referència al llaut apareix diverses vegades a Tirant-lo Blanc.
0: Sí, i tant.
1: És un llibre del segle XV.
0: Va, un de l'Escala el va fer.
1: No, jo diria que no era de l'Escala ben bé. Escolta, a mi me'l van fer, us el feien llegir?
0: Sí, tant,
1: sí. Aquest me'l vaig llegir, no me'n recordo de res,
3: Què vols dir?
1: De
3: ma vida.
1: Bueno, vull dir que l'Azarillo de Tormes, per exemple, li vaig fer llegir la meva mare i em va fer un resum.
2: No tens vergonya fer-li llegir la teva pobra mare, el Lazarillo.
1: Si a ella li agradava llegir en castellà i a mi no, quina culpa hi tinc jo?
2: No, és veritat.
0: El Lazarillo és divertit.
1: No, em va agradar gota.
3: Jo vaig fer el mateix.
1: Bueno, a la meva mare no li va agradar gota.
3: La meva mare va anar a fer l'examen.
1: Sí?
0: De Lazarillo?
1: Què
3: sí,
1: dius ara?
3: M'ho va llegir també i diu, hi ha examen. I m'hi va anar ella. Un 6.
1: Bueno, mira, t'ho va aprovar, escolta. Bueno, més enllà de com vaig aprovar el batxillerat, que ara no interessa, anem al llaüt, que com us deia ja apareix a Tirant-lo Blanc.
0: I tant.
1: Arnau, sisplau.
4: Molts foren moguts per fer rompre el bot a Tirant, que feien tots los preparatoris a barques i a llaüts i a galeres perquè poguessin primer així en terra.
1: Déu-n'hi-do, el català del segle XV, Déu-n'hi-do.
0: L'última versió del Tirant-lo Blanc en català actualitzat el tenim d'en Màrius Serra. Això us havia de dir, que va venir aquí al programa i és una gran versió.
1: Molt bé, l'has llegit també?
0: Collons, i tant.
1: Bé. Qui el va escriure? Un de l'Escala.
0: Un de l'Escala.
2: Amb lo intel·ligent que ets, sembles ben tonto de vegades.
1: Hòstia, Mercè,
2: Perquè és que és un tio llegit.
0: Me les canta tan clara, sempre.
1: Complicat el català del segle XV, No?
3: Però maco,
1: Maco, no dic pas que no, però costa, t'has de concentrar per entendre-ho.
2: Sí, tenir un llaüt sí que ha de ser maco,
1: Això sí, i poder anar a la cantada aquella de veneres que fan allà a Calella. No sé si paguen, d'entrada, els que es fiquen amb la barca just davant de l'escenari.
0: Aquells no
1: paguen.
2: Però has de fer cua 3 dies abans.
1: Perquè els de la grada sí que paguen, Que això també, no sé si haurem... Hauríem de replantejar una mica aquella cantada de veneres, no?
0: Mira,
1: que és bonic, A mi m'agrada,
0: I va haver-hi la polèmica de que si es cantava el meu avi al final o no. Final...
1: Però aquell públic que hi ha allà...
0: Sí.
1: Hòstia, n'hi ha molts que no sembla que parlin massa el català del segle XV,
3: No.
2: Què vols dir?
1: Sembla més partidaris de parlar el català del segle XXI, una mica.
2: Què és el català del segle XXI?
1: El castellà, Mercè. Sí. Carles Xuriguer, Rafael Feixedes, Laia Lucarnau, Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita una sàvia per conèixer, una diva catalana que deixa empremta per allà on passa. Agafeu-vos fort, perquè avui ens visita una força de la natura, la drag queen dels Pirineus. Amb grans dosis de ploma, humor i d'orgull, reivindica la història i la tradició popular catalana. Una artista brillant i irreverent, tant dalt com a baix de l'escenari.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Ofèlia Drax! Ofèlia, què has menjat avui per esmorzar?
2: Doncs avui he menjat pa amb tomàquet i pernil.
0: Pa amb tomàquet i pernil, sí. Molt bé. Ofèlia, D'on surt això d'Ofèlia?
2: Ofèlia Drax, de fet, era un col·lectiu d'escriptors, que entre els quals hi havia el Quim Monzó, per exemple, que van escriure literatura de gènere, eròtica, novel·la negra... Van explorar diferents gèneres.
0: Sí.
2: I vaig voler fer, com que jo vinc també del món de la literatura, d'estudiar filologia catalana, doncs vaig voler fer aquest homenatge a la literatura, no?, a través d'aquest nom, fent el joc de paraules amb el Drax, que ells l'escrivien amb C, i jo escrivint-lo amb G, no?, per fer el joc de paraules amb el drac, no?
0: Tu ets de la Seu d'Urgell?
2: Sí.
0: Sí. Sí. Podria ser que siguis la primera drag queen de la comarca, de l'Alt Urgell?
2: Crec que hi havia hagut gent que havia fet algunes cosetes, clar, vull dir, a l'escala que estic fent jo, que m'estic doncs, movent-me, intentant fer cosetes i tal, potser no tant, però jo crec que més en, potser en un sentit de... potser que no s'havia cobrat o d'alguna altra manera, jo crec que sí que hi havia hagut gent que havia fet coses, però bé, que hagin anat fent bolos, orgulls, històries d'aquestes, doncs potser sí que sóc la primera de la...
0: Darrere de l'Ofèlia hi ha un noi que es diu Pau Martí, no? No sé com conviuen aquestes dues personalitats, com ho fas, això?
2: Bé, al final és... No m'agrada veure com a dues personalitats oposades, sinó com a una extensió, no?, de mateix. Al final l'Ofèlia el que em permet és doncs, explorar els temes que m'interessen, fer-ho dalt d'un escenari, potser amb més llibertat, més creativitat, no?, més...
0: Pots dir coses com a Ofèlia que en Pau no podria dir?
2: Més que potser no s'atreviria, no tant, però amb la perruca, el maquillatge, els vestits, tal, a dalt d'un escenari, amb el micròfon a la mà, doncs mira, és una cosa diferent i... No tant com una màscara, perquè al final tampoc amago res, sinó com una manera de fer sortir coses que potser no...
0: És un gènere que ens cau lluny a molts, no?, i que no hi estem molt ficats. No sé si ens pots fer un resum de com està l'escena drag queen a Catalunya.
2: Clar, l'escena drag a Catalunya, drag queen i drag king, i aquí hi ha molta diversitat,
0: tot,
2: hi ha de tot. Sí que és veritat que la gran majoria ho fa en castellà. I són poquetes les que apostem realment doncs, pel català, ja no només com una eina, sinó com un espai de militància, no?, de fer-ho en català doncs, per reivindicar que això també es pot fer en la nostra llengua.
0: A més, veig que tots els... no?, la vestimenta que portes...
3: Que una cosa, perdó, és... Portes el vestit de la geganta de l'agrupació?
2: Sí, sí.
3: És que t'hi veig d'entrar i dic...
4: De quina agrupació?
2: L'agrupació de colles geganteres de Catalunya.
0: Ah, mira.
2: Sí, perquè fa unes setmanes va ser la Fira del Món Geganter a la Seu i vaig fer un espectacle amb gegants i em vaig fer el vestit per l'ocasió inspirat en aquesta geganta.
4: I a l'aqueta, també.
2: I a l'aqueta.
0: És que els gegants, si te'ls mires bé, no deixen de ser uns dracs.
2: Una mica travestis ho
0: són. Sí,
3: són perfectes.
0: I aquí portes l'aqueta, que és la boca aquesta del record del català.
2: Sí, porto coses que em representen, no?, el campanar de la Catedral de la Seu, el cadí, l'aqueta... Aquest és el punyal de Maricel, que també vaig fer un show inspirat en Davall d'Hom.
0: Quan t'aficiones a aquest món? I des de la Seu, que entenc que no devia ser fàcil, tampoc.
2: Clar, vull dir, la cosa va començar... O sigui, quan realment vaig veure com anava i com funcionava va ser amb el programa Drag Race d'Estats Units, que vaig començar a mirar-lo i vaig dir, mi calla. Però sí que abans hi havia coses, no? Jo recordo, quan era petita també hi havia un vídeo que em mirava molt, que era un senyor amb els llavis pintats, que portava vestits fets de paper, se'ls anava canviant, anava fent playback de cançons, i aquest vídeo m'obsessionava de petita, i els hi feia mirar als meus pares quasi cada dia, i llavors, no, evidentment, no tenia la paraula, no?, per dir travesti, drag queen, no sabia de què anava el tema, però ja hi havia allà alguna cosa, no?, que ja es movia, després això a través del programa de Drag Race, doncs vaig començar veient-ho, després sí que ja vaig anar a veure espectacles en directe a Barcelona.
0: I què passa en un dels teus espectacles, per exemple?
2: Doncs mira, jo intento, doncs això, parlar de referents de la cultura catalana, no? T'hi pots trobar una cançó de la Guillermina Mota, o una cançó de la Julieta, o jo què sé, ara l'últim show que faig parlo de les dones de Jaume I.
0: Sí?
2: Vull dir, són temes una mica variats, una mica el que...
0: Les dones de Jaume I, sí, que eren vàries, eh?
2: Eren, sí.
0: Sis dones?
2: Sis dones. jo m'ho he fet quadrar una mica, perquè sí. Això és amb el show de... Hi ha un musical anglosaxó que és Six, que és Les dones d'Enric Vuitté. Sí. Jo m'ho he adaptat, he agafat les dones, he agafat les amants, m'ho he fet venir una mica bé, sí. Però sí, aquí sí que una mica de rigor històric intento, no?
4: Aquelles acabaven sense cap.
2: Sí, no, les meves de moment no.
4: Val.
2: No, encara...
0: has après història de Catalunya també, una mica?
2: Sí, sí,
0: de...
2: sí, no, amb això vull dir, vaig informar-me per aquest show. També hi ha shows que són, que tens una mica dents, no? Ah. També tinc un show, la gran nit de Dragó el Dragom,
0: oh, sí.
2: Que parla una mica de... No? Una mica la paròdia de, o homenatge, no?, als shows de Dragó el Dragom. La travesti Expedició Pirineus.
0: Hòstia.
2: La... Sí. Sí.
0: Maco, maco.
2: Sí, sí,
0: has
2: sí.
0: Trobat algun senyor gran, algun espectacle que s'hagi desmaiat una mica, que no sabia què venia a veure o no?
2: La veritat és que tinc molt públic de moltes edats, perquè sí que és veritat que el drac a Barcelona està molt... És un públic molt de nínxol, no? Qui el va veure ja sap què va veure.
0: Sí.
2: Però jo tinc la sort de voltar força per Catalunya i anar a Orgulls, a festes majors, a coses, a pobles més petits.
0: Sí.
2: I llavors... ve una mica tothom, no? Totes les generacions, i hi ha molta gent més gran que potser no ha vist mai una drag queen, però que surt encantada. També hi ha gent que em fa mal les cares, eh? Yeah. Sigo una mica... Dius, què està passant aquí, no?
0: Hi ha mercat més enllà de Barcelona?
2: L'estem... Jo crec que l'estem creant. Estem... És a dir, el fet que hagi sortit gent que ho fa en català i que treballa amb referents catalans, precisament jo crec que fa que sigui accessible més enllà d'un públic nínxol de Barcelona, no?
0: Uh-huh.
2: Perquè si hi ha, jo que sé, hi ha moltes drag queens a Barcelona que fan playbacks, doncs, de cantants americanes, per exemple, que això te'n vas a, no ho sé, a un poble de 150 habitants i ja, sí. Veus què has de fer. Però, hòstia, si agafes una cançó de la Guillermina Mota, les Tres Bessones, el no sé què, vas combinant referents que la gent sí que els té, no? Doncs trobo que és més fàcil...
4: Funciona.
2: Que la gent hi entri, clar, i que clar. Després, doncs això, festes majors, ara també està venint-hi molts orgulls rurals, no? Sí. A pobles que organitzen celebracions durant el mes de juny, i doncs tot això, doncs ens estem mirant de fer espai i de fer-nos lloc a llocs que potser fins ara no hi havíem estat, però que, mira, que vagin comptant amb nosaltres.
0: Clar, no? Que sí, clar, home, que sí, no?
5: La nostra, una drac nostrada, no?
0: Mira, a la festa major, tu.
2: Sí, sí.
0: Ja està bé, les habaneres, ja està bé.
5: Sí, però
0: no?
5: Clar, les habaneres...
4: Home, ara mateix, una combinació de dracs i habaneres m'encantaria.
0: Seria maco, de veure.
4: Ah,
0: t'has trobat alguna situació surrealista? Dalt de l'escenari, amb algun poble...
2: De fet, la situació més violenta potser va ser a la Seu, de fet, que a més a la celebració de l'Orgull, un senyor que em va dir que vergüenza, que delante de los niños no, que no sé què més, estàvem al mig del carrer.
4: Sobretot.
2: Sí, sí, no. I bueno, després, la cara, després del show, jo amb la cara, ja no anava vestida, però amb la cara encara maquillada, la policia local així posant la denúncia, va ser una cosa divertida. Sí.
0: Ah, us van denunciar?
2: No, vaig posar jo la denúncia.
0: Ah, tu
2: em
0: veus.
2: Sí, no.
0: Bé, bé.
2: No, denunciar, ja em deus denunciar als abogados cristianos en algun moment, però de moment
0: Encara no t'han denunciat mai.
2: No, bueno, ja ens ho trobarem.
0: Clar, tindran uns dubtes, eh? No sabran si denunciar pel tema de què és drac, si perquè parla català, són moltes coses.
2: Com el TikTok, m'agafen per totes bandes, uns comentaris, allò que, això, entre ser drac i ser catalana...
0: Clar, és que són barreja, totes gràcies, filla meva. Ja.
2: Déu sí que castigui dues vegades. Sí, sí, sí.
0: Tens nervis abans d'actuar? No.
2: Sí, també depèn una mica de... No sé, a vegades tinc shows que ja els porto fent... Mm-hmm. Porto unes quantes vegades havent-lo fet, no? Doncs potser no tants. Ara això que us deia de la Fira del Món Gegante, que de cop era un show amb músics en directe, amb 20 gegants, amb il·luminació davant de la catedral, veus? Els abogados cristianos, sí, sí. Fotre un show davant de la catedral i cantant la cançó del canonge de la Seu, que la vaig versionar per parlar del bisbe de la Seu, vull dir, imagina't.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí, va, home, això...
0: Ara em faria gràcia veure't actuar.
4: Hòstia, també.
0: Ha de ser bonic. No ens podries cantar un couplet?
2: Home,
0: alguna...
2: i tant.
0: Sí? Ah, sí?
2: Si m'ajuden els músics.
0: Home, tenim aquí dos músics de... Què ens cantaràs? Què ens pots cantar?
2: Doncs us puc cantar L'ofici de la drag queen.
0: L'ofici de la drag queen?
4: No la conec.
0: Aviam.
2: No la conec.
0: A veure.

drag queen, pintar-se molt, portar vestits. És l'ofici de la drag queen, fer playback, cantar fatal. Sí,

0: més val que no parlem de les campanes que toquen els mossens. Ara que jo... Com que tinc cara bonica i dos pits de patrimoni, un culet de porcellana i dos cames de marrana.
1: Ai, ai, ai.

0: senyor que em posi un pis.
1: Bé, bé. Ara us estava mirant i pensava... Vull de fer de drac...
2: Jo de drac quit no m'hi veig, però anar a veure aquest tipus d'espectacle m'agrada molt.
1: Sí, eh? Quin nom els hi podríem posar com a dracs, a Ofèlia i al Xuri?
3: No sé, hauria de pensar...
1: Drac.
3: Mira, podem fer un duo, Rita Fia i Aroa de Montserrat.
1: Mira.
3: Un duo una mica així, a temàtica de bar, no?
1: La Rita Fia i l'Aroa de Montserrat.
4: Mira, ja m'agrada.
1: Pensa, un bon duo. Quan veieu que van baixant els bolos...
4: Sí, no, no, no. Sí.
2: Rita Fia.
4: Ens ho comptem,
5: I Aroa de Montserrat.
1: Hòstia, seria bonic de veure. Et anirem seguint, on et podem veure properament?
3: Doncs mira, el 22 de maig estic al Centre Cívic de Sant Andreu, a Barcelona, sí, fent el 6, les dones de Jaume I, i el 23 estic inaugurant la Fira Literal, una fira de literatura. Uh-huh. I després al juny ja comença temporada d'Orgulls, o sigui, estaré a diversos llocs, estaré a La Seu, seré a Peramola, no sé quins vols tinc, però en tot cas a xarxes
1: Ofèlia,
3: arroba Ofèlia Dracs, allà penjo tot.
1: Et seguirem.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Ofèlia, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
7: Berga!
1: La paraula d'avui és bugar. Bugar. B-O-G-A-R. Bugar, rentar la roba com una acció rutinària, fer la bugada.
2: La iaia era molt moderna. Quan anava als safrejos del poble a bugar, la roba aprofitava per vendre marihuana a les veïnes.
1: No. Sí que era moderna.
2: Sí.
1: Bé, bugar, es diu de la persona amb pocs estudis, malparlada, que no hi entén de protocols ni refinaments.
4: Aquell teu nano es va presentar a l'enterro de l'avi amb pantalons curts i menjant un Frankfurt. És molt bugar.
1: Sí, bugar, acció de remar, servir-se dels rems per fer avançar una embarcació a l'aigua.
5: He conegut un noi que fot uns braços, és de Banyoles i es veu que els té així de tant bugar al club de rem.
1: A, B o C?
3: Jo diria la C.
1: La C.
5: Correcte!
3: Moltes gràcies.
1: Bé, ha notat la filologia catalana.
3: D'alguna cosa havia de servir.
5: Clar, clar.
1: Avui dediquem el capítol al llaüt. Seria un bon espectacle, eh? Uns dracs sobre un llaüt.
5: Ostres, seria maco.
1: I els fiquem allà a la cantada de veneres.
2: Ara no sé quina pel·li hi ha, Somos les tres calaveres, que aviam...
5: Que anava d'això?
2: Sí.
1: Anava així.
5: Està tot inventat, Peyu.
1: Està tot inventat,
2: noi. Aquest títol pinta bé.
3: Sí, no? Travestis en barca.
2: Ai, la Santa Maria. És igual.
1: Déu-n'hi-do.
3: Passeu tenim piragües.
5: Amb el Xuri passem d'un extrem a l'altre.
1: Sí. Mercè.
5: Vinga, heu de saber que actualment a Catalunya hi ha una cinquantena de clubs de rem amb llagut, sí. Mm. És que hi ha una lliga catalana.
1: Mira.
2: Qui va primer, Mercè?
4: El Barça.
5: No.
2: A la Mídia Mal, rema?
5: No sé si rema, però no. No hi ha el Barça en el club de rem de llaguts, no. És els de Mataró i els de Badalona, es veu que són els que la toquen més. Sí. Avui dia el llaüt és una barca que ha quedat relegada només bàsicament a l'oci, no?
1: Sí.
5: Però que Catalunya va tenir un paper molt important en el seu moment,
1: sí,
5: en la pesca i en el cabotatge.
1: Cabotatge?
5: Sí,
1: què
5: cabotatge.
1: És cabotatge?
5: No saps què és cabotatge?
1: No, ni deia jo.
5: No te n'aniràs a dormir sense millorar el teu llemosí. Es diu cabotatge a la navegació arran de costa entre ports per transportar mercaderies.
1: Contrabando.
2: Contrabando.
1: O sigui, navegar arran de costa per portar coses sense fotre't mar endins.
8: Sí, exacte. Com les percebes i la cocaïna a Galícia.
1: No. Ho heu fet mai, això, no?
5: La cocaïna els presoners.
1: No, dic d'anar amb llaüt.
2: Això sí.
4: No, amb llaüt.
2: M'agrada molt.
1: T'agrada anar amb llaüt, tu, Xuriguera?
2: A mi m'agrada navegar, sí.
1: Sí.
2: Però que tingui la barca l'amic, jo no.
1: És car, hem de tenir una barca.
2: Sí, collons.
1: La marre, eh?
2: La marre.
1: Com es diu amarre en català?
2: Espera't.
1: Ningú, eh?
5: Que ens ho digui l'Ofèlia.
1: Ofèlia.
3: Jo és que sóc de La Seu, jo.
1: És de terra.
3: Això no ho gasto.
1: És de terra endins.
2: Hòstia, m'has enganxat.
1: Norai?
8: Eh?
1: Què diu?
9: A la cosa on poses, on tires la corda,
1: sí,
9: es diu un norai.
1: Ah, sí?
5: Sí, però això és la cosa aquella per enganxar.
9: On amarrar, allà amarres.
5: Sí.
1: El norai.
9: Sí.
1: I tu d'on t'ho has tret, això?
4: Perquè és dels que vam al lluit amb la cocaïna.
9: Tinc una vida paral·lela marítima.
4: L'Arnau.
1: Déu meu senyor, Déu meu senyor. Tu sí que podries ser drac, tu, Arnau, també.
9: Home, ja soc drac, jo.
1: Ja ets una mica drac, ja et converteixes una mica, la veritat. Bueno, tothom pregunta.
9: Jo ho havia estat.
1: L'Arnau és així, realment, tothom pregunta.
9: Sí. Jo dic que sí. No, però tenia un personatge, tu recordaràs, històricament, que
1: princesa
9: era la princesa Rosa.
1: Sí, senyor.
9: Jo era el més proper a drag queen que he estat.
1: De que hi hagi hagut a Osona, segurament, sí. Ofèlia, et anirem seguint a tot arreu. Gràcies per venir a seure una estona a l'Escola de la Renaixença.
3: A vosaltres.
1: Porta bé!
6: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Tot i que siguem catalans, ens agrada conèixer gent.
1: Arnau, Laia, com heu relacionat el llaüt amb la música? Habaneres?
9: Home, doncs sí, en efecte. Va. Però sabies que el nom de la embarcació a la qual dediquem llaüt? El programa d'avui, llaüt, deriva justament de l'instrument?
1: Ah, sí?
5: De veritat?
7: Jo volia parlar del llaüt.
1: Per què?
7: Molt maco, el llaüt.
9: Diguéssim, per la forma panxa de tot plegat.
1: La forma de l'instrument?
9: Recorda, o sigui, la forma de la barca...
1: Recorda la forma de l'instrument.
7: La panxa del llaüt.
9: Això ho vaig trobar en una web de dubtosa credibilitat.
7: Però té lògica.
9: Jo et deixo la dada per aquí.
1: Perfecte, perfecte, sí, sí, sí. Ens la creiem.
9: Doncs justament ho abordarem per aquí. Llaüt, barques i música, habaneres.
1: Habaneres.
9: Molt bé.
7: Perquè són moltes les composicions que agafen el llaüt com a inspiració i com a metàfora d'una vida. Així que començarem el nostre viatge sonor d'avui amb una habanera que ens parla d'un llaüt vell i atrotinat, però que, malgrat el seu estat, encara s'enfronta a la mar i aconsegueix tornar els mariners a bon port.
9: L'habanera s'anomena Vola, vola, barca meva, amb lletra de Tòfol Mus i música de Josep Bastons, que és un dels grans noms de l'habanera de la història. Qui l'interpreta aquí són el trio Arrels de Menorca, que és un trio menorquí que incorpora diversos gèneres al seu repertori i entre els quals, doncs, naturalment, l'habanera. Escoltem-la. Trèmolo? Trèmol, en català?
1: Trèmol.
9: Trèmol, trèmol. Vola, vola, barca meva.

0: Una mica de cremat, ara.
1: Sí.
2: Continuem amb més havaneres inspirades pels lleuts. La segona que us proposem podria ser molt ben la malaurada continuació de l'anterior, perquè si ara explicàvem que el lleut, tots i els seus anys i el seu deteriorament, encara aguantava com un autèntic campió, a la següent peça ja ens l'hem d'imaginar com un cadàver de fusta a la platja.
1: Destrossat.
2: Meu, sí.
3: Ara sentirem els mítics Port Bo,
1: home,
3: interpretant aquesta havanera de títol prou explícit, La barca abandonada, la lletra de Josep Maria Ministral i música de Salvador Dabau. Absoluta devastació, tragèdia i plors. Escoltem-la.
4: La barca.
3: La barca abandonada.
2: Quin matí ens està quedant, eh?
3: I espereu-vos.

0: Bacallau.
1: Com de serra el costelló.
0: Segona veu, aquí, les habaneres són un dels grans gèneres vocals catalans que no s'han reivindicat prou per aquesta bellesa vocal que ha enaltit justament el cant conjunt.
2: Jo sempre que escolto habaneres m'imagino un senyor molt gras fent els greus.
3: No. La barca.
4: Ha dit desballestat, fa de mal rimar, desballestat, però...
0: Bé, hem aturat.
3: Sí.
5: Hola,
2: De fet, amb qualsevol participi.
5: Ja la tenc,
4: a mi és que em costa molt rimar qualsevol cosa.
0: Hem començat de manera molt tràgica, però el llaüt també és font d'inspiració de temes més agradables.
6: És el moment més maco que hem fet mai en aquesta...
2: T'agraden les habaneres, Soniguera?
0: Ha quedat aquí el llaüt allà a la platja.
6: Molt. Jo ploro amb habaneres.
2: Veus que bé. Jo quan era petit recordo anar a veure els pescadors de l'Escala i quan cantaven el meu avi, sempre a mi a casa meva se'm havia vengut que era el meu de veritat. Sempre. No, sí, va anar a Cuba i tal. Jo mirava el meu avi i pensava, aquest home va anar a Cuba.
0: En fi, seguim endavant, no?
2: Endavant.
0: Això que hi ha peces inspirades en el llaüt també que tenen un altre registre. Sí. És el cas de l'habanera Des del llaüt. I aquí,
6: gràcies,
0: ho fem servir el terme empordanès. Des del llaüt es veu el poble franc. I poca broma, perquè el text de la peça parteix d'un poema de Josep Maria de Sagarra, un dels grans noms de les lletres catalanes.
7: Qui va musicar-lo va ser Toni Sobirana i aquí l'escoltarem en una versió de les anxovetes. El llaüt, o llagut, tal com surt aquí, com ens diu el Xuri, ens ofereix una vista privilegiada del poble que ens permet mirar-ho tot amb una mica més de perspectiva. I sona així, escoltem-lo.
0: Totes tenen una introducció que presenta el tema.
7: Sí.
0: Des
7: del llagut es veu el poble franc.
0: Està bé, habaneres amb veu femenina també cal
6: fer. Han de venir les anxovetes, Les reivindico.
2: Són de Torelló, no són de Torelló?
6: Són d'aquí.
2: No són de Torelló, em diuen que no són de Torelló.
6: No, són d'aquí.
0: Jo diria que no. Les tietes queques eren de Torelló. Diria que no tenen res a veure.
6: Això ho sentiu, les anxovetes.
2: Quins referents teniu, D'on són les anxovetes?
6: De l'Escala.
2: De l'Escala?
0: La feina del llaüt, o del llagut, és navegar, però a vegades no pot fer-ho. I no només perquè s'ha fet vell i s'ha degradat. Aquesta petita embarcació també està sotmesa a les inclemències del temps i si hi ha temporal, més val que es quedi a bord.
7: Doncs sí, així que la següent peça parla justament d'això i de fet es diu així, El temporal. Una habanera amb lletra de Josep Maria i Clarà i música d'Enric Ferrer que ens explica tot allò que passa en el món mariner quan hi ha mala mar i no es pot sortir a pescar. I qui ens la interpreta és el grup Els Cremats.
8: Avui no surt cap barca a la platja.
2: Plaja.
6: Plaja, s'ha dit plaja.
8: Avui la gent escolta l'enrenou.
0: Un cop ho poses en música de manera, qualsevol tema que tractis es converteix en una tragèdia.
5: Un drama.
0: De devastació.
6: Sí. Els Cremats, el que toca els tamborinos dels Cremats era un membre de Xato Diré.
2: Mira.
6: Charlie.
8: Hosti. La gent passa la nit lluny del llagut.
0: Però bé, malgrat tot, a vegades la mala mar enxampa els mariners quan ja han sortit del port i no poden evitar-la.
2: La gent aneu xerrant i van esperant la vella bola, vull dir que...
0: No, la barca xica, la barca xica, la barca xica.
2: La gent vola en la vella bola i el meu avi.
0: La barca xica la tinc per després d'aquella secció que no sona mai, que ningú sap que existeix.
6: La barca xica.
0: Doncs deia això, que a vegades la mala mar enxampa els mariners quan ja han sortit del port i no hi poden fer res i els posa en risc a ells i a la seva barqueta.
7: La darrera cançó d'avui crea una bonica metàfora entre el llaüt malmès i devastat pel temporal i el cor trencat del mariner. Perquè al final la gent de les habaneres com en Xuri és gent ben romàntica.
2: Són gent com en Xuriguera que s'enamoren a cada port. Sí.
0: Escolteu-me.
4: Trencats per dins.
0: Pobre Xuriguera.
6: Molt petats per dins.
0: L'habanera ens explica aquest retorn dolorós a la costa i s'anomena... Ara ho veureu perquè ho sabia, el meu norai. És aquesta petita construcció que permet amarrar la barca a la costa.
2: El meu norai.
0: I tot i que el llaüt està molt malmès, com l'ànima del mariner i d'en Xuriguera, al final trobaran un lloc on aferrar-se. Aquest són altra vegada Port Bo, música mestra.
8: Es fa lent el camí de tornada. Duc els flocs del llaüt fets malbé.
2: Ai, Déu.
8: Sense jau i amb la vela esquinçada,
0: la vela esquinçada.
8: El manat i romput el baltès.
3: El mal temps
0: no m'agraden les sabatilles.
2: T'agraden, eh?
0: Sí, sí.
2: A mi també.
5: A mi també, mare.
7: I l'Arnau escriu, perdó, sempre et faig la pilota, però és que ho penso de bo, que escriu unes habaneres molt boniques.
2: Sí.
0: En tinc dues?
7: Bueno, sí, que només he tocat una, però la que...
0: I una no s'ha publicat mai.
7: Però la publicada, que és la que jo toco, és molt bonica.
2: Sí, sí, sí.
0: Gràcies, Laia, és que jo també
6: tinc. A mi m'agrada una reflexió que fa la Marina Rossell, que a vegades ho he dit.
2: Què diu?
6: Que té una habanera que diu, de què calles, habanera?
2: De què calles, habanera?
6: Clar... Sempre la manera parla de coses molt maques, però amaga coses molt lletges.
2: Una mica fosques.
6: Sí.
2: Sí.
6: I la Marina
2: Rossell... Sí, perquè els amors aquests dels ports i tal no solen ser molt romàntics, no solen ser.
6: I el que passava a l'Havana i l'esclavatge...
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Xuriguera, ja trobaràs el teu honorari en algun port. Arnau, Laia, moltíssimes gràcies.
7: A vosaltres.

0: Xica. La barca més petita de totes.
1: Si un llaüt ja és petit de per si, la barca Xica, feta amb l'esclop d'un pescador, encara és més diminuta.
0: Hosti, tant.
1: I és que, en efecte, aquesta peça, com ja us anticipava, es diu així, la barca Xica, i qui l'interpreta és el grup de Calella de Palafrugell. És així, eh, Xuriguera?
2: Palafrugell.
0: S'escriu malament.
2: Sí.
1: Porbo, en un enregistrament de l'any 1997. I, si em permeteu una confessió, doncs haig de dir-vos que és la meva manera preferida.
0: Sí? Molt bé. La barca Xica,
1: sí, sí.
2: Avui hi ha un enamorament entre l'Arnau i jo bastant important. Eh?
1: Com el que vols dir avui?
0: Sempre, sempre.
1: La resta de dies no és així, Xuriguera?
0: Sempre hi ha un feeling especial.
1: Lletra del poeta Rafael Llop i música de Josep Maria Roglan. Un personatge fascinant que combinava l'ofici de fuster amb el de músic.
0: Mira.
1: I saps d'on era, Mercè?
3: De Sabadell?
1: De Molins de Rei.
3: L'altre.
0: Doncs escoltem Port Bo, la barca Xica, i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la caiguda del mur de Berlín.

0: Avui tenim en Bach, que és un Bach.
1: B-A-C-H, Bach.
2: Sí, en Joan Sebastián.
1: Com en Joan Sebastián.
0: És un bitxon maltès de 7 anys.
1: Mira, que maco.
0: És de l'Anna i viu en Andorra la Vella.
1: Oita, un gos d'Andorra. Mira, veus?
2: Ja se li nota.
1: Sí, tributa menys.
0: Sí.
1: Paga menys d'IRPF,
0: veus? És molt blanc,
1: Oita com treu la llengua, home, el perit com ho sap que paga menys que nosaltres.
0: Quan fa pipí en Bach, aixeca les dues potes alhora.
3: Ostres!
1: Quines dues potes?
3: Què vols dir?
0: A veure, s'ha de precisar això. Les d'una banda, diguéssim.
1: Les dues de darrere, no? Perquè seria fer la vertical.
0: Exacte, si no estaria fent la granota i això és difícil.
1: Bueno, i aixecar les de l'esquerra totes dues també.
0: Has de tenir un bon equilibri,
1: Pots acabar fent la voltereta, i pixant a sobre.
4: Ja ho provaré, ho provaré.
1: Prova un dia, Esbriguera.
3: Però potser ho fa dret, Vull dir, com un home.
0: Home, clar que ho fa dret.
4: Però com un home, amb les dues potes es posa dret i amb l'altre se l'agafa.
1: Aixeca les dues potes de davant.
3: I amb l'altre se l'agafa.
1: Com per pixar amb un urinal de
3: i l'altre així,
1: està bé,
2: Saps? Però tu te l'agafes amb una mà només.
1: Aviam.
3: Per favor, Arnau.
4: L'Arnau,
1: Mercè, sisplau, posa l'altre.
0: I ja li preguntarem a l'Anna, això. A més, l'Anna ens explica que és aficionat a la música clàssica i udola quan la sent.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Bueno, aficionat.
4: Aquí el nom de Bach.
0: Clar.
4: El barroc.
1: Sí.
2: Doncs crec que en Bach s'ho passarà bé.
0: L'Arnau està vermell com un
5: pebrot.
2: Tu també. Encara estic en el cac aquell.
3: La dita molt grossa, l'Arnau, si ho sèrio com ell.
2: Super grossa.
1: No.
3: És que
1: és
3: el músic, no.
1: A mi no em veureu mai riure d'això.
0: Poder hi ha massa bon rotllo en aquest programa.
4: Hi ha una classe.
1: Hi ha una elegància.
4: Hi ha elegància, classe.
3: De cagar el que vulguis, tot el que vulguis.
1: Cagar sí, però les tites no em fan riure. Les merdes sí.
2: Però si l'altre dia li vas dir cuca en una.
1: Vaig dir remenar-se la cuca. Que és una expressió que
3: això ja ho ha trobat molt fort.
1: Molt gros.
2: En fi, deia que en Bach s'ho passarà bé perquè, malgrat que de música clàssica no en tindrem, passarem el capítol al costat d'un músic reconegut.
1: Mira,
0: avui
1: passegem, el gos per Stateline, Nevada, als Estats Units. És 8 de desembre de 1963. Som al Harris Club Lodge, un resort de luxe situat a la vora d'un llac, per conèixer un músic, en Frank Sinatra.
3: En Frank Sinatra! Frank Sinatra, és el meu,
1: Peyu. Un moment.
3: És molt ben parit.
1: Estic parlant...
3: És molt ben parit.
1: No ve l'escó de la Renaixença.
3: És molt ben parit, en Frank Sinatra.
1: Us estic parlant d'en Frank Sinatra Jr.
3: Hosti, quina merda.
1: És el fill del Sinatra.
3: Quina merda. No, res.
1: En Jr. no és tan famós com el seu pare, però té una carrera prometedora. Només té 19 anys i ja està fent concerts arreu dels Estats Units,
0: No, i a més se li assembla. Vull dir que quan no tens calés per contractar el pare, contractes el fill.
1: Exacte. Mira.
0: Fan bastant no fet.
4: És com si ho veiés. Mira, som una associació sense ànim de lucre. Saps? Tenim la festa major, no tenim calés pel pare, si poguéssim portar el fill o l'Esperit Sant.
1: Mira. Això passa a Catalunya.
4: Algú que es digui Sinatra, que s'hi sembli, un doble.
1: En Júnior no li pot fer ombra al seu pare, però fa molts concerts. Avui en té un al resort on som. De fet, en Bach, el nostre gos, està entusiasmat per saber que el veurà. Està molt nerviós. Veurà el Frank Sinatra Júnior.
4: Sí, per aquest preu tenim el fill.
1: Sí. Es quedarà amb les ganes per això, perquè, amics meus, el concert del Frank Sinatra Jr. s'acaba d'anul·lar.
3: Ja deu ser d'aquells artistes que van allò, aquesta aigua que m'heu posat al camerino, d'aquesta marca no m'agrada, s'anul·la el bolo. N'hi ha d'aquests,
0: Però pot tenir una disposició.
4: Exigim unes coses per anar d'actuació.
1: Què demaneu?
4: Nosaltres, platades de macarrons gratinats.
0: A cada bolo,
1: Jo saps de què m'he donat?
4: Sushis
1: i macarrons?
4: Sushis.
1: És de mal combinar,
4: Escudella. Calenta.
3: Tio, vaig de bolo amb aquest tio, jo.
1: Sí, ja.
3: Encara
1: no demaneu.
0: Trobo que fa molts anys, no? Que us aguanteu?
1: No demaneu res en concret per contar.
3: Mira, vam arribar un dia amb un bolo i va venir la tècnica del teatre.
4: Sant Quirze.
3: I ens va dir, tot bé, no? I vam dir, sí. Cap d'hora va dir, us va tot bé, no? Si dius que el que ens ha costat trobar aquestes aigues amb ampolla de vidre. No sé per què. És que ens van dir que vosaltres l'aigua la voleu amb ampolla de vidre. No sé qui els hi va dir. Es va quan portar dos dies buscant aigues amb una mida ideal d'ampolla de vidre.
1: Fixa't, és que sou tiquismiquis.
4: No, no, nosaltres no.
3: Va ser molt gros.
4: Un lloc per canviança.
1: L'Arnau sí, els músics sí, que demaneu coses.
0: Ui, sí, els músics. Els riders.
2: No, i coses cares.
1: Coses cares,
2: eh? Jo ho deixo allà i no ho toco, però com a mínim has vist que t'han tingut en consideració.
1: Sí, sí, sí. Bueno, va, anem a la història, que ens estem despistant,
0: eh? Va, Frank Sinatra.
1: S'ha anul·lat el concert i l'organització és qui l'ha anul·lat perquè el motiu és un motiu de pes.
4: Exacte.
1: Han segrestat en Frank Sinatra Jr.
4: Això és gros, això.
1: És gros, és gros.
4: Sí, sí.
1: La notícia corre com la pólvora i s'esbomba per tot el país en pocs minuts.
5: Notícia d'última hora. Frank Sinatra ha estat segrestat aquest vespre instants abans del concert.
0: No ho fotis.
3: Ostres.
0: Josep Maria! Ai, mira què diuen a la tele.
6: Què diuen?
0: T'han segrestat en Sinatra.
6: El Frank Sinatra.
0: Sí, l'han segrestat.
6: La voz.
0: Ai, ai, ai.
6: El dels ulls blau.
0: Sí.
6: Ai, Déu, això és una desgràcia.
0: Ai, sí.
6: Ai,
5: la desaparició d'en Frank Sinatra Jr., fill del popular cantant, ha tingut lloc al seu camerino.
0: Josep Maria! Que mira, que no cal que pateixis, que en Frank Sinatra està bé. Ah. El que han segrestat és el seu nano, el que no val res.
6: Que doni poc cul.
1: És evident que si la persona segrestada hagués estat el pare, la notícia hauria resultat encara més traumàtica pels fans d'en Sinatra. Però igualment els ha colpit. Els Sinatra són gent molt estimada al país i tothom està impactat.
4: Sí, home,
1: és com si aquí haguessin segrestat el fill d'en Jordi Pujol. Sí. No és en Jordi Pujol, però no. També, hòstia...
4: Quin dels fills?
1: Un.
4: Té molts.
1: Un.
4: La filla de la Montserrat Caballé.
1: La vedada per part de seguretat és evident. Però donen pel que donen els de seguretat. Ara el que cal és veure com ens ho hem de fer per aconseguir l'alliberament d'en Júnior. Per fer-ho, ens n'anem amb en Bach a casa de la família Sinatra. Molts de nervis en aquella casa. La mare d'en Júnior ha estat ben desesperada, pobra dona.
7: Ai, mama. Ui, com estàs, mama? Jo estic molt trist, el meu germanet, han segrestat el meu germanet,
1: aquesta
7: Peyo.
1: És la germana de Júnior,
4: Sí.
7: Mama.
4: La mare, no?
1: No, la mare és aquesta.
7: Sí, ai, el meu fillet, torneu-me'l, torneu-me'l. Estic molt angoixada.
3: I amb la germana?
1: La germana.
7: Oh, estic molt desesperada.
1: La mare.
7: Aquesta és la germana, jo sóc la mare.
1: Estan molt tristes.
3: Sí, la tieta, la tieta?
1: El pare, anem a veure el pare. El Frank Sinatra.
3: Aviam,
2: va. Movem el cul i alliberem ràpid el nano, que a les 6 tinc un rodatge i després d'agafar un avió per anar a un concert a demà i... New York, New York...
1: Aquest és el de veritat.
0: Una mica d'empatia, no? Vull dir que...
1: Se li repampinfla una mica.
0: Sempre pensant en la feina, New York.
1: És que és veritat que pare i fill Sinatra tenen una relació una mica estranya, passen l'un de l'altre, però el segrest d'en Júnior ha fet emprenyar molt en Frank. Li ha fet agafar el toro per les banyes. Vol ser ell mateix el que negociï amb els segrestadors.
3: Que bé, això.
1: Que et truquin Sinatra.
3: Collons.
1: En aquests moments està esperant la trucada dels segrestadors des d'una cabina telefònica que hi ha al davant de casa seva. Ara és quan sabrem les condicions que demanen per l'alliberament del nano. És un moment de nervis. Agafa'l.
4: Això és la cabina?
1: Agafa'l, Frank, agafa'l.
5: Frank Sinatra, l'autèntic. Digui'm.
4: Hòstia, nano.
3: És en Sinatra. Hòstia, quines veus que tenim,
1: Què feu tots a dins la cabina?
3: Estem en una altra cabina, nosaltres.
1: Vale.
3: Sí.
1: Sou els segrestadors, vosaltres.
3: Som els segrestadors, estem molt estrets aquí dins, però demano, digui-li, va, digui-li.
4: Ja, digui'm les condicions.
3: Digui'm les condicions, sí.
4: Senyor Sinatra.
3: Digui'm.
4: Hòstia, és que estic nerviós, eh?
3: Digue-li.
4: Sí, estic molt nerviós, és que m'agrada molt la seva música. I New York.
1: Un moment, o sigui, tu ets el segrestador. Tu ets el segrestador.
4: Sí.
1: No, i estàs exigint un rescat?
4: En New York.
1: En el senyor...
4: en Sinatra.
1: Sí, no pots quedar a cantar enmig de la trucada. I tu que ets en Frank Sinatra, que tens el fill segrestat, molt menys. No pots quedar-te a cantar.
3: Puc negociar amb algú, jo?
1: Sisplau.
3: Puc negociar amb algú, sisplau?
1: Sí.
3: Hòstia?
4: No crideu, sí.
3: Ah.
4: No crideu.
3: Hòstia, demana-li alguna
4: cosa, va. Sí. Què volem? Sí. És que no sé què demanar-li.
1: Un preu, poseu un preu.
3: 240.000 dòlars.
8: Vinga, ben parit.
9: Senyor Sinatra, volem 240.000 dòlars.
1: Sí. 240.000 dòlars l'any 1963 és una morterada.
8: Això és pasta, eh?
1: Piquen fort els segrestadors.
8: Sí, sí.
1: 240.000 dòlars.
8: Sí, el matarem en el júnior.
1: La resposta a la petició d'en Frank Sinatra...
8: Junior.
1: ...és aquesta. Atenció, perquè Frank Sinatra els hi fa una contraproposta.
8: Vinga. Vinga.
2: Res de 240.000 dòlars.
8: Ho pensava.
2: Si allibereu el meu fill,
8: sí,
2: us pagaré 1 milió de dòlars.
1: En Frank Sinatra ha volgut marcar paquet i deixar clar que els diners no són un problema per ell. Tot això és real, eh?
8: És veritat.
1: Però el que en qualsevol cas hauria acabat en un acord ràpid es complica. I tot per culpa de les exigències dels segrestadors.
0: Merda. Demanen més pasta, oi?
10: I una moto per escapar-se com a les pel·lícules, no?
1: Doncs no exactament. Les seves exigències són una mica més peculiars. Agafa'l.
8: Vull ara. Ara anem força, eh?
1: Agafa'l.
0: Frank, agafa el telèfon!
2: Frank Sinatra, l'autèntic al telèfon. Digue.
11: Senyor Sinatra, escolti'm una cosa.
8: Sí? Diu
11: jo... Que això del 1 milió de dòlars que ens ha ofert...
8: Ah.
11: Res de res, eh?
8: Nanai.
11: Ah, senyor Sinatra, res de res. 240.000 dòlars... Que no. Que no, un miler de... M'estic liant, sí. M'he fotut nerviós, sí. M'he fotut nerviós, perquè vostè...
8: Quan volem?
11: Vostè ens ha ofert 1 milió de dòlars.
2: Un milió de dòlars si retorneu al món.
11: Doncs res de res, senyor Sinatra.
8: No.
11: No volem 1 milió de dòlars.
8: No.
11: Volem 240.000 dòlars, senyor Sinatra.
8: Ni un més ni un menys.
11: Senyor Sinatra.
8: 140.000.
11: Vostè què pensa, que som tontos o què?
1: El que acabeu de sentir és tan estrany com real. Els segrestadors d'en Júnior no volen sentir parlar del 1 milió de dòlars que els ha ofert.
8: No.
1: Ells volen...
8: 240.000.
1: Els 240.000.
10: Però ja ho saben, no?, que 1 milió és més que 240.000.
11: Clar que ho sabem, clar que ho sabem.
1: Ho saben, ho saben. Però tampoc sembla que siguin el canari més llest de la gàbia. Resulta que hi ha diversos motius que fan que exigeixin aquesta quantitat tan concreta. I tots responen a les peticions d'en Keenan, que és el cervell de la banda. Poseu música, música dient per en Keenan, que us diré les 3 raons que li han fet demanar 240.000 dòlars. En Keenan és un antic corredor de borsa que es va arruïnar en una operació. Ha fet números i ha vist que amb la part dels 240.000 dòlars que li pertoquen del rescat, en té prou per pagar els deutes. Són 3 segrestadors a repartir.
10: 80.000.
1: 80.000.
10: 84. Si un ja en té prou, 80.000, perquè n'has de demanar més.
1: De fet, calcula que són prou diners per pagar els deutes, invertir la resta, fer-se ric un altre cop i llavors poder tornar al Sinatra els diners del rescat.
0: Són bona gent.
8: Els tornarem els diners encara.
10: És dels més honestos que he conegut mai.
0: És tant.
10: Els més imbècils també.
1: També. També. Segon motiu, l'espiritualitat. En Keenan és un faranduler dels àngels, mig boig, té aparicions divines. Assegura que Déu li ha encarregat que faci un gest que reconcili en Sinatra pare i en Sinatra fill.
8: És clar que si és ideal,
1: saps?
8: Segrestos un dels dos i llavors els... Saps? Es crea un vincle,
1: sí,
8: una necessitat.
1: Sí, sí, sí.
8: Està molt ben pensat.
1: Se t'apareix Déu un dia i et diu, has d'unir Frank Sinatra fill
8: Déu,
1: i Frank Sinatra pare.
8: O un enviat, un àngel.
1: Lo que sigui.
8: Sant Gabriel.
1: Tercer i últim motiu.
8: Sant Miquel.
1: Sí, sí, sí. Dada completament real, eh? Atenció.
8: Sant Francisco.
1: Sí, ja ens ha quedat clar, Xuriguera. En Keenan només demana 240.000 dòlars perquè, segons diu, no vol ser considerat una persona avariciosa.
2: També és mala sort que m'hagin hagut de venir a segrestar el fill als paios més imbècils de tots els Estats Units.
1: A veure, depèn de com t'ho miris, Frank. Al final són cèntims que t'estalvies, eh?
8: New York.
1: Quin tio més imbècil. Espero que no fos així, Frank Sinatra.
2: Sí, era pitjor.
1: El pitjor de tot plegat és que després de tot el sarau, quan reben els diners, un dels segrestadors, atenció, té un atac de nervis i acaba alliberant en Frank Sinatra Jr.
10: Molt bé.
1: Bé, nano, bé, molt bé.
8: No es pot treballar amb gent poc professional,
1: no,
8: eh?
1: No. A més de deixar-lo lliure abans d'hora, confessa el segrest a la seva família.
8: Sí.
1: El delaten a l'acte i els 3 segrestadors acaben a la presó. Al principi se'ls va imposar la cadena perpètua, però eren tan tontos, suposo, que amb només 4 anys els van alliberar. Van dir, aquesta gent farà més feina fora que dintre.
8: És poc perpètua.
1: Sí, 4 anys és poc perpètua la cadena, sí. Anem a veure si ha sobreviscut el nostre gos, el nostre Quiso.
0: Estic aquí amb...
1: Amb qui,
0: Mercè? Amb
1: el Quico.
0: Quico. Quico,
1: no ets
8: Quico? Quico Sinatra?
1: Quico Sinatra.
0: És que tinc una vista.
1: En Quico de Terrassa. Quico, el segrest va fer que en Frank Sinatra, pare, agafés per sempre un costum. Un costum de dur una cosa a la butxaca. Què hi portava? A. Una foto del seu fill Júnior. B. Un grapat de monedes per si havia de trucar des d'una cabina. O C. Un xec per valor de 240.000 dòlars.
0: Ai, ai, ai, ai.
12: posem el xec.
1: El xec, eh? Doncs el gos és...
0: Ai.
1: Mort.
0: Ai. Oh, no.

0: les converses per falta de tenir efectiu quan trucaves des de la cabina. Hi ha dies en què les morts són del tot inexplicables i aquest és un dels casos més flagrants. La situació de tensió que s'ha viscut durant el segrest d'en Frank ha estat tan alta que ens hem despistat massa i hem perdut de vista en Bach, el nostre gos. Com que volia escoltar un músic tant sí com no, se'ns ha escapat, segurament per trobar algun músic de carrer que li animés la tarda, i un dels cops que ha travessat la carretera, un autobús l'ha atropellat. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres. I en el vostre esperit.
1: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, us informa Núria Har. Itàlia estudia prorrogar almenys un altre mes els controls fronterers dels passatgers que arriben en avió i vaixell des d'Espanya. La suspensió temporal de l'espai Schengen entre Itàlia i Espanya, que permet la lliure circulació de ciutadans europeus, va entrar en vigor l'1 d'agost arran de la crisi migratòria de Ceuta. Ara, però, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, es disposa a allargar-lo un mes més. També en les últimes hores, Espanya ha demanat a la Unió Europea el suport de Frontex per fer el triatge dels migrants que continuen a la ciutat autònoma. Un mes després de l'entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol ha demanat ajuda a la Policia Europea de Fronteres per classificar els nouvinguts i decidir si els repatria o tramita les seves peticions d'asil. El ministre espanyol de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ja ha traslladat la petició per carta a la directora de Migració de la Comissió Europea. I més notícies en format breu. Fa uns minuts han pujat a 626 els morts per la riuada massiva al Nepal. Els serveis de rescat continuen treballant per localitzar les 2.500 persones que segueixen desaparegudes. Ahir a la tarda, Nepal va localitzar en vida un dels tres espanyols que seguien sense localitzar. De moment, però, no han transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut, i el Ministeri d'Exteriors espanyols no ho ha confirmat. Les 18 famílies afectades per l'esvoranc de les obres de l'L9 de Barcelona no podran tornar a casa seva fins al gener de l'any que ve. Qui sí que podrà recuperar la normalitat d'aquí unes 5 o 6 setmanes són els veïns d'una quinzena d'habitatges i un local comercial també al barri del Putxet. La resta, però, com aquesta veïna, hauran d'esperar fins al 2027.
2: Principis d'any. Tu que en tens? Gener? Febrer? Març? Abril? Com hi veurem tots aquests mesos? Me genera moltíssima ansietat.
1: L'esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 metres de profunditat es va localitzar a l'interior d'un restaurant pizzeria del carrer Teodora a la Madrid a principis de juliol. I els Mossos investiguen la mort d'un excursionista de 26 anys que hi va caure per un pendent a la vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. La policia sospita que la víctima es va precipitar en una zona de difícil accés, a l'estany de Gèmena. Els bombers van rebre l'avís ahir al migdia d'un excursionista que va alertar que el seu company havia caigut i no contestava. Al cap de poc, un helicòpter del SEM va localitzar el cos sense vida del noi. Aquesta nit, Doctor Prats actua a Cervera.
3: Energia per recórrer carreteres infinites, per seguir perseguint horitzons.
1: El concert s'emmarca en la celebració de l'Aquelarre i Doctor Prats actua a la plaça Magdalena de Montclar de la capital de la Segarra. La banda està immersa en la gira del nou disc F5 amb un directe carregat d'energia on repassen els èxits de la seva carrera així com els nous temes. El disc simbolitza el retorn de Doctor Prats, un grup després d'una aturada temporal que repassa els 10 anys de trajectòria de la banda. El concert de Doctor Prats començarà quan faltin 5 minuts per a la mitjanit i és un dels reclams de l'edició d'aquest any de l'Aquelarre, que també homenatja el mil·lenari de Cervera i que té com a personatge principal el rei Boig, protagonista d'una de les llegendes més fosques de la ciutat. I en esports, avui l'Espanyol visita la Reial Societat sense el nouvingut Brian Zaragoza i el femení blanquiblau arrenca la Lliga jugant al camp de l'Eibar. Ahir, la tercera jornada de Lliga va obrir amb els següents enfrontaments: Racing de Santander 3, Elx 2 i Alavés 1, Villarreal 0. Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny s'ha exercitat en solitari. I per últim, la selecció espanyola masculina d'hoquei herba amb 12 catalans s'ha classificat per a la final del Mundial. El combinat espanyol s'ha imposat a la primera semifinal als Països Baixos per 3-4 i diumenge

0: aquest estiu.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
0: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
2: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
3: Mort pesa molt, tant que pesa molt, pesa com un mort, que diuen els catalans.
2: Tornen els draps bruts.
4: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
2: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
0: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
2: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
0: Catalunya Ràdio.

0: mans. Més arrel. Més Catalunya Ràdio.
1: Bon dia, bona hora. Arrenca el Mans, una nova edició del programa de l'Arrel a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional. L'estiu acaba, però la cultura popular continua ben viva. Avui mirem cap al setembre, perquè d'aquí a pocs dies comencen les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya, una de les grans finestres del nostre país a les danses i les músiques tradicionals del món. Un cop d'ull, l'estudi que ha fet la Federació d'Ateneus de Catalunya, la FAC, sobre l'ús del català en aquests espais. I recuperarem una altra de les novetats discogràfiques que ens ha deixat la temporada de Cris Joanico, Rosa Desvents. I som amb Dolors Joanol a la producció i Quim Rotllant a la direcció i locució.
0: Mans, de l'arrel a la plaça.
1: Som-hi, doncs, comença el Mans. I les primeres notes, la Reus Jove ens porta aquesta peça de Nabat, 50 històries per explicar.

0: coses.
1: Chris Jonick torna amb La Rosa dels Vents, un disc inspirat en els vuit vents de Menorca i en tot allò que remouen, el paisatge, la memòria, l'amor i la mirada mediterrània. Vuit cançons, vuit vents i vuit sonoritats, un retorn a una sonoritat de banda de rock, sol funk i fins i tot arrel illenca. En parlem amb en Chris Jonick. Bon dia, Chris.
2: Molt bon dia.
1: Aquesta Rosa dels Vents, Chris, hem vist que la descrius com una mena de talaia, mirant en els vuit punts que ens dona aquesta fantàstica rosa.
2: Sí, bueno, de fet el que faig és convertir l'illa de Menorca en una talaia. En el moment que agafo la Rosa dels Vents i la poso damunt l'illa, és una manera de figurativa, no? De fer el que s'hi fa habitualment, que és observar el món des d'aquesta petita roca, des d'aquest Menorca, des de fa molt d'anys. Però ho faig ja, diguéssim, utilitzant l'originalitat pròpiament de la Rosa dels Vents. La Rosa dels Vents és un element que és habitual, molt comú, el tenim molt, molt present, si més no, aquí a Menorca, però diguéssim que el tenim assimilat de tal manera que gairebé no li fem ni cas, no? I el que faig és això, buscar aquestes direccions dels vents, que, com sabeu, a Menorca peguen tots, els tenim tots molt presents, i és aquest punt. A partir d'aquí, doncs, surten mil coses, mil idees i vuit cançons, bàsicament.
1: Amb un munt de col·laboracions, retornant a una mena de rock més contingut, potser, que altres vegades, però que sí que hi ha una gran diferència amb el darrer treball, que era aquell Cançons de Xerxa, aquell homenatge a poeta local, que en allà sí que jugaves molt amb les percussions, sobretot tradicionals. Sí. Aquesta vegada no et deixes de respirar alguna mena d'arrel, una mena de pesa de terra, hi ha instruments, evidentment, que són molt, molt presents a la tradició. Dona com la sensació de dir, entre el concepte de Rosa dels Vents i alhora aquest punt de presa de terra, ser universal a partir d'allò local.
2: De fet, aquest concepte que dius ara és un concepte que jo defenso fa molts anys i no sempre ho he pogut aconseguir, però crec que és la manera més coherent de ser global, no? És a dir, vivim des de fa molts anys amb la globalitat. Bueno, no sé si ens ho recordeu, però fa 25 o 30 anys es parlava molt del món global i que perdríem totes les... Si t'hi fixes, els estils musicals que estic parlant sempre de música, que els estils musicals que arriben a més gent són els que tenen un component totalment, si més no, el punt de partida és totalment local. Digue-li blues, digue-li flamenc, digue-li el hip-hop, digue-li el que sigui. És a dir, tots tenen un punt de partida molt, molt, molt local, molt en la tradició de cadascú. I sí, jo són elements que sempre m'agrada aportar en els meus treballs, des del disc Memorial en 2004, que vaig agafar un conjunt de cançons populars i les vaig adaptar als ritmes que jo considerava moderns en aquell moment, aportant, per exemple, no sé, incorporant el guitarró, és un instrument de folclore d'aquí de Menorca, no només a Menorca, també a Mallorca i també a les Serres de l'Ebre i al País Valencià, evidentment. El que vull dir és que sempre he intentat introduir aquests elements i aquesta vegada, tot i anar-me'n una mica més a un punt de partida de música més, on m'hi sento més, no sé si més còmode, però sí que l'he cultivat més d'una vegada, digue-li un funky, un rhythm and blues, un soul, sempre al final les col·laboracions han estat aquests instruments de tall de més d'arrel, segurament per aquest disc que deies abans, o de Cançons de Xerxa, que vinc d'una història que la poesia d'en Joan López Casanovas, que és el poeta que vaig musicar, em va portar en aquest aire. Intenta parlar de coses que m'envolten, ho faig des d'una talaia a la que veig no només les coses que m'envolten, jo miro una mica més cap enllà i evidentment intento introduir, doncs, aquests instruments.

0: l'arròs dels vents, al final ens descriuen, d'alguna manera, són tota una sèrie de vents que cada un té les seves particularitats. N'hi ha uns que són més secs, altres que són més freds, altres que són més bruts. Això s'hi respira cada temps, a cada track, no? I, de fet, les cançons tenen nom, però van acompanyades del seu vent.
1: Sí, vaig voler identificar una mica cada cançó des d'on sortia, no? Una mica. I és cert el que deies, els vents... Aquí a Menorca és el mateix una tramuntana que un xaloc. És totalment diferent. Però, a més, que no només en si mateix el vent, que en principi és aire que corre, vull dir que tampoc no ens equivoquem. És el mateix aire poder que va amunt i avall. Però sí que la procedència de cadascun d'ells ens arriba i aporta una sèrie d'elements que afecten les persones, afecten l'estat d'ànim, el dia a dia, afecten la roba que et poses. És que és tan directe com tot això, no? I sí, m'he fet servir aquestes particularitats per posar-ho amb la història que estava intentant explicar en aquestes cançons.

0: La tramuntana, diu, només són paraules. És aquesta ventada que aquí a l'Empordà se'ns ho emporta tots, igual us passa a
1: Ciutadella. Sí, és la mateixa, eh? És la mateixa. Penseu, si teniu l'imatge una mica de les Illes Balears i en el cas Manuel Mar d'està just enmig del golf d'allò. És a dir, està la tramuntana que arriba a l'Empordà, que jo hi he viscut a l'Empordà i sé que és la mateixa que també arriba a Menorca i també dura, és dura i dura molt. Sí, és bastant crua, la veritat.
0: També, de fet, ens recorda això, que les coses passen al final, o s'ho ha una ventada.
1: Sí, és curiós com la tramuntana és un dels vents que més ens marca, més ens condiciona, perquè en el cas de Menorca sol anar associat a un aïllament total per mar, és a dir, no hi ha vaixells, i això té una sèrie de conseqüències depèn dels dies que duri, però també és cert que és el vent que més desitjam moltes vegades, perquè la majoria de vents són molt humits aquí, i la humitat se'ns cala per tot. Hi ha dies fins i tot que alguns carrers del sol no hi toca, doncs hi ha basses a terra d'humitat, així perquè ens entenguem, eh? I el que volem és que arribi la tramuntana, vagi net, i això sí, a la tramuntana és aquell vent que aprofitem per, quan n'hi ha, doncs, obrir les portes una miqueta, encara que siguin 3 minuts, per airejar les cases. I sí, és un vent que fa net, neteja, la veritat. I quan hi ha aquesta cançó que parla de una mica de parlar de més de la gent, que ho fem tots, eh? Això de... Tots som experts en tot, saps? Però al final sempre fem els comptes dels altres i hauríem de ser una mica més prudents en tot això. Com dic jo, les paraules són... Se les emporta el vent, neteja, i la tramuntana ho fa.
0: En aquest cas, aquest només són paraules, t'hi acompanya l'acordió d'en Carles... Bueno, i en Carles ve el de mateix, no només l'acordió, està clar.
1: Exacte.
0: Hi ha un munt de col·laboracions en el treball, pensades fins i tot amb aquesta Rosa dels Vents, està clar que un llevant a aquesta condemna del Jacint Belacene, que a més, de totes les lletres, potser és la més reivindicativa, i ens parla d'un fet que sí. Dia sí dia també hem de sentir.

Sí, mira, aquesta talaia des de Menorca, quan vaig girar i em vaig posar a mirar cap allà avant, em vaig anar una mica més enllà. Allà avant realment potser tenim Sardenya, tenim Sicília, Itàlia, però una mica més enllà hi ha Palestina, hi ha Gaza, hi ha tot aquest desastre que encara a dia d'avui segueix succeint, tot i que no el tenim cada dia al plat de taula, però hi va haver un moment en què estàvem immunitzats totalment del que estava passant i quasi ho normalitzes, no? I és una bestiesa. És a dir, jo sempre penso que si han tingut una generació de 2-3 anys, unes generacions aquí que amb el tema dels 3 mesos del Covid van quedar afectades, imagino, o no em puc imaginar, mira, no em puc imaginar com els afectarà aquesta gent el que estiguis en perill perquè caigui una bomba sobre casa teu i quedis de sota i ja no puguis comptar, o la família teva que ja no hi sigui. I això crec que amb els nens, sobretot, és allà on més els hi més pot afectar, i és realment ja no dono la raó a ningú, ni crec que faci falta donar-la per pensar o veure que allò és un desastre i que evidentment és evitable. El tema és que és evitable.

0: dels temes més mediterranis és aquest que t'acompanya el multiinstrumentista i bufador de sons en general, en Xavi Lozano, amb Les coses arriscades, que sí, Quica, ens parles de la felicitat.
1: Sí, sí, a veure, que la vida són moltes coses, és patiment, és preocupació, és contemplació, és estima, és amor, és gaudir de moltes vegades del dia a dia. A vegades pensem que al darrere està bé i ser feliç i tal, hi ha una gran èpica, i no, és mentida, és tot el contrari. És a dir, necessitem, jo crec que necessita poc per ser feliç. I una mica ho reivindico amb aquesta cançó, que sí, que al final aquells petits detalls que fas i els fas a consciència amb la persona que t'acompanya, que t'estimes, allò és el que has de valorar i has de dir. No, evidentment que sí que faràs coses segurament extraordinàries amb aquesta persona, però en el dia a dia és allà on es demostra aquesta estima.
0: Aquestes coses arriscades. De col·laboracions, com deien, hi ha moltes. Maria de Babyface, la Mà de Mar, de fet, també hi és. Hem sentit amb aquest... també hi ha en Pep Poblet. I una grellera com la Laia Gluck, que el so de la gralla se'n va cap al saxo d'una manera increïble. A vegades, els prejudicis dels instruments, dius, no, fins aquí, com pots anar?
1: Sí, bueno, jo crec que la gralla és un instrument que d'entrada ens sobta molt. Jo fins i tot fa molts anys havia tocat amb un grup de gralla, havia tocat la percussió, quan era jove, estant a Girona. I sempre... diguéssim que d'alguna manera ens té un...
0: Aquell amor i odi, no?
1: Però l'aire hi treu un so espectacular, és dolç, és... no sé per què li diuen gralla, si li ho he de dir, no sé, dolçó.

0: és curiós com, com la Laia és un músic que amb ella vam coincidir precisament amb aquest, aquest disc que vaig fer gravat a la Sinfònica de les Illes Balears. Em van fer una adaptació amb l'Omac Juvenil, que és l'orquestra de música de l'Arreu de Catalunya, la Juvenil, i la Laia tocava, tocava amb aquesta orquestra també. Ja vull dir que ja havien coincidit abans. Si t'hi fixes, totes les col·laboracions són instruments de vent. Això també ho he fet una mica, vaig pensar, si fem un disc inspirat en la Rosa dels Vents, els instruments han de ser de vent, i en tenim aquí de molt particulars i curiosos. La gralla és un... M'hauria fins i tot agradat incorporar la tenora, però en aquest cas no va poder ser, però hi ha el set de gemecs, hi ha un set de gemecs amb en Francesc Sanz, que també és un altre dels instruments, a més molt curiós, amb un tema, jo diria que de rock llatí, saps? Però fet que hi escau perfectament quan van sentir l'adaptació, va ser brutal. I, bueno, sí, és intentar jugar una mica. Al final, la música no és res més que joc, sobretot amb la gent que hi participa. Tinc la sort de tenir uns col·laboradors espectaculars i sobretot donar una banda, una base de bateria, baix i guitarra amb en Pere, en Lluís i en Quim, que han fet una feina excel·lent.
1: Ara ens parlaves d'aquest sac que hi posa en Cesc Sanz en el Perfil Salat, i ja per parlar de fons, no? Ens parla d'aquest Estiu a Menorca quan s'acaba, no? Ja?
0: Mira, els menorquins desitgem la tramuntana de tant en tant i que sigui el mes de finals de novembre, d'octubre, principis de novembre ja, a vegades, perquè no per res, ens encanta que vingueu, eh? A passar vacances. Però sí que és cert que els menorquins desapareixem una miqueta. O sigui, estem
1: ja prou,
0: sobrepassats.
1: Ja...
0: No, és que no, desapareixem. És a dir, jo, és una cosa, és una pregunta que faig als concerts, a la gent. Heu estat a Menorca? El 80% ha estat a Menorca. I quan heu estat a Menorca, bueno, l'estiu molt bé. I quants de menorquins heu conegut? I allà hi ha un silenci absolut. O sigui, desapareixem. És normal. A veure, Menorca som una sèrie de quantitat d'habitants d'uns 80, 90 mil durant tot l'any, o d'uns 70 durant tot l'any. Evidentment hi ha més, perquè hi ha molts xavals que estan estudiant, gent que s'estudien fora, però que arribem a un pic de 230 o 240 mil persones al mes d'agost. Treure el cap és molt complicat.
1: I és poc sostenible, també s'ha de dir, d'alguna manera. Ens va de nassos aquesta Rosa dels Vents, aquesta talaia, no només visual i musical, sinó també anímica, d'alguna manera, aquest nou treball que ens presentes.
0: Sí, m'ho he pres, tot i que evidentment hi ha algunes persones on no les podia callar, com és el Sol de Llevant o la Tramuntana mateix, així que a vegades són percepcions que tens o que les has d'abocar, però sí que reivindicar una mica la vida, no? És que és superimportant. No sé, jo fa 35 anys, una mica més, que em dedico a la música professionalment, i el ser-hi és el més important, és el que al final el que compta. No és arribar, que jo no estic allà dalt, eh? Estic aquí, he baixat, i estic allà amunt i avall, però ser-hi seria superimportant i poder gaudir del que fas. Jo he fet de la música el meu ofici, però tot i així segueix sent el meu hobby. I això no canviaria per res.
1: Agrair-te que ens hagis atès aquesta videotrucada, en aquest cas.
0: Merci. I salut, que us agradi, o si més no, que us obri la curiositat.

Seguim endavant al Mans. Tenim propostes per fer-vos de cara a aquests dies. Avui dissabte s'hi celebra, evidentment, la Festa Major de Vilafranca del Penedès, una de les celebracions patrimonials més importants de Catalunya. Fins dimarts, els carrers s'ompliran de seguicis, balls populars, gegants, foc i castells. Demà diumenge arribarà un dels moments més esperats de l'any amb la Diada de Sant Fèlix, considerada per molts la millor actuació castellera de la temporada. També avui, jornada gran de la Calarre de Cervera, a la Segarra. La ciutat tornarà a omplir-se de bruixes, diapes, espectacles de foc, música i fins ben entrada la matinada, culminant amb una tradicional aparició del mascle cabró. El Vallès Oriental, el Granollers, darrers dies de la Festa Major de Blancs i Blaus. Després d'una setmana de rivalitat festiva entre les dues colles, avui demà es decideix quin dels dos colors s'emportarà la victòria d'una de les festes més participatives d'aquest país. Més coses que passen encara aquests dies. Al Bages, la seva capital, Manresa, continua immersa en la Festa Major. Aquest cap de setmana concentra bona part dels actes tradicionals, amb gegants, seguicis, danses, música i activitats populars abans de la cloenda, que serà dilluns. I ja mirant el cap de setmana que ve, recordar-vos que divendres dia 4 comença la Festa Major de Sabadell, al Vallès Occidental, amb 4 dies de cultura popular, concerts, castells, bestiaris, cercaviles i activitats per a tots els públics.

0: Des del Puig aquí dalt i balla, el Germà Negre, són aquesta formació que ens ha ofert el Baile del Japó. Els trobareu aquesta matinada a la Aquelarre de Cervera.
1: Catalunya Ràdio. Si creus que la cultura popular és cosa de quatre, és que no ha sortit mai del teu algoritme. Mans.
0: Els Ateneus han estat històricament espais de trobada, de formació de cultura popular i també de defensa de la llengua. Però quin ús es fa avui del català dins d'aquestes entitats? Des de la Federació Ateneus de Catalunya, des de la Plataforma per la Llengua, s'ha impulsat una primera diagnosi que analitza les activitats, l'atenció al públic, la rotulació, les pàgines web, vaja, tot el que envolta en els Ateneus, a partir de l'exemple de 15 d'aquests Ateneus. Una fotografia que en general és positiva, però que també assenyala alguns punts febles. En parlem amb el Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya. Pep, bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Quim.
0: Pep, per què creus que calia fer aquest estudi i comprovar aquest ús real del català dintre d'aquest àmbit?
2: Perquè moltes vegades, doncs, quan mirem de cara endins, creiem doncs, que tot ho fem bé i de quan en quan hem de tornar-nos a revisar procediments, revisar si realment s'estan fent bé les coses i, sobretot, com sempre es pot fer, doncs en què podem millorar. I amb el tema del català, tot i que sabíem doncs, que el que anàvem a fer doncs, podíem intuir la nota final, doncs ho volíem fer perquè sabíem que hi havia aspectes on es podia millorar.
0: Un dels punts febles que s'hi detecten en aquest estudi, recordem que s'ha fet a partir de 15 mostres d'Ateneus, passen sobretot quan entren en joc empreses, professionals, agents externs.
2: Un dels punts més febles és amb tot el que té a veure amb la restauració, amb els bars i cafès, però no només ens passa als Ateneus, sinó que com a país també és un dels problemes que tenim. Però en els Ateneus, doncs, com és un reflex del que passa a la societat, també és un problema important. El que ens puguin atendre en català, que les pissarres on col·loquen el menú, col·loquen les ofertes, on diuen totes les tapes que ens poden fer, doncs que estiguin en català. Això és una lluita, i una lluita que tenim i ho fem.
0: Mm-hmm. Clar, hem dit algun dels punts febles, però també és cert que dels 15 Ateneus, diguem-ne, analitzats, n'hi han 7 que obtenen un màxim nivell en aquest cas. Per tant, diguem-ne que es pot arribar a excel·lir, no?
2: Home, evidentment. L'excel·lència sempre s'hi pot arribar, i un cop has arribat encara tens marge per millora. Això sempre. Com en aquest cas també. I els que no han arribat, que fins i tot doncs, hem tingut algun que clar, que s'ha molestat, perquè a ningú li agrada, no? Doncs veure que tens... Però el fet que s'hagi molestat és un senyal que n'és conscient de la feina, que n'és conscient de la importància i que farà tots els possibles per millorar. Això és important també, que diguin, escolta, tens aquest punt feble, i que et sàpiga greu. Això està molt bé.

0: estudi ens dibuixa, d'alguna manera, ens fa aquesta radiografia sobre el català en els ateneus, i sí que és cert, no?, que és la voluntat d'una programació, d'una interacció entre socis, membres de l'entitat, etc., que el català és la llengua d'ús. Com dèiem, hi ha aquests punts febles, que és quan hi entren en joc altres professionals, però no sé si aquí també s'hi valora el fet de què representa, què representen aquests ateneus, què representa la llengua com a punt de partida de coneixença o de donar-se a conèixer a les generacions o les noves vingudes de gent al nostre país.
1: Evidentment, vull dir, la llengua, en el cas dels ateneus, el català és la llengua vehicular i la llengua, doncs, d'ús quotidià i d'ús en tot el que és el tronc de les activitats. Sí que ens pot passar, doncs, que hi hagi algun professor, monitor o monitora d'activitats tipus tumbes o tipus, doncs, segons quina tipologia de ball, doncs que el monitoratge que sigui contractat per dur a terme aquella activitat, doncs, hagi vingut de fora o no estigui del tot integrat. La feina és nostra, doncs, per anar-lo acostumant a anar utilitzant, doncs, el català cada cop més. A més, doncs, dins dels ateneus, ja van ser en el seu moment, doncs, la porta d'entrada de la nova ciutadania, i també va ser on es va normalitzar, doncs, l'utilització de la llengua. I ara, diguem-ne que ens hi tornem a trobar. Aquesta setmana tenia una reunió amb un president d'una entitat d'Almeria, i, bueno, no, l'entitat és un ateneu, però ell és nascut a Almeria, porta molts anys, i tenia un català, o em parlava un català quasi bé millor, per no dir millor que el meu. És a dir, que la gent que ve, la gent s'integra, el que es vol integrar s'integra més ràpid, això és evident, hi ha d'haver una part de voluntat per l'altra banda, per l'altra persona, i els ateneus, doncs, el que fan és facilitar i sobretot normalitzar-los, sense exigir res, però sí normalitzant i veient fent veure la necessitat que per una millor integració dins del col·lectiu, dins d'aquest col·lectiu, doncs, de cultura, d'aquest col·lectiu, doncs, de cultura popular, etc., teatre amateur, és molt important, doncs, el fet que puguis expressar-te amb la llengua vehicular de tota,

0: escolten després d'aquesta diagnosi, es plantegen o apunteu accions concretes de cara a aquesta segona part del 26, 27, o voleu continuar estudiant primer a veure la situació?
1: No, ja seguim estudiant i seguim treballant. És a dir, ara obrim una segona tongada amb unes altres parts del territori. La sort és que, en el cas dels Ateneus, en aquest moment som 223 punts situats a tot el territori, tot el país, i això fa doncs, que ara puguem triar una altra part del país, diagnosticar també amb un altre grup doncs, de 13-15 ateneus, doncs fer la diagnosi. I amb els que ja l'han fet, doncs mirar de millorar. Una altra cosa que no t'he dit és que, per exemple, ens hem trobat que la cartelleria pròpia de l'Ateneu sempre és en català, però a vegades ens venen alguns cartells, fins i tot alguns venen del mateix ajuntament i ens venen en castellà. L'entitat el penja, cap problema i tal, i hauríem de començar a ser més valents i a dir, no, escolta, oi que tindràs la versió en català? Doncs passa-me-la en català. Hem de fer aquest pas. Penso que ara ens falta fer aquest pas, ser un punt més valents, i si ens porten un cartell en castellà, dir, escolta, no et sàpiga greu, però segur que tens la versió en català, segur que la tens, doncs, i si no, amb el Canva, a veure, això són tres minuts, vull dir que per engegar i apagar l'ordinador, imagina't, vull dir, és molt ràpid. Aleshores, ens falta que més valent, de moltes vegades ho fem per no molestar, perquè ningú es pareixi susceptibilitat i dius, no, escolta, si aquí tot ho pengem en català, doncs ho demanem, no ha d'haver cap problema. Jo et dic, alguna vegada ens ha passat en algun cartell fins i tot que ve del mateix ajuntament.
0: És una mica un mantinc el català social, no?
1: Correcte.
0: És a dir, com a comunitat. Una cosa és el compromís personal i l'altra cosa és dir, no, com a entitat posem aquests límits i ja està.
1: Correcte, hem de ser més activistes.
0: I això també passa, m'imagino, per aquestes subcontractacions, al final.
1: Amb aquest monitoratge que ens ve de fora, també hem de vigilar molt on està el límit, perquè si ens ve a fer una conferència una persona doncs, que ve d'una altra zona que no és d'una altra part del món, que no sigui Catalunya, i podem aprofitar perquè està per aquí o perquè ve a fer una presentació del llibre o ve a fer una presentació d'una pel·lícula, esclar, aquí doncs hem d'acceptar-ho, evidentment, no hem de ser doncs tampoc més papistes que el papa. Però amb tot el que es pugui, amb tot el que sigui el dia a dia, amb tot el que sigui aquesta programació d'arts escèniques, aquesta programació de pel·lícules, doncs sempre mirar si hi ha la versió en català. Sí que ens costa més, sí que, per exemple, en pel·lícules no les podem tenir perquè la versió en català sempre, moltes vegades sempre surten més tard, doncs, o fins i tot la presentació dels llibres, mirar de sempre fer la versió en català.
0: Doncs Pep, gràcies per ajudar-nos a entendre aquest estudi que heu arrencat, la bona sensació de que els ateneus aproven en català, però que feina sempre n'hi ha per fer. Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya, gràcies per atendre la trucada del programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres i siguem més activistes.

0: Tal dia farà un any, des del barri es comenta la Ludic Band que avui seran a Figueres a l'acústica. També hi actua Sopa de Cabra. I encara més coses que passaran aquests propers dies. Les GIF, les Jornades Internacionals Folklòriques, arriben a Catalunya. Una nova edició que començarà el proper dia 4 de setembre. En parlem amb el seu director, l'Oriol Ramírez, de Adifolk, l'Associació per la Difusió del Folklore,
1: que és el responsable d'aquestes Jornades Internacionals Folklòriques. Bon dia, Oriol.
2: Molt bon dia.
1: Pocs dies, res, 10, que fa que heu arribat de la PEC Internacional. Tot bé, no? És per Estocolm?
2: Sí, sí, molt bé, molt bé.
1: Ha sigut una celebració o una jornada amb més participació que mai, amb un esforç important que representa per part de les entitats. Va evolucionant bé la PEC? Com el valoreu des de Difolk?
2: Bé, home, la PEC, des que vam poder entrar de la mà de les diferents delegacions del govern, doncs clar, és més fàcil accedir a... quan tu vas a trucar a la porta freda es complica tot molt més, no? I a més enguany haver anat a una capital com Estocolm a dins del festival aquest del Cultural Festival amb la projecció que té, doncs estem, francament, estem molt contents.
1: I us passa sempre, arribeu de la pleca i esteu amb les GIF a sobre, evidentment porteu moltes més setmanes i mesos treballant-hi, unes GIF que enguany aquestes jornades s'allargaran del 4 al 13 de setembre. Explica'ns una mica com es planteja aquest any, poblacions que hi hauran, quines són les principals fites.
2: Bé, doncs aquest any tenim 20 poblacions, que arribem a les 4 demarcacions, que és l'objectiu sempre de Difolk, doncs, de cobrir tot el territori, i farem la inauguració a Calella, com ja portem fent els últims 35-36 anys. La cloenda, com sempre, la farem itinerant, i aquest any doncs, la farem a Sant Vicenç de Castellet. Tindrem 3 grups internacionals, més la representació catalana, que seran un grup de Mèxic, un grup de Panamà i un grup de Polònia.

0: Del 4 al 13, recordem, amb Epicentre a Calella, que un any més aquest diguem-ne enllaç entre Difolk i Calella funciona, i que a més ja no només són aquestes actuacions dels grups, sinó també com Calella viu les jornades.
1: Sí, a més, des de que el curs comença un pèl abans, doncs coincideix que comencen les classes, i amb Calella doncs ja fa un parell o tres d'anys que aprofitem un dels matins i anem a les diferents escoles doncs a mostrar doncs la cultura, una mica ja no és tant la dansa que és l'objectiu, no, del festival, sinó doncs ensenyar als nens doncs això que tots som, al final, tots riem per lo mateix, tots podem per lo mateix, i bueno, és una manera també d'integració, bueno, i de poder ensenyar als nens doncs, les diferents cultures i que venen d'arreu del món.
0: Doncs des de Calella, Sant Vicenç de Castellet, del 4 al 13 de setembre. Passa per Barcelona, enguany?
1: Enguany anirem a Sant Andreu, sí.
0: Doncs
1: Sant Andreu del Palomar.
0: Doncs també hi s'han present. Hem visitat el Parlament, entenc, en algun moment o l'altre.
1: Visita el Parlament. Als 54 anys han anat al Parlament. Vull dir, és una de les activitats que, bueno, que el Parlament sempre ha respost i sempre ens ha acollit molt bé. Els he fet la visita després a l'hemicicle i tot plegat. Vull dir que, bé, contents. Anirem a Montserrat, també, els portarem a Montserrat d'excursió. Ja s'ha acabat el mil·lenari, però, bueno, tenim bona relació amb Montserrat i, bueno, vam considerar amb ells doncs, que podíem continuar anant-hi, encara que no fos el mil·lenari.
0: Queda claríssim. Nova edició de les Jornades Internacionals Folklòriques, el Festival Internacional de Dansa de Gà. No sé si només dels Països Catalans, sinó gairebé de tota la península, perquè tants anys ja dona tot un caché, no?
1: Sí, sí, som un dels festivals històrics ja, sí, sí.
0: Doncs a partir de divendres que ve i fins al dia 13 de setembre. Oriol Ramírez, gràcies per atendre la trucada del programa, que vagi molt bé.
1: A vosaltres, una abraçada.
2: El batec de la cultura popular i l'associacionisme. Ets el Mans, amb Quim Rotllant a Catalunya Ràdio.

0: Terra que no oblida, des del primer ball, són els Diluvis. Seran a Banyeres de Mariola, a l'Alcoià, al País Valencià, a partir de les 6 de la tarda, en el festival Sons de la Nit. I nosaltres, que per aquest dissabte ho deixem ja aquí, esperem haver-vos fet companyia, una nova edició del Mans, i portar-vos propostes i ganes de viure la cultura popular als carrers. Demà hi tornem a ser, una nova edició del Mans, per continuar recorrent el territori amb tota l'arrel, amb molta música, a la Ràdio Nacional. A la producció Dolors Genola, qui us ha parlat, Quim Rutllan. I ens acomiadarem amb una sardana de Jordi León, és La petita princesa, amb la cobla Sant Jordi. Si sou pel Maresme, la podreu trobar aquesta formació a l'Aplec de Premià, que celebra una intensa jornada de sardanes matí i tarda amb els cobles Les Marinades, Juvenívola de Sabadell i a la mateixa Sant Jordi. Avui mateix, per tant, aplec de Premià de Mar. Que passeu un bon cap de setmana, que passeu un bon dissabte. Fins demà a les 6 del matí.
1: Des de les places fins a les festes majors, la cultura viu al Mans.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon dia, us informa aquesta hora Marta Sánchez. El Nepal calcula que la reconstrucció del país després de la riuada massiva de dimecres costarà 4.000 milions de dòlars. Ho ha avançat en exclusiva el ministre de Finances nepalès a l'agència Reuters. Mentrestant, la xifra de víctimes al Nepal i Tibet s'eleva a 623 morts i hi ha 2.500 persones desaparegudes. Ahir Nepal va informar del rescat en vida d'una de les tres persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en aquesta riuada. De moment, però, no han transcendit més detalls sobre la seva identitat ni tampoc el seu estat de salut. El Ministeri d'Exteriors espanyol tampoc no en dona informació. Sobre el terreny, les tasques de recerca de desapareguts són lentes i la inquietud entre les persones que esperen notícies dels seus familiars va en augment.
2: Many of the people have lost everything.
3: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família, és devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
1: Un dels punts d'atenció important és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Més notícies amb la Maite Curto. Itàlia estudia prorrogar almenys un altre mes els controls fronterers dels passatgers que arriben en avió i vaixell des d'Espanya.
4: La suspensió temporal de l'espai Schengen entre Itàlia i Espanya, que permet la lliure circulació de ciutadans europeus, va entrar en vigor l'1 d'agost arran de la crisi migratòria de Ceuta. Però ara la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, es disposa a allargar-ho un mes més. També en les últimes hores Espanya ha demanat a la Unió Europea el suport de Frontex per fer el triatge dels migrants que continuen a la ciutat autònoma. Un mes després de l'entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol ha demanat ajuda a la Policia Europea de Fronteres per classificar els nouvinguts i decidir si el repatria o tramita les seves peticions d'asil.
1: Donald Trump anuncia un gran acord petroler amb Venezuela que assegura que donarà als Estats Units el control majoritari de més de 65.000 milions de barrils de reserves de petroli del país sud-americà.
4: En un missatge publicat a la seva xarxa social Truth Social, Trump ha qualificat l'operació d'històrica i ha afirmat que permetrà més que duplicar les reserves petroleres nord-americanes, augmentar el subministrament de cru i reduir el preu dels carburants a llarg termini. El president dels Estats Units no ha detallat les condicions concretes de l'acord, però assegura que es desenvoluparà a través d'una aliança amb empreses privades i que no tindrà cap cost per als contribuents nord-americans. Segons diverses informacions periodístiques, entre les companyies implicades hi ha la petrolera Chevron i la multinacional de serveis energètics Halliburton.
1: A casa nostra, avui baixa lleugerament el risc d'incendis i aquest divendres eren 178 els municipis amb risc molt alt, el nivell 3 del Pla Alfa, avui passen a ser 58.
4: Els agents rurals demanen extremar les precaucions, sobretot al sud del Solsonès, la Noguera, la Noia, la Conca de Barberà, les Garrigues i l'Urgell, així com també al sud del Segrià, la Terra Alta i el Baix Ebre. A la resta de Catalunya, el perill continua sent alt, llevat de les zones d'alta muntanya, del Pirineu i també al Camp de Tarragona.
1: I avui es restableix el servei a tota la línia 1 del metro de Barcelona, que és la vermella. Des del 17 de juliol s'havia tallat el tram entre les estacions de Florida i Plaça de Sants per renovar la via.
4: D'altra banda, a partir de dilluns es tornarà a obrir l'estació de Verdaguer de la línia 4, la Groga. Estava tancada des del 6 de juliol per fer accessibles l'intercanviador. Durant gairebé 2 mesos els trens hi han passat, però no s'hi han aturat. També es reobrirà el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5. Durant gairebé un any la connexió s'ha hagut de fer pel carrer. En canvi, les obres que es fan al macropou de línies 9 i 10 nord s'amplien i deixaran fora de servei del tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bon Pastor una setmana més, fins al 6 de setembre.

0: La platja del Port Bo de Calella de Palafrugell, el Baix Empordà, acull aquesta tarda la sardana ballada dins del mar. Es fa en aquesta platja, és un acte que tanca la darrera ballada de sardanes de l'estiu a Calella. L'impulsa l'Associació de Veïns i Amics de Calella i en l'edició d'aquest any s'homenatja al pintor Modest Cuixart, coincidint amb el centenari del seu naixement. Ho detalla Francesc Baquer, vicepresident de l'entitat organitzadora, en declaracions a 3Cat Info.
1: Farem l'homenatge amb Cuixart. Aquesta última sardana, titulada com el del seu quadre, Les fulles seques fan sardana. Agafem aquesta sardana, la tocaran els músics, en homenatge amb ell, aquesta sardana que va fer aquest quadre. És aquesta la relació, un quadre amb el nom d'una sardana, i llavors ho lliguem tot.
0: A l'acte també participarà el gegantó de Modest Cuixart, una figura folklòrica que representa el pintor. En esports, Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny s'ha exercitat en solitari. Avui l'Espanyol visita la Reial Societat. Ho fa sense el nouvingut Brian Zaragoza i el femení blanquiblau arrenca la Lliga jugant al camp de l'Eibar. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba amb 12 catalans s'ha classificat per la final del Mundial. El combinat espanyol s'ha imposat a la primera semifinal als Països Baixos per 3-4. Demà jugarà pel títol contra l'Alemanya. I el Mundial de Piragüisme, la modalitat

0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
1: Bon dia, Catalunya, i bon dissabte. Benvinguts al programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Ràdio. Ja sabeu que al llarg de l'estiu us hem anat acompanyant per parlar-vos d'aquells que fan possible la música clàssica.
2: Clar, això vol dir compositors, però també intèrprets.
1: Clar.
2: I és que l'intèrpret és essencial per mantenir viva la música, ja que al cap i a la fi són els intèrprets els que donen vida precisament a les partitures, no?
1: T'ha quedat molt bonic això, però és ben veritat, la música és viva mentre algú l'interpreta. Ara bé, podríem pensar que un intèrpret pot interpretar, valgui la redundància, qualsevol obra per al seu instrument, però no és ben bé així.
2: És veritat, tens raó. Moltes vegades hi ha especialitzacions, no? Per exemple, un pianista francès moltes vegades pot tocar especialment el repertori del seu país, no? De Debussy, de Ravel, etc. O un altre pianista es pot especialitzar, no sé, per exemple, amb el barroc, com va fer Glenn Gould.
1: Per exemple, no? Exacte, sí. Però el cert és que generalment la teva procedència acaba condicionant la teva manera de tocar un instrument i, com no, el repertori que acabes interpretant.
2: Això mateix és el cas precisament del nostre protagonista, l'extraordinari pianista Vladimir Ashkenazy. Sabeu qui és?
1: No? I tant.
2: Sí? Bueno, tu sí. Si tu saps qui és, malament anem, eh? Però mira, en tot cas, no marxeu, que us encantarà.

0: reflexions que fem.
1: Pot semblar que quan parlem d'un instrument com el piano, pot tenir més importància la composició que l'intèrpret. Però clar, la realitat és que cal un cert equilibri, ja que l'intèrpret és important, però per descomptat el compositor també ho és molt.
2: Home.
1: I en quant a l'intèrpret, la formació d'aquest pianista, ja que aprèn del piano, la formació, el recorregut vital, les seves influències, d'alguna manera acabaran determinant el seu estil i el repertori que acabarà tocant.
2: Exacte, i bàsicament per això existeixen, doncs, això que anomenem escoles pianístiques, no? L'escola russa, l'escola germànica, l'escola francesa. I si existeixen és perquè al llarg de la història els pianistes i pedagogs d'un mateix país o tradició, doncs, en el fons, abans parlàvem d'aquella cadena, no? De que arribava de Beethoven fins a Rau. Imagina't quants anys, no?
1: I tant.
2: Passar coneixements. Doncs aquesta tradició la comparteixen d'una manera similar d'ensenyar, tocar i entendre la música aquests mateixos mestres d'un mateix país.
1: Clar, i això provoca que aquestes maneres d'ensenyar, tocar i entendre la música es vagin transmetent de professor a alumne durant generacions, creant al final estils més o menys fàcils de reconèixer.
2: Que això, Albert, hem de dir que, evidentment, era molt més marcat. I fixa't, la cadena que dèiem abans era molt més marcat al segle XIX.
1: Principis del
2: XX, perquè clar, els estudiants i els mestres d'una zona eren els de la zona. És a dir, era molt difícil que al segle XIX algú de Xile acabés estudiant a Berlín.
1: Clar.
2: Per tant, la cadena, si t'hi fixes, és Beethoven, Czerny, que és de la mateixa zona Liszt, que és de la mateixa zona centroeuropea, no? I acaba així. En canvi, clar, quan tot es globalitza, al final ja és una qüestió, això de l'escola russa o l'escola germànica, etc., i és una qüestió sobretot dels mestres, no? I dels professors.
1: Clar.
2: Per exemple, ara estem escoltant una composició, home, amb un estil molt refinat, molt eteri, no? De fet, és una composició molt coneguda d'un compositor molt conegut i que de seguida ubiquem, doncs, a França, no?
1: Absolutament, sí, sí. En canvi, aquest pianista és un pianista francès, Pascal Roger.
2: Exacte.
1: La lluna de la suite bergamasca, la divisió que estem escoltant ara mateix, ens situa automàticament a França. En canvi, fixem-nos què passa amb aquesta altra composició.

0: Hem canviat de país, no? La música ens transporta.
1: Sí, sí, hem canviat de país perquè hem canviat d'ambient.
0: Tot i que és una composició aquesta que és pausada.
1: Sí.
0: No, la velocitat no canvia gaire respecte a l'anterior.
1: No, però clar, això és diferent, eh?
0: Sí, clar. De fet, només s'escolta com sona aquesta composició, que jo us avanço, que és de Brahms, podem adonar-nos que té una estructura molt més clara, no? Si escoltem, podem percebre molt més estructura, que no passa en el cas de l'exemple anterior francès, i la forma també és molt més concreta.
1: Sí, fins i tot el ritme, no? O sigui, encara que hi hagin rubatos i tal, està tot més pautat, no? Abans era... és que la paraula eteri
0: és el que definia
1: millor, no? D'alguna manera, en aquest cas el so respon doncs amb aquesta arquitectura musical molt ben estructurada, com la majoria d'obres de Brahms, no? Al final, clar, que és un alemany, com diu en castellà, de pura cepa.
0: Què diu el tòpic dels alemanys, no?
1: Sí, sí, quadricolats, cap quadrat, sí, sí, una tradició germànica.
0: Evidentment, hem fet gairebé una caricatura.
1: Sí.
0: Però a grans trets, això que us expliquem, si hi ha les diferents...
1: És una caricatura, però al cap i a la fi la música parla per si mateixa, no?
0: Clar, no, i respon també a la identitat d'aquells que la creen, per tant...
1: Mira...
0: Té ese sentit que hi hagués a l'escola.
1: Jo, ara fa un temps, un amic meu, que és un amic meu, Marcos Fernández, que toca, és un gran pianista, havia de fer un concert i em va demanar, venia a casa meva, a passar el repertori perquè jo li digués coses, no? Des d'una vessant potser més musical, no tant de pianista, tal. I tocava, doncs, moltes obres, va tocar la patètica de Beethoven i després va tocar una de les arabesques de Debussy, no? I quan va acabar l'arabesca, quan venia d'haver tocat Schumann, Beethoven i potser un Brahms, recordo, o alguna cosa així, o sigui, tota aquesta tradició germànica, va tocar aquella arabesca i quan va acabar li vaig dir, ostres, això és de Herr Debussy, no?
0: Clar, va quedar molt quadriculada, no?
1: Exacte, molt quadriculada i sobretot el pes que tenia, que no tenia aquesta cosa etèria, no? I llavors vam estar parlant, vam estar... justament relaxant aquell pes del braç i del cos perquè el piano sonés més eteri i va canviar sent les mateixes notes, els mateixos ritmes, eh?
0: Absolutament.
1: Però va canviar tot.
0: Això forma part de tots aquests elements que conformen una tradició pianística en aquest cas. Doncs bé, aquesta setmana no ens situarem ni a França ni a Alemanya, sinó que la nostra protagonista d'alguna manera serà l'escola russa en mans del pianista Vladimir Ashkenazy.

0: tenim el Pedro una mica content amb aquest repertori. Una mica content, eh? Una mica.
1: Home, Prokofiev i Ashkenazi, és que...
0: Combinació perfecta.
1: Per mi sí.
0: Aquest és el concert 3 de Prokofiev. Comencem al principi, no?
1: Sí, sí, va. Perquè...
0: Qui va ser...
1: Centrem-nos.
0: Ja, ja en parlarem de la tradició russa i tot plegat, però anem a centrar el, el pianista, perdó, que ens acompanyarà des d'avui fins divendres. Vladimir Ashkenazi, doncs podem dir que és una de les figures més destacades precisament de la tradició pianística russa del segle XX, no?
1: Sí, sí, de fet parlem en present perquè encara és viu, sí. Tot i que es va retirar l'any 2020. Ell va néixer a Nizhny Novgorod, a Rússia, el 6 de juliol de 1937, per tant, actualment té 88 anys.
0: La seva formació i el seu desenvolupament artístic estan, com us hem dit, profundament vinculats a l'anomenada escola russa de piano, una tradició caracteritzada per, entre altres coses, la solidesa tècnica. Això és, jo crec que qualsevol escola pianística d'entrada ha de tenir una bona tècnica, has de dominar el piano, no? La recerca d'un so ampli i ric i una gran intensitat expressiva, aquest pes també que hi posen al piano, no?
1: Ja veurem que una mica, i segurament ara si m'esteu escoltant pianistes direu, home, això és exagerat el que acabes de dir, no? Però és una mica el portat a l'extrem de l'escola germànica. Saps? Vull dir, perquè l'escola germànica també
0: és
1: té,
0: això, sí, això. Sí.
1: Però la russa...
0: Té un plus de virtuosisme, també.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, però sobretot aquest so, sí, aquest so
0: tan pesant,
1: directe, no?
0: Tan, sí, sí.
1: Ashkenazi, format al Conservatori de Moscou, un dels centres neuràgics d'aquesta escola, doncs va rebre una educació molt rigorosa, que combinava el treball tècnic exhaustiu amb una profunda reflexió musical. Ell va estudiar amb Anaïda Sumbatian, pedagoga vinculada a la gran tradició pianística russa, hereva del genial i grandiós Heinrich Neuhaus, Jo tinc un llibre, L'arte del piano, de Neuhaus, és imprescindible, Neuhaus és una de les figures claus en la definició de la pedagogia pianística, en realitat soviètica, no?
0: Però que ha tingut influència més enllà d'allà. Sí. La seva projecció internacional, la d'Ashkenazi, es va consolidar amb els èxits obtinguts a concursos de gran prestigi com el concurs internacional Tchaikovsky de Moscou i el concurs Reina Elisabet de Brussel·les, que en aquell moment eren autèntics aparadors de l'excel·lència, perquè així era, l'excel·lència pianística soviètica.

0: posarem forts perquè comencem ficant Scriabin, també. En quant a la seva manera de tocar el piano, hi podem percebre clarament aquests trets distintius de l'escola russa, no? Aquest so ple, rodó, una tècnica segura i estructurada i l'ús conscient del pes del braç, no? Per obtenir aquesta profunditat sonora que comentava abans el Pedro i una gran capacitat per construir arcs expressius amplis. M'agrada molt la definició que deia que és l'escola germànica portada a l'extrem.
1: Sí. De totes maneres, el seu estil també es caracteritza per un lirisme refinat, i una certa elegància, que el diferencien una mica d'altres pianistes, com el genial Sviatoslav Richter, o fins i tot Emil Gilels, més associats, doncs, amb una força interpretativa monumental.
0: Amb el pas dels anys, Kenazi va ampliar la seva trajectòria cap a la direcció d'orquestra i va desenvolupar una carrera plenament internacional, però sempre mantenint l'empremta d'aquella formació inicial que l'inscriu clarament dins de la gran tradició de l'escola russa de piano. De fet, en parlarem de la vessant de director, però... com us ho explicarem, la vessant de director té molt a veure amb la seva vessant com a pianista, perquè dirigia molt com tenia la música per a piano.
1: És que abans de convertir-se en director reconegut internacionalment, ja va ser una de les figures centrals del pianisme, no?, de la segona meitat del segle XX, podríem dir.
0: La seva trajectòria com a solista combina tradició russa, solidesa tècnica i una intel·ligència musical molt equilibrada.

0: Com dèiem, format al Conservatori de Moscou, amb Lev Oborin, hereu directe de la gran escola pianística russa, Vladimir Ashkenazy va assimilar des de molt jove una concepció del piano basada en la qualitat del so, el control del pes i una construcció formal molt rigorosa.
1: És que la paraula rigorós amb l'escola russa, vull dir, va lligada. Vull dir, és així,
0: I això vol dir que interpretes bé la partitura, estàs conscient d'allò que estàs tocant i t'estàs una miqueta deixant de banda aquestes visions molt personals de la música, no?
1: I sobretot molt, molt ensinistrat per fer això.
0: Ensinistrat,
1: És que aquesta és la paraula. Molt ensinistrat. Igual que, perquè ara ho comentàvem fora d'antena, la Unió Soviètica volia ser una potència amb tot, i amb tot volia dir amb la música, volia dir amb els escacs, volia dir amb la ciència, volia dir, saps, amb la carrera per arribar a la Lluna, etcètera, etcètera, no? Per tant, havien de entrenar els artistes
0: amb un absolut rigor.
1: Exacte, de qualsevol manera, no? Amb Ashkenazy, per exemple, el seu reconeixement internacional va arribar amb el primer premi ex aequo al concurs per a piano internacional de Tchaikovsky l'any 1962, un guardó, doncs, que l'acabaria projectant definitivament cap als grans escenaris del món.
0: Tenim de ser conscients que el nucli del seu repertori va ser la música russa. Però no Tchaikovsky,
1: no.
0: Precisament.
1: No.
0: Evidentment el tocava, com estem escoltant la fons ara mateix, sinó que Ashkenazy es vincula directament amb un altre rus, com ho és el compositor Sergei Rachmaninov.

0: ja està bé que juguem una mica a l'equívoc, no? Perquè clar, sempre que diem la paraula o el cognom Rachmaninoff, de sobte
1: rock and roll
0: surten uns focs artificials per allà, que és impressionant. I no sempre és així, eh?
1: No.
0: És el preludi número 1 en fa sostingut menor dels 10 preludis opus 23 de Rachmaninoff, que no té per què sempre ser tot absolutament circense, eh?
1: També tenir moments de serenitat.
0: Exacte.
1: En tot cas, el que sí que és cert és que les gravacions de Vladimir Ashkenazy de les integrals de l'obra per a piano, que això inclou també els concerts per a piano i orquestra de Rachmaninoff, són a dia d'avui encara considerades de referència per aquest difícil equilibri entre el virtuosisme, que és necessari en aquest repertori, i el lirisme, que també ho és de necessari.
0: És que només cal escoltar doncs, els segons moviments, no?, dels seus concerts per a piano. De fet, si l'escoltem amb atenció, podem adonar-nos que Ashkenazy evita el dramatisme excessiu i opta per una lectura més aviat clara, molt estructurada, on cada línia musical podríem dir que respira amb naturalitat. No està forçat allò que quan la mà dreta està tocant la melodia, però la mateixa mà dreta fa un acompanyament, no està forçat aquest acompanyament, sinó que tot flueix.
1: Clar.
0: Que no és fàcil amb Rachmaninoff que tot flueixi.
1: Clar, clar.
0: Perquè
1: que tot vagi bé.
0: Clar, perquè és molt complicat. Hi ha molt de contrapunt posat per allà al mig, hi ha moltes coses que de sobte tu ho escoltes i dius, tot això està escrit, com és possible? I quan ho veus allà a la partitura dius, ah, pues sí.
1: No sé què hi ha, sí.
0: I tot flueix gràcies a intèrprets com Ashkenazy.
1: També ha interpretat altres compositors russos com Alexander Scriabin, en el qual Ashkenazy fuig d'aquest misticisme exacerbat, no? A vegades portat a l'extrem quan s'interpreta aquest compositor tan complexa, i prioritza potser una transparència en l'arquitectura sonora, no?, que permeti escoltar allò que hi ha escrit, tot i que realment en aquest cas és molt, molt difícil. I altres compositors importants en el repertori d'Ashkenazy, doncs Shostakovich, on mostra aquesta ironia continguda gairebé analítica.

0: dir que al llarg de la setmana podrem aprofundir en alguns d'aquests compositors que hem comentat avui molt de passada, però és que el que volíem fer en aquest primer programa era una radiografia més general de qui és i el repertori que ha interpretat com a pianista Vladimir Ashkenazy.
1: Sí, un pianista que no només va tocar repertori rus, ja que també va abordar en profunditat el repertori romàntic centroeuropeu, però d'això ja en parlarem perquè, a veure, ho sento, eh? Però és que em moro de ganes d'anar a l'audició.
0: T'estàs fent l'audició sobre, oi?
1: Avui sí, ho sento.
0: Doncs va, som-hi. Ja ho sabeu, arriba el moment de posar-hi una mica més de música i avui no donarem gaire voltes i anirem directament al gra, eh?
1: Doncs sí, ja que en un programa dedicat al gran pianista Vladimir Ashkenazy és quasi obligat que escoltem interpretar doncs el concert per a piano i orquestra número 2 de Sergei Rachmaninoff. Però com que no disposem de gaire temps, doncs podem escoltar un fragment del final del seu últim moviment, del tercer moviment, l'Allegro Scherzando.
0: I això és el que farem, esclar, concretament la versió dirigida per Bernard Haitink amb l'orquestra del Royal Concertgebouw.
1: No t'emocionis, Albert.
0: És impossible no emocionar-se. I Vladimir Ashkenazy al piano, per descomptat.

0: seguim batent el rècord de l'estalvi amb les millors ofertes. Aquest supercap de setmana, síndria ratllada sense llavors ben fresca a un superpreu imbatible. Només 0,45 al quilo. Lidl, val la pena.
1: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu. Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Torna a casa i compra bé amb el 3x2 en la tonyina clara en oli d'oliva Carrefour, pack de 8. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha millor preu que gratis. Fins al 9 de setembre.
3: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
4: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
3: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
4: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
5: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
6: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
7: Et veig una mica inquiet aquests dies.
8: Ara qui viu com solíem viure?
6: Perquè tot un món s'acaba.
8: La casa, el servei.
7: Quants en veus fora, doncs?
8: Uns quants.
7: Ai, senyor.
6: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: Catalunya Ràdio.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
9: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i amb...

seva trajectòria com a solista combina tradició russa, solidesa tècnica i una intel·ligència musical extraordinàriament equilibrada. Descobreix a Vladimir Ashkenazy amb els homes clàssics Albert Galceran i Pedro Pardo ara a Catalunya Ràdio.

0: fixat, no?, com sona aquest Chopin en mans d'Ashkenazi. Sona rus, amb aquest pes que li posa, no?
1: Sí, però fins i tot un punt agressiu.
0: Sí, sí.
1: No sé.
0: En tot cas, va, anem a posar-nos en context. En el capítol anterior vam destacar l'especial habilitat d'Ashkenazi en el repertori rus i soviètic, ja que han haver estudiat a Rússia, forma part, doncs, del seu ADN com a pianista, forma part, evidentment, de la seva tradició cultural, també. Però la veritat és que el seu repertori va més enllà i no només va interpretar obres del seu país natal.
1: Per exemple, estem escoltant-lo, com deia l'Albert, doncs, interpretar Chopin, no?, el compositor polonès. Clar, en les seves mans destaca per un rubato, sí, refinat, però gens afectat, clar, amb un cantabile elegant, natural, però també podríem comentar, doncs, que té aquest so una mica més dur,
0: sí,
1: no? No és tan eteri, com sí, podria
0: sí,
1: ser.
0: Com estem acostumats amb pianistes com Pascal Roger, per exemple.
1: Exacte, sí, sí, o escoltar Chopin amb mans de, per exemple, de Maria Joao Pires,
0: també,
1: no? Que és,
0: mm-hmm,
1: són uns altres Chopins, mm, però aquesta és la gràcia, també, no?, de que hi ha un Chopin i hi ha molts Chopins.
0: Sí, sí,
1: en
0: sí.
1: Fons. Però fixa't, també podem comentar que interpretant música de Schumann, doncs ella aporta aquesta claredat estructural i un cert equilibri, no?, entre l'impuls poètic de o sigui, la rauxa de
0: la poesia i l'arquitectura,
1: i el seny,
0: no?
1: Clar, sí, clar. Sí, sí, el seny, sí, sí. I la rauxa.
0: Exacte.
1: que amb la figura de Schumann és absolutament imprescindible, perquè Schumann era seny i rauxa,
0: sí, sí, absolutament.
1: Absolutament. Sí, sí.
0: I Franz Liszt, per exemple, el gran compositor.
1: Aquí només hi ha rauxa.
0: Sí. Clar, però en aquest cas sí que és cert que Ashkenazi no va interpretar moltes obres de Liszt.
1: Mm-hmm. Si tot no, i que hauria pogut,
0: no tinc cap mena de dubte,
1: perquè tocant tot el Rachmaninov,
0: clar, sí, exacte.
1: Pots tocar Liszt?
0: Sí que és cert que em va interpretar més que no pas van registrar.
1: Ja.
0: De Liszt em refereixo, mm-hmm, de rus, així com del repertori rus ho té tot gravat, pràcticament. Sí. Mm-hmm. És estranya l'obra russa, o soviètica, insisteixo, que no hagi enregistrat Ashkenazi. En canvi, quan sortim d'aquest repertori ja hi ha més llacunes pel que fa a les gravacions. En tot cas, quan assumia l'obra de Liszt, intentava caure només en l'efectisme aquest de l'exposició de l'intèrpret, no?, de que l'intèrpret busca aquell lluïment personal fent molt evident la dificultat de l'obra.
1: Ell fugia d'això, no?
0: Intentava fugir d'això per centrar-se sobretot en el discurs musical.

0: Déu-n'hi-do. Clar, dèiem, quan interpretava Lisa Eskenazi, fugia d'aquesta manera tan de lluïment, virtuosística, circense, de tocar. Però clar, és que la partitura també porta per aquest camí.
1: No, clar.
0: Pots fugir
1: clar.
0: Fins a cert punt.
1: Sí, però fixa't, hi ha molts pianistes que aquí, per exemple, li posen molt de greix, que dic jo, li posen molt de pedal, no? Perquè allò encara sigui sobrepassat de virtuosisme. En canvi, aquí s'entén tot,
0: El vals Mephisto, per cert,
1: és el Mephisto vals, que és espectacular. Però fixa't, li treu molt de pes de pedal i s'entén tot, aquests aguts.
0: És
1: una passada.
0: Si no va tocar més Liszt, és el que deia el Pedro abans, és perquè no va voler.
1: No, i tant.
0: Perquè hauria pogut tocar qualsevol cosa d'aquest repertori, perquè aquí ho demostra, la seva habilitat amb el piano.
1: Sí, no, i això que us diem al cap i a la fi són paraules, perquè... El cert és que vosaltres mateixos podeu comprovar com interpreta tots aquests compositors i molts d'altres, ja que al final han registrat al llarg de la seva carrera pràcticament tot el que ha tocat.
0: Sí, i això ha estat així gràcies a la seva relació amb el segell Decca, amb la que ha gravat una quantitat ingent de repertori, per dir algunes coses, que ha gravat la integral de l'obra per a piano de Rachmaninov, però també la d'Scriabin. Això ho dic tot,
1: Tot.
0: Les sonates per a piano, clar, de Ludwig van Beethoven, els concerts de Tchaikovsky, Prokofiev o Bartók, entre molts altres. Vull dir que això que acabo de dir és una carrera d'un pianista.
1: Absolutament.
0: O de diversos pianistes. I aquesta producció discogràfica, clar, el converteix en un dels pianistes més documentats del segle XX i ha contribuït decisivament a fixar la seva herència interpretativa. Perquè, clar, allà estan les gravacions.
1: Clar.
0: I pots anar a escoltar-les.
1: Sí. Podes consultar la seva manera d'interpretar tot aquest repertori. Doncs precisament pot esdevenir un referent, no?, dels nous pianistes que poden consultar precisament el seu criteri escoltant-lo i decidir si volen anar per aquest camí o per un altre.
0: Clar. I això és molt interessant, entenc, per un pianista.
1: Clar.
0: Si has de tocar un concert de Rachmaninov i no saps per on començar, doncs, home, potser un punt de partida és escoltar a algú com Eskenazi per agafar-ne idees i assumir que igual no arribes allò.
1: No, exacte, no. I a més a més, dona la sensació de que amb el piano, com que és un instrument que en el fons és una màquina de martells, no? Només hi pot haver una manera de tocar, no?
0: I
1: n'hi ha moltes, ja. Aquella suavitat o aquella força, no? I hi ha moltes bones referències, perquè hi ha molts bons pianistes, no? Amb altres instruments no passa tant, no? Quan sentíem, quan vam fer la setmana Pellman, per exemple, deies, ostres, és que és aquesta la versió, no? Perquè...
0: Sí, però el mateix Pellman va gravar alguns concerts al llarg de la seva vida.
1: Clar.
0: Llavors, hi ha discrepàncies.
1: Ell mateix tenia discrepàncies sobre ell
0: tenia
1: mateix.
0: Tenia visions diferents sobre la mateixa obra.
1: Exacte, sí.
0: En funció de la vida.
1: En tot cas, aquí, els estudiants de piano i els pianistes i els melòmans podem escoltar la versió d'Eskenazi per veure una mica quin és el seu criteri. No?
0: D'alguna manera, Pedro, i malgrat que formen d'escoles pianístiques molt diferents, em recorda a Claudio Arrau, en el sentit que Arrau era escrupolós, respectant la partitura, i destacava més la composició que el seu propi virtuosisme, que el tenia, per descomptat.
1: Sí, jo veig més Arrau amb Beethoven i Brahms i a Eskenazi amb Prokofiev i Rachmaninov.
0: Sí, però quant a la filosofia de la música, la mateixa.
1: Sí. Clar, de fet, l'estil d'Eskenazi segueix una mica aquesta mateixa idea. El seu estil, doncs, com hem dit, es caracteritza per la fidelitat a la partitura, aquesta claredat de les veus internes i una intensitat emocional, doncs, sempre en el fons controlada.
0: Sí, no desborda en cap moment. Per tant, no és un pianista, podríem dir, volcànic o teatral, tampoc busca aquest gest grandiloquent que veiem en d'altres pianistes quan toquen el piano. La seva força rau sobretot en la coherència, en aquesta capacitat, no?, de construir grans arcs formals sense perdre mai aquesta transparència dels detalls. Aquests detalls que els escoltes i dius, ostres, aquí hi ha això. I perquè altres pianistes queden com tapats, no? Per tant, el virtuosisme, en el seu cas, no és una finalitat, sinó una eina per expressar plenament l'obra tal com està concebuda.

0: a més de la seva carrera com a solista, és que Nasí ha destacat interpretant també música de cambra, col·laborant, doncs, amb figures com ell, no? Amb figures com Jack Bellman o el violoncel·lista Lynn Harrell, amb els que han recitat trios i sonates que avui, doncs, avui en dia són considerats referències interpretatives.
1: Clar, ara escoltàvem aquí la sonata Primavera, no?, de Beethoven amb Bellman i Ashkenazi, i clar, sembla una obra aparentment tan senzilla.
0: Home, després d'escoltar el Mephisto Vals...
1: Clar, sembla poca cosa, però és un plaer, també.
0: Oh, i tant.
1: Perquè aporten una riquesa de matisos increïble. En definitiva, Vladimir Ashkenazi representa la síntesi entre la gran tradició pianística russa i una sensibilitat més moderna, analítica i equilibrada. El seu llegat com a pianista no es fonamenta en l'excentricitat ni en el gest espectacular, sinó en el que dèiem, en aquesta solidesa, la musicalitat i una profunda honestedat artística que continua convertint les seves gravacions en punts de referència per molts, fins i tot gravacions que esdevenen totalment imprescindibles.

0: Em fa gràcia quan estem escoltant obres com aquesta que tenim ara mateix de fons, que ara us comentarem què és, mirar-me el Pedro perquè ho escolta amb plaer i dolor alhora.
1: És que m'enganya,
0: plaer d'escoltar, clar, algú com Eskenazi, assumir-ho amb aquesta arrogància i facilitat, i dolor de dir-ho. Quina feinada hi ha aquí per treure aquest so. És la Rapsòdia sobre un tema de Paganini, post 43 de Rachmaninoff, per si voleu escoltar. Si us sembla, anem a fixar-nos una mica en el repertori que Vladimir Eskenazi ha interpretat com a pianista al llarg de la seva carrera.
1: Sí, en tot cas, cal tenir present que la trajectòria pianística d'Eskenazi es pot entendre millor a través de les obres que va interpretar i enregistrar al llarg de més de 5 dècades. El seu repertori no només va ser extens, sinó sobretot coherent, no? Amb un centre clar amb el romanticisme i, evidentment, especialment amb la música russa.
0: Per tant, és ben lògic que és un dels pilars fonamentals del seu llegat és la seva relació amb Sergei Rachmaninoff, aquest compositor, el que és impossible dissociar-lo d'Eskenazi, que va enregistrar, com dèiem, els seus concerts per a piano, els 4 concerts per a piano, la rapsòdia sobre un tema de Paganini, que estem escoltant ara mateix de fons, així com les obres completes per piano sol, incloent-hi els preludis Opus 23 i 32 i els estudis Tabló. És que el Pedro fa una cara verpigen.
1: És que és molt fort. És molt fort. Perquè una cosa, i perdoneu tots aquells que sou grans pianistes, però una cosa és tocar-ho en públic, que evidentment té la seva atenció i tal, i l'altra cosa, que ho hem comentat, a mi personalment no m'agrada gens gravar. No gravar la ràdio,
0: Ningú ho diria, perquè...
1: No. Perquè, o saps, saps que allò quedarà per sempre,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: I una mica el que deia Alicia la Rocha, no?
0: Absolutament.
1: I llavors, escolta'm, un mínim error, però molta passió, amb un concert funciona, no passa res.
0: Amb una gravació sempre que tens aquella consciència d'aquell lloc, ho tinc aquí, aquell error està
1: clar,
0: aquí.
1: Clar, i és una mica arrogant gravar tot Rachmaninoff.
0: I gravar-lo també, a més.
1: I gravar-ho perfecte, A més, si hi ha una obra de Rachmaninoff que en mans d'Eskenazi ha esdevingut icònica, aquesta, sense cap mena de dubte, el concert per a piano número 3 en re menor.

0: El primer que hem de tenir en compte quan parlem del concert per a piano i orquestra número 3 de Rachmaninoff
1: és que és fantàstic.
0: És que és impressionant.
1: Sí.
0: És increïble. És dificilíssim.
1: És dificilíssim.
0: Però és preciós. Sí.
1: És difícil d'interpretar, d'escoltar gens, eh? Vull dir que si no el coneixeu, escolteu-lo, que val molt la pena.
0: Exacte, sí. No, però el primer que hem de tenir en compte és que el compositor el va compondre per estrenar-lo ell mateix amb una gira als Estats Units l'any 1909.
1: I direu, i què? No, vull dir, el va compondre per estrenar-lo ell mateix. I què? Doncs no és i què. Realment, això implica moltes coses. Si el va escriure per ell, vol dir que el va escriure pel seu propi lluïment, i això vol voler dir, que significa que és pràcticament impossible de tocar. M'estic embarbussant i tot.
0: Perquè és quasi impossible de dir-ho.
1: Només pensar de verbalitzar-ho, no? Només el poden assumir alguns dels més extraordinaris pianistes de tots els temps, perquè Rachmaninoff era un extraordinari pianista.
0: Sí, i un gran compositor.
1: Sí.
0: Perquè, clar, vull dir, una cosa és que tu siguis un extraordinari pianista, però no tinguis la capacitat d'escriure't obres tan difícils i tan ben elaborades. Però a més era... Rachmaninoff media 1,98 m. Sí, 1,98 m, diria gairebé 2 metres, media. I imagina't, la gent que és molt alta, doncs té unes mans gegants, eh? I quan va compondre aquest concert, va pensar en ell.
1: Clar.
0: I amb les seves mans.
1: Clar.
0: En unes mans normals.
1: Clar. I és d'aquelles coses que dius, si no coneixes com funciona el món del piano, dius que sigui alt, tingui mans grosses, i què? No. Ho canvia tot.
0: Tot.
1: Ho canvia tot.
0: Sí, perquè a més... Inclús dificulta segons quines coses, eh?
1: Clar,
0: tenir les mans molt grans.
1: Clar, però si ell ho fa per ell,
0: vol dir
1: que si tens les mans petites, el problema el tens tu per interpretar aquest concert per a piano.
0: Absolutament.
1: Perquè, ho hem explicat en alguna ocasió, eh? Tenir les mans tan grans que ell podia fer, amb la seva mà oberta, un interval de 1/13. I això és un interval important, no, Pedro?
0: Això és una bogeria. O sigui, hi ha molts pianistes que si això és un do, no sé si li diu octava, perquè hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... i 8 notes. La típica escala, no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Llavors, si féssim de do a re, seria una novena. Uh-huh. Clar, fer una octava...
1: Octava seria un interval...
0: No em diguis una mida estàndard, perquè cada mà és diferent. Clar.
1: Però vull dir, en termes generals, en el repertori, també dependrà, no? Però en general, el repertori més estàndard de per a piano, una octava seria una cosa...
0: Normal, absolutament normal. Sí.
1: Una 1/13, no?
0: Tu toques octaves...
1: Hi ha estudis per a piano només per fer octaves.
0: Absolutament, no? El famós estudi... Vull dir que amb les dues mans, eh?
1: Però no em sona aquests estudis de 1/13, que segurament hi haurà algun, eh?
0: Clar, però és que ve sumant de do a do, 8, de do a re, 9, de do a mi, 10. Hi ha una desena, hi ha algunes obres d'alguns compositors que ja et fan tocar melodies amb desenes, eh? Per exemple, això. Ja és certament incòmode. Hem dit 1/13, no? 1/14? Sí? 1/15? Vull dir, que aquesta desena, 1/11 i 1/13, sí, és d'arribar des d'un do fins a un sol.
1: Això és una manota important.
0: Mira, jo et diré que són gairebé 27 centímetres.
1: Clar, no és una mà normal.
0: O sigui, entre la punta del dit gros a la punta del dit petit, tenint la mà entrenada de manera que quan tu obres la mà et fa un angle de 180 graus... Sí.
1: Com és el teu cas.
0: En el meu cas ho és, perquè jo he entrenat molt i...
1: Clar, ets pianista, sí. Jo no.
0: Però no tots els pianistes tenen aquesta capacitat, perquè la seva escola pianística precisament ha fet que no tinguessin aquesta obertura, no? Però una persona... que podries dir, home, això és genètic, no? Doncs no és genètic, perquè segurament el meu pare o la meva mare no obren tant la mà.
1: Clar.
0: I els meus fills, ja t'ho dic ara,
1: que tampoc.
0: Que els dos són més alts que jo,
1: sí.
0: No tenen aquesta obertura de mà.
1: Toquen el violí o el piano.
0: Exacte.
1: Clar.
0: Per tant, és una malformació provocada per anys d'estudi.
1: Però, a més, no només hi has d'arribar allò a l'extrem, sinó que has d'aconseguir tocar bé les tecles per fer aquesta 1/13.
0: Clar. I llavors és molt incòmode. En tot cas, això és anecdòtic. El que no és anecdòtic és la desena, que ell tocava amb moltíssima facilitat. És com... Vosaltres heu vist alguna vegada els Harlem Globetrotters,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Que són aquests jugadors de bàsquet
1: que fan molt de show.
0: 2 metres 10, fan molt de show i agafen la pilota com si fos de ping-pong.
1: És veritat.
0: Amb la mà, sí. Doncs aquella és la mà de Rachmaninoff.

0: escoltant aquest fragment del tercer moviment d'aquest concert per a piano número 3 de Rachmaninoff, ja ens podem adonar que això és molt complicat. Molt complicat, no només per la mida de les mans, sinó també per totes les coses que estan passant ara mateix.
1: I és que, com dèiem, és un concert fet a la mida del propi Rachmaninoff. Això vol dir que hi trobarem moltes més dificultats, com el fet que el pianista, per exemple, ha de destacar la melodia mentre toca moltes altres notes, cosa difícil de controlar. És a dir, en primer pla podem percebre, per exemple, la melodia principal, però de fons estan passant milions de coses, veus intermèdies, acompanyaments, baixos, i el pianista doncs ha de controlar el pes de cada veu. I no només això, ha d'anar amb una orquestra.
0: Clar. I està pendent d'un director.
1: Exacte.
0: I tot això se li ha de sumar que és un concert de quasi 45 minuts de durada.
1: Sí, sí.
0: Per tant, no dona treva al pianista. Per tant, és quasi una marató que pot deixar l'intèrpret i el deixa extenuat.
1: Clar, per tot plegat, aquest tercer concert de Rachmaninoff sovint és considerat una de les obres més difícils i més exigents del repertori pianístic.
0: Ara bé, l'enfocament d'Eskenazi evita el virtuosisme espectacular i aposta per una construcció sòlida i una narrativa clara, que us proposem escoltar, insisteixo, d'aquest concert 3 de Rachmaninoff, amb un lirisme intens, però, evidentment, contingut.

0: jazz i, com bé sabeu, no es va limitar només a Rachmaninov, sinó que també va dedicar una atenció especial a Alexander Scriabin, de qui va enregistrar la integral de les seves sonates per a piano, i després ja el van tancar en un manicomi per sempre més. Això és això de res últim.
1: No, és veritat. Home, en obres com la sonata número 5, la número 9, la missa negra, que ara tenim de fons, és que necessita prioritzar la claredat estructural i aquesta articulació precisa, allunant-se de les lectures excessivament vaporoses o místiques, que també són molt pròpies d'Escriabin.
0: I tant, sí, bueno, el coneix com a missa negra.
1: Exacte.
0: I de fet, això vol dir, com dèiem també amb Arrau, no?, que entén l'obra. Mm-hmm. I a partir d'aquí pots aplicar matisos, per tant, entendre l'obra ja és tot un repte, eh?
1: Exacte, sí, encara en el repertori rus, i per exemple, fixant-nos en Shostakovich, va interpretar i enregistrar els 24 preludis i fugues, opus 87, una obra monumental del segle XX, la seva lectura, destacat, doncs, per aquesta intel·ligència analítica que si no tens un control fins i tot del contrapunt no pots fer un preludi i fuga ben fet, sempre sense renunciar amb aquella ironia subtil que travessa moltes d'aquestes peces de Shostakovich.
0: Clar, estic pensant, hem fet per al joc de Shostakovich, sí. Scriabin, Rachmaninov, sí. Volíem destacar avui el repertori d'Ashkenazi més enllà del repertori rus i soviètic, no? El temps ens ha acabat i casualment ens falta només un compositor per comentar.
1: Quina casualitat,
0: Pedro? Va, anem a l'audició.
1: Vinga.
0: Tracte final del programa d'avui, per tant, moment de tornar a la música en mans del pianista Vladimir Ashkenazy, i ja que no ens hem pogut moure del repertori rus, que va interpretar de manera extraordinària, de manera excel·lent allà de la seva carrera, hem pensat que podríem escoltar el famosíssim i facilíssim, no, Pedro?
1: Superfàcil.
0: Facilíssim. Concert per a piano i orquestra número 3 en do major de Sergei Prokofiev.
1: Està clar que és ironia, perquè és molt difícil, És un concert extraordinari del que només en podrem escoltar el frenètic tercer i últim moviment, A més d'Ashkenazy al piano, l'escoltarem dirigit per André Previn amb la Simfònica de Londres.
0: Amb aquest fantàstic tercer moviment del tercer concert per a piano i orquestra de Prokofiev, marxem, però recordeu que tornarem demà amb el darrer programa d'aquesta temporada estival aquí, a Catalunya Ràdio.
1: Exacte, darrer programa d'aquesta temporada d'estiu, però no patiu, que a partir de dilluns, a la una del migdia, ens podreu escoltar a Catalunya Música. Pau Blasi, el control tècnic i muntatge, i Olga Cardús, la producció, moltíssimes gràcies i fins demà.
0: Adéu.
2: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat. I la temporada que ve, nous capítols dels homes clàssics a Catalunya Música.

0: Podcast.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 8. A Ceuta, centenars de persones es tornen a manifestar contra la situació migratòria a la ciutat autònoma, aquest cop de forma pacífica, i la Creu Roja va repartir menjar custodiada per la policia. En l'àmbit diplomàtic, Itàlia estudia allargar almenys un altre mes els controls fronterers dels viatgers que arriben d'Espanya. La xifra de morts al Nepal i al Tibet per la riuada massiva de dimecres s'eleva ja a 623 persones, encara hi ha més de 2.500 desapareguts. Ahir la tarda es va localitzar en vida un dels tres espanyols desapareguts, però no han transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut. Donald Trump anuncia un acord amb Veneçuela per controlar una part del seu sector petrolier. Els Estats Units es quedaran amb 65.000 milions de barrils, un nombre que duplica les reserves actuals nord-americanes. Caracas ha confirmat el pacte amb Washington, que s'ha anunciat per sorpresa i que els dos socis han qualificat d'històric. Islàndia vota en referèndum avui si reprèn les negociacions per adherir-se a la Unió Europea. Al centre del debat hi ha el control dels recursos pesquers, el cost de la vida i les amenaces de Trump de quedar-se amb Groenlàndia. Els sondejos apunten a una victòria molt ajustada del vot proeuropeu. Les 18 famílies afectades per l'esvoranc de les obres de la línia 9 de Barcelona no podran tornar a casa fins l'any que ve. En canvi, qui sí que podrà recuperar la normalitat d'aquí unes 5 o 6 setmanes són els veïns d'una quinzena d'habitatges i un local comercial, també del barri del Putxet. El govern espanyol arxiva l'expedient contra Olalut i descarta retirar-li l'autorització per comercialitzar electricitat. El Ministeri per la Transició Ecològica ha comprovat que la companyia ha abonat els pagaments que devia als proveïdors i, per tant, no s'hi ha trobat cap irregularitat. Els taxistes denuncien grans embussos a l'accés de les terminals de creuers del port de Barcelona aquest estiu. Des del port de la ciutat expliquen que l'increment de trànsit es deu a les operacions d'inici o final de creuer, ja que comporten un flux més gran de passatgers. I el Departament dels Pirineus Orientals a la Catalunya del Nord mantindrà la seva denominació. Així s'ha decidit en una consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet aquest estiu i han participat més de 38.000 persones.
1: Esports.
2: L'Espanyol visita aquesta tarda la Reial Societat a Anoeta sense el nouvingut Brian Zaragoza. El Barça, mentrestant, s'entrena aquest matí per preparar el partit de dilluns contra el Rayo al Camp Nou. Avui també juga l'Atlètic de Madrid. Els matalassers visiten el Sevilla sense Julián Álvarez. El davanter argentí es va exercitar en solitari després de 3 dies absent als entrenaments de l'Atlètic. I avui comença la Lliga Femenina amb tres equips catalans. L'Espanyol s'estrena aquesta tarda al camp de l'Eibar, mentre el Barça i el Badalona Women juguen demà contra el Tenerife i l'Atlètic Club. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba amb 12 catalans s'ha classificat per disputar demà contra Alemanya la final del Mundial. A les semifinals, el combinat espanyol va derrotar els Països Baixos per 3-4. I aquest matí es disputa al Canyís la classificació del Gran Premi de MotoGP de l'Aragó. Els entrenaments d'ahir els germans Márquez van aconseguir el segon i el tercer millor temps, darrere l'italià Bezzecchi.
0: L'últim cap de setmana d'agost comença amb fresca matinal arreu del país i mínimes per sota dels 14 graus a l'interior, ambient que contrastarà amb la calor agradable del migdia, amb màximes que no passaran dels 33 graus.
1: 3CAT Info.
0: Molt bon dia a tothom. Ara passant 4 minuts de les 8 del matí, us estaré acompanyant fins les 9 del matí, que estaré a saludar Marta Sánchez. Ceuta intenta contenir la tensió pràcticament un mes després de l'entrada de milers de migrants. En l'última jornada, centenars de persones s'han manifestat, ho han fet de forma pacífica, però davant la delegació del govern per la situació que travessa la ciutat.
3: Ya estamos hartos, que estamos abandonados. Es que llevamos un mes sin poder salir a la calle, ocupando nuestras playas, han construido chozas dentro de las playas y barberías, venden tabaco, droga, actividades ilegales, y es que no puede ser.
0: Després dels últims aldarulls, ahir la Creu Roja va repartir menjar als migrants custodiats per la policia. En l'àmbit polític, Espanya ha demanat per carta a la Unió Europea el suport de Frontex per identificar els estrangers que continuen a Ceuta. Un mes després de l'entrada massiva, el govern espanyol ha demanat ajuda a la Policia Europea de Fronteres per classificar els nouvinguts i decidir si els repatria o tramita les seves peticions d'asil. Mentrestant, Itàlia estudia prorrogar almenys un altre mes els controls fronterers dels passatgers que arriben en avió i vaixell des d'Espanya. La suspensió temporal de l'espai Schengen entre Itàlia i Espanya, que permet la lliure circulació de ciutadans europeus, va entrar en vigor l'1 d'agost arran d'aquesta crisi migratòria de Ceuta. Ara, però, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, es disposa a allargar la moratòria un altre mes. Bé, aquesta crisi migratòria de Ceuta està a punt, de fet, de complir un mes. Va ser la matinada del 31 de juliol, quan més de 75.000 persones van entrar-hi des del Marroc. Tot seguit repassem els fets amb en Quim Codines.
4: No Marruecos, viva Espanya! Espanya viva!
5: Viva Espanyol, viva Espanyol! Anem a ser bruixos, Magareb, no Marruecos.
6: Durant els primers dies, veïns, serveis d'emergència i organitzacions humanitàries es van mobilitzar per atendre milers de persones que arribaven en condicions precàries. Les ONGs van habilitar punts d'atenció i van repartir menjar, aigua i roba, mentre els serveis socials

0: poden comer, beber.
1: Un mes després, però, la situació ha generat cansament i tensió entre part de la població. En les últimes hores, alguns veïns s'han manifestat contra l'arribada massiva de migrants. També s'han registrat episodis de violència, com la crema de barraques on dormien persones migrants a la platja de Benítez. A més, alguns manifestants han bloquejat l'entrada de vehicles de la Creu Roja que es dirigien a la platja del Trampolín per repartir menjar.
2: Hemos ido allí a manifestarnos, que ya estamos cansados de que sigan aquí. Es que estamos cansados que nos mareen.
1: D'altra banda, durant aquest últim mes també s'han fet manifestacions contra l'extrema dreta i contra els discursos que assenyalen les persones migrants com a responsables de la situació. De fet, durant la visita del líder de Si Que Vol la Fiesta, el Vicent Pérez va ser evacuat durant una concentració convocada per la seva formació davant de la pressió de la manifestació en contra de l'extrema dreta. Els convocants defensaven una resposta basada en la convivència i han rebutjat els discursos discriminatoris. Les ONGs que treballen sobre el terreny asseguren que la situació continua sent complexa i demanen evitar buscar culpables entre les persones migrants o els veïns de Ceuta. José Miguel Morales, de Sud Acoge, assenyala directament la gestió de les administracions com una de les claus per entendre com s'ha arribat fins aquí.
3: Hay que entender que hay gente que esté muy cansada de encontrarse personas que no tengan otro sitio en el que estar, gente desorientada y que no sabe muy bien qué va a hacer. No es sostenible una situación en la que hay miles de personas todavía en situación de calle y esto, por supuesto, genera problemas de convivencia. Pero aquí una corresponsabilidad de las administraciones que tienen que aportar las soluciones.
1: Un mes després de l'arribada massiva, Ceuta continua intentant recuperar la normalitat mentre les organitzacions humanitàries reclamen més recursos per garantir l'atenció i l'acollida de les persones migrants.
4: Trescat.info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
5: Seguim endavant amb més qüestions. Són les 8 i 8 minuts. El Nepal calcula que la reconstrucció de la zona afectada per l'arribada massiva de dimecres costarà 4.000 milions de dòlars. És el que ha avançat el ministre de Finances nepalès a l'agència Reuters. Mentrestant, la xifra de víctimes mortals s'eleva ja a 623 persones mortes i n'hi ha més de 2.500 de desaparegudes. Ahir la tarda, de fet, es va localitzar en vida un dels tres espanyols desapareguts. De moment, però, no han transcendit més detalls sobre la seva identitat ni tampoc sobre el seu estat de salut. El Ministeri d'Exteriors espanyol no ho ha confirmat. Els equips de rescat continuen treballant a contrarrellotge per trobar els desapareguts davant la inquietud creixent de les persones que esperen notícies dels seus familiars.
6: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família, és devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
5: L'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Ho detalla 3cat.info, Nacho Puig, que és president i fundador de l'ONG Bajadur Social Project.
7: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, pues, és aigua corrent, és menjar, o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat, però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
5: El gran perill ara mateix és el desbordament de dos llacs que s'han format i que podrien provocar una situació similar a la de dimecres. De l'exterior, un parell de coses. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un acord per controlar una part del sector petrolier de Venezuela, que és el país amb més reserves de cru de tot el món. El pacte preveu que els Estats Units es quedin amb 65.000 milions de barrils, una xifra que duplica amb escreix les reserves nord-americanes. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confirmat l'acord que Trump ha anunciat per sorpresa a les xarxes. Els dos socis qualifiquen el pacte d'històric, per ara no han transcendit les condicions concretes d'aquest acord ni tampoc com es desenvoluparà. Però l'anunci dona oxigen a Donald Trump, que a dos mesos de les eleccions de mig mandat intenta frenar l'increment del preu del combustible a causa de la guerra amb l'Iran. Islàndia celebra avui un referèndum per decidir si reprèn les negociacions d'adhesió a la Unió Europea. Les converses amb Brussel·les estan aturades des del 2013 per decisió d'un govern anterior euroescèptic, però la coalició actual de centre-esquerra ha plantejat als ciutadans si cal reiniciar-les. Al centre del debat, els drets de pesca, l'alt cost de la vida i també les amenaces de Trump a la sobirania de la veïna Groenlàndia. El resultat del referèndum és incert ara mateix. Les últimes enquestes apunten a una victòria molt ajustada del vot pro-europeu, Jordi Baró.
8: Islàndia dividida sobre si reactiva l'adhesió a la Unió Europea.
9: Per què voldríem entrar a la Unió Europea? En què ens beneficiaria si ja ho tenim bé?
10: Crec que és més segur formar part d'una família més gran.
8: Els islandesos no voten avui sobre l'adhesió, només sobre si reprenen les converses amb Brussel·les, interrompudes

0: el 2013 i que haurien de determinar les condicions amb què l'illa de 400.000 habitants es podria unir a la Unió Europea. La primera ministra socialdemòcrata, Kristin Frosta-Dottir, veu una oportunitat en el referèndum que es fa enmig de les amenaces repetides de Trump d'annexionar Groenlàndia, país veí, cosa que ha obert dubtes entre els ciutadans sobre la defensa a Islàndia, que no té exèrcit, és membre de l'OTAN i té un acord bilateral firmat amb Washington.
1: Ha fet reflexionar la gent. No diria que és un factor determinant en el sentit que la gent assumeixi que això tindrà un efecte directe en la nostra seguretat, però sí que ha fet pensar en com actuen les grans potències i per a nosaltres és un toc d'atenció.
0: Malgrat la derivada geopolítica, el debat sobre el referèndum a Islàndia ha girat sobretot al voltant de qüestions domèstiques. El gran tema és la pesca, motor econòmic i de la identitat de l'illa, juntament amb el turisme. Una part de la població veu risc de perdre drets sobre el sector amb una entrada a la Unió Europea. Eirik Urbergman, professor de Ciència Política a la Universitat de Bifrost.
2: Islàndia viu bàsicament de la pesca. És la base de la nostra economia. Cap govern no podria presentar mai un tractat d'adhesió que no garantís als islandesos el control total de la seva zona de pesca.
0: L'altre gran debat a Islàndia, l'alt cost de la vida i la inflació i les perspectives d'entrar a l'euro com un factor d'estabilitat. Islàndia és una democràcia pròspera i Brussel·les ha donat pistes que estaria disposada a arribar a compromisos per pactar l'entrada a la Unió Europea, cosa que reforçaria la seva presència a la regió estratègica de l'Àrtic.
3: Fins l'any que ve, les 18 famílies afectades per l'esvoranc de les obres de la línia 9 de Barcelona no podran tornar a casa. Estan afectats per aquest esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat que es va localitzar a l'interior d'un restaurant pizzeria al carrer Teodora la Madrid a principis de juliol. La tònica entre els veïns és de resignació i cansament.
4: Nos quedamos todos un poquito helados.
5: Hi ha molta gent que és molt gran, que no està per viure en hotel.
6: Principis d'any. Tu que en tens? Gener? Febrer? Març? Abril? Com hi veurem tots aquests mesos? Me genera moltíssima ansietat.
3: El director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramiré, diu que no autoritzaran cap més retorn fins a estar completament segurs que el terreny està estabilitzat.
7: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
3: Qui sí que podrà recuperar la normalitat d'aquí unes 5 o 6 setmanes són els veïns d'una quinzena d'habitatges i un local comercial també al mateix barri. I arribarem a un quart explicant-vos que el Departament dels Pirineus Orientals a la Catalunya del Nord mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet aquest estiu. Hi han participat més de 38.000 persones. Detalls des de Perpinyà amb la Laura Bertran.
8: El nom administratiu de la Catalunya del Nord continuarà sent Pirineus Orientals després de guanyar amb un 47% dels vots la consulta que ha organitzat el Consell Departamental aquest estiu, a la qual ha participat un 10% del cens electoral. Poc darrere, amb 42%, ha arribat la segona opció, Pirineus Catalans, i finalment a la tercera i darrera plaça, un 10% per Pirineus Mediterrani, que era l'opció més turística. Escoltem la valoració del vicepresident del Consell Departamental, Nicolás García.
9: 47% de les persones que han votat han decidit el statu quo, de quedar amb el nom Pirineu Oriental. No han medit el que podria portar aquest canvi de nom a molts àmbits, doncs ho cal acceptar. 42% han votat per Pirineu Catalana, això vol dir que és un resultat que és, malgrat tot, un bon resultat.
8: La notícia és, doncs, que la Catalunya del Nord no canviarà de nom i es mantindrà en Pirineus Orientals.
3: Ara se'n pon un quart de nou.
10: El temps.
3: Previsió amb el Néstor Gómez.
11: L'últim cap de setmana del mes d'agost ben capçada per l'estabilitat atmosfèrica arreu del país. Un cap de setmana, tant dissabte com diumenge, de sol, de cap a cap, i això sí, amb unes temperatures que avui ja hem notat. Si sortim al carrer, que les temperatures són força més fresques, per no dir fredes, en alguns punts, sobretot del Pirineu. Temperatures mínimes que han baixat fins als 6 graus a Prades, a la Seu d'Urgell fins als 9, i una de les més altes a Badalona, amb 23 graus de temperatura mínima. Unes temperatures que, en lloc del país, sense hem tingut nit tòrrida i bàsicament la costa central s'ha mantingut amb nit tropical. Tot l'interior amb temperatures clarament inferiors és el cas, per exemple, de Lleida, que s'ha llevat aquest matí amb només 13 graus. Situació del temps tranquil·la avui amb aquest domini del sol i amb unes temperatures que avui les màximes de cara al migdia tendiran a remuntar una miqueta. Màximes de 32 graus cap a les comarques de Girona i Catalunya Central i les més altes es concentraran cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre amb màximes que rondaran la xifra dels 32-33 graus. Unes màximes normals d'aquesta època de finals del mes d'agost. De cara a demà sí que pujaran una miqueta més i s'esperen valors que puguin arribar fins als 35 graus a Ponent.
3: Cerca hi ha 58 municipis de Catalunya, 12 comarques que tenen activat avui el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal. Els agents rurals demanen, per tant, extremar les precaucions, sobretot a la Catalunya central, concretament a les comarques de l'Anoia, Bages, Conca de Barberà, Segarra, Solsonès i Urgell, així com també a Ponent, al Segrià, a la Noguera i les Garrigues i a les Terres de l'Ebre, a la Terra Alta i al Baix Ebre. Per cert, que aquest estiu, segons dades dels agents rurals, hi ha hagut 36 focs relacionats amb la recol·lecció del cereal i habitualment provocats per màquines recol·lectores. El més greu ha estat el de Guimarà, a l'Urgell, que va cremar 413 hectàrees. I afegirem que el País Valencià, mitjans aeris i terrestres dels bombers, continuaran treballant encara les pròximes hores per extingir l'incendi del Saler, que ha cremat 36 hectàrees al Parc Natural de l'Albufera. Seguiran tancades de moment les platges i el Parc Natural i ara s'investiguen les causes del foc. Les autoritats treballen amb la hipòtesi que va ser intencionat.
10: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
3: Més coses, la inflació a Espanya s'ha disparat aquest agost fins al 4,3%, el nivell més alt des del febrer del 2023. Un increment de preu del gas per les tensions a l'estret d'Hormuz n'és una de les principals causes. Increment que també té efectes sobre el preu de la llum, la calor ha fet augmentar la demanda d'electricitat al vespre, just quan cau la producció solar i cal recórrer a altres tecnologies, com els cicles combinats. També als Estats Units la inflació va en augment. El president de la Reserva Federal, Kevin Warsh, adverteix que si no es desaccelera caldrà actuar per contenir-la. Una posició contrària a Donald Trump, que pressiona per abaixar els tipus d'interès. Sentim Warsh.
4: No hi ha d'haver cap malentès. L'objectiu d'estabilitat de preus de la Fed del 2%, mesurat a través de l'índex de preus de les despeses de consum personal, és un objectiu ferm i fix. L'estabilitat de preus no s'aconsegueix sola, ni la inflació tendeix necessàriament a tornar al seu nivell anterior. És responsabilitat de la Fed garantir uns preus estables, sense excuses.
3: La Reserva Federal Nord-Americana tornarà a reunir-se a mitjans de setembre per decidir si modifica els tipus d'interès. I el govern espanyol ha arxivat l'expedient contra Olaluz, descarta retirar-li, doncs, l'autorització per comercialitzar electricitat, una decisió que hauria comportat el traspàs dels seus clients a altres companyies. El Ministeri per la Transició Ecològica havia engegat el juliol un procés administratiu per extingir-li el permís per tal de comercialitzar energia elèctrica per unes factures que tenia pendents amb tres proveïdors per valor de més de 4 milions d'euros. Olaluz, en aquell moment, va al·legar que els pagaments seguien el calendari acordat amb els proveïdors i, finalment, el Ministeri ha constatat que els imports s'han abonat, per tant, no s'ha trobat cap irregularitat. Olaluz, fundada el 2010, gestiona actualment unes 12.000 comunitats energètiques i desenvolupa tecnologia per produir, emmagatzemar, gestionar i compartir electricitat renovable a través de xarxes de proximitat. Un excursionista va morir ahir després de precipitar-se per un pendent a la vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. La víctima és un jove de 26 anys que feia una ruta amb un altre company. Ens en dona detalls des de Lleida, la Júlia Albacar.
12: Els fets han passat al voltant de les 12 del migdia d'este divendres, quan el jove ha caigut per un pendent a la zona de l'Estany Gemena de Dalt, mentre feia una ruta des de Caldes de Boí fins al Besiberri Sud. L'excursionista, de 26 anys, s'ha precipitat fins a una zona de difícil accés. El seu company ha alertat llavors els serveis d'emergència en veure que no contestava i poc després s'hi ha desplaçat un helicòpter d'emergència. Uns minuts més tard s'ha localitzat el cos sense vida del jove i l'acompanyant ha estat traslladat al Pont de Suert, on ha rebut atenció psicològica.
3: Els taxistes denuncien grans embussos a l'accés de les terminals de creuers del Port de Barcelona, especialment els diumenges amb l'embarcament i el desembarcament de creuers. Els problemes de trànsit s'han agreujat aquest estiu, fet que diuen que no els havia passat mai. El sector denuncia que molts dels clients que utilitzen els seus serveis per desplaçar-se del port a l'aeroport i viceversa han perdut un vol o un vaixell per culpa d'aquestes retencions, que en alguns casos han arribat a ser de més de dues hores. El president d'Elite Taxi, Olivier Contel, lamenta que és un gran perjudici per als mateixos taxistes.
13: El client li dius, compte, no surtis ara. I agafen un taxi, se van cap allà i s'enganxen allà una hora. És que no pots portar-los per un altre lloc, perquè no hi ha cap entrada ni sortida. Un estrès enorme, la gent es cabreja, es baixa del taxi i se'n van caminant.
3: Des del Port de Barcelona han explicat a aquesta emissora que l'increment de trànsit es deu a les operacions d'inici o final del creuer, ja que comporten un flux més gran de passatgers. De fet, aquest tipus d'operacions han augmentat més d'un 10% aquest juliol. Encara sobre mobilitat, us direm que avui s'ha restablert ja el servei a tota la línia 1 del metro de Barcelona, és la línia vermella. Des del 17 de juliol s'havia tallat el tram entre les estacions de Florida i plaça de Sants per tal de renovar la via. D'altra banda, a partir de dilluns es tornarà a obrir l'estació de Verdaguer de la línia 4, la groga. Estava tancada des del 6 de juliol per fer accessible l'intercanviador. Durant gairebé dos mesos els trens hi han passat, però no s'hi han aturat. També s'hi reobrirà el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5. Durant gairebé un any la connexió s'ha hagut de fer pel carrer. No tots són represes del servei, perquè encara hi ha una obra que també a partir de dilluns amplia més el seu tall. En aquest cas, les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 Nord, que deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i el Bon Pastor, una setmana fins al 6 de setembre. Són les novetats d'un servei de metro que ha viscut aquest estiu dos ensurts. El 27 de juliol es va incendiar la catenària entre les estacions de Glòries i Clot de la línia 1. Es va haver d'atendre 137 persones majoritàriament per inhalació de fum sense cap ferit greu. TMB ha obert una auditoria sobre els revestiments dels túnels del metro. Quatre dies abans, en les obres d'accessibilitat a l'estació de Sants, es va trencar una canonada de gas i hi va haver una fuita. La deflagració va ferir 8 operaris.
14: Què estarà pensant? Encara se'n recordarà d'aquella nit sense dormir, a punt de caure en l'oblit.
3: De seguida els esports, però abans parlem del grup valencià La Fúmiga, que anuncia un tercer concert de comiat del Sant Jordi Club de Barcelona pel pròxim 18 d'octubre.
14: Altres cosos, altres nits en altres mosos, es todo lo que he sido, por ti me he convertido.
3: Una nova actuació que serà en horari matinal per tal de facilitar que hi puguin anar famílies i públic d'arreu del país. Concert del dia 18 que s'afegeix a les dues nits ja anunciades per al 16 i 17 d'octubre, que van exaurir entrades en només una hora, igual com va passar amb els dos concerts al Roig Arena de València el 30 i 31 d'octubre. En total, La Fúmiga va vendre en temps rècord les 46.000 entrades disponibles per als quatre concerts. Les entrades de la nova actuació estaran disponibles demà a partir de les 12 del migdia. El grup va iniciar el seu camí el 2012 al Gira, amb l'objectiu de portar l'esperit festiu de les xarangues valencianes als escenaris. L'etapa final del grup coincideix amb la publicació del seu LP Tot s'acaba, que recull grans èxits, remescles i també temes inèdits.

0: D'aquesta manera hem arribat a 5 minuts pel punt de 8:45 del matí.
1: Esports.
0: Roger Nau, bon dia.
2: Bon dia. Aquest cap de setmana es disputa la tercera jornada de Lliga de Primera. El Barça juga dilluns i avui ho fa l'Espanyol. L'equip blanquiblau visita aquesta tarda a les 7 al camp de la Reial Societat en el seu primer partit de la temporada lluny de l'RCD Stadium. Després de perdre el cap de setmana passat contra el Madrid, l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, no refia del mal moment de la Reial, que encara no ha sumat cap punt a la Lliga.
3: En qualsevol acció ja es ficarà el partit i demà això hem de controlar mort. L'any passat allà vam estar molt bé, ja et dic, 60-65 minuts molt bé, i demà toca fer-ho 45 minuts. Llavors és un partit exigent, però penso que estem preparats. Jugar fora tampoc és una cosa que es vingui estranya, perquè tota la pretemporada l'hem fet fora, llavors estem bastant acostumats a jugar fora de l'estadi.
2: Qui encara no podrà debutar amb la samarreta de l'Espanyol serà Brian Zaragoza. L'extrem cedit pel Bayern haurà d'esperar i està descartat per jugar avui a Noeta. La Reial Societat Espanyol, a partir de les 7, en directe a l'antena del Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info.
2: I avui també juga l'Atlètic de Madrid, ho fa 9:45 del vespre contra el Sevilla i sense Julián Álvarez. El davanter argentí va estar absent per tercer dia consecutiu als entrenaments de grup de l'equip madalassé. Això sí, ahir Julián va exercitar-se en solitari hora després que ho fessin la resta de la plantilla. De la situació del jugador pretès pel Barça n'ha tornat a parlar Simeone, una vegada més, sense sortir del guió.
4: De parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
2: Avui a primera també es disputa el Llevant Betis a les 5, mentre que de moment la tercera jornada ens ha deixat 2 resultats, a la vez un Villarreal 0 i Racing de Santander 3, els 2. El davanter debutant, Yasir Sabiri, va fer els 3 gols de l'equip càntabre en només 25 minuts. I el Barça, com dèiem, juga dilluns contra el Rayo al Camp Nou. L'equip blaugrana tornarà a entrenar-se aquest matí per preparar el partit contra el conjunt madrileny. Ahir, recordem-ho, la principal novetat a l'entrenament va ser el porter croat Dominik Livaković, que va exercitar-se per primera vegada sota les ordres de Hansi Flick. Avui, per cert, també comença la Lliga Femenina, que aquesta temporada compta novament amb 3 conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women. Les blanquiblaves debuten avui mateix a les 5 de la tarda al Camp de l'Eibar i la seva entrenadora, Sara Monforte, detalla quin Espanyol vol.
5: Un equip que agradi a qui vegi el partit, no? Que sí que li agrada tindre la pilota, però que també sap jugar en transicions, que també sap defendre en bloc quan li toca. Un equip que domini tot el moment del joc, competitiu i amb molts recursos.
2: El Barça i el Badalona Women per part seva debuten demà. Les badalonines visiten l'Atlètic Club i les blaugranes rebran el Tenerife. Mentrestant, a la segona divisió masculina, tots 2 conjunts catalans de la categoria disputen avui el seu partit de la jornada 3. Busquen el primer triomf. El Girona, amb un sol punt, rebrà les Palmes a Montilivi 9:45. Ho farà sense Unagi ni tampoc Porto, que són baixa per lesió. El tècnic dels gironins, Quico Álvarez, assegura que veu la plantilla més mentalitzada i ha deixat entreveure rotacions.
6: Igual aquesta mentalitat canvia, no? I espero que sigui així. Jo he vist la gent molt més connectada aquesta setmana, en general. Amb això escollirem una mica el que estigui per competir, no?
2: El Sabadell, d'altra banda, s'estrena la nova Creu Alta contra l'Almeria després de 2 empats a domicili. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, ha demanat suport i comprensió a l'afició.
7: Hem de tenir una mirada constructiva i d'acompanyament cap als nostres jugadors. O sigui, qui vingui aquí esperant veure a Lewandowski, aquí no està Lewandowski, no va així.
2: Per cert, el Sabadell ha comunicat el seu 13è reforç. Es tracta del polivalent futbolista de 20 anys, Patrick Nuama. Deixem el futbol, obrim el bloc poliesportiu, perquè la selecció espanyola masculina d'hoquei herba amb 12 jugadors catalans s'ha classificat per la final del Mundial dels Països Baixos i Bèlgica, després de perdre, de vèncer, perdó, el conjunt neerlandès per 3-4 a les semifinals. Un triomf que el porter Lluís Calzado valorava així als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: A l'última semifinal dels Jocs vam perdre contra ells 4-0. En aquella semifinal no vam ser nosaltres i avui hem pogut demostrar que som el que hem demostrat avui i que anem a per totes sempre.
2: La final serà demà diumenge contra Alemanya. Ahir va vèncer, per cert, del conjunt alemany l'Argentina per 2-1 a la segona semifinal. I en motor, l'italià Marco Bezzecchi amb Aprilia ha liderat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP amb nou rècord de la pista. Darrere seu, els germans Márquez de Ducati, Àlex segon a 10 mil·lèsimes i Marc tercer a 38. Els altres dos catalans, Àlex Rins i Pol Espargaró, hauran de passar aquest matí a la repesca. La cursa sprint a partir de les 3 de la tarda, avui amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio. I de 3CAT acabem explicant que avui es disputa també la 8a etapa de la Vuelta, 171 quilòmetres entre Puçol i Xeraco, una jornada a priori propícia pels sprinters. A la general, Pogacar manté 3 minuts i 50 segons d'avantatge segon al respecte al segon, el mallorquí Enric Mas, que veu el got mig ple tot i aquesta distància.

0: Són 8:45 del matí. Centenars de persones es tornen a manifestar a Ceuta contra la situació migratòria a la ciutat autònoma. Aquest cop ho han fet de forma pacífica, mentre la Creu Roja continua repartint menjar i ho fa custodiada per la policia. Després dels últims aldarulls, en l'àmbit diplomàtic, Itàlia estudia allargar almenys un altre mes els controls fronterers dels viatgers que arriben d'Espanya. Mentrestant, la xifra de morts al Nepal i Tibet per l'arribada massiva de dimecres s'eleva ja a 623 persones i a més de 2.500 desapareguts. S'ha localitzat, es va fer ahir la tarda, en vida, un dels tres espanyols desapareguts, però no han transcendit més detalls sobre la seva identitat. I aquí a casa nostra, les 18 famílies afectades per l'esvoranc de les obres de la línia 9 de Barcelona no podran tornar a casa fins l'any vinent. En canvi, qui sí que podrà recuperar la normalitat d'aquí 5-6 setmanes són els veïns d'una quinzena d'habitatges i d'un local comercial al mateix barri del Putxet. Qüestions destacades aquest dissabte. A partir d'ara també us explicarem com les obres i la calor han afectat els comerços de Barcelona aquest estiu, especialment les botigues de proximitat. Us les podreu escoltar. I ens fixarem també en la trobada de científics que es fa avui a Banyoles, tots ells especialitzats en llacs. Analitzaran en aquesta trobada com l'escalfament o la contaminació per microplàstics estan tenint ja un impacte en el funcionament dels ecosistemes de llacs i embassaments. Quan faltin 5-6 minuts per les 9 del matí, actualitat esportiva, Roger, amb quins titulars?
1: Doncs que aquest cap de setmana es disputa sobretot la tercera jornada de Lliga. El Barça juga dilluns, avui ho fa l'Espanyol. L'equip blanquiblau visita aquesta tarda a les 7 al camp de la Reial Societat. És el primer partit a domicili de l'equip de Manolo. Mentrestant, també comença avui la Lliga femenina, amb estrena també de l'Espanyol, i aquest matí, molt pendents també a la classificació del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP. Els germans Márquez lluiten per la pole.
0: Estem a l'últim cap de setmana d'agost, que ha començat amb fresca matinal arreu del país, amb mínimes per sota dels 14 graus a l'interior, ambient que contrastarà amb la calor agradable del migdia, amb màximes que no passaran però dels 33 graus. El dia serà assolellat.

0: Ceuta intenta contenir la tensió gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. En l'última jornada, centenars de persones s'han manifestat de forma pacífica davant de la delegació del govern per la situació que travessa la ciutat autònoma.
1: Ya estamos hartos, que estamos abandonados. Es que llevamos un mes sin poder salir a la calle, ocupando nuestras playas. Han construido chozas dentro de las playas y barberías. Venden tabaco, droga, actividades ilegales. Y es que no puede ser.
0: Després dels últims aldarulls, la Creu Roja va repartir menjar als migrants custodiats per la policia. A l'àmbit polític, Espanya ha demanat les últimes hores, ho ha fet per carta a la Unió Europea, el suport de Frontex per identificar els estrangers que continuen a Ceuta. I és com més després de l'entrada massiva, el govern espanyol ha demanat aquesta ajuda a la Policia Europea de Fronteres per tal de classificar els nouvinguts i decidir si els repatria o tramita les seves peticions d'asil. Mentrestant, Itàlia estudia prorrogar almenys un altre mes els controls fronterers dels passatgers que arriben en avió i vaixell des d'Espanya. La suspensió temporal de l'espai Schengen entre Itàlia i Espanya, que permet la lliure circulació de ciutadans europeus, va entrar en vigor l'1 d'agost, arran de la crisi migratòria de Ceuta. Ara, però, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, es disposa a allargar la moratòria un altre mes. El Nepal calcula que la reconstrucció de la zona afectada per la riuada massiva de dimecres costarà 4.000 milions de dòlars, dada que ha pensat el ministre de Finances nepalès a l'agència Reuters. Això mentre la xifra de víctimes mortals s'eleva ja a 623 persones mortes. També hi ha més de 2.500 de que continuen desaparegudes. Ahir la tarda es va localitzar en vida un dels tres espanyols desapareguts. De moment, però, no ha transcendit més detalls sobre la seva identitat ni tampoc sobre el seu estat de salut. Els equips de rescat continuen treballant a contrarrellotge per trobar els desapareguts davant la inquietud creixent de les persones que esperen notícies dels seus familiars.
2: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família, és devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
0: L'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Ho detalla 3CAT Info, Nacho Puig, que és president i fundador de l'ONG Bajador Social Project.
3: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, pues, és aigua corrent, és menjar, o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat. Però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
0: El gran perill ara mateix és el desbordament de dos llacs que s'han format i que podrien provocar una situació similar a la de dimecres. I Greenpeace, mentrestant, que alerta que l'escalfament global augmenta el risc d'inundacions, d'esllavissades, de llaus a l'Himàlaia, després d'aquestes greus riuades. Tot i que encara no es pot determinar el paper exacte del canvi climàtic en aquest episodi, les primeres investigacions apunten a l'esfondrament d'una glacera com a causa més probable. El responsable de canvi climàtic de l'entitat, Pedro Zorrilla, avisa que cal prepararse globalmente.
4: En España se traduce en el agravamiento de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperar.
0: Greenpeace també demana preparar-se millor davant d'aquests fenòmens i accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils.
5: Catalunya Ràdio i 3CAT Info en emissió conjunta.
0: Fins l'any que ve, les 18 famílies afectades per l'esvoranc de les obres de la línia 9 de Barcelona no podran tornar a casa seva. Estan afectats per l'esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat que es va localitzar a l'interior d'un restaurant-pizzeria del carrer Teodora, la Madrid, a principis de juliol. La tònica entre els veïns, un cop coneguda la notícia, és de resignació i cansament.
6: Nos quedamos todos un poquito helados.
7: Hi ha molta gent que és molt gran, que no està per viure en hotel.
8: Principis d'any, tu que entens? Gener, febrer, març, abril. Com hi veurem tots aquests mesos? Me genera moltíssima ansietat.
0: El director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, diu que no autoritzaran cap més retorn fins a estar completament segurs que el terreny està estable.
9: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
0: En canvi, qui sí que podrà recuperar la normalitat d'aquí unes 5 o 6 setmanes són els veïns d'una quinzena d'habitatges i un local comercial també al barri del Putxet. Ens quedem a Barcelona perquè els comerços de la ciutat s'han vist afectats per les obres simultànies que s'estan fent a Barcelona i en un estiu atípic, a més, perquè ha fet moltíssima calor. Això ha condicionat sobretot les botigues de proximitat. Les obres afecten els principals accessos de Barcelona, cosa que té conseqüències sobre la mobilitat i repercuteix també en l'activitat comercial. Ens ho explica en aquest reportatge el Roc Fargas amb el muntatge musical de Pol Regàs.
6: El problema no és només aquest. També hi té molt a veure que la majoria de treballs que s'estan duent a terme són de llarga durada. Un dels exemples és el carrer Muntaner, on les obres poden allargar-se un mínim de 3 anys. Això fa que els comerços pateixin una notable baixada de les vendes fins al punt d'haver de tancar. Javier Cotet és portaveu de Mouta per Barcelona.
10: Si nosaltres quan ens reunim a l'Ajuntament els diem si feu aquesta obra tindrem un 40% de menys afluència, això significa una caiguda de vendes d'un 40%. Si les vendes et cauen un 40% perquè no tens clients, aquest negoci probablement no podrà continuar la seva existència.
6: La calor també influeix en les vendes. La majoria de comerços de proximitat coincideixen que hi ha un canvi d'hàbits en els horaris de compra. Ens ho explica la directora de la patronal Pimec Comerç, Gemma Badillo.
11: Jo crec que les dades que tenim d'aquest any, no?, ens indiquen, doncs sí, justament que la calor extrema està afectant el comerç de proximitat, sobretot perquè està canviant el tema dels horaris i els moments de compra, especialment doncs, pel que dèiem, no?, per la menor afluència entre el migdia i la tarda, que són aquests punts àlgids de calor.
6: Els dies on s'ha arribat a temperatures més altes han estat molt contraproduents, sobretot als comerços de proximitat, més que en els situats en zones turístiques, ho afirma Pròsper Puig, president de l'Associació Barcelona Comerç.
12: Aquest excés de calor no ens ha ajudat, perquè justament això, no? Els que tenim els eixos comercials que el nostre veí és el nostre client, li ha costat més sortir de casa, per tant les rebaixes han sigut més fluixetes. Sí, és veritat que els eixos que tenim, que són més turístics, però bueno, el turista està al carrer i no hi ha hagut tanta afectació.
6: Tant les obres com les altes temperatures han fet que hagin disminuït les vendes en la temporada de rebaixes d'estiu.
0: Cinc minuts i arribarem al punt de 3:45 del matí.
5: Trescat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: De la crònica internacional us expliquem que el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha descartat un referèndum sobre la unificació irlandesa. En canvi, pel Sinn Féin, guanyador de les eleccions d'Irlanda del Nord, el futur només el poden decidir els habitants de l'illa irlandesa. Ens ho explica en aquesta crònica des de Londres el Quim Olivares.
13: A la seva primera visita a Belfast com a primer ministre, Andy Burnham ha dit que en la dècada passada hi va haver massa divisió al Regne Unit i que ara cal concentrar-se en altres temes. Sentim-lo.
14: There's been a referendum.
15: Hi ha hagut un referèndum sobre el Brexit, abans vam tenir el de la independència escocesa. La ruptura que sorgeixen d'aquestes situacions triga molt a curar-se i et fan retrocedir. No et pots concentrar en el que tenim aquí i ara, el cost de la vida.
13: El Sinn Féin denuncia que Burnham no pot negar el dret a l'autodeterminació. Sentim ara la seva líder, Mary Lou McDonald.
16: Enterrar el cap a la sorra no és un pla, no és una estratègia, no és intel·ligent, no és acceptable per nosaltres.
13: En canvi, el Partit Unionista Democràtic ha acollit amb satisfacció la negativa de Burnham. L'acord de Divendres Sant del 1998, que va posar fi a anys de violència sectària, estipula un referèndum si el ministre britànic responsable d'Irlanda del Nord creu que és probable que la majoria voti a favor d'unir-se a la República d'Irlanda.
0: I una cançó ha sacsejat el panorama cultural a Palestina. L'ha escrit un raper de Cisjordània i l'ha dedicada a un artista de molt més renom que viu en la diàspora envoltat de luxe. La cançó ha obert un debat sobre què significa ser palestí i, sobretot, qui té dret a fer-ne bandera. Des de Kafer a Cap ens explica el Jordi Brascó.
17: Aquesta cançó del raper de Cisjordània, Shabs Dit, ha revolucionat Palestina. Al centre de la diana... Sant Levant, el músic palestí més cèlebre del moment, a qui Shabs Dit acusa d'explotar els seus orígens des de la superficialitat i de fer servir els símbols de la lluita palestina només per estètica i per fer diners. El periodista cultural Fadi Badarne ens posa en context.
18: La principal crítica és que és un cantant palestí que es presenta com a palestí i que porta tatuat Jerusalem per a nosaltres. Va guanyar molts fans pel fet de ser palestí i en l'últim últim any s'ha tornat molt comercial.
14: Campanyes per Prada i vídeos amb personalitats àrabs com Mia Khalifa. Saint Levant té passaport francès, va estudiar en escoles estrangeres i ha viscut la major part de la vida fora de Palestina. Shabzid, en canvi, és de Kafer Aqab, un suburbi de Ramala. Les seves cançons parlen del que suposa conviure amb la violència de l'ocupació israeliana. Dues maneres de presentar-se al món, que segons Badarne poden ser complementàries.
18: Cadascú fa les coses a la seva manera, ja sigui cantant sobre l'amor, sobre el drama o sobre la tristesa. I no cal que pronunciïn la paraula Palestina, perquè la gent sàpiga que tots dos són palestins que utilitzen l'art per resistir i lluitar contra l'opressió.
14: Potser per això al final de la cançó Shabzid ofereix la mà a Saint Levant. Una cosa tenen en comú: actuïn on actuïn, sempre els acompanya una bandera palestina.

0: Arribarem a tres quarts explicant-vos que els efectes de l'escalfament o la contaminació per microplàstics impacten ja en el funcionament dels ecosistemes de llacs i embassaments, segons revelen estudis dels últims 5 anys. Són temes com aquests, per exemple, que es debatran des d'avui a Banyoles, en la trobada internacional d'un centenar de científics especialitzats en llacs. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
1: El pregó d'aquest vespre a càrrec de la Fundació Mercè Pla, una entitat que promou la inclusió i autonomia de les persones amb discapacitat, és l'inici oficial d'unes festes que duraran fins al 7 de setembre. La Ludwig Band, la nit del dijous 2 el divendres 3, Pepet i Marieta amb la gira de comiat, Al·lèrgiques al Polen o Montse Castellà són alguns dels artistes i grups que passaran pels diversos escenaris que hi ha a la ciutat. Unes festes que recordaran efemèrides com el centenari del carrilet, tal com destacava l'alcaldessa Marlleixà.
2: El tren de la Via Estreta que va unir Tortosa amb els pobles del Delta, i per a celebrar aquesta efemèride s'ha programat una vintena de viatges en diferents horaris del nou tren turístic des de la parada de bus de la plaça de l'antic escorxador. Només cal anar 30 minuts abans per poder reservar l'entrada a l'oficina de turisme.
1: Una altra novetat a les festes és el primer espectacle de drons que es fa a la ciutat. Serà la nit abans del dia de la Mare de Déu de la Cinta, el primer diumenge de setembre. Les festes acabaran amb un concert dels Quicos i el ja tradicional Castell de Focs.
0: És obvi que no era la nostra companya Maria Rovira, era el Jordi Barranca parlant-nos d'aquestes festes de la Cinta de Tortosa, i és que la ciutat ha donat el tret de sortida, de fet donarà avui el tret de sortida aquestes festes amb la celebració del centenari del carrilet i amb un espectacle de drons com a novetats ben destacades. Recuperarem de seguida la Maria, però com que són 9:15, anem pel temps.
3: El temps.
0: Amb la crònica del Néstor Gómez.
4: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per l'estabilitat. Una estabilitat total que ens ha d'acompanyar durant tot aquest darrer cap de setmana del mes d'agost. Un dissabte de sol, un diumenge de sol, de cap a cap, amb algun núvol inofensiu que pot aparèixer durant la tarda, però ja diem 2 dies sense precipitacions en lloc del país. El que sí que hem notat després de la línia de núvols que ens va travessar ahir és l'arribada de l'aire fred, que ahir va fer caure les temperatures màximes i avui ha fet caure les temperatures matinals. Fa fresca a totes les comarques de l'interior, fred al Pirineu i també s'ha notat aquesta davallada a les comarques costaneres. Temperatures a l'entorn de 6 graus només a les muntanyes de Prades. Al Pirineu les mínimes han baixat fins i tot per sota dels 10 graus. Al Pla de Lleida a l'entorn dels 12-13 graus i a la façana costanera només a l'àrea de Barcelona i comarques veïnes han tingut mínimes entre els 20 a 22 o 23 graus. La ciutat de Barcelona en el Raval, al centre de la ciutat, 24 graus de temperatura mínima. Ambient assolellat i contrastèrmic, perquè després d'una matinada fresca o freda tindrem un migdia molt agradable amb una calor típica de finals del mes d'agost, màximes que rondaran la xifra dels 32 graus a la Catalunya central i a les comarques de Girona, i les més altes del dia les trobarem cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre amb uns valors que poden arribar als 33, és a dir, una calor ben continguda. De cara a demà, també sol durant tot el dia, amb màximes que pujaran una miqueta més. Les màximes més altes s'esperen que puguin arribar fins als 35 graus al Pla de Lleida.
0: De la crònica cultural, és el que us hem explicat ara. L'orquestra del Festival de Beirut arrenca una gira històrica aquesta nit al Palau de la Música Catalana. El concert d'avui celebrarà els 40 anys del Festival de Peralada i el tour que farà per tot l'estat commemorarà el 150è aniversari de la formació wagneriana. Ens ho explica el Marc Ruiz.
5: Richard Wagner va crear el Festival de Bayreuth fa 150 anys per tenir un teatre que fos una obra d'art total i pogués estrenar la Tetralogia de l'Anell del Nibelung i presentar les seves obres de forma òptima. El director granadí Pablo Heras Casado fa 4 anys que dirigeix l'orquestra de Bayreuth i recorda que és excepcional que aquesta formació faci gires.
6: És molt especial, l'orquestra mai surt d'aquí del Festival de Bayreuth, però va ser molt especial i aquesta gira serà històrica perquè mai aquesta orquestra ha fet una gira tan llarga.
5: La gira arrenca a Barcelona per celebrar els 40 anys del Festival de Peralada i també els 150 de la Tetralogia de l'Anell del Nibelung.
6: És l'obra musical, artística, més gran i el repte més gran que qualsevol artista, director, cantaire, músic d'orquestra pot imaginar. No hi ha ningú que hagi imaginat una obra d'aquest calibre tan gran, 16, 17 hores de música i de drama i de teatre, i encara continua 150 anys després, ha sigut un repte enorme.
5: Un dels reptes és reduir les 16 hores de l'anell a només dues. Per aconseguir-ho, Eras Casado i Caterina Wagner han seleccionat alguns dels fragments més populars, com l'entrada dels déus al Valhalla, de l'Or del Rin, el comiat de Wotan, de la Valquíria, el murmuri del bosc, de Siegfried, la mort de Siegfried, de l'Ocàs dels Déus. L'altre repte important és adaptar-se a un escenari en comptes de tocar en un fossar dissenyat expressament per a una orquestra wagneriana.
6: Quan l'orquestra i jo mateix estem tot el temps dins el fossat aquí a Bayreuth, ningú ens veu, i sortir a l'escenari i sortir del fossat i bueno, que tothom ens pugui veure i sentir, és una satisfacció enorme de tenir aquest contacte amb el públic.
5: L'orquestra de Bayreuth, dirigida per Pablo Eras Casado, tocarà a sota del grup escultòric dedicat a la cavalcada de les Valquíries a l'escenari del Palau de la Música. I Eras Casado, que ha treballat a Girona i Sabadell, sap com es viu la passió per Wagner a Catalunya.
6: He trobat tants catalans aquí a Bayreuth aquests anys i bueno, és molt emocionant, no? d'arribar a Barcelona i dirigir no solament la Valquíria, però tot l'anell, i bueno, serà molt emocionant, sí, me'n sento molt privilegiat de fer aquesta estrena d'aquesta gira històrica a Barcelona.
0: I ara us parlem del gran èxit de Spider-Man Brand New Day als cinemes, que ha impulsat la venda dels còmics del superheroi. És el que expliquen les botigues de còmics, que destaquen en declaracions a l'ACN l'interès que s'ha despertat des d'aquest estiu pel personatge. Ens ho explica la Valeria Obereda.
7: Hi, my name is Peter Parker.
8: La pel·lícula ha arrasat als cinemes amb més de 2.200 milions de dòlars de facturació a nivell mundial, i a Catalunya s'ha convertit en la pel·lícula més vista als cinemes del país i ronda ara per ara els 900.000 espectadors. Això ha despertat l'interès per l'univers de l'Home Aranya. Gonçal Masó, d'Antifaz Còmic, el considera el personatge més famós de Marvel.
9: La veritat és que ha tingut incidència amb la venda dels còmics, no només amb la venda dels còmics, sinó la venda del merchandising del personatge. Fer un personatge més terrenal, un personatge amb problemes humans, pues enganxa molt més amb el públic de sempre d'ell, perquè sempre ha sigut un personatge molt transversal, Spider-Man, estimat pels nanos i pels grans, que han sigut nanos també.
8: Xavi Domènech, propietari d'Antifaz Còmic, reconeix el mèrit de la pel·lícula, però també valora el personatge.
10: Spider-Man sempre té grans seguidors i és un dels personatges que mai deixa de vendre's, però quan tothom està amb aquesta pel·lícula, és la millor, que ara sí, per fi és el meu Spider-Man, era molt fàcil que això es passés al TVO, però a més és que és un gran moment pels còmics de Spider-Man.
8: Domènech, però, es confessa fan absolut de l'Home Aranya.
10: Sempre ha sigut Spider-Man i els Mutantes i Patrulla X. Vengadores també, bé, en veritat, tot l'univers Marvel.
11: Soy más de Marvel que DC, pero no se lo digas a nadie.
10: M'ha sortit, a més, amb veu de Batman afònic.
8: I des de Continuarà Còmics, Sergi Salguero afina quin és el període que més interessa ara de Spider-Man, el que dibuixa J. Michael Straczynski.
12: Principalment l'etapa de Straczynski dels 2000, té com alguna similitud amb la història que està sortint ara al cinema, i agafen referències d'allà, del personatge, i bueno, crec que aquest període seria com del que més s'està venent últimament.
8: També triomfen els encreuaments entre Spider-Man i Superman, que l'editorial Panini ha tret al mercat els últims mesos.
0: I arribarem als esports amb Doctor Prats, que actuen aquesta nit a Cervera.

Un concert que s'emmarca en la celebració de l'Aquelarre. Doctor Prats actua a la plaça Magdalena de Montclada, la capital de la Segarra. La banda està immersa en la gira del seu nou disc, F5, amb un directe carregat d'energia, on repassen els èxits de la seva carrera, així com també els nous temes. El disc simbolitza el retorn del grup després d'una aturada temporal i repassa els 10 anys de trajectòria de la banda. El concert de Doctor Prats començarà quan faltin 5 minuts per la mitjanit i és un dels reclams de l'edició d'aquest any de l'Aquelarre, que també homenatja el mil·lenari de Cervera i que té com a personatge principal el rei Boig, protagonista d'una de les llegendes més fosques de la ciutat.

0: esports. Fins les 9, Roger Arnau, bon dia.
1: Bon dia, aquest cap de setmana es disputa la tercera jornada de Lliga, el Barça juga dilluns i avui ho fa l'Espanyol. L'equip blanquiblau visita aquesta tarda a les 7 al camp de la Reial Societat en el seu primer partit de la temporada a domicili. Tot i el mal moment de la Reial Societat, que encara no ha puntuat, el tècnic Manolo González vol tocar de peus a terra i frena qualsevol tipus d'eufòria.
2: Sí, claro, montaremos un circo
3: la,
2: y...
3: La diversió per
2: el Circo del Sol de l'Espanyol, ¿no? Montaremos... La diversió, és guanyar. Aquí la diversió no existeix d'una altra manera. És guanyar, és competir bé, i competir bé i jugar bé.
1: Qui encara no podrà debutar amb la samarreta de l'Espanyol serà Brian Zaragoza, l'extrem cedit pel Bayern de Munic, haurà d'esperar i està descartat per jugar a Noeta. La Reial Societat Espanyol, a partir de les 7, en directe a l'antena del Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info.
1: I avui també juga l'Atlètic de Madrid, ho farà 2:15 del vespre al camp del Sevilla i sense Julián Álvarez. El davanter argentí va estar absent per tercer dia consecutiu als entrenaments del grup de l'equip matalasser. Això sí, ahir Julián va exercitar-se en solitari hores després que ho fes tota la plantilla. De la situació del jugador pretès pel Barça n'ha tornat a parlar Diego Simeone, una vegada més sense sortir del guió.
4: Sigo en la misma posición, esperando... Desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que para nosotros.
1: Avui a primera també es disputarà el Llevant Betis a les 5 de la tarda, mentre que de moment la tercera jornada de primera ja ens ha deixat dos resultats, l'Alavés 1, Villarreal 0 i el Racing de Santander 3, Elx 2. Per cert, el davanter debutant Yacir Zabiri va fer els 3 gols de l'equip càntabre en només 25 minuts. I el Barça, com dèiem, jugarà dilluns contra el Rayo al Camp Nou. L'equip blaugrana tornarà a entrenar-se aquest matí per preparar el partit contra el conjunt madrileny. Ahir, recordem-ho, la principal novetat de l'entrenament va ser el porter croat Dominik Livaković, que va exercitar-se per primera vegada sota les ordres de Hansi Flick. I avui comença la Lliga Femenina. Aquesta temporada compta novament amb tres conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women. Les blanquiblaves debuten avui mateix, ho fan a les 5 de la tarda al camp de l'Eibar, mentre que el Barça i el Badalona Women debutaran demà. Les badalonines visitaran l'Atlètic Club i les blaugranes rebran el Tenerife. Tot plegat, mentre la segona divisió masculina, tots dos conjunts catalans de la categoria disputen avui el seu partit de la tercera jornada i busquen tots dos el primer triomf. El Girona amb un sol punt rep a les Palmes a Montilivi a 9:15 del vespre. Ho farà sense Unagi ni Porto, que són baixa per lesió. El tècnic del gironins, Quique Álvarez, assegura que veu la plantilla més mentalitzada i deixa entreveure algunes rotacions.
5: Igual aquesta mentalitat canvia, no? I espero que sigui així. Jo he vist la gent molt més connectada aquesta setmana. En general, amb això escollirem una mica.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la 1 de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
4: Avui tenim amb nosaltres a la Roser Camps. Ella és veïna del centre, parlarem amb ella del seu llibre i també farem una miqueta de pinzellada del primer llibre que va escriure per recordar una miqueta tota aquesta història d'Esplugues. Així doncs, benvinguda, Roser.
5: Bona tarda.

0: Com estàs?
1: Bé, molt bé, molt bé, gràcies.
0: Com ha anat aquest segon llibre?
1: Doncs ha anat bé perquè he volgut parlar de tot el que tenia ganes de parlar després d'haver-ne fet un d'anterior.
0: Com es diu el llibre?
1: Es diu Cargolines i Cargolins, que és el nom amb què es coneix amb què ens coneixen els espluguins, els fills d'Esplugues.
0: I sabem l'origen real?
1: Sí.
0: Perquè hi ha dos o tres versions diferents de quin és l'origen de que ens diguem cargolins.
1: Bé, jo us ho explico, tot i que al començament a la presentació del llibre ja ho explico, però em faig una mica de pinzellada. Esplugues, quan tot eren horts, a principis del segle XX, la principal professió de la gent d'Esplugues era ser pagès. I tots tenien un hort. Llavors, durant la setmana, quan anaven a l'hort a collir les verdures pel seu subministrament o per portar-ho a vendre als mercats, doncs anaven recollint els cargolins, perquè més que cargols hi havia molts cargolins. Llavors els posaven en una cargolera i quan ja la tenien plena, de tant en tant feien menjades. Aquestes menjades les feien al carrer, perquè com que la majoria vivien al carrer Montserrat, o molts d'ells, doncs hi passava gent, però no hi passava cap vehicle. Doncs llavors ells paraven la taula fora a la porta de casa, menjaven cargolins amb ceba i posaven el porró de vi. Llavors la gent que passava, perquè de vegades pel carrer Montserrat doncs o bé passaven la gent que anava a missa, perquè això es feia habitualment els diumenges, i passava la gent que anava a missa, o bé gent que anava a visitar amistats que tenien allà. Llavors s'aturaven perquè els hi feia gràcia a la menjada de cargolins, se'ls convidava amb el porró de vi i algun tastet del plat. Llavors, això, com que va durar molts anys, doncs els va quedar, en els espluguins, els va quedar el nom de cargolins i cargolines.
0: I té alguna cosa a veure Can Cargol, que està justament al carrer Montserrat?
1: Jo no t'ho sabria dir, però Can Cargol és de les cases que... una de les cases en què això es feia. Personalment puc dir que els meus avis vivien una mica més avall de Cal Cargol, però com que eren familiars amb els de Can Cargol, ho feien conjuntament moltes vegades. Per tant, podria ser que aquest nom els hi vingués d'això. Podria ser.
0: Doncs parlem de cargolins i cargolines. Com s'ha tacut la idea? Què et motiva a fer aquest segon llibre?
1: Bé, sí, jo quan estava al grup d'estudis, mitjançant aquesta entitat es va parlar de fer un llibre, una nomenclatura de tots els carrers del poble, però amb una certa història. Jo sempre dic a tothom que jo no sóc ni escriptora ni historiadora, perquè la carrera no la vaig acabar, però sempre m'ha picat la curiositat, he tingut molta curiositat per saber què és el que passava en el meu poble. Llavors, aquest llibre de carrers, doncs, hi havia una explicació de cada carrer, una mica de biografia del personatge, si era un personatge el que porta el nom del carrer o el que fos, i la història de quin any es va obrir, com va anar evolucionant el carrer, o si va canviar de nom, perquè de vegades, canviant les èpoques polítiques, doncs canviava de nom. Aquest llibre va agradar molt, i la veritat és que jo em vaig sentir molt satisfeta d'aquest llibre, però em va quedar una mica la recança de que aquest llibre havia de tenir una part més personal, perquè els carrers els formen veïns i persones, i jo, al ser filla d'aquí, el ben viscut sempre aquí, tenia molta... com que, per això que deia abans, de la mateixa curiositat, i que els meus avis es relacionaven molt per coses del camp o per coses de la seva feina, es relacionaven amb molta gent, i jo coneixia moltes persones del poble, i em va agradar poder parlar d'aquestes persones que jo havia conegut i de les seves... no pas de la vida personal, sinó de les seves característiques, dels seus trets, de les seves feines i de les seves anècdotes o curiositats. I això és el que m'ha portat a fer aquest llibre.
0: I un cop ja tens aquesta idea, aquesta documentació, com estructures el llibre?
1: Sí, l'he estructurat en tres parts. La primera part és la part més agrícola de la primera part del segle, i aquí em vaig permetre la llicència de parlar una mica dels meus avis, perquè eren una gent, tal com he dit abans, gent pagesa d'aquí i molt arrelada a la terra. I per tant, els hi he volgut fer com un petit homenatge, precisament també perquè en aquella època a les cases vivien 3 o 4 generacions. I jo recordo amb molta il·lusió els anys que vaig viure amb els meus avis, perquè el meu avi era una gent molt senzilla, però molt savis amb el coneixement de la natura, sobretot del temps.

0: feien romeries a Sant Pere Màrti, perquè hi havia el sant, també feien la pràctica religiosa de tot l'any, els costums que hi havia a cada època de l'any, i això, doncs, ho he volgut reflectir una mica en aquesta primera part. I també, en la mateixa primera part, com una mica per record, les cases de pagès que van desaparèixer, el nom de totes, algunes que han quedat, molt poquetes, i els noms o motius que, amb les que es coneixia la gent del poble.
1: Recordem una mica aquestes cases i aquestes persones que se les coneixia antigament. Quines
0: sí,
1: són?
0: Per exemple, hi ha uns pagesos que van ser dels darrers que van treballar encara al camp, com va ser Cal Quico o Cal Foix. Després hi havia els masovers de Can Cortada, que també han treballat molt al camp fins a l'últim moment, o Cal Teio. Després hi havia a Cal Xic d'en Valls, a Cal Carratxec. Són famílies d'Esplugues, pageses de tota la vida.
1: I a més són noms que no trobarem a altres llocs, perquè Cal Carratxec, això, a
0: sí,
1: molt
0: no,
1: pocs llocs trobarem.
0: No són noms corrents, són noms que vés a saber d'on venen, no?
1: Exacte. I quina altra part tens estructurat al llibre?
0: Aquesta que he explicat ara ha sigut la primera part, que és la de principis, més de principis de...
1: La més de pagès, que
0: la més de pagès, diguéssim. Sí. Després ve la segona part, que és com Esplugues creixia, i parlo de les botigues d'on compraven els espluguins d'aquell moment, sobretot a partir dels anys 40, un cop acabada la guerra, les botigues que es van obrir, on compraven, on estudiaven, on treballaven. Llavors anomeno, doncs, les primeres empreses que hi va haver a Esplugues. Després parlo de les modistes, els oficis que van agafar les noies que no treballaven, que ja no treballaven al camp. Doncs era molt tradicional anar a cosir. Moltes noies van ser modistes, d'altres perruqueres, d'altres van anar de secretàries o a treballar als laboratoris, que feien, hi havia moltes feines diferents al laboratori, o les mocaderes, que aquesta sí que és un ofici que va desaparèixer de seguida, perquè després, quan va venir la sanitat va canviar i llavors els animals no es podien sacrificar a casa, per tant, un cop hi va haver els escorxadors, ja l'ofici de mocadera va desaparèixer.
1: Que eren les persones que anaven a les masies quan es feia la matança?
0: A fer els embotits, exacte. Feien els embotits elles, i si era una festa, si no era per vendre, sinó que era per la pròpia casa, doncs era una festa, era tota una festa.
1: Perquè amb aquestes plugues creix i amb els oficis, doncs ens trobaríem des de les diferents bòbiles que hi havia aquestes plugues, posteriorment els laboratoris que tu has dit, que n'hi havien diversos.
0: Sí, una coseta sobre la rajoleta i sobre les altres bòbiles. Bueno, les altres bòbiles si eren de totxo, no, però si eren de rajola fina, un cop decorada i pintada, es demanaven gent molt jove perquè tingués les mans petites, perquè havien de polir les rajoles, treure les miques de taquetes que hi havia, i es necessitaven mans molt petites. Per tant, a principis de segle, que era la revolució industrial, els nens treballaven des de molt petits, i encara jo he tingut algun testimoni de gent que va treballar la rajoleta.
1: Perquè van treballar això, podem 8-9 anys els posaven a treballar a la fàbrica.
0: Sí.
1: Si fem repassada, hi ha també diverses fàbriques, hi havia una fàbrica tèxtil a baix de tot el... on està ara el tanatori, que penso que era, se li deia tèxtil l'Ametlla, tocant
0: sí,
1: a Cornellà.
0: Sí.
1: Vull dir que sí que aquí a Esplugues va haver-hi un creixement important de població i també un creixement industrial.
0: Sí, hi va haver una època, i té una explicació, perquè la gent que treballava de pagès a Esplugues no eren grans propietaris, eren terres més aviat limitades, i llavors va arribar un moment que per viure mitjanament bé tota la família no donava massa, i llavors quan van venir els compradors, entre cometes, de Barcelona a comprar els solars que oferien bons preus per transformar-ho en fàbriques, doncs el pagès va començar a vendre solars, primer per fer fàbriques, per construir-hi fàbriques. Després, el canvi de l'època industrial a l'època residencial va venir molt més tard, que també després en podem parlar. Però primer, la majoria de pagesos van vendre les terres per fer-hi fàbriques, sobretot a la zona del Gall, que hi havia molta terra conreada.
1: Al llarg de la història d'Esplugues també veiem per aquesta època que aquestes famílies que es venen als terrenys comencen a venir aquests

0: petits industrials de Barcelona i veiem uns lligams bastant forts d'Esplugues amb la burgesia catalana. Tinguem aquí el Pujol i Bausis, quan es fan lo de les caves Margrit, també un d'ells està casat, emparentat amb algú de la burgesia catalana, zona del Maresme. Vull dir que quan vas gratant una miqueta la història d'aquí d'Esplugues, veus no arrel, sinó que veus unes ramificacions de l'arbre bastant important, i tenim una història molt densa, però encara no està prou estudiada.
1: No massa, però això podríem dir que quan... O sigui, des de sempre Esplugues ha estat a un nivell sobre el nivell del mar, o sigui, a un nivell més alt que les altres poblacions sobre el nivell del mar. Això vol dir que era un clima més sec que les altres municipis. Era, en aquell moment era completament verge, o sigui, hi havia molta zona encara verge. No diré que hi havia boscos, però hi havia molt matoll, i era un poble que molta gent de Barcelona havia triat per fer-hi les seves residències d'estiu. I entre ells, grans propietaris de Barcelona, que van comprar finques, Esplugues, però ja estaríem parlant del segle XVIII i XIX, no tant del segle XX, que les grans cases de Can Vidalet, de Can Rosàs, que ja no existeix, de Can Hospital, de Can Cortada, totes aquestes cases venen de molt abans del segle XX, però que s'han convertit en verdaderes residències. Ara fins i tot ja no diré que d'estiu, sinó que ja per viure-hi, algunes ja per viure-hi habitualment.
0: En aquesta segona part del llibre ens dius que parles també dels oficis que ja estan perduts. N'has anomenat algun, però jo recordo la carretera Laurea Miró, que hi havia una cadira penjada a la paret.
1: Sí.
0: Cal Cadiraire.
1: Cal Cadiraire, que anaven a buscar la boga allà a Castelldefels, a les vores del riu, i llavors fabricaven les cadires ells. Però no solament el cadiraire, sinó que hi havia el baster, que era molt curiós, perquè el baster era un ofici que era sobretot quan hi havia cavalls i quan els pagesos tenien els seus carros, perquè el baster era el que feia les regnes dels cavalls amb cuir, i tot l'ornament que portava el cavall fet amb cuir, tot això ho feia el baster i treballava moltíssim. El que passa que després aquest ofici va anar derivant en, per exemple, en fer cinturons per a les persones, no? Però l'ofici antic de baster era per fer els guarniments dels cavalls. I sí, a la carretera n'hi havia un que nosaltres ja el vam conèixer, perquè quan ell va tancar ja nosaltres ja érem una mica grandets. Sí.
0: Algun ofici més, així que et vingui ara a la memòria?
1: Ofici així desaparegut...
0: Jo recordo, no sé si estic equivocada, que el carrer...
1: El carreter, i el carreter era el que arreglava els carros, que sí, també estava a la carretera. I el ferrer era el que feia el que en diríem ara les sabates dels cavalls, no? Les ferradures.
0: Sí.
1: Doncs aquests dos també hi van ser fins ben entrada a la dècada dels anys 60. El que passa que el carreter es va transformar en carrosseria de cotxes i el ferrer es va transformar en la part mecànica dels cotxes, però també eren originaris d'aquestes dues professions.
0: Recordo això, de petit al carrer Sometents hi havia una família que feien les palmes i els palmons.
1: Bueno, Esplugues n'hi havia diverses, de famílies que feien palmes i palmons. Aquesta que concretament que dius, suposo que són els dels Lligades, suposo, però també una part de la família Caselles, després una senyora que li deien de Cal Pau Llarg, també en feia, la Roser Flavià, la dels calçats Flavià, també en feia. Sí, hi havia costum també a Esplugues de fer-ne.
0: Ara que anomenes Calçats Flavià, és una de les botigues més antigues que tenim aquí a Esplugues.
1: La més antiga que es conserva actualment, jo diria que és la Grau,
0: la
1: Grau de la Roba,
0: sí,
1: i potser l'Estanc.
0: L'Estanc del Batllori?
1: Sí, perquè abans de ser-hi aquest que hi ha ara,
0: ja hi havia. A l'avi dels que hi són ara.
1: Sí.
0: I la carnisseria de cavall?
1: La carnisseria de cavall ve a ser dels anys 40.
0: Ara t'estic fent, filant prima la teva memòria,
1: És dels anys 40, la carnisseria de cavall. Sí, també representa que és de meitat del segle passat, sí.
0: Molta feina per fer aquest llibre, molt d'estudi, molta recopilació de documentació. Quant temps has estat, Roser?
1: Bé, pensa que la gent de la meva generació hem vist les dues Esplugues i l'hem viscut perquè era el dia a dia, no? Jo explicaré una cosa que l'he recordat ara fent el llibre, i és que l'estanc de la carretera i dues o tres botigues més o potser unes quantes més per entrar-hi es baixaven unes escaletes. Estaven per sota del nivell de la carretera, però l'aparador quedava al nostre nivell, que nosaltres llavors érem nens. I quan venien a dalt, a l'aparador hi havia les figuretes del pessebre, que en venien ells. I nosaltres ens encantaven a l'aparador veient quines figuretes del pessebre ens faltaven per arribar a casa i dir, mira que allà hem vist el pastor que ens falta o l'ovelleta que ens falta. I una mica més amunt, a Cal Ramon Espardanyer, perquè llavors estava una mica més amunt, el Ramon Espardanyer, quan venia l'època de Sant Joan, venia els coets, les piules, els mistos Garibaldi, totes aquelles cosetes que nosaltres arribàvem a poder tenir, perquè els coets i aquestes coses ja eren més dels pares, que ja ho compraven ells, però nosaltres anàvem doncs, a comprar un parell de piules o cigronets, per dir alguna cosa.
0: Aquí a la carretera sí que recordo anar a comprar a la drogueria, que hi havia dues germanes,
1: sí.
0: I sí que baixaven dos graons.
1: Sí, els olis i sabons.
0: Exacte, els olis i sabons.
1: Sí, sí, era de les que quedaven encara que es baixaven dues escales.
0: Sí, sí. Perquè clar, tota aquella façana s'ha anat construint, enderrocant i construint edifici nou, però encara recordo de baixar escales per anar als
1: olis i sabons. Sí, perquè suposo que en diferents èpoques es va anar asfaltant la carretera en diferents ocasions, i és clar, el nivell de les botigues va anar baixant i el nivell de la carretera va anar pujant.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí.
0: I anirem, si un cas, bueno, ens estaves explicant la feinada aquesta de recollir documentació, i anirem ja, si un cas, a la tercera part del llibre. De què sí. Ens parles, Roser?
1: La tercera, jo em centro una mica en la transició. Agafo els 25 anys, els 25 anys últims, i des que va morir el dictador, com es van anar produint? Perquè una de les principals mancances que hi havia a totes les poblacions era les festes tradicionals. No es podien fer o no hi havia mitjans per poder-les fer. Llavors, a mi em va agradar incidir en això, en com Esplugues, bàsicament, un grup de nois i noies que eren molt jovenets i que en aquell moment la gent, clar, els veien tan jovenets que costava de creure'ls, no? Però de mica en mica, mica en mica van anar assentant unes bases que va ser el que després va recuperar totes les tradicions del nostre poble. I a banda d'això, ells també van lluitar per la llengua i també van estar molt pendents de tot el que passava en els anys en què es perseguia la gent, no? Vull dir que van recolzar moltes iniciatives de totes les menes possibles, o sigui, des d'escrivint butlletins, a participant en actes i fent repoblació a Sant Pere Màrtir, i també, sobretot, lluitant amb la lluita pel medi ambient, és a dir, moltes accions que ara se'ls hi reconeix i se'ls hi valora, però que els hi ha costat.
0: Ens quedem amb aquesta part de la transició, que també podríem parlar de moltes coses, perquè tenim un teixit associatiu aquí a Esplugues increïble. No ens podíem haver pensat mai, per exemple, tenir castellers. I si anem sumant, totes les entitats que tenim es recuperen a partir dels anys 70 i escacs.
1: Sí, sí, sí, sí. Durant aquests 25 anys, el que jo explico és, faig una cronologia, una mini cronologia dels aconteixements més rellevants que van succeir durant aquests 25 anys. Evidentment, és una qüestió subjectiva, perquè, és clar, una altra persona que faci la cronologia hi posarà uns altres aconteixements diferents, uns altres esdeveniments, però jo em vaig servir de les hemeroteques de diferents diaris, i les notícies que es destacaven del nostre poble, jo continuo dient poble, doncs els he fet ressaltar, doncs, per exemple, ara recordaré que hi va haver un moment que a la Font Santa hi va haver molts problemes, on es va fer l'escola
0: Olenglada,
1: perquè que hi havia unes deixalles que allà no hi havien de ser, van perdre la vida dos nois, i això, bueno, jo ho recordo. Després, doncs, també en quant a dones, que jo a final del llibre doncs recordo moltes dones, moltes són vives, però d'altres no, doncs dones que han fet coses, i entre elles doncs alguna que malauradament ja no hi és. Per això també jo al principi del llibre parlo de que les dones s'han fet més visibles gràcies a que tot ha evolucionat, i m'ha fet il·lusió fer, i evidentment no hi poden ser totes, però jo he volgut fer un petit homenatge amb algunes dones doncs, que s'han fet visibles per diferents actituds, no? O per diferents actuacions que han tingut.
0: I segur que te n'has deixat alguna, perquè
1: home,
0: és impossible
1: és impossible
0: tenir a tothom en compte perquè la vida és així, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Aquest llibre, a part de que t'ha costat un esforç de dedicació, un esforç teu de molts anys, de molta feina, després hi ha el tema de poder editar el llibre. I clar, tu no ets escriptora, ja ho has dit al principi, i això ha de ser molt difícil que hi hagi algú que et digui aquesta idea m'agrada i la vull tirar endavant. I això com ho has trobat?
1: Doncs està clar que no et ve cap editor a proposar-te que facis aquest llibre, no? És una iniciativa pròpia i per tant n'has d'assumir les conseqüències. Si pertanys amb alguna entitat que et diu doncs mira, nosaltres hi posarem una part. En aquest cas no ha estat així, però sí que la meva reflexió ha estat que si jo faig un esforç i me l'edito jo, vol dir que no estic lligada a ningú. I llavors vol dir que jo, objectivament no, però subjectivament puc dir, sense ofendre, la intenció no és ofendre ningú, però he volgut ressaltar les coses que a mi m'han dolgut molt que han passat en el meu poble, com per exemple el projecte de Plau Caufec. Jo n'he volgut parlar i vaig dir a les persones que ho van seguir molt de prop que m'expliquessin i em fessin una cronologia de com s'ha anat succeint aquest fet. És una actuació dintre d'una zona verda que cap administració ha estat capaç d'aturar-ho. Aquest és el meu lament, no? Que no hi ha hagut cap administració que hagi estat capaç d'aturar un projecte com aquest, que significa que Esplugues creixerà d'una manera molt desmesurada, i això dol. Dol.
0: Pensem que Esplugues, jo crec que és el municipi més petit en quilòmetres quadrats, sí, de Catalunya.
1: Sí.
0: Som molt petits.
1: Sí.
0: No tenim la densitat poblacional que pugui tenir la Florida, per exemple, o Santa Eulàlia.
1: Però estem en camí de ser-ho.
0: Però clar, si resulta que les zones que estan protegides es fan una actuació urbanística, què farem?
1: No, és que aquí el gran problema és que no hi ha sensibilitat. La gent que governa no... Penso, i no vull ofendre ningú, ho repeteixo, però la sensibilitat... I voldria... Ara voldria dir una cosa, que no vull que es malinterpreti, però jo quan em passejo per Sant Just, doncs tinc una enveja sana de com és el poble.
0: És totalment diferent, perquè te'n vas a Sant Just i no sembla que estiguis al Baix Llobregat i a tocar en Barcelona, perquè fem frontera, Esplugues, Sant Just, Barcelona, estem fent frontera. I...
1: Però han sapigut preservar el patrimoni. Tenen molt patrimoni encara. L'han sapigut preservar, i quan una cosa no convenia, els veïns han pressionat perquè no es fes. Però estem a Esplugues, no estem a Sant Just.

0: molta feina per aquest llibre, que és el que estàvem parlant, aconseguir poder-lo editar. A més, podem dir que és un llibre quilòmetre zero, perquè està fet per una espluguina. A més, la persona que t'ha fet tota la compaginació i edició és també una persona d'Esplugues, i també la impremta també està a Esplugues.
1: Sí, sí.
0: I a més direm que el pròleg també és d'una persona d'Esplugues.
1: Doncs sí, sí.
0: Explica'ns, qui t'ha fet el pròleg del llibre?
1: Doncs mira, va resultar que un dia vaig trobar l'Albert Calatrava i vaig saber que era d'Esplugues, i me'l vaig trobar per casualitat i el vaig aturar i li vaig preguntar: mira, Albert, jo m'agradaria saber com van ser els teus inicis a la ràdio d'Esplugues, perquè em van explicar que havia col·laborat a Ràdio Estudi Esplugues. Llavors ell, amb una simpatia i una naturalesa molt, molt espontanis, va ser molt maco, doncs em va començar a explicar que com havien sigut els seus inicis a la ràdio, que havia, i que gràcies a aquestes pràctiques que ell va fer a Ràdio Estudis Esplugues, ell va descobrir que la seva vocació era de periodista. A mi em va agradar molt la conversa que vam tenir, i amb el temps, quan jo ja tenia el llibre bastant avançat, doncs vaig pensar que era una persona ideal per fer-me el pròleg, perquè nascuda a Esplugues, que li agrada molt el seu poble i que a més els seus inicis professionals van ser aquesta ràdio d'aquesta entitat que estem ara, doncs em va pensar que va semblar que era perfecte. És a dir, que moltes gràcies, molt bé, molt bé.
0: Doncs molt, molt contenta d'aquest projecte teu, Roser, d'aquest projecte que li podem dir que és quilòmetre zero totalment, fet a casa, molt casolà, amb gent molt propera, com és l'Albert Calatrava.
1: Sí, molt casolà, eh? això ho recalco, eh? És un llibre casolà 100%.
0: Doncs gràcies, Roser, per estar amb nosaltres, i una forta abraçada. Descansa una mica d'aquesta feinada, gran feinada que has tingut amb aquest segon llibre, amb aquests cargolins i cargolines, que us convidem a tots a que el pugueu gaudir i que el busqueu allà on sigui i allà on estigui la venda. Molt bé, en tot cas, sempre estarem aquí a l'Avent Centre Cultural, que acollim a Òmnium Cultural.
1: Sí.
0: I des d'aquí, des de l'Avent, des de Secretaria, us podrem també informar on podeu trobar aquest llibre a la venda. Doncs moltes gràcies, Roser, una abraçada.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: No anirem mai més a escola. Fora de parlar amb els de la teua edat, res no vares aprendre a escola.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
5: Les entrevistes d'Esplugues FM.
0: Si us dic La guerra del francès, Tocar a sometents, Arma de foc i Element festiu, de quina entitat penseu que parlarem avui?

0: Doncs per parlar d'Esplugues, de trabucaires, de bandolers també. Per parlar de l'escamot trabucaire tenim amb nosaltres el Jaume Alelles. Hola, bon dia i bona tarda. I també tenim amb nosaltres el Jordi Figueres, que és membre de l'escamot trabucaire. Bon dia i bona tarda.
1: Hola.
0: Voldria parlar una miqueta, que m'expliquéssiu la tradició que hi ha aquí a Catalunya envers els trabucaires, els bandolers, els bolejadors també. És una tradició que fa referència a les armes de foc i que en moltes poblacions doncs, comencen les festes doncs, justament amb això, amb aquests trabucs. I farem una miqueta de història. Jordi Figueres, que ens porta la història de lo que és el trabucaire o la festa?
1: Jo ho defineixo com el convertir un arma de foc i per tant un arma de mort en algú de festa, i per això doncs, existeixen el que en diem les galejades, que històricament ve de fer gala o d'alguna forma de cridar a la festa, que és el paper doncs, que es reserva en el món dels trabucaires. En altres llocs també el que s'acaben fent és la recuperació de determinats personatges com el Vall de Serrallonga, que en algunes poblacions doncs, el que fa és referència en algun bandoler determinat, o simplement doncs això, vull dir, aprofitar el soroll, que ja us dic jo que fem soroll als trabucaires doncs, per avisar la gent que arriba la festa major i tal. I a nivell català hi ha diversos llocs amb diverses tradicions al respecte. Si vas més cap al Pirineu o el que alguns definim més com la Catalunya carlina, doncs el paper del trabuc està molt... és un paper clau, i en canvi a mesura que anem baixant cap a la Catalunya Nova les coses van canviant.
0: Però en canvi els balls se centren bastant a la Catalunya Nova,
1: perquè és un mode de tradició de balls. Allà el que passa que li diuen ball a coses que no es ballen. O sigui, el ball parlat, nosaltres aquí a Esplugues tenim el ball parlat de la colla de diables, però no ballen, el que fan és versots que parlen. I a balls, per exemple, hi ha una gran tradició de diverses colles que el que fan és un ball parlat. Aquí a Terrassa em sembla que també fan el mateix, un ball parlat. Li diuen ball, però en el cap i a la fi doncs, és una escenificació al voltant del món trabucaire o al voltant d'algun personatge, que és el ball de Serrallonga.
0: Si busquem al Google, que me l'estimo molt i em dona molta informació, doncs ens diu que hi ha 8 colles de ball del Serrallonga, que és a Vilafranca del Penedès, a Tarragona, Salinari de Sacalm, a Terrassa, Torredembarra, també a Santa Margarida dels Monjos, Sant Quintí de Mediona i a Perpinyà. Per tant, veiem una tradició a la Catalunya Nova, sí, més que Pirineus.
1: Que a Catalunya Vella.
0: Exacte. I arribats a aquest punt, ens trobem que aquí a Esplugues hi ha una mena d'inquietud per certes persones per voler fer una colla de trabucaires aquí a Esplugues. Seria un escamot trabucaire. Jaume, què us porta a fer aquí a Esplugues un escamot trabucaire?
2: Això va ser curiós, perquè res més lluny de crear trabucaires. Però jo vaig anar a prop d'Esparreguera, ara no em recordo el nom, i allà fan una representació d'un escamot que agafen un part de l'exèrcit i bueno, els hi foten una d'allò. Arribo aquí a Barcelona, aquí a Esplugues, i li vaig dir a la Conxi Brau. Dic, hòstia, m'ha agradat allò. Dic, i aquí no n'hi ha? I dit i fet. I diu, i per què no muntem? Ja va estar. La Conxi sabeu que era una dona, una
0: dinàmica
2: mostra, molt tirada endavant i... I bueno, així vam començar. Però bàsicament és això, o sigui, aquí no hi havia tradició i va ser a partir del comentari meu i endavant.
0: I malauradament la Conxi no va poder veure, sí, acabat aquest projecte.
2: Bueno, va veure començar, però clar, ja no va arribar ni en el bateig, que del bateig aquí a Esplugues no s'ha pogut fer. Però bueno, possiblement si hagués estat ella, que em perdonareu, però els tenia una miqueta... ben posats, poder hagués abrallat amb Déu i sa mare, però hagués fet. Però,
0: Ara tornarem amb la fundació del grup. Jordi, Perquè, clar, quan parlem de trabucs, també el que podem parlar que dintre de la història de Catalunya, doncs això també formava part dels cossos militars, tant dels Miquelets com els Sometents. I aquí a Esplugues tenim un carrer que es diu carrer dels Sometents. I... suposo que no té res a veure amb la història que estem parlant ara, però vaja, alguna relació d'haver-hi que tinguem un carrer que es digui Sometents?
1: Un dels primers actes que va organitzar la colla crec que va ser una xerrada que va venir en Josep Campmany de Gavà, on es va explicar doncs, que als voltants d'Esplugues operava un bandoler també. Però després sí que tenim diverses tradicions lligades amb el món dels trabucs o en l'època en què aquest tipus d'arma doncs, sovintejava, vull dir, la guerra del francès, per exemple, o les guerres de successió, o la guerra dels segadors, on doncs, bé, la gent del poble s'aixecava amb armes per defensar el seu territori, que d'aquí venen els sometents, estar atents a les coses que passen al voltant per organitzar doncs, gent armada que vagi a socórrer els seus veïns, o fins i tot doncs, aixecar-se amb armes per anar a defensar els interessos del país. I en aquest sentit es volia donar a la colla, diguem, tal com anem vestits, que anés una mica a cavall entre diverses èpoques, entre l'època de la guerra del francès, o sigui, estem parlant de 1808, 1812, fins i tot més tard amb les carlinades, i després, doncs, a les èpoques de la guerra de successió. I això, bueno, arreu del territori, en diverses poblacions, doncs, també es fan les significacions d'això. Esplugues, ja veurem que acabarem fent algun dia. Però sí que teníem una casa, per exemple, a la carretera Laurea Miró, que jo encara la recordo, i sí, sóc gran, però no tant, que l'havien cremat justament l'exèrcit francès després de la derrota del Bruc. Algú d'Esplugues va disparar un soldat francès, els francesos van tornar enrere, van matar la gent d'aquella casa i la van cremar. Sobre això, per exemple, o coses similars a Santa Coloma de Gramenet, vull dir, perquè també és una població molt, molt urbana, molt, molt urbanitzada, i que no és un poblet perdut enmig d'una muntanya, doncs també el que fan és una escenificació sobre els fets ocorreguts durant la guerra del francès. I nosaltres ja veurem. En teoria són joves encara.
2: Jaume, estem mirant de escenificar alguna cosa. O sigui, no ho hem fet, però està el projecte.
0: Quin any finalment acabeu fundant l'Escamot?
2: Bueno, el 70... No. 97.
0: 2017. El 2017 és la fundació, però entre que la fundeu amb la Conxi, bueno, i que realment feu el bateig, quant temps passa?
2: Bueno, passen dos anys. O sigui, el 2017 va ser el final, o sigui, van començar a tràmits. El 2018 demanar permisos personals, permisos d'arma... I això va ser ja quasi bé el 2000, tot el 2018.
0: Cadascú de vosaltres, de l'Escamot, ha de tenir permís d'armes?
2: Sí. Això, tot i que, jo ho he dit més d'una vegada, que això el tenen considerat com un arma, però Déu-nos en guard que tinguessin que fer mal. Perquè... No d'allò. Ho tenen considerat com un arma, ja està. I a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs, tots són traves, la Guàrdia Civil, ACEDA, indústria, subdelegació de govern, no vulgueu saber, per fer la sortida de per exemple, d'ara de Santa Magdalena, la de papers que s'han de presentar, que en part és lògic, perquè hi ha unes mínimes temes de seguretat i procediments, però és que al final es fa gros, fa gros. Bueno, és així, ja està, o sigui, però la paperassa que s'ha de, perquè, o sigui, ja primer passar el psicotècnic, que en alguns casos, que no dic, bueno, a mi mateix dir, ostres, hem passat el psicotècnic, bueno, però un cop aquí, ostres, bueno, i a primera hora et venen a passar revista, els del Villar es van quedar collonits la primera vegada i la segona. Què ha passat? Dos guàrdies civils en l'avenç.
0: Sí. Jo també em vaig assustar.
2: No són capatxanos.
0: No sé pas quin dia va ser que vau fer una actuació aquí a Esplugues i em trobo dos cotxes de la Guàrdia Civil davant de l'avenç.
2: El de l'Espaluc, sí. Ara n'hem après, ara es passa la revista allà a peu, i més som quatre.
0: Veu fer la primera sortida que Esplugues amb el bateig de l'Espaluc.
2: Això apareix des de l'avenç, van fer el bitxo a l'Espaluc, i llavors s'ha creat un cert grup, si es pot dir així, de col·laboració. O sigui, l'Espaluc sol no d'allò, no té gràcia, o sigui, no diguem que no té gràcia, però anirem fent activitats amb trabucaires.
0: Cal dir que l'Espaluc és una fera de foc, sí. És un ratpenat i bé.
1: A mi m'agrada dir que és fill de la pandèmia, i d'alguna manera la principal dificultat que havien tot plegat era aconseguir que sortís a l'escamot trabucaire, perquè clar, vull dir, l'any que tenien que realment fer els papers i tenir-ho tot a punt per sortir va ser l'any 2019, on no es va poder sortir a fer pràcticament res. Per tant, el 2020 també va ser un any complicat per fer absolutament res, i finalment doncs el 21 vam trobar l'oportunitat, entre altres, de trobar des de l'avenç finançament per crear un ratpenat i nomenar-lo Espaluc perquè fos i sortissin els correfocs. Era una oportunitat de trobar una figura nova, i aleshores doncs, a més doncs, vam idear la possibilitat de que ja que venia una fera nova i teníem un grup de trabucaires que en teoria haurien de ser cridats a armes en cas de que vingués un perill, doncs vam lligar això, o sigui, que venia la fera nova, que era l'Espaluc, doncs en que vinguessin a defensar-nos els trabucaires, però no es van defensar gaire perquè l'Espaluc s'ha quedat.
0: Això de que l'escamot trabucaire ha de venir a defensar-nos i sí, resulta clar. Que el fundeu el 2017, això no sé què em sona, eh? Bueno. Però és divertit, tot plegat és divertit, eh? Sí. Perquè els trabucs us funcionen o de tant en tant fallen?
2: Bueno. Correremos un estúpido velo, que diuen.
0: Doncs deixem-ho estar.
2: Perquè, no, es pot comentar. El d'ell ja li tira poc, però allà el president, sí. No sé qui és...
0: Vostè mateix.
2: Que tant en quan foto proves i després no em tira res.
1: Jo dic que som tan hàbils amb les armes que per tant ja es nota que som gent de pau, perquè no estem massa basats a fer massa mal amb aquest tipus d'arma tampoc. I de vegades doncs ens fallen, però en la vida fallen moltíssimes coses. Els que falli un trabuc, bueno, doncs, per nosaltres és motiu d'alegria. Sí. Ens en riem els uns dels altres.
2: Sí, esclar, però tu, Garret, pensant que tu...
1: Sí, exacte.
0: Ara parlem d'una part econòmica, perquè, clar, heu hagut de comprar uns trabucs. La pólvora té el seu preu, però és que, a més, no aneu vestit amb texans i una samarreta, perquè porteu la vostra vestimenta tradicional. I això també és una cosa a afegir.
2: Això d'alguna manera, perquè d'alguna manera hem d'entrar en una dinàmica amb l'Ajuntament, a veure si ens ajuda, però, esclar, venim d'un any 19 que volíem fer el bateig aquí. Jo poder fins i tot accepto que jo vaig presentar malament la idea, perquè venien 90 trabucaires i, clar, si cadascú es paga la pólvora, mínim que pot ser és invitar, esmorzar i fer un dinar. I l'Ajuntament se'ns va fotre, però d'esquena, o sigui, que això l'Ajuntament no ho pagava. Jo poder ja accepto la forma. Perquè al final, després, segons com presentes a la justificació, l'interventor no té res a dir, no té res a dir, perquè és una factura. Jo he estat secretari de la coordinadora i tot el de la paella ha anat justificat. Llavors, no es permet pagar dinars. I llavors, perquè l'interventor accepta? Va ser mal presentat, poder... Inexperiència meva, això ja ho accepto.
0: Però ja n'aprendrà, si ho faràs un altre dia.
2: Sí. Sí,
1: no,
2: sí.
1: El que passa que, a veure, bueno, ell el Jaume resumeix amb això, vull dir, potser amb el tema del projecte, o de vegades la normativa de l'Ajuntament, jo crec que s'entén, no? Una colla acabada de crear, donar-li tot el finançament que demana, doncs igual no pot ser. Però vull dir, però al cap i a la fi, que segurament hagués deixat més tranquil al Jaume i a tota la colla, doncs hagués estat doncs, veure que hi havia un cert recolzament per part de l'Ajuntament a la creació d'una nova entitat. I això de vegades doncs acostuma a no passar.
2: Això,
1: realment et trobes amb un afrado quan no, bueno, coses que no entens.
2: Perdona que talli, això quan vam començar amb la Conxi donava una impressió totalment diferent.
1: Yeah.
2: O sigui, ens va deixar ella i va canviar. No sé per què.
0: Perquè poder ja tenia, ho tenia clar i sabia el discurs que havia de fer, no, però, o com
2: clar,
0: havia de
2: clar,
0: fer.
2: També ho tenim nosaltres, eh?
1: Sí. I potser hi ha un tema de sintonia o no. El que sí que queda clar és de que, malgrat tot, a nivell d'entitats, el que hem de mirar és d'espavilar-nos per trobar finançament per tirar endavant les nostres iniciatives. I això, doncs bé, és un treball que des de la colla, des dels Camó Trabucaires, ja suposo que ja es porta.
0: Els trabucs són tots iguals? Hi ha diferències? Hi ha trabucs de canó curt? Veig que hi ha d'ample o de boca acampanada. Quins trabucs feu servir vosaltres?
2: Acampanats. Acampanats. Solen ser Rojo, que se'ls fabriquen allà a Albacete, i bueno, hi ha uns altres, que és el que té ell, que el feien al nord, ja no, ja no ho fan, però bueno... Penseu que és un tros de ferro, eh? Al final, no, sí. Sí.
0: Home, un avió també és un tros de ferro.
1: Sí, sí.
0: I mira el que
2: no, però això és bon... Això és dit... o sigui, té una paret que per això pesa tant.
1: Arreu del país et trobes amb armes... Jo ho definiria amb el terme més tècnic, armes d'avant càrrega. Des de pistoles que acostumen a ser més barates, però també fan molt de soroll, fins a escopetes, arcabussos, trabucs... Hi ha una miqueta de tot. Però bueno, és el que hi ha, vull dir, no...
0: I l'essència de bandoler, d'on us ve?
1: Aquí jo no puc contestar si no és en presència de la meva advocada. No sé d'on és l'essència de bandoler, però realment una mica de picaresca ja sí que hi ha al voltant, no?
2: Jo crec que no és... És que t'agrada, o sigui, t'agrada xirinola i la xirinola ve via pólvora.
0: Tot i que ja considerem que els escamots trabucaires, la tradició de trabuc és molt antiga, però clar, els bandolers sorgeixen a Europa justament per unes crisis econòmiques i socials, i vosaltres apareixeu com a escamot trabucaire justament en una època no solament econòmica i social, sinó també sanitària,
1: sí,
0: al nostre entorn. Tot això com ho mengeu? Simplement fent trabucs? Disparant fort a l'aire?
2: Nosaltres no, d'això no...
1: Bueno, jo crec que cremem els mals esperits i si les crisis es venen a sobre molt de soroll, nosaltres intentem fer una miqueta
2: tots
1: més.
2: Tots els mals esperits, no, eh?
1: No?
0: Ens hem quedat amb l'espeluc i encara no hem avançat i heu fet més sortides. A part del bateig de l'Espaluc, quines altres sortides heu fet? Aquí a Esplugues, al terme municipal.
2: Aquí el dia 10 del 10, que va ser del 21, que va ser la diada virtual, o sigui, de trabucaires, que com que hi havia la pandèmia vam dir a tothom a casa seva. Llavors vam demanar i vam tirar davant de l'Ajuntament, tancats amb una gàbia, bueno, una gàbia, amb un cercat, ens volen seguir fent això i no era la
0: trobada.
2: Era la pandèmia, no, això no ha d'anar tancat, això ha d'anar amb distàncies i ja està.
0: Molt bé.
2: I llavors el 15 d'octubre vàrem fer les 11 salves a la diada del...
0: A l'homenatge i commemoració de l'assassinat del Lluís Companys, aquí a Esplugues.
2: Jo d'aquí podria dir, perdona que trenqui el seguici de Sant Joan, anàvem preguntant, per què no esteu aquí? Sou vosaltres com munteu, digueu-nos quan vulguem, no el dia de Sant Joan. També tenim dit el dia 10 del setembre poder sortir amb les torxes. O sigui, si no... Nosaltres cridem a xirinola, a festa. Per tant, on ens vulguin.
1: El problema és de que Trabucaire es va haver associat a tot, com que treballem amb pólvora, doncs la pólvora està regulada i l'ús de la pólvora està regulat, i per tant el que necessitem és, amb molt de temps, amb més d'un mes d'antelació, començar a presentar o a demanar permisos i a presentar papers per poder-ho fer efectiu, si no... I clar, igual treu que diu el Jaume, que es vol explicar d'alguna manera, és que anirem a totes les festes on ens convidin, però ens han de convidar, no ens podem apuntar d'avui per demà.
2: Perquè el permís, demanen, el primer és permís de l'Ajuntament, però la subdelegació de govern accepta que sigui l'entrada al PAC. I llavors s'ha de fer el tràmit. Però ells diuen, no, com que hem de donar 20 dies més, no pot ser. Llavors he demanat una nota de subdelegació de dir, escolti, per més que posi això, nosaltres acceptem que entrat els documents el dia, a tal dia, un mes abans, ja n'hi ha més que suficient perquè durant aquest mes nosaltres i l'Ajuntament es tramitin tots els permisos amb protecció civil. Vas presentant els documents i si et falta alguna cosa, diuen expedient, no sé com ho diuen, expedient, envia tal paper. i arriba al final i apareix indústria, permís de la indústria, apareix subdelegació, apareix truca la Guàrdia Civil, acordes una hora, venen, passen revista, no sempre, però bueno, ja has de comptar i surts, ja està.
1: No, vull dir, és una activitat cultural més, vull dir, per tant està plenament reconeguda pel govern de la Generalitat com dintre del patrimoni festiu de Catalunya i per tant no té per què haver-hi cap impediment per sortir a fer activitat.
0: I la vostra vestimenta és de lliure o en què està inspirada?
2: Nosaltres som, com ho dic, els descamisats, cadascú. N'hi ha dos que anem una miqueta de serrallonga, una mica, tampoc massa, bueno. I els altres és el que se pueda.
1: Bueno, de fet, la idea primera era agafar... Sí, però qui portés barretina que fos blava, igual que la faixa, recordant els colors de la bandera d'Esplugues, que és el color blau, que diguem seria un color corporatiu, i després la resta de vestimenta doncs tenia que jugar això que dèiem abans, entre la guerra dels segadors i la guerra del francès, o sigui, la guerra civil espanyola, la guerra d'independència, contra els francesos o fins i tot a cavall amb les carrinades. Això ens permet doncs jugar una miqueta doncs si haguessin d'anar a una reproducció històrica de qualsevol esdeveniment, tipus que fan els Miquelets, que és un àmbit diferent, doncs també poder-hi participar. Però bé, ja veurem on acabarem en tot plegat.
2: Em sembla que ho tenim clar, tirar.
1: Sí, això sí. Això ho tenim clar, però bueno.
2: Després es pot documentar una mica i afinar, però és tirar.
1: Jo quan tingui temps començaré a fer alguna cosa més de documentació al voltant, però bueno, per donar-li una miqueta... No l'ha sentit, perquè el sentit ja el té, que és el sentit de fer festa, de cridar la festa, però és tot o altre, perquè estem a Esplugues i no ens n'adonem que, per exemple, Sant Pere Màrtir era una ermita, però aquesta ermita havia estat fortificada, i no havia estat fortificada perquè sí, sinó perquè situada on està, doncs era una vigia excel·lent del Pas del Llobregat i del Pla de Barcelona. A més, un lloc que és, quan parlem de passos fronterers, doncs Esplugues està situada en el Coll de Finestrelles. Ara no el veiem, perquè tot són carreteres, carrers, asfaltats i tal, però, ostres, si hi havia font d'Esplugues és perquè la gent que sortia de Barcelona, doncs igual es tenia que aturar, o la gent que anava a Barcelona igual es tenia que aturar abans d'anar cap a entrar a Barcelona. I després doncs de la guerra del francès, justament, hi ha diversos combats que van passar a Sant Pere Màrtir, on gent de fins i tot el Vallès venia a atacar les tropes franceses que estaven situades a Sant Pere Màrtir i els hi prenien l'ermita i el que tinguessin en allà, i bueno, era una trifulca contínua. I això són històries que les tenim aquí, però que no les tenim massa documentades, i és qüestió de, ostres, intentar-ho recuperar i aprendre de coses que havien passat a Esplugues fa, doncs, 300 anys, que tampoc és gran cosa.
0: Doncs amb el que tu t'agrada la història, Jordi, i que sempre estàs investigant sobre la història d'Esplugues, estic segura que en un moment o altre t'hi posaràs i trauràs el fil de tot això.
1: Quan tingui temps.
0: Una de les finalitats que té aquestes entrevistes que estem fent des de l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, a part de donar a conèixer les entitats com la vostra, doncs també és fer una crida. O sigui, que m'agradaria una miqueta el que jo dic als moments de la publicitat, que poguéssim donar, doncs, si teniu un correu electrònic, un telèfon, algun punt de reunió, perquè poder hi ha algú que ens està escoltant, poder, que li interessa formar part d'aquesta entitat. Com ho fem per posar-nos en contacte, bueno, amb l'Escamot Trabucaire d'Esplugues?
2: Tenim un Facebook, tenim una pàgina web, un correu electrònic, és info@trabucairesesplugues.cat.
0: Perquè, clar, jo no ho he dit, però el Jaume Lell és el president de l'Escamot Trabucaire, en Jordi Figueres ve en qualitat de membre de l'Escamot Trabucaire, però en Jordi Figueres és el president del Centre Cultural de l'Avenç.
1: Sí.
2: Jo ho he dit ja alguna vegada, jo vaig donar les gràcies perquè ens van ajudar a donar el primer pas, que potser si haguéssim anat nosaltres poder ens haguéssim dit no, però amb el poder,
1: sí, no ho sabrem mai,
2: no ho sabrem, però bueno, clar, jo tinc el 2019 van fotre pals per tots cantons. Semblava que estava molt bé amb l'Ajuntament i res més lluny del Sidral.
1: L'Avenç, a més, estem en plena transformació en quant a... No, jo no diria que és una transformació, sinó històricament sempre ha anat ajudant a diverses entitats. hòstia, recordo els anys 70, aquí hi havia el club de hockey, hi havia el club ciclista, hi havia el club de bàsquet, hi havia el club de futbol, que en un moment determinat van passar per aquí, el motocross, que encara tenim una bústia, no sabem per què, però encara la tenim. Vull dir, o el motoclub, perdó, no el motocross. En definitiva, vull dir, la llarga tradició que té l'Avenç, doncs, de donar servei o d'ajudar altres entitats, doncs, amb el camodromo caire, doncs, que menys, o sigui, també ho podem fer si està dintre les nostres possibilitats, però... i suposem que acabarem a entendre'ns, vull dir, perquè en el fons és allò de dir, intentar arribar a enteses amb el major nombre possible d'entitats, perquè no és,
2: porti,
1: el camí, és el camí.
2: Que no em portin la contrària, eh?
1: Bueno, per això estic jo, que també estic armat, això no està bé dir-ho aquí, però...
2: És broma.
0: Quan acabo les entrevistes, sempre faig la darrera pregunta o petició, que això de vegades porta a una segona entrevista, però espero que no. Us vull demanar, si m'he deixat alguna cosa de preguntar-vos, és el moment de que digueu el que us vingui ara de gust, ja hem fet la crida per aquestes persones que es puguin estar interessades. Bueno, alguna això, cosa a afegir?
2: Donar-vos les gràcies, també, igual que l'Avenç, donar-vos les gràcies de donar-nos aquesta oportunitat. És bo perquè més o menys no s'ha demanat a la televisió, però més o menys s'han anat enviant coses que fem i la Telesplugues no res. Llavors, que ens dongueu l'oportunitat de que es pugui parlar de Trabucaires, malgrat que sigui una ràdio, per suposat que bé, no?
0: I tant que bé. Ai, i malgrat res, sort que...
2: Per suposat. Que sapigueu, és difícil perquè, clar, és un cos bastant gros, però estem buscant trabucaires.
1: Sí. Jo, si em permets, el moment aquell de publicitat a tota la mala gent d'Esplugues que tingui ganes d'anar de festa i tal, doncs que s'animi. Que, escolta'm, això de tirar un trabuc, si tens problemes de sordera, doncs millor. Vull dir, no cal... Tothom és benvingut, tothom hi té cabuda, vull dir, perquè, escolta'm, és el nostre.
0: Però el nostre és,
1: no? Sí, exacte. La història és sortir, fer festa al carrer, que és el que importa, fer cultura a tots nivells.
0: Doncs ja sabeu que estem aquí pel que necessiteu, no solament per avui, sinó qualsevol activitat que des de l'Escamot Trabucaire organitzeu o penseu que hem de fer difusió. Aquí ens teniu Esplugues FM, una secció del Centre Cultural de l'Avenç, al servei de la cultura i de les entitats de la nostra població. Gràcies.
1: A vosaltres.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
4: Avui, en el nostre espai d'entrevistes, us parlarem de transició ecològica, energètica, de consum responsable, de gestió del consum que sigui eficient i respectuós. Tot això són paraules que, darrerament, escoltem molt sovint, perquè ens preocupa molt la natura, el medi ambient i, sobretot, que siguem responsables. Avui parlarem amb el Marçal Musté. Ell ens parlarà no solament d'això, de moltes coses més. Així que, atents. Bon dia, Marçal.
5: Bon dia.
4: Avui ens parlaràs d'Aquelea Consultors. Tu ets enginyer.
5: Això mateix.
4: I el que fas és un projecte, i avui volem parlar dels projectes que la gent jove d'aquí d'Esplugues està tirant endavant. I un d'aquests projectes és el que porteu vosaltres, i vull que m'expliquis què és Aquelea Consultors.
5: Molt bé, moltes gràcies. Doncs mira, Aquelea Consultors som una cooperativa de nova constitució. És un projecte que hem engegat en Raimon i jo. Vale? Llavors, una mica la nostra visió és la d'apropar la transició energètica, apropar la sobirania energètica, no?, a la ciutadania. Bàsicament, nosaltres som persones que portem un recorregut, jo en el meu cas, en l'àmbit de les renovables, no?, de l'enginyeria sobretot encarat en la fotovoltaica, i en Raimon porta més experiència en la part legal i administrativa, no?, d'aquest tipus de projectes. Llavors, bàsicament, on ens volem encarar és a poder oferir aquestes eines a la població. Vale? Al final, la transició energètica és un assumpte que portem molt temps parlant-ne, no?, però que poques vegades ha arribat en mans de la ciutadania que hi pugui participar, no d'una manera activa. Llavors, ara, a través de les comunitats energètiques, és com volem que la gent hi pugui participar.
4: Ens preocupa molt tot aquest tema, i això ve definit perquè, clar, ja no solament a nivell comunitari o a nivell de ciutat, sinó que a nivell mundial hi ha aquesta preocupació perquè es faci aquesta transició ecològica o energètica. I, per tant, per poder fer-ho s'ha de començar a implementar des de baix, des de casa. I aquí us tenim a vosaltres, que ens podeu ajudar. Com podem fer aquesta transició energètica a casa nostra, per exemple? Quins serien els elements que hem de fer servir?
5: Una mica la idea és poder trobar la manera de col·laborar-hi, i tenim moltes opcions, no? Diguem que la transició energètica es pot fer a petita escala, no? És a dir, que podríem començar amb una comunitat de propietaris, no?, amb una comunitat de veïns, on simplement ens posem d'acord entre uns quants o tothom que hi vulgui participar per fer una instal·lació i compartir l'energia, no? És a dir, dotar aquesta comunitat d'una generació d'energia renovable en la qual hi participem tots, de manera, inclús pot ser de manera diferent, i ara mateix diguem que la legalitat ens permet compartir l'energia de diverses maneres, no? Llavors, bàsicament, podem fer que hi col·labori tota l'escala, una part. Aquí és una mica el tema d'interessar-s'hi i trobar la manera de col·laborar. Tot i així, hi ha altres maneres, no? També des de les administracions ja s'està començant a treballar amb el que són comunitats energètiques de participació ciutadana a més gran escala, no? El tema de la comunitat energètica es pot encarar de moltes maneres. Una de les maneres que més ens agrada a nosaltres és encarar-ho com una cooperativa, vale? Una cooperativa de consum en la qual hi pot participar moltíssima gent i que pot tenir també temes molt, molt potents, no? A nivell social es pot fer projectes en els quals es treballi també per tractar amb la pobresa energètica. Llavors, vull dir que hi ha moltíssimes opcions. A partir d'aquí, tot és posar-s'hi, tot és treballar-hi en aquesta línia.
4: També es parla molt, per exemple, de les plaques fotovoltaiques, i tu és un tema que domines.
5: 100%, sí, sí.
4: Val? Aleshores, la teva recomanació, si ara plantejaré un fet. Jo a la meva escala ens volem posar d'acord per posar plaques solars a dalt a la teulada. Quin és el primer pas que hauríem de fer?
5: El primer pas seria buscar una persona que hi toqui, no?, en aquest sentit, que una persona que s'hi dediqui. Precisament d'on surt la nostra idea de treballar amb aquest projecte és perquè actualment totes les instal·ladores que s'hi dediquen no es dediquen gaire al tema de les comunitats, no? És un tema una mica farragós, un tema que on s'hi ha de posar esforços perquè s'ha de parlar amb tots els veïns, trobem problemes legals, trobem complicacions, no?, en aquest sentit. També a nivell més burocràtic, de permisos, és una mica més farragós, no? Llavors nosaltres el que volem oferir des de Kelea Consultors és un servei integral en aquest sentit, no? Ens encarreguem de fer tots els serveis necessaris per tal de que el projecte pugui anar endavant, no? Per tant, si estàs interessada en mirar com es podria fer això, és posar-se en contacte perquè puguem mirar.
4: Veiem moltes cases unifamiliars, bueno, dic moltes, veiem habitualment, quan ja sortim d'aquí d'Esplugues, doncs cases particulars, unifamiliars, que tenen les seves plaques. També veiem serveis municipals o de l'administració pública que tenen les seves plaques, però sí que és això, que a l'hora de posar d'acord tota una comunitat és molt difícil.
5: Exacte, sí, sí. I de fet és aquesta, no?, la barrera que fa que fins ara no s'hi hagi entrat gaire, no? Nosaltres aquí el que volem és apropar a tota aquesta resta de la ciutadania, no?, que al final som la majoria de població, que vivim en pisos, no?, que vivim en comunitats de propietaris, i per això volem aportar, no?, el nostre granet en aquesta transició energètica des d'aquest punt de vista. Tot és posar-s'hi, vull dir que ara mateix no s'hi ha entrat gaire, però sí que és un concepte que

0: dia a dia, la gent que tingui una certa edat recordarà que quan, per Tots Sants, quan es torraven les castanyes, la gent s'escalfava les mans en les castanyes i feia un fred que pelava.
1: Feia fred, sí.
0: Feia fred per Tots Sants. I hi ha una dita que diu, per Tots Sants, capes i mocadors grans. Ara vas amb màniga curta per Tots Sants.
1: Sí, sí, absolutament.
0: I les castanyes, quan estan calentes, no les vols ni tocar perquè dius, quina calor que fa, ara m'haig de fotre castanyes. Has de menjar castanyes calentes. Això una cosa. Després, a les glaceres. Jo he fet una mica d'alpinisme, no massa, però he estat als Alps, en alguna glacera, concretament al Glacier Blanc, i llavors vaig estar fa uns anys, el 2000 i poc, i després, 16 anys més tard, va anar-hi un amic meu. Comparant les fotografies d'aquella glacera, veus com la glacera ha retrocedit d'una manera brutal. És a dir, i això que està passant a les glaceres dels Alps, està passant a l'Himàlaia, està passant als Andes i està passant als Pirineus. Val? Sí. Llavors, què vull dir? Que les glaceres, que depenen de la quantitat de neu i del fred per formar-se, no?, i per mantenir-se, estan retrocedint a una velocitat de vertigen. O, per exemple, a nivell més local, els canvis en la fenologia. La fenologia són els ritmes de la natura, no? El ritme en què floreixen les plantes, arriben les aus migratòries. Doncs jo, per exemple, recordo que als anys 90 recollia herba de cop i pericum per fer un oli medicinal pels cops, que és molt efectiu, que és antiinflamatori, i anaves per Sant Joan i estava florit l'herba de Sant Joan, oli pericum, no? Perquè es diu herba de Sant Joan perquè floreix per Sant Joan.
1: Per la temporada.
0: Doncs ara molts anys que la primavera és excessivament càlida, doncs et trobes que vas per Sant Joan a buscar herba Sant Joan i ja no està florida, ja està fructificada, ja... O sigui, el ritme de la natura ha canviat. Són canvis subtils que si no estàs a la natura o no tens una certa edat, a veure, un noi de 18 anys, aquests canvis no els ha vist perquè...
1: No té referències.
0: No té referències anteriors. Però jo recordant quan florien les plantes o quan arribaven les orenetes i veus que això està canviant i hi ha gent que ho registra, hi ha Ritme Natura, que és que es pot col·laborar a nivell particular com a voluntari, que està registrant aquests canvis en la fenologia i realment o sigui, els canvis estan davant dels nassos. Una altra cosa és que vivim entre quatre parets o una oficina i no els, és més difícil de veure'ls, no? Però, bueno, i sense anar més lluny, el cabals dels rius està disminuint, m'entens? És a dir, jo mirava el Llobregat fa anys i sempre anava molt més ple que ara, no? Perquè plou menys o hi ha més sequera, hi ha més evaporació, disposem de menys aigua, és a dir, tot això es veu.
1: De fet, això, Alfred, es pot mesurar els cabdals dels rius, sí, i tot sí, això sí. Teniu sistemes de mesura, no?
0: Efectivament, hi ha l'himnígraf, que són els sistemes que mesuren aquests cabals, i hi ha corbes de cabal que l'Ebre o aquí el Llobregat i tots els rius de Catalunya que està disminuint el cabal. És a dir, està en marxa, el tenim aquí, i si no fem res pot anar més.
1: O sigui, tots aquests exemples que l'Alfred ens està posant són exemples de canvis que podem observar de manera propera i jo tinc un altre dubte que sempre, sobretot els que no accepten l'existència del canvi climàtic, sempre diuen la Terra sempre ha canviat, no? El clima de la Terra sempre ha anat canviant al decurs dels anys i de la història. Però llavors, quina és la novetat actual? Per què en parlem ara tant del canvi climàtic?
0: La novetat és, primera, que hem viscut en un clima els darrers 10.000 anys molt confortable i molt bo pels humans, no? I després que l'estem causant nosaltres per emetre CO2, és a dir, per cremar petroli, les emissions de cremar petroli, gas natural, carbó, etc. Llavors, jo, per exemple, buscava informació, va haver-hi un escalfament entre el Paleocè i el Leocè. Fa 55 milions d'anys va haver-hi un escalfament de 6 graus al planeta Terra. Doncs aquest escalfament, per augmentar 6 graus, va necessitar 20.000 anys. Vale? 20.000 anys per augmentar 6 graus. En canvi, nosaltres ara estem a 0, a un quart de grau per dècada. Entens? És a dir, en 40 anys augmentem un grau.
1: Superaccelerada.
0: Exacte. És a dir, el canvi és molt accelerat i... a més causat per nosaltres, és a dir, aquest escalfament que us deia de fa 55 milions d'anys, que està documentat amb registres d'isòtops, de fòssils, etc., doncs va causar unes extincions determinades i va ser un daltabaix per la vida de la Terra. Doncs bé, el que hi ha ara el causem nosaltres i té un ritme desaforat. Sí que és veritat que al final de l'última glaciació, fa uns 11.000 anys, també va haver-hi algun canvi sobtat, no?, però és que realment, és a dir, la diferència és que és més intens, és més ràpid i en som els responsables.
1: O sigui, la diferència

0: potència bàsicament està en l'acció de l'home, per dir-ho.
1: Exacte, exacte.
0: O de la humanitat.
1: I la velocitat, i la velocitat del canvi, que no dona temps a les espècies a adaptar-se, a migrar, a desplaçar-se cap al nord, etc. És a dir, la vida pot, i nosaltres amb ella, pot patir molt.
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Llavors, amb tot això que estàs dient, jo el que dedueixo és que el que sí que ens ha canviat és l'atmosfera on estem, no? La més propera, per dir alguna
1: cosa. Efectivament. És a dir, veureu, la cosa és la següent. Durant milions d'anys, restes d'animals o d'algues o de... Normalment són vegetals del carbonífer, d'arbres, bueno, no eren arbres, eren com cues de cavall, eren equisètum, o semblants als equisètum. Doncs durant milions d'anys es van acumulant el carbó en sediments profuns i es van acumulant el petroli, no? Llavors, és carboni, és CO2, que estava a l'atmosfera i que es va amagar sota terra. Val? Llavors, què passa? Nosaltres, a l'explotar aquest carbó i aquest petroli des de la revolució industrial, vam començar a cremar carbó i la màquina de vapor i després els motors de combustió, els dièsel, les benzina, tot això, hem fet que el 1750, és a dir, els inicis de la revolució industrial, l'atmosfera tenia 280 parts per milió de CO2. Ara estem a 420. És a dir, hem pràcticament duplicat la quantitat de CO2, de diòxid de carboni, que hi ha a l'aire.
0: En 300 anys, pràcticament.
1: Exacte. I a més, acceleradament, perquè en els últims anys ha augmentat molt més. És a dir, al començament, el ritme d'emissions de la primera part de la revolució industrial era molt limitat. Doncs què vull dir? Que hem canviat la composició de l'atmosfera. Perquè hem cremat massivament, imagineu-vos, milions i milions de cotxes, milions i milions de vaixells, d'avions, de fàbriques de ciment que cremen. Tot això ha canviat la composició de l'atmosfera, i això són dades, perquè tenim anàlisis, i contínuament a molts llocs, i especialment a Hawaii, s'està mesurant aquesta, diguéssim, augment del CO2. Hi ha una gràfica que feta a 4.000 metres, allunyada de centres d'emissions, que veu aquesta progressió contínua del CO2, no? O sigui, hem canviat la composició de l'atmosfera perquè massivament estem cremant el que s'havia acumulat sota terra durant milions d'anys.
0: I aquí suposo que també el fet d'aquesta globalització dels viatges, per exemple, no? Jo recordo, en el meu cas, jo recordo quan tenia 18-19 anys que anava a Madrid per feina, hi havia un volum mix d'avions. Actualment, quan mires una app de vols per tot el món, és increïble els centenars de milers de vols que estan havent-hi en qüestió de minuts, no? Llavors suposo que això també influeix molt en que això es reparteixi a nivell de l'atmosfera a vies altes, no?
1: Exacte, és a dir, penseu que ens movem més, consumim més, cremem més CO2. A veure, jo hi ha un exemple, en parlarem potser, però a mi m'agrada molt en Kilian Jornet. En Kilian Jornet és un atleta que... Bueno, un atleta, un corredor de muntanya. I ell va decidir no superar un llindar de tonelades de CO2, ¿vale? Perquè ell anava volant amunt i avall a diferents curses arreu del món i va descobrir que emetia tal quantitat de CO2, perquè un vol en avió és molt contaminant, i va decidir autolimitar-se. És a dir, no deixar de volar, anar a algunes curses i agafar alguns avions, però no com si no hi hagués demà, i d'una manera de reduir el seu impacte sobre les muntanyes, perquè ell deia, jo m'estimo les muntanyes i el canvi climàtic que estem causant els està destruint o fent malbé, i haig de fer alguna cosa. Jo també. És a dir, hi ha una responsabilitat col·lectiva a nivell polític, a nivell econòmic, però també hi ha una responsabilitat individual de l'estil de vida o de la manera de fer. Vull dir, potser per lluitar-hi en parlarem, però hauríem de canviar de model o de manera de fer, no?
0: Clar.
1: Llavors, hi ha gent més conscienciada als països nòrdics, doncs hi ha moviments que es diuen vergonya de volar, que justament intenten volar el mínim necessari, i sense anar més lluny, i ja no m'extens més, però jo sé d'una empresa multinacional que va deixar de fer viatges de negocis i va muntar unes pantalles, i per teleconferència contactava amb els diferents llocs o sucursals que tenia arreu del món. Això va estalviar diners i va estalviar vols. Evidentment, potser de tant en tant has de fer alguna que ha de ser presencial, però si implementes avui en dia per les pots connectar-te perfectament i parlar a l'altra banda del món sense necessitat d'anar-hi, no?
0: Sí, de fet, jo crec que una de les poques, diria, de les poques coses positives que ens va deixar la pandèmia és que les grans empreses es van veure obligades a fer aquest canvi de 10 anys vista en un any, i la gran major part d'empreses nacionals importants justament han fet això, han eliminat els viatges i aquestes reunions presencials que obligaven a desplaçaments ingents de persones, no? Bé sigui amb avions o amb trens o el que sigui, o amb cotxe, i ha passat a molta cosa a través de pantalla. I clar, això lògicament ha estalviat un munt de viatges. Això és un tema positiu.
1: I un munt de tonelades de CO2, clar. És a dir, que no canvien el clima.
0: Alfred, estem parlant de totes aquestes casuístiques i totes aquestes qüestions que sí que podem veure, i la pregunta directa és com ens afecta a nosaltres aquest canvi.
1: Bueno, bàsicament, el que passa, aquest canvi en la composició de l'atmosfera, això que dèiem que hem passat de 280 a 420, doncs fa que la Terra retingui més l'escalfor. És a dir, el Sol escalfa la Terra, no? I travessa l'atmosfera, és perfectament, i després hi ha una mena de radiació invisible, que són els infrarojos, que és radiació d'escalfor, que és allò que et poses al costat d'un radiador i sents com t'irradia, o una foguera, sents com la cara se t'escalfa, no? Doncs hi ha una llum que no veiem, però que és l'infraroig, no? I llavors aquest infraroig que matem a l'espai i que refreda la Terra es veu retingut pel CO2 que m'ha augmentat. És a dir, que aquest canvi en la composició de l'atmosfera fa que li posis una manta a la Terra i retingui l'escalfor, i s'escalfi més i més i més. Actualment ja estem a 1,5, 1,6 graus d'escalfament respecte al període preindustrial. Val? Llavors, què vull dir? Que estem canviant el clima perquè estem canviant la composició de l'atmosfera, hem canviat la composició de l'atmosfera, i si no fem res la seguirem canviant, i retenim l'escalfor.
0: Déu-n'hi-do. I aquest escalfament, quines conseqüències? Evidentment, a més, és un, per el que estàs comentant, és un tema que es va produint sistemàticament, no? I cada vegada una mica més, cada vegada una mica més. Aquest escalfament, quines conseqüències tindria directament?
1: Bueno, per exemple, hi ha conseqüències paradoxals, fins i tot, o estranyes, no? Hi ha qui creu que la corrent del Golf, que és una corrent càlida que porta escalfor a l'hivern a Europa, que és la, que fa que el clima, penseu que Madrid o Barcelona estan a la mateixa latitud, a la mateixa situació respecte al nord que Nova York. A Nova York els hiverns són duríssims, aquí tenim un clima molt, molt suau, no? Llavors, aquest clima càlid hivernal més suau d'Europa podria desaparèixer per el canvi en aquestes corrents marines. Però més coses, el clima es pot tornar més extrem, és a dir, els anticiclons subtropicals, aquest famós anticicló de les Açores, es veuen reforçats. És a dir, hi ha un concepte que diuen que és la cèl·lula de Hadley. Bàsicament, si s'escalfa més la Terra, hi ha més anticiclons i més potents a la nostra àrea. Llavors, això pot significar sequeres més intenses, és a dir, un sol espaterrant, com ens ha fet aquests tres darrers 3 anys, que pràcticament no plovia, i veies que a l'abril feia una calor, que deies, però què és això, no? I abril lluvies mil, i ara per abril ni lluvies mil, ni res. No. I falta un sol espaterrant. Llavors, què vull dir? Que això pot anar més. Podem tenir sequeres, podem tenir onades de calor. És a dir, és com obrir la capsa de Pandora, com obrir la capsa dels trons, i generar un clima diferent al clima que teníem, que aquí al Mediterrani era magnífic, m'entens? Tot i les sequeres que teníem de tant en tant, era un clima molt bo. Aquí ara hi ha qui diu, i això és a nivell econòmic, que l'estiu farà onades de calor massa intenses perquè vinguin turistes. Llavors, m'entens? És a dir, que moltes coses.
0: I una qüestió, això que has comentat d'aquesta corrent del Golf, recentment hem pogut fins i tot veure per televisió o inclús reportatges al respecte de quins efectes podia provocar això en quant a migracions fins i tot de països del nord d'Europa cap al sud. Això és possible que arribi a passar?
1: És possible. Hi ha qui diu que aquest corrent d'allàs a nivell global pot col·lapsar d'aquí 20, 30 anys, 10 anys, durant aquest segle, no?, que estem, i aleshores això faria que el clima a Noruega fos insofrible, no? Seria, és a dir, penseu que Anglaterra, per exemple, o Noruega estan pràcticament més com tindrien el clima de Sibèria o el de Canadà, no? És a dir, el clima aquí a Europa, especialment a les parts més nòrdiques, es tornaria molt més extrem en fred, no? Llavors això podia significar la migració de moltes persones, la congelació del mar Bàltic, és a dir, la congelació a l'hivern, vull dir, no? Llavors, és a dir, que és canviar-li a la Terra i entrar en la dimensió desconeguda, per dir-ho d'alguna manera, d'uns canvis climàtics que sí que podem modelitzar, però que realment, bueno, sense anar més lluny, ja en parlarem, però aquest 1,5 graus o 1,6, entre 1,5 graus d'escalfament que tenim ara era el que es pretenia que fos el 2100. I estem a 2024 i el tenim. Entens? És a dir, va molt de pressa i s'està accelerant.
0: I és molt curiós això que estàs explicant, perquè per una banda parlem de l'efecte escalfament i de la pujada de temperatura, i per una altra banda aquest mateix efecte podria comportar la congelació del nord d'Europa.
1: Exacte,
0: o sigui,
1: exacte.
0: Realment el desequilibri que es veu és molt extrem, no?
1: I aleshores hi canvies en el clima al tròpic, perquè l'escalfor al tròpic no es desplaçaria. Pensem que els corrents marins, l'aigua pot retenir molta escalfor i els corrents marins distribueixen l'escalfor arreu del planeta. Llavors un canvi als corrents marins seria devastador a nivell de canvi del canvi en el clima local, diguéssim.
0: És curiós, perquè la percepció, abans ho has explicat molt bé, la percepció individual que tenim moltes vegades dona la sensació de que ens queda tot molt lluny. En canvi, quan mires tot això que estàs explicant, realment estem immersos enmig del planeta i, per tant, ens afectarà, passi aquí o passi a 10.000 quilòmetres, no?
1: Sí, jo crec que ningú està a salvo, que diríem en castellà, ningú està a estalvi d'aquest canvi climàtic. I lamentablement, doncs, unes condicions molt bones que teníem les podem perdre. Llavors, jo crec que en aquest sentit, no per ser catastrofistes, però per això ho diuen científics, que no són ecologistes, és a dir, no són això que dèiem, tios que van en bicicleta superalternatius, estem parlant de físics, de meteoròlegs, de matemàtics, de climatòlegs, de glaciòlegs, que treballen en ordinadors, que introdueixen les dades, que observen els canvis que hi ha al planeta, i això ho estan dient els científics, és a dir, m'entens? Que no és una cosa de...
0: No és una suposició, sinó que està basat en fets que es poden mesurar, no? Bé, jo crec que fins ara hem dedicat bastant de temps a situar quina és la situació, i a mi m'agradaria profunditzar, si pot ser, una mica en com podem evitar-ho, en què podem fer perquè bé sigui de manera, com deies abans, més propera, més individual, o de manera col·lectiva. Què podem fer per evitar tot això?
1: Bueno, és a dir, una de les coses que hauríem de fer és la transició energètica. És a dir, no, és a dir, el problema són els combustibles fòssils. És a dir, quan més petroli cremes, quan més carbó cremes, quan més gas natural cremes, més emissions de CO2 i més escalfament. Això és així, no? Llavors, una de les coses que podem fer és augmentar l'eficiència energètica, és a dir, aïllar les nostres cases per consumir menys gasoil o gas natural a l'hivern, posar sistemes d'energia solar, implementar energia eòlica, potenciar el transport públic, com deia, autolimitar-nos, és a dir, no serem més feliços per volar més, és a dir, a vegades el que dona felicitat és el temps de qualitat amb la teva família, amb els teus amics, gaudir dels nets o dels germans o dels pares, o... I llavors, moltes vegades, la vida trepirant que portem, que l'hem de penjar a Instagram i hem de ser els més top de tots, doncs ens obliga a estar no parar en tot moment i viatjar amunt i avall sense fre, no? Llavors, jo crec que una vida més tranquil·la, més reposada, digna, amb les necessitats bàsiques cobertes, però sense un consumisme desaforat, no? És a dir, evitar caure en el consumisme, per més coses que compris no seràs més feliç, és a dir, si tens la compulsió de comprar més i més i més, és que pots tenir una mancança, i llavors, una mancança a nivell afectiu, no? I que el compres d'una altra manera, no? Dona una petita satisfacció, allò que ara diuen de la dopamina, et dona un xute de dopamina al comprar alguna cosa, però en realitat jo crec que el gaudir de la natura o de la companyia de les persones que estimes és molt més important que fer 5 viatges a Tailàndia o a les Seychelles, m'entens? És a dir,
0: és que a mi no m'agradaria posicionar-me, perquè no estic aquí per això, però sí que és veritat que quan, el que tu deies ara, dona la sensació que hi ha gent que si no ha estat una setmana a Vietnam i l'altra setmana a Argentina, sembla que no hagi fet vacances. Llavors,
1: sí, sí.
0: És una mica contradictori també a vegades, no?
1: A veure, Viatjar pot ser una experiència enriquidora, és a dir, tampoc hem de carregar contra això.
0: Sí, sí, no, no.
1: Però sí que és veritat que a vegades, pues, no sé, jo, per exemple, a vegades anava al poble del meu pare, estiuejar, no?, al Maestrat, i llavors eren unes vacances senzilles, que tenies temps de llegir, que trobaves en els amics de sempre, és a dir, jo crec que o sigui, hauríem de... bueno, sí, a veure, potser te'n vas a les Seychelles i penses a Instagram una foto d'una platja que t'hi cagues, no?, llavors es tracta d'això, però jo crec que més que res, això, jo, per exemple, aquest programa ha vingut en tren, he agafat el tren, visc a Martorell, he agafat el tren, doncs pues bueno, pues menys emissions, a més el paisatge des del
0: has
1: tren.
0: Has gaudit del viatge.
1: Exacte, hi ha unes vinyes i uns boscos que dius que maco que és Sant Esteve, no?
0: Amb cotxe t'haguessis estressat per les obres de carretera i tot
1: exacte, això. Exacte, exacte. A més, vull dir, he pogut, a vegades quan fas trajectes més llargs, jo anava a la feina en tren i llegia, podia llegir al tren i podia fer coses. Llavors, evidentment, hauríem de millorar l'eficiència perquè Rodalies està com està, però hauríem d'invertir en transport públic perquè fos més fàcil desplaçar-se en menys consum d'energia.
2: Esteu escoltant Entre nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7 els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre nosaltres.
0: Bé, doncs recuperem la conversa amb l'Alfred Vallès. Ens està fent una exposició senzilla però també molt objectiva de quin és els efectes del canvi climàtic tant a nivell global com molt a prop. I jo vull recuperar la conversa amb una qüestió que també preocupa, que és el tema de que el nivell del mar constantment estem sentint que no para de pujar. Tenint en compte que vivim en un territori que estem pràcticament envoltats de mar, què està passant realment?
1: Bueno, veureu, hi ha dos efectes. Per un costat, el gel que hi ha a Groenlàndia i el gel que hi ha a l'Antàrtida s'està fonent, no? Llavors aquest gel és aigua que està sobre el continent, que al fondre's va parar al mar i el fa pujar de nivell, vale? I per altra banda, tenim que l'aigua del mar s'escalfa i es dilata. Quan s'escalfa una cosa, ocupa més espai. Doncs això fa que actualment, en els darrers anys, és a dir, estaríem parlant del 2011 cap aquí, estem parlant de 4,5 mil·límetres, gairebé mig centímetre anual de pujada del nivell del mar. O sigui, això ja està passant, el nivell del mar ja està passant, no? Llavors, què passa? Aquests 4,5 mil·límetres, que són quasi mig centímetre, poden arribar a un centímetre o més, val? Llavors estaríem parlant de que el mar podria pujar metres. Hi ha qui diu que, i això podria passar, que si es fon tota Groenlàndia, el mar pujaria 7 metres, val?
0: 7 metres.
1: 7 metres. I si es fogués l'Antàrtida ja serien 60 o més, val? Doncs què passa? Que totes les zones costaneres, els deltes, el delta del Llobregat, el delta de l'Ebre, tot això, a part dels temporals i la manca de sediments que no arriben perquè retenen els embassaments i aquestes sorres, aquests llims alimenten i permeten que es mantingui el delta, doncs tot això fa que les zones costaneres estiguin amassades i les platges estan retrocedint i les zones baixes s'inunden i a vegades també surten les notícies algunes illes del Pacífic que són molt baixetes, que tenen poca alçada, doncs els temporals les assolen, les eliminen i la gent ha d'emigrar, hi ha refugiats climàtics i això dels refugiats climàtics és per onades de calor brutals que impedeixen viure en una zona determinada, ja sigui per la onada de calor per la sequera o per augments del nivell del mar i dels fenòmens extrems. Llavors, què vull dir? Que el mar seguirà pujant i l'únic que podem fer és posar-nos les piles, emetre menys CO2 i ralentitzar aquest procés o reduir-lo al màxim perquè realment la gran part de la població mundial viu en deltes o en zones molt planes, és a dir, estem pensant en Miami, en el delta del Ganges o en el delta del Llobregat no, o de l'Ebre, no cal anar tan lluny, no?
0: Clar.
1: Doncs jo crec que en aquest sentit diu, no, pujarà el nivell del mar, no, ja ho està fent i ho pot fer més, no? Sí. És a dir, que en aquest sentit és una de les coses que...
0: I has posat ara com a exemple el delta de l'Ebre, que potser és el que tenim més proper a més pel seu tamany, no? I què podria passar, per exemple, amb el delta de l'Ebre amb aquesta situació futura?
1: Bueno, a veure, el delta de l'Ebre és un problema molt complex. Per un costat estan tots els embassaments que he anomenat, totes les preses, que retenen els sediments, val? Llavors, Què passa? El delta es va formar perquè les terres que arrossegava l'Ebre es van depositar a la seva desembocadura. Llavors, què tens? Tu tens els temporals, el Glòria i tots aquests, que erosionen la costa i s'emporten sorra. Però després tindries el riu, que et porta sorres i llims i reposa aquests sediments que han marxat. Si es tronca, si poses embassaments, l'aigua a l'embassament queda quieta, sedimenta i s'omplen els fons dels embassaments de sediments, de fang, i aquest sediment no arriba al riu, a la desembocadura. Per altra banda, el mar no para de pujar. I per altra banda, el mar està més calent i quan hi ha temporals poden ser més violents. Llavors, és una equació molt difícil. Jo crec que el que hauríem de fer és, hi ha una plataforma que ho demana, a part de la plataforma en defensa de l'Ebre i plataforma de sediments, hi ha tot de moviments socials i científics al delta de l'Ebre que reclamen que es mobilitzi el sediment que hi ha als embassaments perquè arribi al delta. I al mateix temps que ho faci amb suficient cabal d'aigua per arrossegar-lo. Perquè, clar, si tu treus tanta aigua de l'Ebre que el deixes en un cabal molt minso, aquest cabal no és capaç de transportar aquests sediments. Llavors, són coses que s'han d'implementar. Però, clar, això significa restringir el consum d'aigua conca amunt, és a riu amunt, no? I limitar l'expansió de regadius. Parlem de centenars de milers d'hectàrees de regadiu que es volen posar en marxa ara. Si treus tota aquesta aigua del riu, no baixarà prou aigua per l'Ebre per alimentar aquest delta. Llavors, bueno, podes construir dics, però poden venir temporals. Realment és una equació molt difícil, però ens hi hauríem de posar. És un problema. Penseu que hi viuen milers de persones, són ecosistemes riquíssims, unes platges enormes, aiguamolls en ocells, és a dir, a nivell biològic, humà i agrícola, és un paradís al delta de l'Ebre, no? Llavors, algú hauríem de fer. Però és difícil perquè s'han de posar a conciliar molts interessos.
0: És que és el que anava a dir, que escoltant-te realment t'adones de que la fórmula la tenim, perquè ho acabes d'explicar perfectament, i jo que fins i tot no tinc idea d'aquest fet, ho trobo superlògic, no? És a dir, si deixo d'alimentar la base amb tot el que hauria d'arribar, lògicament cada vegada el mar entrarà més a dins, no? S'anirà difuminant i al final s'acabarà fins i tot. Hi ha pobles que estan pràcticament a peu de delta que sí. Amb això que estem explicant podrien arribar fins i tot a desaparèixer.
1: I llavors tindríem refugiats climàtics, no? Sí, sí. Potser ja, a base de grans inversions i de fer dics, fer l'estil, diguéssim, Holanda, podries aturar-ho una mica. Però clar, això de que cada any et pugi un centímetre o mig centímetre al mar, doncs realment és un problema. És
0: I abans has comentat, has deixat una mica al començament, que cada vegada podrien haver-hi fenòmens més extrems, com ara, per exemple, ha passat la Dana de València, no? I a mi m'agradaria, no sé si ens pots explicar una mica, quina opinió tens tu del que ha passat realment fora de la gestió política, que aquí nosaltres no entrarem, nosaltres només parlem de tema natura i canvi, i què ha pogut passar aquí?
1: Bueno, ja veureu, per mi el referent en aquests temes és la Montse... la Carme Llaçat, no la Montse, la Carme Llaçat, que és meteoròloga. La Carme Llaçat va fer la seva tesi doctoral sobre danes, sobre gotes fredes. Doncs bàsicament què passa? Amb l'escalfament, ara el mar està més calent. O sigui, els que tenim una edat recordem que quan anàvem a la platja l'aigua estava fresqueta i ara et fiques a la platja i és com caldo calent, està molt més calenta. Doncs un mar més calent genera més vapor d'aigua. Si hi ha més vapor d'aigua a l'atmosfera, quan arriba aire fred, quan arriba aquesta dana, una dana és una depressió aïllada en nivells alts, és una cosa que s'ha esqueixat de la corrent en jet, no? Doncs quan arriba aquest aire fred, es generen grans tempestes que descarreguen, doncs, bueno, 400 i pico litres, en sembla, o més, a la zona d'aquests barrancs que es van desbordar, com el del Pollo o el riu Magre, no? És a dir, doncs, què passa? Que el mar més calent significa més vapor d'aigua i quan arriba aire fred significa precipitacions més intenses. Llavors, hi ha estudis que diuen que la dana ha sigut més intensa, hi ha estudis d'atribució fets per científics que diuen que la dana ha sigut més intensa del que hagués estat si no el mar no hagués estat tan calent i no fos pel canvi climàtic. I després hi ha una cosa que és política, però que a mi m'agrada comentar, que és l'ordenació territorial. Val? És a dir, si tu tens zones inundables que saps que baixarà el torrent per allà d'aquí 10, 15, 20 anys, no edifiques. fiquis. I llavors, el creixement urbanístic a la Comunitat Valenciana ha sigut exponencial i s'han ocupat zones molt properes a barrancs i zones inundables. Perquè, per exemple, alguns pobles, no sé si era Paiporta o quin era, que la part més alta del poble no ha patit les inundacions, però van ocupar la plana més propera al riu. I, a més, el riu, el barranc o el que fos, no? Ja em dic, el barranc del Pollo o el riu Magre, no? Llavors, tenim aquest efecte, no? És a dir, penseu això, i en aquesta línia, a Líbia i a Grècia va haver-hi una cosa l'any passat, la tempesta Daniel, que a mi em va frapar molt, que és que es va generar un petit huracà al Mediterrani, amb vents de més de 85 km per hora, girant amb vents de més de 85 km per hora, i tenia característiques tropicals, val? Penseu que qui alimenta els huracans al Carib és l'escalfor del mar, no? I llavors, si el Mediterrani, que ara està arriba a 30 graus l'aigua en alguns moments de l'estiu, doncs quan més calent estigui el Mediterrani és una bomba de rellotgeria que pot esclatar i generar tempestes. I de fet, els meteoròlegs o els estudiosos del clima parlen de medicanes, com huracans, però huracans del Mediterrani, a les seves característiques, però ja et dic que aquesta del 2003 tenia característiques de cicló tropical, semblants a un cicló tropical, coses que no s'havien vist a la Mediterrània. Doncs jo crec que en aquest sentit podem esperar fenòmens més intensos i més extrems a nivell de precipitacions. I l'alternativa ha de ser respectar al màxim els rius, donar espai als barrancs. Hi ha pobles de València que han desedificat petits barris que tenien massa prop del barranc i que eren un perill, i contenir-nos i ordenar el territori de manera que no ocupem els espais de risc.
0: A mi m'agradaria, Alfred, que dediquem dos minuts a una cosa que jo t'he sentit en alguna altra conferència i em sembla d'una lògica aplastant, que és el tema que dius: hem de deixar que el riu s'expansioni de manera natural, justament en comptes de canalitzar-los, perquè és el seu curs natural, no? I això que t'he sentit, a mi, diguéssim, m'ha fet veure claríssimament que fem tot el contrari habitualment, no?
1: Exacte. Un riu canalitzat, tota l'aigua que hi baixa, va riu avall a tota velocitat, erosionant i destruint. Llavors, si tu tens una zona de plana d'inundació que no és edificat, vale? Quan s'omple aquesta plana d'inundació, es va omplint, i fa de coixí, esmorteix la riuada. Mentre el riu es desborda en llocs que no fa mal perquè no l'hem ocupat, doncs el riu, l'aigua que baixa riu avall és menor. Jo sempre poso l'exemple de Tortosa. S'esperava una gran riuada de l'Ebre a Tortosa. Llavors hi havia uns dics a l'Aragó que es van trencar i va inundar una plana agrícola molt gran. Tota l'aigua que va anar a aquella plana inundant-la va ser aigua que no va baixar a Tortosa. I la crescuda, la punta de la crescuda, el gran cabal que arriba al punt màxim, va ser menor. Val? Llavors, el millor que pots fer en una zona inundable és no ocupar-la i donar espai al riu. Llavors, si se t'inunda, doncs, bueno, potser perdràs la collita de taronges, o potser hi haurà un bosc de ribera que s'inundarà, però els boscos de ribera toleren la inundació perfectament. Llavors, el que hem de fer és donar espai als rius. Llavors, si tu l'encaixones tot, baixa més velocitat i no es pot expandir, i tota la crescuda augmenta més. És a dir, això ho explica molt bé en Juan Pedro Martín Vide, que és enginyer de la Politécnica, i ho explica perfectament. I és que a Europa hi ha subvencions, hi ha lleis per reduir i per donar espai als rius i descanalitzar els rius. És a dir, hem de canviar de paradigma.
0: A més, suposo que quan es produeix aquestes inundacions que comentes, aquesta aigua s'acaba filtrant, no?
1: Exacte.
0: Cap a, diguéssim, capes freàtiques, que al final no deixen de ser també riques.
1: Exacte. És a dir, aquesta aigua que inunda els aiguamolls o que inunda les planes d'inundació es filtra, s'infiltra al subsol i recarrega els aquífers, que serà aigua que quan vingui la sequera, els pous tindran aigua per captar. És a dir, si tota l'aigua que ens cau a sobre l'escopim directament per un canal cap al mar, no impregna el subsol i no recarrega aquestes bosses d'aigua subterrània que ens donaran aigua quan la necessitem. És a dir, això ja ho estan implementant a Califòrnia i a moltes zones àrides, en comptes d'evacuar tota l'aigua de pressa i corrents cap al mar en canals estrets, doncs donar llocs perquè es recarreguin aquests aqüífers.
0: Té tot el sentit del món, recuperem, si et sembla, una altra qüestió que també em semblava interessant, igualment que es parla de la cimera del clima i tot això. El 2015, crec recordar que va ser, es parlava de l'acord de París. Què es pretenia amb aquell acord?
1: Era un acord molt ambiciós, és a dir, realment es van posar d'acord, i jo estava il·lusionadíssim. I llavors el que es pretenia era que a nivell internacional treballar per reduir les emissions, per cremar menys carbó i petroli, i que la temperatura global no superés el grau i mig, vale? Abans, què passa? Ja hem superat el grau i mig. Aquest grau i mig que no volíem superar era el 2100, i estem a 2024 i ja l'hem superat, vale? Llavors, deia que com a molt no havíem de superar els 2 graus. Era un tractat molt ambiciós, il·lusionant, però clar, és a dir, la nostra economia, lamentablement, o l'economia més consumista o més despilfarradora, si vols, necessita el petroli com a droga, i de moment els acords de París són, sobre el paper, són magnífics, però no s'estan implementant.
0: Bones intencions, però que no s'acaben de posar.
1: Exacte, exacte.
0: I si marxéssim, dius que estem ja al grau i mig, sí. Faltant 75 anys gairebé per arribar-hi a l'objectiu que hi havia, si marxéssim per sobre d'aquests grau i mig, 2 graus, efectes?
1: Bueno, és a dir, justament es deia, o diuen, es posava aquest límit del grau i mig o 2 graus per no despertar un gegant adormit, per dir d'alguna manera, perquè ens entengui la gent. Veureu, resulta que el permafrost, a les latituds del cercle polar, el subsol, el terra, està congelat. I té molta matèria orgànica allà, té moltes coses congelades. Doncs si es descongela aquest gel, que hi ha al subsol, allibera més diòxid de carboni i metà. El metà també causa efecte hivernacle i també escalfa el planeta. Llavors, quan més es descongeli, més metà i més canvi climàtic, més emissions. I quan més emissions, més es descongelarà. I això també passa amb uns cristalls, els caltrats o hidrats de metà, que hi ha en els sediments marins. Llavors, què passa? Si superem els 2 graus o així, o potser abans, es poden desencadenar processos que acceleren el clima, que siguin com a cercles viciosos. És a dir, els especialistes en clima parlen de cicles de realimentació positiva, és el mateix procés, s'alimenta i s'exacerba, que podrien portar a un clima desbocat, se'ns escaparia de les mans. És a dir, llavors, això ha passat, això va passar al límit entre el pèrmic i el triàssic, entre l'era primària i secundària, i va haver-hi una extinció en massa que podria emportar-se per davant molta part de la vida que hi ha a la Terra i les nostres civilitzacions, o fer que àrees de la Terra fossin inhabitables, no? Llavors, què vull dir? Que la prudència, aquest 1,5 graus, que pot semblar molt poc, o aquests 2 graus, eren el límit que posaven els científics perquè la cosa no s'expandís i es descontrolés, no? Llavors, és molt important contenir això, i que abans del 2100 no superem els 2 graus, però el ritme que anem ho tenim difícil, perquè ja et dic, el canvi climàtic s'està accelerant, i l'objectiu pel 2100 ja l'hem superat ara el 2024.
0: Déu-n'hi-do, a més, amb el context que tenim actualment, no, a nivell polític mundial, cada vegada veiem que més persones, no sé si dir-li negacionistes, però sí gent que no accepta aquest canvi climàtic, cada vegada estan més agafant les regnes del poder, no? Amb la qual suposo que se'ns fa una mica difícil. Sí. Què li podem dir a aquestes persones que ens puguin estar escoltant, que considerin que això del canvi climàtic o no és real o no va amb ells?
1: Bueno, a veure, l'ignoris o no l'ignores, és a dir, encara que et tapis els ulls i diguis que és una... El canvi climàtic ha vingut i és una realitat que no pots opinar. No és una opinió, un canvi climàtic. És una conclusió científica, m'entens? No és una cosa que puguis dir que sí, que no, aquests diuen que sí, aquests diuen que no. Doncs, què passa? Hi ha grans interessos. És a dir, em comentava una amiga que el gabinet de presidencial o de ministres que vol posar Trump, que a més és un negacionista del canvi climàtic, doncs ja, la part, diguéssim, energètica la portarà un magnat del petroli, val? Doncs clar, aquesta gent, si reduïm el consum de petroli o de gas natural, perdran diners, però bueno, serà, perdran diners ells, però serà un benefici pel planeta. Llavors, hi ha dos tipus de negacionisme. Hi ha el negacionisme natural, que és no pot estar passant això, no pot ser veritat, quan veus la magnitud de la tragèdia, que és algo que ens passa moltes vegades, quan tenim algo terrible que ens passa, diem no pot ser, no pot ser. I després hi ha un altre negacionisme, que és més aviat de home, això és que, com ara Aràbia Saudí, això que t'explicava d'Aràbia Saudí, Aràbia Saudí no vol sentir parlar de reduir l'ús de petroli, m'entens? Perquè la seva economia depèn d'això, però és que el futur de del planeta depèn d'això, no? Llavors, és molt complicat. Pensa que hi ha grups empresarials o fundacions o fins i tot d'ultradreta, sense anar més lluny, Vox o d'altres partits, que estan burxant i intoxicant a les xarxes amb missatges negacionistes. I llavors jo sempre dic que hauríem d'anar a aquestes fonts fiables, els científics, els catedràtics, els experts, la gent que treballa, per informar-nos de primera mà i en rigor, no?
0: Suposo que tal com està avui en dia el tema xarxes tampoc ajuda, perquè sobretot la gent jove, per exemple, que hi ha una de les qüestions que s'explica és que no discriminen massa sobre la font d'informació, però també adults i qualsevol persona que al final acaba donant per bo qualsevol TikTok de turno, no? Estem arribant al final del programa i m'agradaria acabar amb un missatge. Sempre intento arribar al final a parlant amb un missatge una mica positiu i algunes conclusions que puguis fer-nos de cara a tot el que hem parlat durant aquests gairebé 50 minuts.
1: Bueno, doncs jo el que comentaria és, primer, que el canvi climàtic ha vingut per quedar-se, que no mai és tard, hi ha gent que pot quedar aclaparada i hi ha gent joves que ho pateixen molt, i hi ha una cosa que en diem ecoansietat, de gent que pateix emocionalment o mentalment per això. Jo crec que si ens hi posem de valent, ho podem esmenar. És a dir, tenim el coneixement, ho sabem i tenim els mitjans per fer-ho. És a dir, i aleshores una mica d'optimisme, és a dir, encara que el clima esdevingui més càlid o més àrid, pensem que hi ha zones de la Terra que són amb molta menys pluja, molta menys aigua disponible, que la gent segueix vivint, és a dir, la vida continua. Llavors, què vull dir? Que podem reduir la nostra petjada de carboni, hem d'actuar a nivell col·lectiu, i que hi ha esperances. Justament, si aquest programa l'hem fet o si he volgut parlar d'aquest tema o hem volgut parlar d'aquest tema, és perquè realment hi hagi consciència i fem aquest canvi, que tampoc és tan traumàtic. És a dir, penseu que jo crec que acabaria en aquest fil d'esperança, no? És a dir, realment, quan ens hi posem, tu mires a la Dana, sense anar més lluny, els voluntaris que han anat allà a ajudar, i realment quedes meravellat de la joventut i de la gent, lo solidari que és, doncs, realment mobilitzem-nos pel canvi climàtic.
0: Al final suposo que és qüestió també una mica d'on posem el focus, no? I el que volem veure. I bé, doncs, hem arribat fins al final del nostre programa d'avui. Personalment, t'agraeixo molt, Alfred, les explicacions, perquè a més han sigut amb una senzillesa i amb una claretat que crec que qualsevol podrà entendre perfectament tot el que hem parlat. El canvi climàtic ha quedat palès que és una realitat i que tots hem de tenir consciència de com actuar de manera individual, de manera col·lectiva. L'Alfred ens ha donat algunes pistes de què podem fer, i confio que amb la voluntat que té el nostre programa, doncs, us hagi servit com a coneixement i també com a reflexió. T'estic molt agraït, Alfred, tant per el que deia de les explicacions en profunditat i al mateix temps senzilles, que qualsevol persona que no estiguem molt avesats l'hem pogut entendre, i jo espero que també hagis gaudit d'aquesta estona.
1: He gaudit molt i moltes gràcies.
0: Perfecte. Confio que estaràs disponible per propers programes.
1: Sí,
0: com ja saps, aquí anem canviant cada setmana, i a futur m'agradaria parlar de temes de natura molt més properes potser a casa nostra, i confio també de poder comptar amb tu.
1: Pues compta amb mi i moltes gràcies per tot.
0: Fantàstic, moltíssimes gràcies.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020, sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
7: Esplugues FM.
6: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic proximitat, aparador, comerç, de què penseu que parlarem avui? Avui us parlarem de la Unió de Botiguers i Comerciants d'aquí d'Esplugues de Llobregat. I per aquest motiu tenim amb nosaltres a la Sara Olmos, benvinguda.
2: Hola, què tal?
1: Ella és la presidenta de l'entitat i farem una mica de repassada de l'entitat i també del comerç a la nostra població. Quant temps fa que estàs de presidenta ara, Sara?
2: Pues tot just fa un any. Ara que vaig sortir presidenta de Unió Botiguers.
1: Però la teva relació amb el comerç d'Esplugues ve de molt lluny?
2: Ve de bastant lluny. De fet, a l'entitat

0: per avaria en el projector, només una vegada.
1: Pues els Meopta tenien fama de ser molt, molt forts, vull dir que eren projectors molt, molt bàsics, però tenien fama de ser ferro colat i fort. Passaven molt, però...
0: És un tanc.
1: Un tanc, sí, sí.
0: Aquest, els patins, per on passa la pel·lícula, són de safir. Una cosa que no es desgasta mai per moltes pel·lícules que hi passin. I una anècdota és que aquest projector, aquest mateix, el tinc jo a casa. Aquest senyor se'n volia desfer, me'l va cedir, i és el que a la festa del 40è aniversari vam posar en marxa aquí en el vestíbul de la sala, mentre fèiem un pica-pica, vam posar en marxa el primer projector que vam tenir.
1: Sí, perquè recordem els que ens estan escoltant que antigament hi havia gent que es dedicava amb projectors de 16 a anar a fer projeccions a diversos llocs. Era a dir, ell era tenia el seu projector, s'anava al Velozfilm, hi havia diverses distribuïdores de pel·lícules de 16, sí. Llogaven la pel·lícula, sí. Que venien amb unes maletetes de mig cartró, amb una cinta al mig.
0: Sí, sí.
1: Llavors ells agafaven la pel·lículeta i s'anaven, doncs, jo què sé, Esplugues, Castelldefels, Molins de Rei,
0: a passar la pel·lícula.
1: I passaven la pel·lícula i guanyaven la vida fent això, perquè pagaven el lloguer, amb ells els hi pagaven la projecció i era això.
0: Pues aquest era un senyor,
1: aquest era un d'aquests
0: que feia això, sí, sí.
1: Enamorats del cinema,
0: i
1: tots.
0: I m'explicava que anava també a fer els pel·lícules als de Can Barça, els jugadors del Barça.
1: Ah, també anava a projectar
0: ell. Era el projeccionista oficial d'allà, sí, sí.
1: No, i a més que això, amb 16 mil·límetres, pels que no ho sàpiguen, també era un format que antigament la televisió feia totes les pel·lícules i tots els reportatges es feien en 16, abans del digital, tot es feien en 16 mil·límetres.
0: Sí, sí, hasta les notícies, sortia un càmera amb 16...
1: Filmant.
0: Sí, sí, després s'havia de revelar...
1: Una feinada, una feinada.
0: Arribava les notícies del vespre, suposo, perquè...
1: Sí, sí, clar, perquè està que la pel·lícula no arribava físicament ja revelada fins als estudis per poder-la passar, imagina't tu.
0: Clar.
1: Però un format que el seu dia, bueno, va tenir molt èxit perquè era la meitat de gros que el que era el 35,
0: sí.
1: I tenia una qualitat de projecció fenomenal,
0: sí.
1: Amb la qual no es perdia qualitat i en canvi el format era la meitat i per tant les bobines ocupaven la meitat o menys de la meitat del que ocupaven les de 35.
0: Sí, sí, sí, sí. Per això amb aquesta màquina, bueno, la primera pel·lícula que vam fer, que va ser Adivina quién viene esta noche, aquesta pel·lícula jo...
1: Sí,
0: l'havia vist... És en color, però amb 16 mil·límetres era en blanc i negre.
1: Bueno.
0: Perquè les còpies que feien sempre, no sempre, però amb 16 mil·límetres les feien en blanc i negre per qüestió
1: dels costos. Pels costos, era molt més barat, tirar amb 16, dels negatius.
0: És com mon oncle, mi tio, també la vam fer en blanc i negre. Però si no l'he vist en color.
2: Sí, sí, sí. El Jackstead té molt bona pel·lícula.
1: Són curiositats, curiositats que la gent que ens escolti de menys edat es pensarà que estem parlant de coses d'una altra galàxia.
2: Mira, jo tinc curiositat per una cosa.
1: Digue'm.
2: Com escollies les pel·lícules cada setmana? Quin criteri feies? O
0: sí.
2: Que canviaves de gènere, avui oeste, avui d'intriga, avui comèdia? Com...
0: Sí, fèiem cicles, que en dèiem. No? O sigui, fèiem per cicles. Llavors, ho fèiem sempre conjuntament amb el Rui de Villalobos, que era crític de cinema, i director d'una revista i tal. Bueno, llavors, quan venia ja deia, a veure, què preparem per el mes que ve o això, i es posàvem d'acord, per què no fem un cicle d'autor del cine espanyol d'ahir, d'avui, de... I vinga, vinga, què hi ha? Pues mira, no hi ha cartes abertes, nada menos que todo un hombre. Vale, pues fem-ho i tal. I fèiem així.
2: Es aconseguies les pel·lícules? Clar, no és un altre tema. La cosa és escollir i després trobar la còpia.
0: Sí, bueno, no, ja teníem quatre o cinc cases. Hi havia una que era regentada per les monges, que se deia San Pablo Films.
1: San Pablo Films, molt coneguda. No, jo recordo quan va tancar que vaig poder comprar còpies de 16 i de Super 8, que en tenien... Sí. Més de 16, de Super 8 no, de 16.
0: A l'Avinguda Catedral.
1: Sí, a l'Avinguda Catedral. Sí. Era una gran distribuïdora, eh?
0: Sí.
1: A més tenia un catàleg grandiós.
0: Magnífic.
1: Sí, grandiós.
0: Sí. Encara en corren per casa.
1: Sí,
0: eren
1: no?
0: Uns llibrets fantàstics. Després hi havia Lux, Veloz...
1: El Veloz Films, el senyor Sala, sí, que el cel estigui.
0: La Lux, que

0: Pues va ser la primera que va caure, i Profilmar.
1: Ah, Profilmar, sí. Sí, sí, també.
0: I allà anàvem a llogar, tot amb 16, eh? Llavors això tenia una limitació, és que perquè estigués, una pel·lícula que estigués en catàleg de 16 mil·límetres vol dir que feia 4 o 5 anys que s'havia estrenat amb 35. O sigui, sempre anaves 4 o 5 anys enrere. Però bueno, com que nosaltres ja buscàvem coses com més enrere millor i com menys vistes millor i com... Bueno, en fi, era, el Cineclub era una mica un estudi de coses que no sabien... Que, primera, que no eren comercials. No eren comercials. Vull dir, eren pel·lícules...
1: Eren cultural, més que... Clar, buscaven més un cinema cultural que comercial.
0: Tot i que aquí sempre vam anar a cavall d'una cosa i l'altra. Vull dir, aquí Esplugues s'havia de vigilar molt, perquè, si no, a la tercera que feies... No anava bé, la gent veies que anava
2: baixava.
0: I de tant en tant fèiem alguna cosa comercial, perquè de tot se'n pot treure profit. O sigui, de totes les, de tot, els col·loquis eren vius, vull dir, sigui la pel·lícula que sigui, i aquí és que hem fet de tot, de...
2: Llavors, quan presentaves la pel·lícula, que primer feu una explicació de la pel·lícula abans de començar,
0: sí,
2: i després, quan acabava, havia un diàleg amb el públic, que opinaven...
0: Sí, amb aquest, bueno, dic el Rui de Villalobos, perquè és fora dels tres primers, ell es va incorporar a la tercera o quarta projecció, que, per cert, me'n recordo que va ser aquella dels vampirs del
1: Polanski.
0: Del Polanski.
1: Boníssima, boníssima. Una de les meves pel·lícules preferides. L'ambientació és preciosa. En 16 vaig tenir una còpia en 16, també, d'aquesta pel·lícula.
0: Ah, sí? El Baile, sí, de los Vampiros.
1: Baile de los Vampiros.
0: Va ser la primera que es va incorporar al Rui de Villalobos, que era la tercera que fèiem, o així. I a partir d'ahir, ja fins a l'últim dia, va estar ell, no? I, bueno, i ell és el que em proposava, jo conec, o com que estava a Ràdio Nacional amb un programa que es deia Dia de Domingo, ell feia els diumenges al dematí, feia un programa que es deia Dia de Domingo, va estar molts anys fent-lo a Ràdio Nacional, bueno, 30 anys va estar fent-lo.
2: Déu-n'hi-do, devia ser bo el programa, eh?
0: Sí, jo l'escoltava sempre. També va ser director de la Setmana del Cine Espanyol de Molins de Rei, aquest, i, bueno, i director de la revista Imágenes de Actualidad. Bueno, llavors, amb ell dèiem, jo tinc a la ràdio, tinc tal director diumenge, tal, ja li diré que la setmana que ve...
2: Ah, clar, llavors us portava directors, clar, actors, això, clar, està molt bé.
0: Clar, clar.
2: I que la gent pugui interactuar amb la gent que ha fet la pel·lícula.
0: Clar, això ho hem fet molt, moltíssim. Vull dir, després també hem fet preestrenes, ens posàvem d'acord, perquè llavors aquella, jo era de la Federació Catalana de Cineclubs, era de la Junta, i també tenia accés a dir, bueno, s'ha d'estrenar a Barcelona una pel·lícula que es deia Barcelona, precisament, s'havia d'estrenar, doncs primer l'estrenàvem aquí a Esplugues, per veure com anava...
2: La reacció de la gent.
0: Venia tot l'equip, venia el director i tot l'equip, guionistes, tot, i clar, ja palpaven una mica les impressions de la gent. Amb color. O sigui, primer el feia una explicació del director, o com s'havia rodat, anècdotes, sí, si és que n'hi havien, de la pel·lícula. Llavors, el tema que anava es discutia després en el fòrum que es feia després amb tota la gent. Aquesta pel·lícula anava de droga, doncs vinga, es parlava de droga, no? I així... I, bueno, i a vegades havíem tingut, durava més el col·loqui que la pel·lícula, i s'havien tocat també quarts de dues les dues aquí xerrant, no?
1: Bueno, perquè si el col·loqui era interessant.
2: Sí. I ara que, clar, això parles dels anys 60, no?
0: Sí.
2: Tenies problemes amb la censura segons quins temes tocaves d'aquella època? O...
0: No.
2: No s'hi posaven?
0: No. No, perquè era un cineclub. Perquè si no, segurament que sí. Vull dir, a veure, és que aquí als cineclubs ja, només es deixaven, segons el Ministeri
2: d'Educació,
0: Formació i Turisme, que sí, que al principi de tot havia de treure uns permisos, perquè reunir-se a la sala més de tres persones ja era una manifestació.
1: I subversiva, de més. Sí. Sí, depèn de la pel·lícula, ja clandestina. Sí.
0: O és que dicen que van a hablar d'esto i hablen d'altra cosa.
1: Clar.
0: I que és efectivament
1: el que passava.
0: El que passava.
2: Feta la llei, feta la trampa, no?
0: Sí. I clar, llavors, segons el Ministeri, diu, és curiós, perquè diu, deberán assistir a les sessions cinematogràfiques organitzades per los cineclubs solamente los socios de los mismos. O sigui, només podien entrar els socis. I llavors, diu, en ningún caso pueden funcionar con taquilla abierta. Un altre problema, imagina, com has de subsistir?
2: I bé, com tu deies, com no es podia subsistir amb no, tots aquests costos que tenies.
0: Clar, impossible. És que bueno, el projeccionista, el senyor aquest, encara que havia de pagar el lloguer de la màquina de 16, però nosaltres, jo sempre vaig negar-me a comprar-ne. Es podia comprar, però llavors el tenia que fer jo.
1: Era més fàcil agafar algú que tingués i ja està.
0: Llavors, manteniment, làmperes, de tot això també era...
1: Bueno, jo recordo que hi havia el carnet de projeccionista.
0: Sí.
1: Per 35 necessitaves un carnet especial,
0: sí,
1: i tenies
0: sí,
1: que fer un examen.
0: Sí.
1: Jo tenia el carnet de 35 de projeccionista, per això ho dic, Sí, no, però és veritat, necessites...
0: No,
1: sí.
0: No sé si aquests amb 16 també l'exigien, potser sí, perquè aquest senyor anava per col·legis i anava per escoles fent projecció, es dedicava a això només.
1: Sí, perquè el 16, pels que ens senten i no coneixen gaire, el tamany del projector era, entre cometes, més o menys portable, devia passar uns 20 o 30 quilos,
0: sí.
1: Però era més o menys portable. El del 35 és que ja no es pot ni moure, perquè igual pesa 150 o 200 quilos, llavors era completament fix, encara que després van treure uns 35 portables que es podien més o menys moure, però clar, només la pantalla, el que era la pel·lícula en si, el pes de la pel·lícula i el tamany de la pel·lícula feia impossible que la poguessis...
2: Eren de ferro, aquells.
1: Impossible
2: portar-lo.
1: Impossible.
0: No, manejable era el 16.
1: Quan vau començar amb el 35?
0: Amb el 35 va ser que va tancar el cinema comercial d'aquí, el cinema Savoy, va tancar i ens vam quedar els dos projectors que tenien. Comprar tampoc, vull dir, perquè va ser negociar amb el propietari del era un restaurant, això, i els màquines i el cine era del restaurant, tenia llogat, però bueno, i em vaig anar a parlar amb ell i al final em va dir, mentre m'ho treguis d'aquí,
1: endú-ho tu.
0: Sí. I hi havia un projector OSA 6 i un 7. Ens vam quedar, el 7 ens el vam quedar aquí i el 6 el vam posar al casal Robert Brilles aquí davant.
2: Uh-huh.
0: I va ser l'època que vam començar a fer una setmana aquí, una allà, una aquí, una allà, per anar donant joc a les dues sales.
1: El Robert Villa està més preparat, perquè la sala aquella és més per projectar, suposo que seria més fàcil, no?
0: Sí, allà sí que l'Ajuntament es va fer càrrec de la instal·lació. La pantalla també la vaig posar, em sembla que una mica més gran que aquí, però allà ja hi havia la bobina gran, diguéssim.
1: La contínua aquella gran.
0: La contínua aquella roda de carro que...
1: allò gegant.
0: Que, i l'aparell aquest, que si l'havies de passar tarda i nit, ja es tornava a quedar...
1: A posar i tornava a començar.
0: Sí. I si no, doncs, bueno, si no, normalment fèiem una sessió a la nit i ja està, no? I a mesura que anava passant es havia d'anar desmuntant.
1: Sí, perquè és que això també recordem, pels que ens escolten i no ho saben, que els largometrajes venien en 5 o 6 bobines, i llavors hi hauria un moment que el projeccionista veia a la dreta una marca que volia dir que en 2 segons tenia que canviar la bobina, llavors es tenia que empalmar en directe, fer que passés, llavors desempalmar i començar a rebobinar l'altra bobina que no es notés, tot això...
0: Sí. Sí. Això, primer, i normalment hi havia dos projectors a les cabines, ja tenia preparat l'altre. Quan veia la senyal, era com una mosca a la tele que surt.
1: A la dreta, dalt a la dreta.
0: Sí, normalment això ho feien els mateixos els primers que ho feien, o una rodona, una X, i pam, ara, pam, engegava l'altra màquina.
1: Llavors una parava i l'altra engegava i era la continuïtat. Però hi havia vegades, si tiraves amb un sol projector, que tenies que empalmar directament amb la bobina, treure corrent, tornar a posar, i això era, era un follon, això.
0: Sí, sí, sí. Bueno, jo això ho havia fet amb 16 mil·límetres, també.
1: Igual, amb dos bobines.
0: Però per no parar i que la gent no noti res, ho fèiem sobre la marxa.
1: Sobre la marxa, sí, sí. Amb més problema, potser, perquè amb el 16 no tenies el carro aquest gran, ni tenies, clar, més complicat.
0: Sí, sí.
1: I eren dos bobines, normalment, el 16. No solien ser més de dos o tres.
0: Tres o quatre, a vegades. Sí.
1: Pot ser, ja estic els anys ja em passen factura.
2: I això, quan anàvem al cine i no s'empalmaven bé, és quan tothom cridava, què passa?
1: O quan esperava la projecció, que això solia passar, tampoc no era una
2: cosa rara. I també a vegades que es cremava el fotograma,
1: que es cremava, perquè si es quedava parat davant de la bombeta, la força de la bombeta, la calor que feia, perquè recordem que era una calor bestial, cremava la pel·lícula, o que es trencava algun fotograma i quedava... Això amb 35 era més difícil, amb 16 era més normal. O que s'enganxés, o perquè portés algun fotograma mig trencat. Bueno, totes aquestes coses, els que ens senten i són més joves, pensaran que estem parlant
2: de la prehistòria.
1: Sí.
0: Però és això, per això, bueno, també em vaig aficionar al Super 8, perquè l'has de manipular tu, la pel·lícula, i mirar aquells fotogrames, i per qui tallo, i per qui enganxo, tot això.
2: I és un tamany ideal per tindre a casa. Els aparells, el Super 8, compraves la moviola, el projector, la càmera...
1: Sí, sí. No, és per això va sortir, per això va tenir... Durant els anys 70 va ser un boom.
2: Tu i jo ens vam aficionar al cinema al Super 8, que feien pel·lícules.
1: Sí, senyor.

0: Estem escoltant aquesta gran música d'Ennio Morricone d'una pel·lícula del Giuseppe Tornatore, el Cinema Paradiso, que és semblant a la vida del nostre cineclub d'Esplugues. Sí o no, Jordi?
1: Sí,
0: que...
1: bé,
0: també es va cremar, també...
1: Sí, sobretot el projeccionista que teníem, que era un manetes de la cabina, no?, del cinema. No va retallar tots els petons que,
2: de les com a la pel·lícula
1: que va passar, però bueno, era un senyor entranyable i que vivia per això, i el veies, parlava de cinema i
0: no, se li queia la bava, no?
1: Sí. O de màquines, o de les màquines, i aquell sorollet com un rellotge, que això m'ho va encomanar, perquè jo també tinc una col·lecció de projectors i a vegades només els enxufo per sentir el soroll.
2: No, és veritat, aquell soroll és especial.
0: És entranyable.
2: És especial, aquell soroll, sí. Sí. Els que ens agrada i ho hem viscut, és música celestial per nosaltres.
1: Jo sí, per mi sí, vaig... Sí.
2: Escolta una pregunta, quantes sessions veu arribar a fer al cineclub?
1: Pues unes 650.
2: Déu-n'hi-do, eh? Es diu ràpid, eh?
1: Sessions, eh? Perquè entremig hi ha moltes sessions de 6 hores, que vam començar fent les 6 hores i després vam passar a 12 hores, i que, bueno, que aquí entraven 5 o 6 pel·lícules cada vegada.
2: Eren temàtiques sempre? O...
1: Sí, eren temàtiques. Vam fer... bueno, jo crec que vam tocar tots els gèneres, però bàsicament ciència-ficció, terror... Recordo que una vegada de terror van venir uns amics de Molins de Rei, que van entrar, fèiem slugs.
2: Slugs, sí, home, dels cucs aquells que entraven per l'orella,
1: sí.
2: Sí, del detector aquell, sí, tan... ja et diré el nom, sí.
1: No recordo, bueno, però aquest grup de feien una performance i entraven a la sala tots disfressats de monstres, de zombis, no sé, i a sobre anaven tirant pedrers, coses de pollastre a la gent que va allà.
0: La gent devia cridar.
2: Això devia ser, bueno, la bomba.
1: Això va
2: quan
1: ser...
2: Quan van entrar aquests devia ser la bomba.
1: Sí. I es deien alguna cosa de Fàstics Group.
0: Mira, sí. Ara han fet un parc d'aquest de zombis a Cercs, que l'han estrenat, sí, fa poc, de coses així. O sigui, aquí es havia fet Esplugues.
2: Això continua. Escolta, i una pregunta. Veu passar alguna pel·lícula de les d'Espluga City?
1: Sí, després, arrel del 50è aniversari d'Espluga City, vam fer una sessió especial amb el Pistoleros d'Arizona. Sí, la vam fer aquí dalt. Sí, que va venir un... A veure, hi havia el d'això, que van escriure un llibre sobre el Rafael d'Espanya, exacte, que va venir a comentar la pel·lícula, i el Salvador Joan, que van escriure un llibre sobre Espluga City.
2: Bueno, recordem, pels que no ho saben, que Espluga City va ser uns estudis que es van fer a l'exterior aquí a Esplugues, i on es van fer moltes pel·lícules d'espagueti western i pel·lícules...
0: Del qual farem un altre programa, perquè hi ha tela, però deixa'm posar-te aquesta peça.

0: la música de Pistoleros d'Arizona. Ja que parles i la tenim aquí, l'he posat.
1: Bé, doncs, temàtiques que havíem fet venir directors, que això se'n cuidava el Ruiz de Villalobos, perquè els coneixíeu, perquè els teníem un altre programa i tal, i per aquí, doncs, bueno, va passar el seu temps, a la seva època, Antoni Ribas, Josep Maria Funes, el Josep Maria Forn, amb Companys Procés a Catalunya, que vam fer llavors. Això es va fer...
0: Que encara seguim amb el procés.
1: 81, sí. Sí. El Jordi Feliu, amb el Som i Serem, el Francesc Bellmunt, amb la Quinta del Porro...
0: Ai, aquesta em va agradar molt a mi. El jovenet, quan la vaig veure, molt divertida, la Quinta del Porro.
1: I a l'Antoni Ribas vam fer Victòria 1, 2, 3... La
0: Ciutat Cremada o...
1: Bueno, i després han anat passant gent per aquí, entre el Ferran Llagostera, la pel·lícula Barcelona, que la vam estrenar aquí abans que s'estrenés a Barcelona, era del Ferran Llagostera. I va venir el Ramon Madaula, va venir tot l'equip, el Pep Albanell, que era el guionista, i després vam fer una preestrena també del Toni Martí, que es deia Una nit a Casablanca, i també van venir tots. Tot això ho fèiem sempre allà que és el Robert Brilles, perquè la sala és a peu pla i és de millor accés i tal, i bueno, la pantalla també era una mica més gran i ho teníem més ben acomodat. També va passar per aquí el Josep Saza Tornil, Saza. Arrel, que vam fer l'Escopeta Nacional.
0: Una gran pel·lícula. És una gran pel·lícula.
2: Sí, sí, que marca molt de com és Espanya. I,
0: encara és
1: igual. I va venir perquè en aquell moment jo estava rodant amb ell una sèrie per TV3 que es deia Tot un senyor.
2: Sí. Explica'ns aquesta part teva, diguem-ne, de la teva vida laboral.
1: Sí, va haver un moment que vaig deixar la feina que teníem, treballar en un laboratori farmacèutic, i me'n vaig anar a la tele.
2: Perquè veieu com tira el cinema, encara que digui que no. Encara que digui que no, que expliqui això, explica-ho.
1: Bé, em van proposar... O sigui, tot va començar amb que em vaig apuntar a Focus. Focus és una agència d'actors i tal, i em van cridar per anar fet de professió API, feien una seqüència a l'Up and Down, i em van dir, pots venir i tal, i com així, és que hi ha una sèrie de l'Esteve Duran que es diu de professió API amb el Kassen i la Marta Padovan, i hauries de fer una cosa, i puc portar més gent? I aleshores estàvem aquí amb el grup de teatre L'Endoll, tenia molts nens, sí, que vinguin tots els que puguin, perquè s'ha d'omplir la discoteca de gent ballant i tal, bueno, preocupis.
2: Tots
1: cap a l'Up and Down. I bueno, llavors a mi, van omplir allò, ballant allà, mentre hi havia aquesta seqüència, i a mi veig que em posen una botarda que es diu, o sigui, saps el Michelin, l'anagrama, bueno, doncs igual, però amb un traje a sobre, bueno, em feia dos de...
2: 200 quilos.
1: Que sempre he sigut grassonet, però no tant, no? I llavors em diu, tu has de fer que els guardaespatlles del Kassen i tal, d'uns xecs àrabs que té... Bé. I sí, allà ens van posar 5 o 6, com una banda, uns gàngsters allà, amb ulleres negres...
0: És que dones el paper, eh?
1: I al final tot sortien ells, i jo cridava el cotxe, i els feia formar, bueno, passar revista i tal, tot això en mut, eh? Era cine mut, això era... I al final pues, sortim corrents al costat dels cotxes, com el president dels Estats Units, no? Que van
2: el guardaespaldes, el guardaespaldes. Sí.
1: I així va, aquesta va ser la primera intervenció. La segona sèrie ja va ser el Tot un senyor amb el Saza Tornil, que aquí ja em van donar un paper de secundari, feia de taxista, d'una fonda que hi havia allà i tant. I per això el tenir-lo a prop li vaig dir, escolta, perquè no vens al cineclub d'aquí, d'Esplugues, que està aquí al costat, i fem una pel·lícula teva i tal, i això, bueno, va ser un èxit, perquè clar, que vingués un actor...
0: Era una estrella, aquest senyor al seu moment, el Saza, era un molt bon actor, aquest.
1: Sí, i bueno, i així, el mateix va passar amb l'Alberto Closas, Albert Closas, que estàvem fent, li vam fer La família bien gràcies.
0: També molt bones aquestes pel·lícules, eh? La
1: vam fer perquè vingués, i sí, sí, perquè estàvem fent Soc com soc, una sèrie també aquí a TV3, la meva època de televisió, però...
0: Ja deia jo que la teva cara em sonava a la tele.
1: Bueno, això va ser sortides esporàdiques, perquè de seguida, després d'això, després del Saza, que era un paperet, sortia tots els capítols, però pràcticament molts, sense
0: dir res.
1: Diàleg. Sí. Però n'hi havia que sí, bueno. I després ja em vaig passar a la producció i vam fer moltes més. Però com? Ja sense sortir amb antena.
2: Escolta, i tots aquests personatges, perquè, per exemple, com abans dèiem, Alberto Closas tenia fama de no ser gaire simpàtic, és real o és...
1: No. Jo diria que no sé qui ho ha dit, però jo vaig conviure amb ell els 3 mesos que va durar el rodatge, i una persona encantadora, i vaja, es pensa que ell amb una... llegia el guió i d'aquí mitja hora ja se'l sabia tot, i era el protagonista, vull dir que...
2: Pues quina memòria,
1: sí,
2: eh?
1: Ja em trucava de l'hotel, que estava aquí a l'hotel Sant Just, i ja em trucava, escolta, que anem a dinar, que no sé què fer, que m'avorreixo i tal.
2: Clar, perquè no coneixia aquí, clar.
1: Sí, i bueno, i mira, veníem aquí a dinar al Bicoe, passava el rato amb ell, moltes hores amb ell, moltes, i era encantador, ja dic. No sé qui ho...
2: Bueno, és una fama, però no, possiblement...
0: Per exemple, sí. La més típica és el Cary Grant, que era un garrepa, sempre s'ha dit...
2: Sempre s'ha dit que era un garrepa, sí, però bueno. Sí. I el Saza, què tal era?
1: El Saza també, igual, molt amb la seva... Bueno, me'n recordo que ja quan va marxar, el dia que marxava, em va demanar carquinyolis.
2: Per endur-se'ls?
1: Sí, volia comprar carquinyolis. Doncs, bueno, el vaig acompanyar a l'aeroport, se'n va tenir que anar sense carquinyolis, perquè no...
2: Pobre.
1: No hi va haver manera.
2: No va haver-hi manera de trobar-los. No. Bueno, ja se sap, la vida no es pot tenir tot, no?
1: No, ja...
2: Bueno, així, aquests records amb els personatges de, bueno, amb tots aquests actors de pel·lícules, una experiència formidable,
1: sí,
2: suposo.
1: Sí, sí.
2: El Kassen, no ens has parlat del Kassen?
1: No, el Kassen no, va ser el primer contacte que vaig tenir jo amb ell i amb la televisió i amb l'Esteve Duran, que, bueno, ja em vaig retirar de fer aparicions tipus Hitchcock, cameos, i em vaig dedicar a la producció amb una productora que tenia l'Esteve Duran. I, però bueno, això sempre em facilitava les coses per portar gent cap aquí, encara que estigués a la producció. Vull dir, aquí hem passat entre els que contactava jo i el Ruiz de Villalobos al seu programa a la ràdio també, doncs bueno, la Rosa Vergés, el Francesc Bellmunt, l'Isabel Cuixet, el Ventura Pons, el Carles Benpar, que vam fer La Verdad Oculta, bueno, el Ventura Pons, Carícies, va venir el Comerón amb una família decente, bueno, en Josep Maria Huguet, l'historiador, que vam fer la pel·lícula Brave Heart, i ell va parlar sobre això, el Manel Cusó, el Carles Balaguer, després també vam començar a col·laborar amb les altres seccions d'aquí de l'Avenç, com és la Penya Barcelonista, l'AMFE, l'Associació d'Amics del Trenc. I abans va venir amb la Penya Barcelonista el Justo Tejada, que vaig trobar una pel·lícula del Kubala.
2: Sí, senyor, hi havia una pel·lícula que havia fet, sí.
1: Que es deia Los Ases...
2: Sí, no muere. Sí,
1: Los Ases busquen la paz.
2: Això.
0: Que sortia el Ramallet, aquesta, també.
2: Sí, senyor,
0: també.
2: Sí, senyor.
1: Doncs vam fer aquesta pel·lícula, aquesta...
2: Trobar-la devia costar.
1: Va costar moltíssim, també era en blanc i negre, clar. Ah. I va venir el Justo Tejada i vam fer un col·loqui amb ells. Va ser... I després... vam fer Bucarest, la memòria perduda, que va venir la mare de l'Anni Bruset, que és la mare de l'Albert Soler, de Soletura, fill del Soletura. I bueno, i després el Francesc Betriu amb la Mònica del Raval, passaven per aquí, doncs, tot el que en aquell moment teníem, i els col·loquis, clar, s'enriquien molt amb això.
2: Clar, perquè la gent aquest, clar, ajudava a enriquir-los. Escolta, estàs mirant la memòria que vas fer el seu dia pel Cineclub. Aquesta memòria està disponible per consultar a la biblioteca? Explica'ns una mica.
1: Sí, vaig deixar unes còpies a la biblioteca, si es demana, us la... Bueno, jo a mi, no sé si... Això es va fer per donar el 40è aniversari, es va repartir a tothom i tal. Pocs en queden. A mi em deuen quedar 3 o 4. Però bueno, ja us en passaré un.
2: No, és bo tenir una memòria perquè, clar, s'ha fet molta feina, són moltes pel·lícules que s'han projectat, i si no hi hagués fet i no t'haguessis pres el temps de fer-la, que deu haver sigut una feinada, perquè veient-la deu haver sigut una feinada, clar, no quedaria constància de tota aquesta feina que s'ha fet durant tots aquests anys, i això seria una pena.
1: Clar, sí,
2: perquè
1: sí.
2: Representaria com si el vent s'endugués, encara que estava allà la feina feta, i llavors sí. És bo poder-ho plasmar i poder-ho tenir en un document.
1: Sí, jo crec que, bueno, vaig pensar això, si no ho fas tu no ho farà ningú, i m'hi vaig posar, i hi ha una relació amb els dies, la data de les, on s'han projectat les pel·lícules i a on, entre el Casal i aquí l'Avenç i tal, i els temes i els cicles, no? Cicles, vam dedicar diversos cicles a Lluís Buñuel, clar. La droga, el sexe, el sensacionalisme, un homenatge a John Ford, a la violència al cine, a través del western, vull dir, tot això, temes que obríem i bueno, fixa't tu, va haver un que es deia Hacia un possible cine català. Imagina com deuria estar el cine català.
2: En aquell moment no devia ni existir, no devia haver-hi res.
1: Sí, i vam fer Paraules d'amor, La llarga agonia dels peixos fora de l'aigua.
2: Bueno, pel·lícules del cine català, però que una mica... Bueno, en fi, no les vull qualificar. No. Deixem-ho estar. És història nostra.
1: Sí, sí. Bueno, i llavors anàvem amb cicles d'Alfred Hitchcock, de ciència-ficció, de cine d'humor, grans realitzadors...
2: Heu tocat una mica de tot, eh?
1: Sí.
2: Escolta,
1: sí.
2: I una altra cosa que m'ha encuriosit és saber que encara està a la pantalla i el projector disponible, vull dir que encara està al lloc on estava,
1: sí.
2: I encara es podria, si ja no es troben còpies analògiques, però bueno, encara es podria poder projectar.
1: Es podria. Aquest ha sigut un altre dels problemes que, per deixar de l'activitat, ha estat que ens havíem de passar del
2: analògic al digital.
1: I toquem amb el mateix problema, que un projector digital, pues, d'aquestes dimensions, perquè estan projectant del final de la sala, vull dir, no d'allà,
2: sí, no,
1: d'allà al mig.
2: Sí, no un que tingui, sí, no un de casa, no. Necessites un professional, i a més pel format de les còpies i tot, necessites un professional...
1: Llavors aquesta despesa no, impossible, no la podíem fer, ni nosaltres, ni l'Avenç, ni l'Ajuntament.
2: Bueno, aquí ho deixem, si algú de l'Ajuntament ens escolta i té ganes de tornar a reobrir, escolta, nosaltres ens presentaríem voluntaris, ara sí, falta sí. Posar el projector. Que
0: jo vinc cada setmana a la Palacina.
2: Sembla que per sobre uns 20 o 30 mil euros segur que costaria un projector d'aquests.
1: Sí, o més, o més.
2: Sí, d'ocasió, jo ja busco d'ocasió.
1: Ah,
2: ja
1: d'ocasió, sí. No crec que n'hi hagi. Però
0: pensa que també s'ha de condicionar la sala després, tot el
2: sí,
0: tema
2: tota
0: aquest.
2: La part de... Sí, hi ha altaveus i tot això que potser no cal, que potser no cal tocar-ho, però sí que la part de sortida d'àudio sí que es té que tocar, i la projecció. Jo crec que entre 20 i 30 es podia trobar... Però bueno,
1: no sé, ja no ho vaig demanar ni pressupost.
2: Ni pressupost, ja. Bueno, és que tot això, recordem que també fa un any més o menys es va canviar i ja no es fa cap tipus de distribució de còpia analògica, tot és digital.
1: Sí. Sí, sí, clar. L'últim que vam fer són sessions aquí a la pista de cinema Sota les Estrelles. Això es va començar dient cinema a la fresca. No, cinema al carrer primer, que es feia encara amb 16 mil·límetres, amb aquest senyor que anàvem pels barris, 3 o 4 barris,
2: fent
1: projeccions. Després cinema a la fresca, aquí la pista, ja ho vam establir, i després cinema Sota les Estrelles. Bueno, que jo l'èxit més gran que recordo d'aquí, de la pista plena, al carrer ple, gent dreta, amb Mamma Mia.
2: Ah, una pel·lícula, sí, una pel·lícula...
1: Aquesta pel·lícula va...
2: Comercial, el que dèiem abans, un cinema comercial, però que també, al final, el cinema també és comercial. Sí. O sigui, també hi ha una part que sí. Té que ser per divertir-te, sí. Perquè al final no és només ni negoci ni només art. Ah, i també té que haver una part de lleure.
1: Evidentment, aquí, a l'estiu, aquí a la pista, tot era cinema comercial, eh? Aquí no, ni fèiem col·loquis,
2: ni
1: presentacions, ni res. Recordo que vam fer una bastant sonada sobre la dieta mediterrània, que vam passar una pel·lícula que es diu Dieta Mediterrània.
0: Sí, ja l'he vist aquesta. Sí.
1: I ens vam posar d'acord amb el del bar d'aquí i va servir els mateixos plats que fan a la pel·lícula.
2: Està molt ben pensat. Hòstia, molt ben
0: m'ho vaig perdre, quina pena.
1: I llavors va venir la Carme Balaguer i l'Oristrell, que eren els guionistes d'aquesta... Van venir al col·loqui. Aquell dia sí que vam fer col·loqui a baix a la pista. Després de sopar, tot el que surt a la pel·lícula.
2: Una nit completa, per això la recordes, que vas tenir de tot. Vas poder parlar, vas poder gaudir, vas sí. Poder menjar, sí, vas sí. Tenir tot.
1: Sí, sí. I la pel·lícula es deia Dieta Mediterrània, sí.
2: Bueno, Jordi, és un plaer parlar amb tu, el temps ens està acabant, i res, per acabar, jo m'agradaria que expliquis una mica la teva experiència que has tingut, vull dir, amb què t'ha enriquit tot això del cineclub, tornaries a fer-ho, no tornaries a fer-ho?
1: Sí, segurament ho tornaria a fer, altra cosa és que pogués fer-ho, perquè m'he fet tips d'anar amb el cotxe a buscar la pel·lícula, les pel·lícules, les saques, unes saques com aquelles de l'Emili.
0: Sí. El petate.
2: Les recordo, els petates, el petate, exacte, els petates. Petate. Sí, sí, de més de nylon dolent, gros.
1: Sí, sí. Ves-ho a buscar dissabte, o no, divendres, que dissabte no, igual estava tancat. I a més dissabte ja la fèiem. Divendres i el dilluns a tornar-la. Fins que al final vaig fer un conveni amb el projeccionista que diu, escolti, vagi-la a buscar, monti-se-la a casa seva, ja venia,
2: deixi-la preparada,
1: i ja està, ja se l'enduia d'aquí desmuntada. Ah. I ja, però vaja, que m'he fet uns tips d'anar por ahí en primer amb 16 i després amb 35, no?
2: Bueno, jo per acabar sí que vull agrair-te en nom de tot Esplugues la feina que vas fer, perquè al final si no fos per gent com tu tota aquesta part cultural de la ciutat es perdria. Agrair-te perquè tots aquests anys al final, com tu has dit, ha sigut un esforç, i segur que personalment també t'ha costat hores teves de la família, i res, deixar-ho aquí, un agraïment ben gran, i esperem que Esplugues continuï tinguent gent com tu que ajudi que la cultura vagi cap amunt. Gràcies, Jordi.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Abans d'acabar, que el tornem a citar pel pròxim programa, que parlarem d'Espluga
2: City. Sí, senyor,
0: que
2: també.
0: Hem d'aprofitar.
2: Hem d'aprofitar. Traurem el suc, Jordi, traurem el suc al màxim.
1: Bueno, d'Espluga City ja us portaré una pel·lícula que he fet sobre Espluga City.
0: Molt bé, doncs fins al proper programa.
2: Molt bé. Una salutació a tots.
3: ¿Has estado, amigo?
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Cervell per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: El passat mes de gener vam tenir aquí un grup d'alumnes del taller d'escriptura que es fa aquí a l'Avent Centre Cultural. I avui seguirem amb aquesta segona part. Aquests tallers d'escriptura creativa el que volen fer és endinsar a les persones que fan aquests tallers, que s'ha de dir que totes són dones, que no estava previst així, és una convocatòria que es fa des de l'Avent, és una proposta que ho porta la Ruth Estrada, doncs tots són dones i el que es vol és fer descobrir la imaginació i la creativitat d'aquestes dones, i un cop s'ha fet el taller finalitzarem a la ràdio i aleshores fem aquests podcasts en el que cadascuna d'elles té alguna cosa a dir. Al final de l'espai el que us farem és una miqueta d'incentiu perquè qui vulgui poden seguir amb aquests tallers d'escriptura que es fan a l'Avent Centre Cultural. Per tant, és una aportació que des d'Esplugues FM fem, obrir els micròfons amb aquests tallers i amb aquestes dones que se'ls hi posa un paper en blanc i a partir d'aquí han de començar a fer servir el bolígraf, connectar-lo amb la seva ment, amb la seva imaginació i amb la seva creativitat. Així doncs que avui donem la benvinguda a la Cristina, a la Carla i a la Sara. Benvingudes a les tres, hola.
3: Bon dia.
4: Hola, què tal?
3: Bon dia.
2: Algunes de vosaltres ja repetiu taller?
3: Sí.
2: Val? Aleshores, faríem una miqueta d'experiència respecte al primer taller, perquè ja han hagut alguns canvis, eh? La Sara no solament fa creativitat d'escriptura, sinó que també fa aportacions noves a cada taller perquè us vol sorprendre. Per tant, expliqueu-me una miqueta l'experiència del trimestre anterior i el d'aquest.
5: Bueno, l'experiència de l'anterior, que va començar l'octubre, acabar el gener, bueno, era una altra, bueno, diguem, fèiem un té i era com un ritual diferent. Sí que és cert que al final doncs, es perdia una miqueta de temps i ara doncs, aquell temps l'hem guanyat per tenir més temps d'escriure, perquè interessa també. Però el caliu i vull dir, l'essència de lo que és el taller no s'ha perdut. Vull dir, continua sent un espai creatiu, a més molt segur, sense judicis, que es deixa... la gent es deixa anar i surten coses que de vegades dius uala, però com has pogut escriure això en aquest poc temps, i et quedes amb la pell de gallina de dir, buf, quin nivell, no? I és supermaco, és molt maco.
2: Perquè en aquests espais de seguretat que vosaltres esteu creant també la ment se sent segura. Clar, és que és com una catarsi, no? De ment, cos, espiritualitat, eh?
5: De vegades pensem que és com un espai de teràpia.
2: També.
4: En certa manera perquè funciona com espai estàs, terapèutic.
5: Sí, perquè com que et trobes tan segur i estàs tan bé, escrius coses que podem un altre espai o un altre lloc no escriuries. Vull dir, de veritat, surten coses que et quedes... tenen ganes de dir, vos has escrit ara o ja t'ho portaves escrit a casa, saps?
3: Veritat.
5: Perquè
3: és
5: com molt... uau, surten coses realment impressionants.
3: Tens raó.
2: Molt bé. Doncs, a partir d'aquesta experiència pròpia, que ja en seguirem parlant, la Ruth el que fa és que us dona alguns indicadors, algunes coses, ella li diu disparadors.
5: Disparadors, sí.
2: Val? Perquè vosaltres pugueu desenvolupar aquest escrit, val? Aquest text que heu de fer creatiu. A mi ella m'ha donat una pista d'un dels disparadors i jo, si us sembla, m'agradaria que escoltéssiu aquesta cançó i a partir d'aquí ja m'expliqueu quin és aquest disparador, i hi ha un segon que també vull que me l'expliqueu vosaltres.
4: Perfecte.

Aquesta és una versió musical, però és una cançó que qui no ha reconegut aquestes notes, ara mateix us poso una altra, la mateixa cançó, però diguem-ne que per un cantant super, super, super conegut. Perdó. Ara.

0: El disparador no era una noia, era una nina, però sí, com diu la cançó, està buscant a dintre seu. I la ruta el que volia és que amb aquesta nina de porcellana vosaltres també busquéssiu dintre vostra. I voldria saber una miqueta, quan ella us proposa aquest disparador, que és una nina de porcellana, us va portar físicament una nina?
1: La va portar físicament.
2: Sí, sí,
1: la
2: va
1: portar. Una nina seva de quan era petita, que li van regalar.
3: Sí. Que de fet s'assemblava molt a ella.
2: Sí,
3: perquè...
2: sí, jo penso que era... Sí, li van regalar justament per això.
3: Sí, sí.
1: Rosa, amb els cabells arrinxolats,
3: sí.
1: Molt ben vestideta.
0: Sí, que bo.
1: Sí. I llavors havíem d'explicar, de fer un relat, a l'estil que cadascú tingués, de lo que ens transmitia aquella nina. Clar, hi ha la versió de les persones que els hi transmitia una sensació de una nina dolça, la infantesa i tal. I hi ha altres persones que les nines aquestes els hi fan por i clar, el text es transforma totalment en algú que no té res a veure ni amb la dolçó, ni amb la tendresa, ni... I és molt xulo perquè cadascuna fa la seva...
2: interpretació.
1: Exacte.
2: Era una descripció, era més aviat una descripció. Havíem de fer servir molts adjectius, intentàvem fer servir que després cadascú ho adapta al seu estil o el que amb ella experimenta davant d'aquella nina, no? Perquè cadascú fa la seva interpretació personal.
0: I després l'altra proposta va ser un quadre. Expliqueu-me també la proposta del quadre.
3: El quadre, la ruta ens va portar diverses impressions de diferents quadres, de diferents artistes, i el que havíem de fer era triar diferents verbs, i la proposta era com expressar sense dir, d'alguna manera. Mm-hmm. Havíem d'expressar aquests verbs sense enumerar, o sigui, sense enumerar-los com a tal. I la inspiració o el disparador era arrel d'això, d'uns quadres que sortien dones, totes eren dones, mirant a una finestra.
2: Mirant per la finestra.
3: Sí, hi havia quadres de Dalí, de...
2: Qui de més? Hopper, de Murillo, autors de totes les èpoques.
3: Sí,
0: déu-n'hi-do.
3: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs si us sembla, comencem amb els textos que vosaltres heu
3: Perfecte.
0: Realitzat, i no sé si comencem per qui voleu començar, per la Sara o per qui voleu
2: Mira,
0: començar.
2: Mira, jo mateixa començaré, jo sóc la Cristina. El meu disparador no és cap d'aquests dos que hem parlat. El meu disparador era fer servir onomatopeies per descriure, i una altra cosa també era que havíem de triar paraules, totes nosaltres, que ens agradessin o que no coneguéssim el significat, però ens cridessin l'atenció, i era traslladar-les al text que hem escrit, i cadascú, ja et dic, va sortir d'aquí de tot, perquè clar, allò era molt lliure, no? I en el meu cas és una miqueta fosc, però posarem, com diu el Carles Porta, llum a la foscor. I aquí ho estem. Endavant. Una tènua llum es colava per l'escletxa de la paret. Tancats a l'habitació, només ens intuïem. Podíem sentir el toc-toc dels nostres cors bategant amb força, les respiracions accelerades, toc-toc, i els sospirs ofegats d'impaciència. Tots érem desconeguts. La desconfiança i el neguit es palpava. Algú xiuxiuejava amagant la por. La resta estàvem quiets, muts, en un silenci angoixant. Només deixaven anar el frec-frec de la roba. Quan tot d'una, la porta s'obre de bat a bat. Algú des de fora la tomba d'un cop. Plof! I el sol entra, il·lumina la sala, i d'una llambregada descobríem els nostres rostres. Alliberats, els dels més vells. El somriure murri dels nois asseguts a terra. I un uf de tranquil·litat van fer tots. S'havia fet la llum.
0: Molt bé. S'havia fet la llum per la Cristina.
2: Sí.
0: Doncs ara, si un cas, anirem per la Carla. Tu quin text ens presentes?
3: Jo us presento el text de El mar.
0: Sí?
3: Que la inspiració del títol ve per una cançó del

esplèndid. El mar està tranquil i es contagia d'aquest estat. El soroll de les onades és harmoniós i li fa pensar en una de les seves cançons preferides. Fixant-se en el mar, s'inspira i desitja algun dia poder ser tan lliure i esporàdica com ell. Poder desfer-se de totes les expectatives i totes les exigències del dia a dia. S'imagina sent un dofí, ballant el ritme de l'olatge, valorant la bona mar, el poder sortir a la intempèrie per agafar aire, i el seguir nedant, vingui el temporal que vingui. Perquè entén que el dofí no pot controlar les onades, simplement s'adapta i aprèn els passos i els ritmes de la seva dansa. En aquest precís moment del dia, on no s'espera res d'ella, on es troba acompanyada del mar, és quan es recarrega per afrontar la quotidianitat. Contemplant el mar, escoltant-lo i perdent-se en ell, es contagia d'aquesta harmonia, d'aquesta pau i d'aquesta serenitat davant la incertesa i la inestabilitat. Agafa forces per centrar-se més en els petons, les abraçades, les olors, el tacte, les cançons, el menjar, la companyia de la gent que s'estima, el poder dedicar-se estones a ella, el poder sentir i el poder ballar al seu propi ritme, igual que ho fa el mar. S'està molts segons, molts minuts, contemplant el mar i desitja que aquesta tranquil·litat que li ha traspassat no es vegi afectada pel mòbil, per la feina, per les discussions dels seus pares, per la impotència de no poder veure més sovint els seus amics, per la ràbia que sentia cada vegada que engegava la tele i veia les notícies. Finalment, respira profundament, diverses vegades, amb els ulls tancats, sentint el vent, escoltant el so de les onades i ensumant aquella olor a aigua salada que tant li agradava. Deixa la finestra oberta i marxa.

0: Había noches en las que se levantaba antes del alba. A oscuras, encorsetada en su uniforme antiguo, el moño duro, la mirada escondida. Hacía sonar el cencerro de la entrada y nos arrancaba de la cama a mi madre y a mí como si estuviéramos en guerra.
1: ¡Guau! Wow. És que m'he quedat així com una mica aturada, sí, sí, en l'espai i en el temps.
2: Sí, sí, sí.
1: Eh? I visualitzant totes aquestes imatges que ens estaves relatant. Perquè, a més, les nines de porcellana les sempre identifiquem amb gent molt gran, perquè érem les nines que elles jugaven. Nosaltres, ja, almenys jo ja n'he conegut. Sí que les he vist.
3: No, no jugàvem amb
1: elles. Però jo ja tinc una edat i jo les meves nines ja no eren de porcellana. Eren les de la meva mare.
2: Sí, eh? Sí, sí.
1: I tots aquests textos, tots aquests records, a vosaltres també us han fet una retrospectiva?
0: Bueno, es parlava de, bueno, moltes de les coses que treballem també, i un dels tallers que vam fer un dels dies va ser treballar les emocions, no les emocions en si, sinó paraules que descrivien emocions o sentiments. I clar, cadascú, quan tu expresses o llegeixes un text, amb un li pot transmetre tendresa, però l'altre li pot transmetre dolçura o dolçó, no sé, o una altra. I és el que et deia, vull dir, aquesta nina, a la Mont, per exemple, el que va veure era rigidesa. Era la rigidesa, l'afaradó de la porcellana.
1: És veritat.
0: I és això el que cadascuna, pues, el que ens treu de dintre, el que ens motiva, el que ens inspira.
4: Sí, sí, sí.
0: Sí,
4: sí, cadascú és diferent.
2: Sí, jo penso que es veu una mica la personalitat o el moment de vida que està passant cada una.
4: També és veritat.
2: Es veu reflectit en aquests textos que escrivim, no? Que al final venen de propostes comunes, però cadascuna treu o expressa el que porta dins, no? I això és molt maco, perquè es crea com un espai segur, que dèiem, no?
1: Sí.
2: On podem obrir-nos d'aquesta manera que potser no podem fer, doncs, fora d'aquí, o no sé.
4: I la varietat de sentiments que ens provoca, no? El mateix disparador, la mateixa fotografia, o la, no sé, totes les propostes, cadascuna l'adapta a la seva manera de ser o de viure en aquell moment.
2: Exacte.
4: Com diuen les companyes. Està molt bé.
1: Aquest ambient es pot crear, i ara és una aportació meva, gràcies a que la Ruth és una persona molt dolça. A més és psicòloga i sap perfectament com ha de conduir les sessions, i sap perfectament, un cop us coneix, els límits que podeu tenir cadascuna. I a més, com que la Ruth treballa molt les emocions, doncs és el que deia abans la Sara, que és un espai, també us sentiu com un espai de teràpia.
2: Sí.
1: Eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Bueno, també perquè ella ho marca i ho diu, i des del primer dia, i la Carla ho sap perquè ho remarca moltíssim, no es jutja.
4: Sí,
0: i lo primer és no jutjar-te a tu mateix.
1: Això ens va quedar clar en el, en
0: el repeteix sempre.
1: Primer programa que vam fer del vostre,
0: sí,
1: taller. No hi ha cap mena
0: de judici,
1: ni de prejudici. Ni de prejudici a l'hora d'escriure, ni de judici propi, ni de les companyes.
2: Exacte. Correcte. I jo crec que això és bastant trencador amb la idea que tenim a vegades d'escriure, no? Perquè moltes vegades l'escriptura està associada a tasques més acadèmiques o tasques més exigents, no? Que al final moltes vegades ens limiten a escriure o ens fa, no sé, moltes vegades ens fa por començar a escriure, veiem un text en blanc i ens abruma, no? I crec que trobar un espai on s'utilitza l'escriptura com a eina per, no sé, per transmetre, per expressar-te, i en un entorn segur on tot el que escriguis és benvingut, tot el que escriguis està bé, és vàlid, no sé, dona com una llibertat, no sé, que poques vegades t'hi trobes, no? No sé.
1: Els tallers es fan els dissabtes al matí.
4: Al matí.
0: Un dissabte al mes.
1: Que això facilita molt per la gent que treballem, que podem assistir. El que passa que també hi ha unes responsabilitats familiars que a vegades el dissabte va malament.
4: Sí.
1: Però està bé que es faci una activitat en dissabte?
0: Està súper, perquè, bueno, jo crec que totes, en general, és una cosa que més hem parlat als tallers, és el nostre espai i és el nostre temps.
1: Clar.
0: I és un algú que fem per nosaltres mateixes. Vull dir, al marge de les famílies i al marge de les nostres tasques.
2: Sí, jo també afegiria que és portable amb el dia a dia, perquè al final és un dissabte al mes. Vull dir que no és cada dissabte. I llavors això et dona, bueno, et dona bastanta llibertat de dir, no estic compromesa cada dissabte, sinó un dissabte al mes, i a més és de 10 i mitja, 12 i mitja.
4: Us ho podem planificar, és a dir, que sí, ho sabem amb temps, amb la qual cosa, si tenim altres activitats o altres tasques, de vegades ineludibles, però que intentem fer un forat per aquesta activitat que és tan reconfortant.
2: Sí.
1: Aquests tallers, suposo que us motiven fora del taller a seguir escrivint, a seguir creant, suposo, eh? I després també hi ha una altra cosa que voldria posar en debat, és que si això també us ajuda a nivell professional, per exemple, eh? Si hi ha alguna, perquè si hi ha alguna que és professora o alguna persona que treballa fent textos molt administratius, sí, que els textos són molt repetitius, que no són gens creatius, no? I no sé si això a nivell personal, evidentment que sí, que per si heu fet el curs, però a nivell professional, si també penseu que us pot ajudar.
2: Bueno, jo a nivell personal, entro primer en lo personal i després parlo de lo professional, a nivell personal sóc una persona molt emocional, que sento molt, sóc molt sensible i estic molt connectada amb les emocions, i moltes vegades em costa posar nom a això que sento. I sí que és veritat que a través de l'escriptura trobes una manera de posar ordre potser una mica al teu cap, a les emocions que sents, i no sé, també el ser un espai compartit, el poder escriure com sents i poder compartir-ho i veure que hi ha més gent com tu o gent que entén el que sents, és molt potent, i jo penso que és de les virtuts més grans del curs d'escriptura. I a nivell professional jo em dedico, he estudiat, soc psicòloga, estic buscant feina, ara em trobo en un punt de la meva vida que, bueno, soc molt jove, llavors començar sempre costa, però bueno, ja sortirà. Llavors per mi ha sigut un espai a nivell professional també d'aprenentatge, no? El veure com la Ruth gestiona aquest grup, com van sortint conflictes i com ella els va resolent, o entre el grup també ens regulem. Bueno, conflictes, em refereixo a coses puntuals, vull dir... No,
1: sí, no perquè un dia a la setmana hi ha un taller que deu durar una hora i mitja, sí, poder, no? Doncs tampoc no poden haver-hi molts conflictes.
2: No hi ha molts de conflictes, no, però sí que surten... No. Surten cosetes que no són negatives ni molt menys, però que es recondueixen i no afecta a l'ambient aquest creat. I sí, per part meva, jo penso que això és el que m'ha portat al taller.
1: I la Cristina?
4: A mi, Cristina, doncs mira, a mi m'agrada molt llegir i escriure m'agrada, i penso que he fet el curs com un repte personal de saber fins a quin punt, a veure, tampoc, no anirà més enllà, no? Però que podia sortir de mi, no? Perquè ja et dic, m'agrada molt llegir, especialment, estic a dos clubs de lectura, imagina't, i comparteixo opinions de coses que llegeixo d'altres, no? Però fins aquí, jo, què podia fer jo per mi mateixa, no? M'agradaria que hagués continuïtat en el meu cas, sí, clar, quan compares el que fan altres i el que fas tu, doncs, et quedes una miqueta petita, però bueno, estic contenta, no? De veure que també puc desenvolupar, bé, coses que tinc a dins i que m'agradaria. No m'hi dedicaré professionalment, lògicament, però bueno, com a una vàlvula d'escapament, doncs sí, segurament ho faré.
2: Que no us enganyi, escriu molt bé, eh?
4: No,
1: sí,
4: calla,
1: sí que
4: no,
2: s'està infravalorant, però
1: sí,
2: no,
1: que ho fa, sí que ho fa. Sol no, passar.
4: No, a veure, perquè m'agrada llegir, et dic, ja està, això sí, sempre.
1: I la Sara?
0: Bueno, jo crec que ja ho vaig comentar a l'altre, al gener, però jo estava, bueno, jo he escrit des de sempre, i he escrit poesia, no m'havia llançat mai a escriure textos normals, vull dir, de relats, i una de les coses que jo patia molt és que jo, i ho sap la Cristina, que porta més temps amb mi, no m'agrada gens, no em sento gens còmoda llegint en públic, i per mi era un repte, i bueno, era com això, una fita personal de dir, bueno, pues ara escriuràs, t'escoltarà altra gent, i és per això que per mi és tan gratificant el fet del taller, de participar en el taller, perquè és que en cap moment m'he sentit incòmoda, m'he sentit...
1: Molt bé.
0: Saps? Vull dir, i ja et dic que per mi era, jo llegir els meus escrits en públic era com que no, i a la ràdio ja ni te cuento. però no, però... no, vull dir, i és això, és el fet de, primer, que no sé com ni per què, o és el destí o què, però la gent que ens hem trobat als espais en general, salvat alguna persona que no, poder no acabar d'encaixar pel motiu que sigui, la resta m'ha encaixat superbé.
1: I no us coneixíeu?
0: I no ens coneixíem.
4: Gens ni mica.
1: Molt bé.
0: I és, bueno, l'Agos i jo sí que perquè som d'Esplugues i hem estat en un grup de batucada juntes i tal, però la resta no ens coneixíem. I és com, de vegades penses, és com si l'hagués conegut de tota la vida, saps?
2: Jo penso que aquests espais, en certa manera, en el moment que t'inscrius ja hi ha una predisposició, no?
4: Clar, evidentment.
2: Ja hi ha cert filtre que passes, clar, només a apuntar-te, i ja són persones, doncs això, majoritàriament...
4: Que tenen unes mateixes inquietuds,
2: sí,
4: potser,
2: correcte,
4: no?
2: Correcte.
4: Perquè si no, no ho faries, sí, pas, no?
2: Sí, sí, en aquest sentit jo crec que és casualitat, però que també hi ha una part, doncs, decidida o triada.
4: És cert.
1: Ja per acabar amb vosaltres, perquè després donarem pas al segon grup, alguna cosa que vulgueu dir, que jo m'hagi oblidat de comentar o que sigui important... de cara a les persones que ens estan escoltant. Després ja farem també al final la promoció del taller i de que la gent s'apunti. Però alguna coseta que volguéssiu dir ara mateix?
0: No, bueno, jo comentar que, bueno, que cada taller és diferent, perquè els disparadors que fa servir la Ruth són diferents, que cada taller treballes un aspecte de l'escriptura diferent, que s'aprèn molt i s'aprèn també molt d'un mateix, vull dir... Molt clar.
2: Sí. Sí. Jo crec que tot ha estat dit. No sé si em reitero dient el que diré ara, però ho diré igualment. Jo penso que aquest taller a mi personalment m'ha ajudat molt a retrobar-me amb l'escriptura. Vull dir, sempre...
4: És veritat.
2: Sí, sí que és veritat que sempre he escrit, però diaris d'aquests que escrius, o moltes vegades quan ja no puc més, quan ja em noto en aquest moment catàrtic, emocionalment, llavors és quan agafo la llibreta i escric. I gràcies a aquest taller, doncs, m'ha ajudat molt a ser més constant amb l'escriptura, a reconciliar-me una mica, a veure que sóc capaç d'escriure bons textos, que els puc compartir i que, no sé, que és una eina molt potent, l'escriptura, i animo a tothom a fer el taller, i si no ve a fer el taller, que escriguin.
4: Que escrigui a casa, és veritat, sí. És veritat. És que és cert, és cert.
1: Val. La valoració de la Cristina ja la dones per dita, no?
4: Sí, sí, sí? Jo, val. Sí, sí, ja, tot està dit, tot val. Molt bé per les companyes. Tot,
1: jo només apuntar-vos, que suposo que ja ho sabeu, que aquí a Esplugues hi ha una associació que és de dones escriptores que fan convocatòries de relats, sempre ho fan al desembre, però que aquí a Esplugues també hi ha altres grups de convocatòries, és per, si voleu... presentar-vos amb algun concurs, que no cal, que crec que no és la vostra finalitat. No,
2: a mi em queda una mica lluny, jo vinc de Blanes. O sigui que...
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí,
1: doncs
2: sí,
1: allà també hi ha...
2: Allà fa falta, coses així. Jo ho dic aquí en públic.
4: Anima't.
2: Ho dic aquí en públic.
4: Proposa-ho.
2: Que necessitem moure's.
1: Doncs mira, és una de les coses que podries fer.
2: Això és allà. Veritat, això és veritat.
4: Sí, sí.
1: Veus, ja tens una proposta.
2: Sí, sí.
4: Vinga.
1: Doncs, no sé, animar-vos a que seguiu escrivint, que evidentment que no ho feu per anar a cap concurs ni a cap certamen. Jo conec una persona que es va apuntar als tallers d'escriptura de l'Ateneu Barcelonès i ell no es considera escriptor, pel que deia la Cristina abans, però ja ha fet 15 llibres d'autopublicació.
4: Déu-n'hi-do.
1: I cadascú d'ells totalment diferents. I bé, li va agafar això, la creativitat, i no podia parar. O sigui, els seus relats es anaven ampliant, fins que ja dic que al final ha fet 15 llibres en bastants anys, ja és un senyor gran. Animar-vos a que continueu i animar-vos a que la vostra creativitat flueixi i que no s'aturi mai. Aquesta seria també una mica la petició que us faig.
2: Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies per donar-nos aquest espai també.
2: Sí, sí, sí.
1: Molt. Ja sabeu que a la ràdio estem a disposició de les activitats que es fan aquí, a l'Avent Centre Cultural, perquè la ràdio som una secció de l'Avent Centre Cultural. Doncs vinga, moltes gràcies. Una abraçada.
2: Gràcies a tu.
4: A vosaltres. Adéu.

0: Doncs seguim amb aquest grup de dones que han fet aquest taller d'escriptura creativa aquí a l'Avent Centre Cultural amb la Ruta Estrada. I ara estem amb la Moni, Agos i Esperanza. Benvingudes a les tres.
1: Bones.
2: Hola, hola, bon dia.
3: Bon dia.
0: Doncs ara justament pugeu de la sala on esteu fent aquest curs avui dissabte, o estem enregistrant, perquè aquests cursos es fan un dissabte al mes. Alguna de vosaltres ja sou repetidores, ja veu fer el trimestre anterior, ja heu estat aquí a la ràdio.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Una miqueta que m'expliqueu aquest trimestre com ha anat, que la Ruth us ha posat uns disparadors diferents de l'altre trimestre, que era la Nina de Porcellana, el quadre i les paraules. Uh-huh. I expliqueu-me i farem a l'ordre d'una miqueta aquests elements que us han provocat, que us han produït, i després llegirem els vostres textos.
3: D'acord.
0: Doncs comencem per la Agos. Quan vas veure aquesta Nina de Porcellana, tot això et va remoure coses, passats, records o no?
3: Sí, tots els disparadors sempre inspiren, sempre et porten alguna cosa, sigui més personal, no?, d'una vivència real, o que et toqui més a una emoció. Uh-huh. O alguna història més per crear-la, més literària, no?, més... potser no tan personal, però sí molt, molt inspiradora, amb matisos, pots crear situacions, personatges, situacions, és molt guai. Molt, sí. Molt, sí.
0: I per l'Esperanza?
1: Igual, cada proposta que ens porta la Ruth és una cosa nova que no imaginàvem i que ens porta a mons interiors nostres molt interessants, tant com dic nostres com el de les companyes, que també és molt interessant sempre escoltar el que a cadascú se li remou.
0: I la Moni?
2: Sí, comparteixo el que diuen les companyes, no? La Ruta, a part d'aquests disparadors, també ens dona recursos nous per fer un text, no? Llavors això et fa sortir també de la zona de confort, que a vegades costa més o menys, però sempre surt alguna proposta, no? Uh-huh. I aquesta immediatesa que tenim a l'escriure i compartir-lo en el moment, no? Tot és un conjunt que suma, no? Sí. I també el que deia la companya, de sentir el que escriuen als altres, és molt enriquidor.
0: La Esperanza ha dit que aquests disparadors us fan treure coses, i per això la paraula disparador, no? Perquè ja ho tenim a dintre, ho tenim, però fa falta que algú ens empenti, i que és aquest disparador que ens proposa la Ruth. No sé si voleu afegir alguna cosa més, perquè hem parlat de la Nina, del quadre, els quadres que us va proposar la Ruth, els teníeu ja identificats, sabíeu una miqueta, no sé, si ella l'havíeu vist, si sabíeu la història d'aquell quadre...
2: Jo, en el meu cas, el text que llegiré justament és del quadre, no? I no l'havia vist. Ens va fer diverses propostes. Crec recordar que tot eren dones que miraven a través d'una finestra, i en el meu cas vaig triar un quadre de Murillo, que sí? És Mujeres desde la ventana, crec que es diu. I el que ens deia la Ruth, imagineu, no? Aquesta dona està a la finestra perquè desitja, sospita, critica, espera, amaga, no? I de tots aquests verbs crea la història. I a mi em recordava una relació, em va remoure una relació de mare i filla, no? La filla en primera fila, la mare darrere, observant-la, i a partir d'aquí vaig crear un petit diàleg entre elles. Wow. Que identificava això amb la relació inclús meva, no?, de la meva...
0: Molt personal, eh?
2: Molt personal, sí.
0: Déu-n'hi-do. Doncs, si voleu, entrem ja en matèria, comencem amb els textos. Qui vol començar de les tres?
1: La Ruta havia posat un ordre, pensàvem que faríem
0: doncs
1: aquest
0: no,
1: ordre.
0: Doncs l'ordre que tingueu, val? Doncs vinga, va.
2: Començava jo?
0: Sí.
1: Qui era la vinga?
2: Vale. Doncs vinga, començo jo. Des de la finestra. Saps, mama, crec que estic enamorada. No em diguis, i qui és? La mare no pot evitar que un somriure càlid i divertit aparegui espontani. No vol que la filla el vegi i aprofita la punta del mocador per amagar els llavis. aquest és un tema molt seriós. El fill del peixater contesta la noia. El que ve cada dissabte i s'atura sota la nostra finestra. Està ara a punt de passar. Avui sardina es va callar a seitons. No puc deixar de mirar-lo, pensa l'enamorada. Somio amb una vida vora el mar. Segurament viu al costat de la platja, en una d'aquelles casetes de pescadors, blanques i blaves. Pel matí veurem sortir el sol i al vespre pujarem a la teulada per comptar les estrelles. La meva filla enamorada. S'ha fet gran i jo badant. Aquest primer amor que et fa somiar i desitjar parts iguals. Viu-lo amb tots els sentits i quan sigui el moment, deixa la finestra i trepitja el carrer.
0: Molt bé. Déu-n'hi-do, eh? Aquesta personalització i aquest contacte, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Doncs ara la següent lectura serà l'Agos.
3: Vinga. Sí, ja el sento piar sobre la finestra de la cuina. Un piu-piu conegut torna cada any quan menys m'ho espero, perquè una s'oblida entre tanta manta, rutina i mitjons del rugit silenciós que va preparant la reconquesta dels colors i la carn tocada de brisa. Piu-piu fa de bon matí i m'agrada espiar-lo i endevinar l'idioma de les flors i dels bitxets de sota terra. Tot un moviment treballant clandestinament al sotabosc o als marges de les carreteres per de sobte un dia esclatar i sorprendre'ns. Piu-piu fa de bon matí. Afino els ulls, el nas, afluixo l'espatlla. Em deixo desencauar pel reclam de la festa, com un presseguer empaltat on maduren les penes verdes.
0: Molt bé. Gràcies, Pal. Moltes gràcies pel teu text i per aquesta aportació. I ara tocaria l'esperança.
4: Hola, formando parte del océano. A ella le gusta agradar a la gente. Eso la hace sentir que existe. Especialmente tiene en cuenta lo que agrada a su padre. Ella sabe perfectamente lo que a él y a la gente les gusta. Lo que esperan de ella. Que sea delicada, amable, risueña. Así que ella se fija en las princesas de los cuentos de hadas. Eso le gusta. Aprende y comprende cómo debe ser y comportarse ella. Cuando juega y cuando nadie mira, practica cómo hacer. Y cada vez consigue ser más delicada, más bonita, más amable, más agradable, más perfecta. Y así gustar a todos. Ver el rostro de felicidad de los demás la hace sentir cada vez mejor, más realizada, más segura, más tranquila, más feliz. Algo suyo está raro en sí. A la vez, dentro suyo, muy dentro, casi imperceptible, hay una tristeza muy profunda, un vacío. Lejos de sentir conexión con los demás, es como si cada vez que se acerca más a darles su felicidad, se aleja un poco más de la suya propia. Se siente feliz y segura en el momento de agradarles. Eso sabe hacerlo a la perfección. Ella es fuerte y sabe adaptarse, pero a la vez tiene ese vacío que no se va, que se siente agotador. Le gusta reflexionar, así que ella recuerda. Ella es feliz cuando baila fuerte, como en África se baila. Siente esa libertad, su naturaleza, sus pelos moviéndose libres como ella misma. También le gusta cantar, divertirse, crear. Aprendió, pero, a no molestar y cambiar su felicidad por la de los demás. Pero, ¿y ella? Ya es hora de que los demás también sean felices si ella lo es. Como también es osada, tiene la valentía y la gran voluntad de proponerse ser ella misma. Ahora sí, encuentra el equilibrio, ser ella misma y mantener el respeto por el resto.

0: La cançó de Noia de Porcellana, que la cantava en Pau Riba i en Joan Manuel Serrat, doncs ens indica, no?, aquesta noia que té alguna cosa dintre seu i que el vent l'ha de fer volar com a papallones. I és el que us ha portat a vosaltres aquest taller i és el que us ha portat també aquests relats d'aquest disparador que us va donar la Ruth.
1: Sí, sí.
0: No sé si... Quan he escoltat la cançó vaig pensar, ostres, és totalment indicadora d'aquest disparador de la proposta de la Ruth.
1: Sí.
0: Diu que sí, l'esperança.
2: Sí, de fet, de vegades també, avui mateix, mentre sí? esperàvem a que les sí? companyes estiguessin aquí xerrant, no?, sobre, sí, sobre els textos i el taller, hem fet un exercici i un disparador ha sigut una cançó.
0: Molt bé.
2: I la veritat sí. és que molt ben triada i molt, molt inspiradora també.
0: Perfecte. Doncs a partir d'aquí, i us preguntaré el mateix que el grup anterior, evidentment heu vingut per una motivació molt personal, no?, perquè les que ja ho veu fer el trimestre passat, doncs voleu desenvolupar aquesta escriptura. Entenc que no és el vostre objectiu a partir d'aquí dedicar-vos a escriure, val? Però sí que m'agradaria una mica que m'expliquéssiu i faríem la ronda i una miqueta de debat del que us està portant a cadascuna de vosaltres aquests tallers d'escriptura creativa amb la Ruth, i si penseu continuar, si hi ha nous trimestres o nous cursos, que després explicarem una coseta que ens ha dit la Ruth. O sigui, que què us ha portat aquest taller a vosaltres a nivell personal i també el que els he dit a l'altre grup a nivell professional, perquè suposo que això ja no t'ho emporta. Si t'ho emportes a nivell personal, t'ocupa en totes les facetes de la teva vida, no? Dic.
1: Sí. Sí, és molt interessant. Es pot dir moltes coses en aquest tema, no? El que deies de si ens dedicarem a l'escriptura, jo ja em dedicava, però perquè a mi m'agradava, no? Però és el que diu, de forma creativa. No és professionalment, però bueno, algun dia potser sí que faig alguna cosa. Però jo no m'he apuntat aquí per això, m'he apuntat perquè jo ja veig en mi mateixa com que em costa molt posar-me a escriure sobre mi mateixa. I jo, que conec a la Ruth, sabia que ens emportaria una mica cap a aquests llocs nostres profuns, no?, com dic en el meu text, sí, que al final t'ajuden a descobrir-te a tu mateixa una mica, no? I com dius, doncs a poder portar totes aquestes coses de tu que descobreixes, doncs, tant a la teva vida privada com laboral, perquè acaben formant part de tu. I com dic, també veure el que fan les companyes també et fa reflexionar. Llavors, sí, jo m'agradaria molt el proper... Bueno, si tornen a obrir aquest
0: taller,
1: curs,
0: molt bé,
1: poder apuntar-me a un altre taller. Sí.
0: No us coneixeu entre vosaltres?
3: No.
1: D'abans. Bueno, d'aquí, d'ara.
0: D'aquest taller, vull dir, no avui, sí, sinó abans del taller. No, vull dir que sí, també ha sigut compartir amb desconegudes, que això sí, també és una mica difícil, eh?
1: Sí.
2: Però
1: sí,
2: és guai, no?
1: Jo crec que... El que hem rebut a les demés ha sigut molt... Ens ha fet conèixer-nos i apropar-nos molt.
0: Molt bé.
1: Molt.
0: Sí. Mm. Molt bé. Mm-hmm. Sí. Molt bé, molt bé.
3: Jo crec que, bueno, totes tenim l'inquietud, no?, de l'escriptura i de l'escriptura creativa, no? Per això, quan ho veus, et crida i t'apuntes. Però, clar, el fet d'apuntar-te, tens l'oportunitat de que almenys un cop al mes t'assentes en un espai segur, tranquil, que estàs a gust i crees, no? Perquè si no, costa molt de trobar aquest temps. Almenys a mi em passa, que sí, jo sola sí, em costa molt.
1: Sí, és com quan vas al gimnàs, que necessites que algú t'aixutxi una mica, per, no? Sí. Doncs aquí sí, és això també.
3: Es dona aquesta oportunitat, saps que t'has apuntat i vas, i tenim molt a gust, perquè realment és un aprenentatge i compartir amb un espai que suma, no?
2: Sí, sí, a més... A mi són els disparadors que proposa la Ruth, però també la dinàmica que es dona de... Hi ha un temps, no? T'explica els disparadors, compartim, però hi ha un temps. Igual són 15 minuts el moment d'escriure, de vegades més, de vegades menys, però és... Comença, perquè el temps s'acabarà i tu comença i ja veuràs cap a on vas i veure les companyes que ja estan i deixar-te anar, no jutjar, sí, tant, no? És com molt més... Flueix, hi ha alguna cosa que es deixa anar i que no estàs jutjant, no, el full en blanc, o si no sé, si no haig d'escriure algo superbo, doncs millor no ho escric, no? Aquest que de vegades ens porta bloquejos.
3: Sí.
2: Doncs
3: sí.
2: Bueno, escriurà i de vegades amb el temps que es dona i saber, ja vas buscant el final i alguna cosa encaixa, sí. No? I
3: això que deies és important, lo del judici, no? Que no hi ha cap judici, ni cap a tu mateixa, i saps que tampoc et jutjaran els demés, les demés companyes, no? I això, pues, t'ajuda, no? A ser més lliure i a crear el que et surt.
2: Total, sí, i a més sentir com un mateix disparador a cadascuna la porta cap a un lloc totalment diferent, amb el seu matís, això és meravellós.
0: Sí, és increïble, no? Que una mateixa imatge, un mateix quadre, el que pot produir és totalment diferent, però això ens passa sempre a la vida, eh? Vull dir, tu pots llegir un WhatsApp i dir, ostres, que bé, i una altra persona del mateix grup diu, però has vist què ha dit?
3: Sí.
0: Què ha dit? No? Si no ha dit res, és perquè l'entonació la posem nosaltres sempre, i la intencionalitat. I amb una imatge passa això, no? Que pots veure una nina de porcellana tot portar a la relació entre mare i filla o no. Una nina de porcellana que abans s'ha comentat, la toques i és freda i et produeix calfred.
1: La gent que li té molta por a les nines de porcellana, per exemple. I altres és com, que bonica, la vull pentina, la vull cuidar, i és la mateixa nina, no?
0: Exacte. Molt bé, algun altre disparador, perquè ja ho hem comentat una miqueta abans, al principi, no? Dels tres disparadors que us ha donat, el de les paraules, com va anar els mots que us va proposar? Perquè això ja és més difícil, eh? O sigui, crea a través d'una imatge, d'un quadre, que té molts elements de llum, de contrastos, d'imatges, no? Una dona a la finestra et pot suggerir moltes coses, però una paraula en concret, això ja és més difícil.
3: Sí, aquesta, la proposta que ens va fer va ser diferent, no? Perquè havíem d'escollir un valor o una emoció i fer una frase curta, però sense dir aquella paraula, o sigui, explicant el que volia dir sense dir la paraula, i els demés havien d'adivinar què és el que tu volies transmetre, no? I bueno, sí, tenia la seva complicació, però va ser divertit, no? I enriquidor, com sempre, sí.
1: A mi em va agradar perquè aprens a identificar com funcionen les emocions, i justament això que dèiem, no?, de les interpretacions, perquè a vegades era una emoció i semblava una altra, i les persones, el que acabàvem dient, és aquesta emoció, i l'altre dia, no, és l'altra, no? I potser no eren cap de les dues, no? I també podia encaixar dintre de les tres. I llavors t'adonaves de com funcionen les emocions, les interpretacions, és que és molt, molt enriquidor.
2: Sí, per una banda, aquesta part més que es va generar, no?, també a la sessió de que vam acabar compartint emocions, però també per la part de recurs literari. A mi m'agrada molt aquest exercici per adonar-me que són recursos que hi són, no?, a la literatura, i que fem servir, que, com li deia, el nombrar sin decir, no?, va dir.
3: Exacte.
2: Però prendre, no?, agafi consistència i dir, ostres, doncs sí, mira, aquest recurs ajuda a que un text tingui més profunditat, més capes, no?, més...
1: Sí, te'l fas més teu, et fiques a dins... I et fa més interessant el text, bàsicament. Sí. Igual que l'altre dia que vam fer les onomatopeies. Toc, toc, toc, no? Per exemple, posa el toc, toc, toc en dintre d'un text. I t'havies d'inventar tot el text també per fer això, no? O les paraules que...
3: Ocells
1: d'animals, exacte. O una altra que també era de paraules, no? Una paraula que no coneguéssim el seu significat, busca-la per la següent sessió, i allà la compartíem. I clar, venien les companyes amb paraules que no sabies què eren, i ara fica-les dintre d'un text.
3: Wow.
1: Llavors també aprenies, no?, sobre paraules noves. Sí.
2: Sí.
0: És molt interessant, perquè realment estem perdent vocabulari en la nostra societat.
1: Exacte.
0: I aquest taller no solament és creatiu, sinó que t'impulsa a conèixer noves paraules.
3: Sí, és aprenentatge també, sí, no?
1: És molt íntegre, jo diria, aquests tallers són molt íntegres, per moltes coses serveixen.
0: Sí. I ara, un cop esteu fent aquest taller, perquè aviat ja s'acaba aquest trimestre, diguem-ne, crec que ho acabeu ara el mes de maig.
3: Al juny, no?
0: Crec sí, que al juny
2: queda, és... queda una sessió.
3: Sí, queda, una sessió.
0: Queda perquè és un cop al mes, exacte, les sessions que es fan. A la vostra vida quotidiana, a partir d'ara, us impulsa alguna cosa concret, un clic, no sé, m'invento, estic al metro i veig una persona asseguda amb les cames creuades i jo que sé, m'agraden els mitjons que porta. Això us impulsa a veure ara en el vostre dia a dia de que la vostra creativitat es vagi impulsant i de dir, ara no tinc temps d'escriure, però m'agradaria escriure-ho? Us està fent aquest clic?
2: Sí. Bueno, són exercicis o fórmules que igual ja estaven, no?, una mica, sobretot això de registrar un personatge, una situació i deixar-ho per després. A mi m'has ajudat molt a que no es quedi tan per després a fer-ho sense sense procrastinar, no?
3: Sí.
2: I ampliant la quantitat de recursos o de camins per on entrar a fer un text, sí.
3: Sí, vas agafant més la forma, no? Com deien allò del gimnàs, no? Quan comences a anar més vegades, pues vas agafant. Pues això et crea com més vici, diguem-ne.
0: Addictiu, és addictiu.
3: Sí. O sents alguna cosa i dius, hòstia, això és interessant, no? I apuntar-lo a la llibreta i a partir d'aquí, pues... poder crear un petit test o... Sí, i després a mi també em fa el compartir-ho. O sigui, perd aquesta por de compartir el que s'ha escrit, no? Sí, perquè ja ho has fet, no? Ja fas aquest exercici de sortir d'aquesta zona de confort, de dir, escric i ho comparteixo. Pues fora d'aquí, del nostre grup d'escriptura, també m'ha ajudat a compartir-ho.
2: Clar, és que això és l'altre, no? Una cosa és el moment de fer-ho, no? Com la cuina de l'escriptura i després amb qui ho comparteixes, si tu ho sents, perquè això és també la quantitat de judici o d'expectativa, sí, o de comparació que hi ha, no? Amb qui, o quina quantitat de públic, o quin públic, o a qui vull que arribi, no? Mm-hmm. També és un altre tema.
3: Sí.
0: I si a nivell quotidià us fa aquest disparador... A nivell professional també us està ajudant? Abans comentaven que a vegades tenim feines molt administratives en el que la nostra redacció en els textos és molt encotillada. A nivell professional, no sé si també us està ajudant a l'hora de, no sé, de crear textos a la feina o d'impartir el que sigui, no sé.
1: Jo és que la meva feina no és de fer text, és més pràctica,
0: val,
1: però sí que no només aquest taller, no, sinó tota la vida t'ensenya. Però aquest taller parlant-ne, doncs sí, m'ajuda també a veure com que veig que les companyes d'un mateix text o imatge se'ns ocorren coses superdiferents, m'ensenya a veure que realment el món interior de cada persona és superdiferent. I llavors això m'ajuda a com no aprendre-m'ho a personal, no? Les diferències de les persones i com que també es tracta d'emocions i tal, doncs me n'adono que sí, que tot el que mou a les persones realment són les emocions, tant si és per un aprenentatge, és perquè jo em sento realitzada potser amb aquest aprenentatge. O sigui, el que hi ha al fons de tothom són les emocions, és el que jo veig, i el respecte profund per aquest món interior de cadascú. Mm-hmm. Llavors aprens a tractar la gent com amb més cura. I si veus que ells potser es prenen les coses d'una forma més personal, doncs saber que potser doncs estan tenint por, qualsevol cosa, no? Llavors comprendre també això. I perquè veus molt com la comunitat, no?, en aquest taller de les companyes i que res és personal i que pots no jutjar si vols no jutjar. Mm-hmm. I si jutges és perquè no pots no jutjar. I això també és com per donar compassió. I m'ajuda, a mi m'ha ajudat amb això, perquè ja dic, no escric res, és més pràctic, doncs m'ha ajudat amb les persones.
0: Això és molt important, eh? O sigui que aquest taller, a través d'aquesta mirada de no jutjar, ho pugueu traspolar a la vostra vida quotidiana, sí, professional, amb les relacions amb altres persones, doncs és molt important.
3: Sí. Jo a nivell professional sí que m'ha ajudat a... agafar fluïdesa a l'hora d'elaborar els textos i d'estructurar-los millor també. aquests dos aspectes sí que m'ha ajudat al
0: taller. I això que tu ets sempre una gran lectora,
3: sí,
0: i estaves molt acostumada a llegir textos.
3: Sí, sí, sí.
0: Ah, ja no de la feina, eh? Sí, parlo, sí, de la teva vida personal.
3: Sí, sí.
0: Val,
3: sí.
0: I per tant, sempre, qualsevol cosa que fem ens enriqueix i ens aporta. Mm. Encara que pensem que no. Encara que siguis professora i digues, ui, si jo això de parlar en públic, estructurar el meu diàleg, ho sé perfectament, però segur que si fem algun tipus d'activitat creativa i de taller, sigui amb la Rut o amb qui sigui, ens enriqueix i ens ajuda.
3: Sí. Sens dubte, sí.
0: Sí. Ja per anar acabant, alguna coseta més que tinguem que afegir?
2: Doncs,
0: per despedir-nos?
2: Doncs, animar la gent, no? A apuntar-se, a escriure. Jo estava pensant amb l'última pregunta, no? Jo estic a les aules, soc profe, i amb l'era de la IA. Mm. I també hi ha una qüestió, no? Amb l'escriure i amb l'art en general, que és com que s'apaga una mica. Sí. Llavors, sí que continuar el taller, l'escriptura, aquestes propostes, em continuen recordant la importància de portar-ho, de portar moments d'escriure, de no judici, de facilitar unes tones d'art.
3: Sí, clar, sí, de fer-ho tu, sí, mateix, que sí, no se'n, sí, vagi la creativitat, sí, perquè al final, sí, és el que ens fa també humans.
0: Sí. Exacte.
3: No podem renunciar a aquesta part de creativitat pròpia que tenim cadascú, no? D'artista, sigui en l'àmbit que sigui, no? Perquè ens completa, no? Com a persones, ens dona, sí, aquesta part harmònica, no? I no podem renunciar encara ni illes, ni perquè estem per sobre, no? Diguem.
2: Total, sí, el moment... Des que apareix el disparador, aquells 15 minuts, el que t'està passant al cervell, a tot el cos, no? En, sí, general, és una experiència que, bueno, sí, sí, que no te la dona... Sí. No sé.
0: Doncs animem a tothom. Vosaltres acabareu ara aquest trimestre, ara el juny, ho hem dit, però les persones interessades, que sapigueu que la Rut està preparant un intensiu pel mes de juliol. Així que qui vulgui informació es pot adreçar a la Secretaria de l'Avent Centre Cultural, que estem al carrer Àngel Guimara 27, i qui vulgui que s'apunti per fer aquesta creativitat, sí, que va més enllà de l'escriptura.
3: Sí, sí.
0: Val? Així que ara ens acomiadem amb una cançó que hem escoltat abans, perquè una de les vostres companyes ens ha fet una proposta d'un text que m'ha dit que estava inspirat en una cançó, que era la Carla, amb una cançó del Manel que es diu El mar. Així, sí, que us deixem amb El mar. Sí. Gràcies,
2: gràcies
0: per estar.
2: Gràcies.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: El passat divendres 20 d'octubre del 2023 vàrem assistir a la inauguració de l'exposició de 20 anys de Vall de Diables d'Esplugues. I avui el que volem fer, doncs, en el nostre espai d'entrevistes és parlar amb representants de Vall de Diables i tenim amb nosaltres el Pau Vinyoles i l'Isaac Alonso. Molt bon dia a tots dos.
3: Hola, bon dia.
2: Doncs l'entrevista és perquè m'expliqueu aquests 20 anys d'història i que comencem una miqueta, doncs, això, si fa 20 anys fem marxa enrere. Com es va fundar Vall de Diables?
3: Bé, el Vall de Diables neix el 2003, fruit d'un grup de joves, i no tan joves també, que estàvem dins de la cultura popular, del món associatiu i del món del foc. Molts veníem de Boc de Viterna, o érem membres de Boc de Viterna, i, bueno, amb aquella aleshores, la inquietud de saber d'on venia el tema del foc, ja que en formàvem part d'una entitat, doncs, bueno, ens van curiosir, no? I vam començar a voltar per arreu de Catalunya buscant els orígens dels diables i vam trobar que hi havia encara colles que existien fent servir un model històric, no? Un model centenari. Sobretot a la banda del Penedès, Camp de Tarragona, vam estar veient i observant durant molts anys com funcionaven, com eren, i fins que vam decidir que havíem de muntar algú així, Esplugues.
2: Fas referència a 100 anys, però de fet ja hi ha referències originals de Vall de Diables en teatres medievals, de fet.
4: Sí, bueno, les primeres referències jo crec que ve del Corpus, de la celebració del Corpus, que és el primer lloc on crec que s'ha estudiat que apareix el Vall de Diables tal com l'entenem ara. Això estem parlant potser de fa 400 anys o com a mínim. Sí. I clar, les celebracions del Corpus, el que es feia és, bueno, és l'origen dels nostres seguicis i les nostres cercaviles. Al final la gent s'ajuntava per confraries o per gremis, no? I cada gremi, doncs, representava uns dels quadres de la vida de Jesús, no? Era la gran celebració del cos de Jesucrist. I en alguns llocs, doncs, està recollit que el gremi dels boters, doncs, representava la lluita entre el bé i el mal, no? L'infern contra el cel, que al final sempre acaba de la mateixa manera, que guanya el cel. I això estava representat, doncs, amb el Lucifer i la diablesa, no? Amb tots els seus diables que pugen a la terra i volen acabar amb la terra, i llavors ve l'arcàngel Sant Miquel i atura, no?, tal desastre, i al final els diables, doncs, tornen a l'infern. Al final la representació del Vall de Diables és aquesta història, i això prové del Corpus. I la representació, això es feia al carrer el dia de Corpus, i amb una representació parlada, no?, que després, si vols, entrem més en detall, no?, del que és el ball parlat i les figures, no? Aquestes.
3: Bueno, la forma de com vam començar va ser així. O sigui, tampoc no hi ha més a explicar. Vull dir, al final, després de bastants anys d'estudiar aquest model, vam considerar, doncs, que podíem muntar Esplugues amb tot el que això implicava. O sigui, estàvem fora d'un marc tradicional o històric, que és el Baix Llobregat. Clar, aquí tots els Valls de Diables provenen del Penedès, del Camp de Tarragona, del Garraf... I, bueno, i l'excepció de Cervera, no? que és una excepció dintre de Catalunya, no? I finalment, pues, el 2003 vam crear la colla d'aquella manera com vam poguer, i a dia d'avui, pues...
4: La idea també de que fos intergeneracional, no?
3: Sí, bueno, clar, la forma de que volíem que tingués, o sigui, la forma que volíem que tingués aquesta entitat era així, una mica bueno, que tingués, que aglutinés a diferents persones, no només que fossin joves, sinó també d'altres edats i d'altres cultures i d'altres gèneres, òbviament. Vale? I aleshores, pues, era un dels requisits, diguéssim, per construir aquesta colla.
2: Actualment, quantes persones formeu part del Vall de Diables? I després, si un cas, parlarem dels infantils.
4: Es fa difícil de dir, perquè, bueno, jo sempre diem que som una quarantena de diables en actiu cremant, no? El dia més important, el dia de la festa major, no? Potser ens podem reunir 40 diables, però després també tenim la secció infantil, que en són 30 o 40 més tots els pares, mares. És a dir que, bueno, depèn, si em dius quanta gent sou al correfoc, uns 40. Quanta gent ha passat per diables, potser estem parlant de 150 persones o més.
2: perquè aquí a Esplugues, on actueu, per dir-ho així d'una manera externa? Les vostres actuacions, quines són?
4: Nosaltres sortim bàsicament a Sant Joan, la Revetlla de Sant Joan, després per Santa Magdalena i per Sant Mateu, o sigui, la Festa Major de Santa Magdalena i la Festa Major de Sant Mateu. A Santa Magdalena participem del dia més important, que és el 22 de juliol, que és el dia de la patrona, el dia de Santa Magdalena, amb el seguici. Aquest és un dia molt important per nosaltres perquè fem el seguici i després a la sortida de les ofrenes de l'església és quan té lloc la representació del ball parlat amb els versots i després la culminació seria la carretillada. I després per Sant Mateu, així com resumint, i per Sant Mateu, bueno, després de Santa Magdalena també sortim a la processó del ferro, sortim al seguici de diumenge, i per Sant Mateu doncs participem del seguici de pregó amb el toc d'inici, participem també de la cercavila infantil, els diables infantils, on aquí és on ells fan el seu vell parlat i els seus versots. Sortim a la cercavila festiva, fem el nostre correfoc, que és l'acte més gros que organitzem, el correfoc de Festa Major per Sant Mateu, i després també sortim doncs al seguici de diumenge de Sant Mateu, i això serien com les nostres sortides, a part d'altres sortides que puguem fer altres poblacions o altres festes.
2: Jo ara us esmentaré una cosa, que és la que has començat, que és la Revetlla de Sant Joan. Veient doncs la vostra cremada i el vostre ball, al meu costat hi havia una persona que em diu: crec que no hi ha cap poble de Catalunya que pugui dir que té un inici de foguera de Sant Joan com el que tenim a Esplugues. Suposo que hi haurà altres pobles de Catalunya que ho tenen també molt maco, però aquesta conjunció del foc amb la foguera i el ball de diables, teniu referència que es faci en algun altre lloc?
3: Sí que es fan a molts llocs de lluïments que encinguin la foguera.
2: Sí
3: que és veritat que l'espai ha quedat molt xulo al final, perquè al final molta gent el que fa és, molts pobles, per exemple, de costa van a la mateixa platja, no? Com és potser Torredembarra. Però clar, aquí estem al centre i estem fent la foguera enmig d'una plaça, la plaça Roja.
2: I amb una ciutat.
3: I amb una ciutat, exacte. I el fet d'envoltar la foguera a tots els diables doncs li dona bastanta espectacularitat. Ens agradaria donar-li més per una qüestió de pirotècnia, no? Que ens agradaria donar-li més intensitat de pirotècnia, però bueno, això al final és una qüestió de diners, no? I això ja no depèn de nosaltres, diguem-ho així.
2: Val.
4: I
2: de seguretat crec que... no? Estar en una ciutat de seguretat també, poder
4: sí, massa bueno,
2: foc.
4: Però això...
3: No, això... No?
4: Nosaltres ja ho tenim tot molt en compte.
2: No, i molt controlat, això.
3: Sí,
2: també.
3: Sí, això sí.
2: Doncs la meva ignorància ha fet que no sabia jo que poder hi havia en altres pobles que hi havia aquesta unió
3: potser
2: de foc.
3: Potser la forma que ho fem, no... Jo no... Potser sí que és que no en tinc constància, però sí que hi ha altres colles que sí que obren...
4: Però jo crec que
3: d'aquesta manera.
4: Jo crec que això que has dit, no sé si la persona aquesta era d'Esplugues o no, però jo crec que és una bona senyal, perquè això vol dir que s'estan transmetent, no?, aquells elements identitaris propis de, no?, de la nostra cultura popular, i que algú d'Esplugues digui: és la millor foguera del país, sense conèixer l'altre, no? Doncs diu molt de l'orgull aquest una mica esplugui. Exacte. I crec que això és amb això ja estic content.
2: Expliqueu-nos els versots, en què consisteixen.
3: Bé, els versots són quartetes satíriques que parlen de l'actualitat, normalment és de política o de coses del poble, vale? És, com deia el Pau, es reciten el dia 22 de juliol, que és per Santa Magdalena, i estan dintre del marc del vell parlat. El vell parlat, diguéssim, que és la representació d'entre el bé i el mal, i dintre d'aquesta obra teatral s'introdueixen els versots, vale? Vindrien a ser com els set pecats capitals. Hi ha colles que ho fan servir així, nosaltres no tenim els set pecats capitals, però els introduïm dintre d'aquest ball parlat, vale?
4: Sí, hi ha una part fixa, que és el ball parlat, que sempre és igual, una part que és cada any diferent, perquè són els versots, no? Això.
3: Exacte, sí.
4: I després torna a haver el final, no? Com la cueta final de la representació, que torna a ser fixa, que és sempre igual.
3: Exacte, els versots entren entremig del ball parlat, diguem-ho així.
2: Aquesta...
3: Comença un diàleg entre Llucifer i Diablesa, l'Àngel, s'introdueixen els versots i finalment l'Àngel venç els diables perquè ho atura d'una manera total el desgavell que estem fent, no?
2: Sense voler comparar, però podríem visualment una mica identificar-ho, aquesta crítica satírica, crítica política, amb el que són les xirigotes?
3: Sí, tranquil·lament. Les xirigotes, bueno, són cantades, no? Però...
4: són formes de sàtira, no?
3: Sí, al final... Sí, són com Dames i Vells o com altres balls parlats que no només poden ser de diables, no? Els pastorets també fan algú... O sigui, pastorets no de, de Nadal, eh? Els pastorets, el ball de pastorets, que també fan aquest tipus de versots.
4: Sí, els ball de gitanes també.
3: O ball de gitanes també, sí, exacte.
2: I es permet, per tal, que el que es diu en aquests versots queda allà.
4: Exacte.
2: Eh?
3: Bueno, és la gràcia de poder ser els dolents de la pel·lícula, que podem dir el que vulguem, no? De fet, per això es deixava fer, no? En el, abans, que abans hi havia molta més... bueno, era més difícil dir les coses tal com es volia, però el fet de ser diable i el ser el mal, doncs tenies aquesta llibertat, no? I nosaltres, doncs...
4: I el fet de dir un vers, també, no? Uh-huh. T'estàs cagant en tot, però ho estàs fent amb una quarta.

0: per part de les institucions, sinó també per part d'entitats, per part de que allò desvirtuava la festa, no? Al contrari, o sigui, allò forma part de la festa. I a dia d'avui crec que són bastant esperats.
1: Hi ha pobles, per no dir la majoria, ho fan de cara al balcó de l'Ajuntament, amb tota la plana política allà present, aguantant, a més aguantant amb el sol segurament, perquè són les 12 del migdia, i els diables els hi reciten els versots i els hi parlen de tu a tu, en vers, això sí.
2: Heu tingut algun problema d'orillo amb aquests anys?
0: No.
2: No.
1: Bueno, alguna enganxada amb alguna persona en concret, o amb alguna colla que potser s'ha enfadat una mica i després, doncs, s'ha entès, o el temps ho ha acabat curant, jo
0: crec. A nivell seriós, no. O sigui, a nivell legal, diguéssim, com altres colles sí que n'han tingut, de problemes, bueno, problemes judicials, per, pues, per persones o per part d'alguns polítics han tingut problemes. Aquí a Esplugues no n'hem tingut.
1: El tema, és que nosaltres, bueno, respondríem com a colla si algú tingués algun problema, però també s'ha de saber que els nostres versos són una mica diferents d'alguns altres pobles, que nosaltres fem... Ningú sap, cap diable sap què dirà el diable que sortirà a recitar el versot. No sap ni el tema, ni què dirà, ni com ho farà. Ho hem volgut mantenir així en secret, perquè a nosaltres també ens dona aquest joc i aquesta... Hòstia, aviam què passarà, no?, a la plaça, i aviam quin en dirà aquest. I de vegades, doncs, mira, hi ha diables que apreten la rosca una mica i, bueno, és el que hi ha, s'ha d'entendre.
2: Doncs va, anem a recordar dies gloriosos que us vinguin a la memòria d'algun any que recordeu que tots aquests versots han sigut apoteòsics. Alguna persona destacada fent versots que fos molt destra, molt habilitosa?
0: No sé,
1: mira, el Joan Pastor, per exemple.
0: El
1: Joan Pastor era sempre el que sortia primer, que trencar el gel en aquests moments costa, no? I ell deia, jo surto primer, i sempre els feia d'una manera, no? Més pausats, no? Amb un rerefons, amb... Bueno, te l'havies de llegir dues vegades de després per entendre'l, però sí. I, no sé, hi ha borrades. Un any vam robar el Quim.
2: Sí, jo hi era.
1: Sí.
0: Exacte, sí, va ser una atrapallada, però...
2: Ho vam celebrar, vam aplaudir, ens va agradar molt que vingués el Quim als versots, però va haver-hi gent que es va enfadar perquè veu robar el Quim.
1: S'entén.
2: Sí.
1: No sé, una vegada quan l'Adri estava a Brussel·les va fer un versot des de Brussel·les. Ara fa, no sé, 3 anys o així, van els castellers, sense saber-ho, van pujar a l'escenari, van ir a rompre els versots i en van fer un ells, que se l'havien preparat, i la veritat és que va estar molt bé, no?
0: Sí, sí.
1: I els van fotre canya a sac els diables i nosaltres no podíem dir res, perquè, oi que són secrets, no?
2: Clar, i són versots.
0: Exacte, sí, sí.
2: Per criticar-ho.
0: Això no vol dir que ara tothom vulgui pujar.
2: Mira, versots per criticar-ho tot.
0: Exacte, sí.
1: Després, versots molt, no sé, molt elegants, és que hem parlat de tot. Molt elegants, després versots molts contra l'alcaldessa s'han fet, contra el mossèn, ara no recordo. Però...
0: Sí, al final els versots poden ser tant de crítica com també de diversió, vull dir que al final a vegades no tenen un sentit de crítica.
1: I de vegades cadascú una mica té el seu registre, no? El que sempre va buscar de fer riure, el que parla sempre de les entitats, després hi ha algú que per exemple, fons versots formalment allò impecables i, no?, i amb un rerefons que t'hi cagues, que sembla més que un versó d'un poema, no?, però també hi té cabuda. No sé, hi ha estils.
3: Ja ho veieu, Espluguin, ja està obert el nou mercat. Amb paradistes o sense, el Lidl ha triomfat. Després de 15 anys d'espera, de mercat provisional, els arriba als paradistes al seu judici final. La Pilar us ha condemnat per no tocar les arpes, ha trobat un aliat amb múltiples demandes. Posi'm la planta baixa, diuen aquests del Lidl. Al mercat, que vagi a dalt, que jo vull estar in the middle. Quina oportunitat! Diuen alguns paradistes, dalt està ben il·luminat, i no parlem de les vistes. Però què dius, t'has tornat boig? Escales amunt i avall, i les iaies amb el carro, això serà un daltavall. Les opinions són diverses, el punt de vista varia.

0: Calcinéssiu tots a una, otro gallo cantaria.
1: Doncs bé, hem recuperat aquests versots que hem trobat a YouTube. Són uns versots del 2022. A més de totes aquestes activitats que has dit, la carretillada, participació del ferro, festes majors, Santa Magdalena i Sant Mateu, també organitzeu el quinto, un cop l'any.
2: Sí, això va començar el 2009, em sembla, vam fer el primer 2009, quinto, sí. Perquè volíem renovar els vestits de diables i era una pasta, i no teníem calés i vam dir, hòstia, hem de fer alguna activitat. I ens vam descobrir aquell any, em sembla, o feia 3 o 4 anys, havíem descobert els quintos de la zona del Vallès, i vam dir, hòstia, això ho podríem portar a Esplugues també. Nosaltres anem rempinyant tradicions, ens anem apropiant de... Bueno, però ho vam fer amb el seu permís, eh? I de fet van venir ells a ensenyar-nos com es feia, la gent de Sant Quirze. I sí, el primer quinto va ser per treure diners i poder fer els vestits, comprar la tela i aquestes coses. Ens va bé perquè això... Fem festa, a més sempre és el mateix dia, el dia de Sant Esteve, que la gent ja ho espera, que ja estàs fart d'estar amb la família i surts i fas un gin tònic i unes partides i ja està, no sé.
3: El Ball de Diables el vam crear amb molta intenció i amb tots els detalls possibles per no trencar la forma d'un model històric, no? Quan ens vam crear, el Ball de Diables no tenia la figura de l'àngel. Vale? I de fet dubtàvem què havies de tindre. Per què? Perquè no teníem un text de ball parlat o d'autosacramental històric ni tret de cap arxiu. Llavors, per això li vam voler ficar Colla de Diables i no Ball de Diables. Què vol dir? La diferència és que el Ball de Diables té el ball parlat o amb la seva representació de les seves figures, no? Que són el Lucifer, la Diablesa i l'Àngel i els Borrons, i la Colla pues, no ho tindria això, no? I no tindria aquest text de ball parlat on hi ha la representació entre el bé i el mal. I els primers anys doncs, va ser així, i per això vam posar-li Colla, pel respecte, simplement. Després vam introduir l'Àngel, perquè al final hi ha gent de mateixes colles centenàries ens van dir què estaven fent. Si al final teníem Lucifer, teníem Diablesa, i pues, fiquem-hi l'Àngel i digueu-vos Ball de Diables. I va ser una mica així, per la prudència, però molt conscients.
2: Des del coneixement, sí, que pot semblar que sigui, ai, mira, es van equivocar, no? Quin error, no, i no, és al revés, no? És des del coneixement, no ho fem. Sí, això està bé.
1: Quants
2: després, el que deia l'Isaac, una mica de tots aquests elements, no, que inspiren o que defineixen un ball de diables, doncs, per exemple, la roba és una roba de sac, no? Però el nostre model és el penedesenc, llavors això vol dir que és pintada, no és cosida, no? Hi ha el model del priorat que sí que és cosida. No? Doncs sí, això ho has de saber-ho, ho has d'haver estudiat, o ho has d'haver vist, no? Ho has d'haver descobert. Doncs després elements com, no sé, la pamela, no? de la diablessa, o els septrots, la massa que sigui en forma de bota, per exemple, això és molt típic, no? Era el gremi dels boters el que s'encarregava de fer aquest ball de diables. Doncs algunes, les masses històriques, moltes, no totes, però moltes tenen aquesta forma de bota. Els tabals que siguin de pell i de corda, o sigui, tabals de fusta, de pell, no? Que hi ha moltes colles de diables que surten amb tabals més d'una batucada tipus brasilera, no? Nosaltres hem optat per aquest element més tradicional, el fet d'anar amb espardenyes, amb mitjons, no? Tots aquests elements són els que
3: marquen la diferència.
2: Els que marquen si ets un ball de diables o no. I nosaltres, tot i no ser històrics, estem respectant tot el... Tenim una anècdota, per exemple, vam anar a Vilafranca, que sí que és un dels llocs històrics de Ball de Diables, ens van convidar en un lloc molt important, i vam anar amb molt orgull, i a mitja cercavila se'ns acosta un, però vosaltres de quin any sou? Nosaltres del 2003, no? I va dir, hòstia, doncs ho feu molt bé, no? Que estàvem actuant al costat de colles centenàries. Això vol dir que allà ens vam posar contents, perquè això vol dir que, hòstia, que hem respectat els elements i que se'ns té en consideració, no? I això és una de les gràcies del nostre Ball de Diables.
1: Doncs molt bé, estic aprenent molt amb vosaltres. Per tant, us reconeixeu, no?, d'unes colles amb una altra, si respecten tota una sèrie de coses?
3: Sí, clarament. Vull dir, jo crec que el Pau ha explicat tots totes les coses a seguir, diguéssim, per ser un ball de diables. N'hi ha més, segurament, i hi podríem entrar més en detall, però no cal, crec. Però sí, es poden diferenciar clarament. I són elements tan, tan fàcils com només el calçat o la música, no? La percussió és algo bastant típic aquí a Barcelona, al Baix Llobregat, que hi hagin grups de batucades acompanyant diables, en quan el que seria el model històric el que fa és són tocs militaritzats, diguéssim, una mica un toc militar i senzills, i evidentment amb tabals que siguin de pell, de fusta i de corda.
4: Sí, sí.
1: Tots els elements que heu parlat han de ser, primer has dit, naturals, respecteu els productes naturals, els mitjons suposo que han de ser de cotó, perquè clar, treballar a sota del foc és molt perillós, els vestits són inífugs, tenen algun tractament inífug?
2: Bueno, és la tela aquesta que costa molt de que es cremi.
3: Sí, és una tela
2: d'arpillera,
3: no? Prensada, diguéssim, que estava... No li deixen oxigen entremig, és molt cara també, s'ha de dir, i és una forma de que no, que al no haver-hi oxigen entremig dels cosits, diguéssim, no hi ha, no entra, no s'encén, és inífuga.
2: Ara jo que parlaves, preguntaves, no?, de si ens reconeixem, quins són, no?, quins som qui. Clar, aquí el tema, el que va passar, explico una mica, el de Barcelona. Clar, que només hi havia Valls de Diables a la zona del Penedès i Camp de Tarragona. Val? Això és la zona geogràfica i històrica. A les altres zones de Catalunya no n'hi havia. Però Barcelona, la Mercè, no?, gran festa de, no?, de la capital, el que feia era llogar aquestes colles i llavors feia els correfocs. Llavors va ser a finals dels 70, ja amb democràcia, com si diguéssim, quan es va voler recuperar, no?, totes les tradicions i, no?, tot el boom aquest de això, finals dels 70, principis del 80. Doncs va ser Barcelona qui va convidar aquestes colles centenàries i van fer un correfoc. I normalment aquestes colles anaven pels seus pobles, però ningú, la gent s'ho mirava, ningú hi participava, perquè al final eren seguicis. Tu no et ficaràs al mig del seguici de Santa Magdalena.
3: De fet, els diables el que fan és encapçalar seguici justament per això, per espantar la gent i que no, i deixar pas a...
2: Exacte. Llavors el que va passar a Barcelona va ser que la gent va començar a ficar-se al mig del foc, no passaré tot allò, no passareu, i a cremar-se, i hòstia, això va agradar també, no?, els diables, la interacció aquesta, i ara algú va veure, no?, i va dir, hòstia, aquí hem de fer un espectacle que, no?, que vagi d'això, i van ser els Comediants, no?, que van, l'any següent, al cap de dos anys, van fer l'espectacle que es deia Correfoc.
3: 81, 82, em sembla que és l'any, que arrel de la interacció entre el públic i els diables, doncs es va crear aquest espectacle de dimonis.

0: aquí és on neix el correfoc, però clar, llavors, què passa? Tota la gent que ha anat a veure la Mercè, la gent de comarques, no?, que va veure la Mercè, hòstia, jo això ho vull fer al meu poble. Però clar, jo vull fer el que acabo de veure, és a dir, uns diables fent, no?, passant pels carrers i la gent participant i tal. Llavors aquí, doncs, va ser ja la gran disbauxa de... que alguns van ficar Llucifer i Diablesa, però no Àngel, i sense versots, els altres, no sé, amb espardenyes, però d'altres no, després uns amb batucada, els altres no, no? Llavors va haver, arreu del país, les colles de diables van anar creixent, barrejant el que era el ball de diables amb el tema dels espectacles correfoc, també, no? Malabars de foc, escopir foc, llavors, clar, aquí el poti-poti aquest és el que hem heredat. No? Nosaltres als anys 90, quan vam començar a participar de les colles de foc aquí a Esplugues, era això, no? Era espectacle correfoc, però amb alguns elements tradicionals, i hi havia pobles que tenien més elements tradicionals que d'altres, però potser sense gaire criteri. I bueno, llavors a partir d'aquí és on s'ha anat diferenciant. La zona del Penedès i del Camp de Tarragona han seguit fent lo seu, i aquí a l'àrea metropolitana, sobretot, van créixer milers i milers de colles de diables, que algunes han respectat més i d'altres menys. Llavors, doncs, les que han anat a descobrir a la zona geogràfica històrica i ho han volgut plasmar de la manera més semblant als seus pobles, doncs han tirat cap un camí diferent als altres. I nosaltres, doncs, en aquest cas, vam triar aquest, que per nosaltres és el bo, però clar...
1: Bueno, no és una cosa millor o dolenta, sí. Perquè al final Esplugues, des dels anys 80... ha tingut colles de dimonis o d'espectacles correfoc, ja sigui Aligots, Unicorn i la Terra, Boc de Viterna, vull dir que al final són colles, vull dir, no s'ha de tampoc criticar, no, el nostre passat, simplement ha estat fortuït el que va passar en aquells anys, els anys 80, i al final jo crec que el que s'ha de ficar és una mica d'ordre, no, saber cadascú el que és i ja està, i saber el que fa. No?
2: Quan arriba la vostra colla infantil, perquè jo recordo que hi havia hagut una colla que era Bollets Esquitxafocs infantil, sí. Que ja no existeix.
1: No.
2: Però la vostra des de quin any està?
1: 2011 va néixer l'Ull de Diables infantil. Sí, antiga, o sigui, a Esplugues existia Bollets Esquitxafocs i Toc de Foc, que era de la Bòbila, de Can Vidalet. I, bueno, el Ull de Diables infantils neix estan activa el Bollets Esquitxafocs, però per la mateixa manera que va néixer el Ball de Diables d'adults, per fer alguna cosa diferent del que ja hi havia, o sigui, no per trepitjar res, al contrari, sinó per sumar, que això és important, no? Saber que Bollets tenia un estil, no?, i una forma de fer, i el Ball de Diables infantils tenia, bueno, és bàsicament el mateix que fem els grans, vull dir que és una còpia exacta, però en petit.
2: De fet, hi ha molta gent que li fa una mica de por al foc i diuen, no, jo vaig a l'infantil perquè no cremen tant, és més petit.
0: Se cremen més que nosaltres, de vegades.
2: Cremen més que vosaltres? Doncs això ja fa anys.
0: Bueno, la pirotècnia és més fluixa, però van molt forts.
1: Sí, sí.
0: Però és que són uns flipats i els encanta el foc.
2: Ja. Sí, sí. Anem a explicar una mica la normativa del foc. Us collen molt?
1: Déu-n'hi-do.
0: Fa uns anys va haver, ara fa com 10 anys o així, va haver una mica una regulació molt forta, no?, del foc, que al final va ser, l'excepció era amb els diables, no?, i els castells de foc, però perquè era una tradició catalana, no?, es va haver defensar com a tradició històrica, i es van haver moltes protestes també, recordo.
2: Sí, es va fer una manifestació a Via Laietana.
1: Manifestació més gran va ser a Berga, just quan va, abans que sortís, o sigui, la història és que va sortir la llei del foc, i això és una llei que venia d'Europa,
2: sí,
1: i era una, regulava el que serien els explosius, no? Però clar, això era més a nivell de castell de focs o mascletes o tipus d'espectacles molt més, on hi havia una quantitat de pólvora molt elevada, però no contemplava les tradicions d'aquí de Catalunya,
2: exacte,
1: no? Llavors això estava més adreçat poder per la banda de València, per les falles i tot el rotllo aquest. I clar, i això ens sortia molt afectat, perquè nosaltres ens havíem de tenir uns permisos com si anéssim a llançar, no sé, projectils. I finalment la Generalitat, i sobretot per la pressió de totes les colles, es va poder arribar a un acord, no?
0: I la pirotècnia aquesta, no? Llegeix i diu, s'ha de tirar a més de 10 metres o 20 metres de qualsevol persona i dius, no, però si vaig a sota, no?
1: El que es va aconseguir, o el que hem de fer, o el que s'ha de fer a dia d'avui, i des de fa ja uns 10 o 12 anys, és això, fer uns permisos que van a la delegació del govern. Hi ha d'haver-hi unes persones dintre de la colla que han d'haver passat uns, bueno, com un curs com el curs de manipulador d'aliments, doncs més o menys de pirotècnia, i aquests ensenyen als altres membres de la colla com funciona tota aquesta normativa. I aleshores, doncs, cada correfoc que fem s'ha de presentar un permís a l'Ajuntament, ha de donar, ha de demanar el vistiplau de la delegació del govern a Madrid, conforme doncs, hi haurà un seguit de quilos de pólvora que es cremen aquell dia.
0: I s'ha de designar uns responsables, no?, d'intervenció i de cada correfoc, doncs ha d'haver una cara visible.
1: És una mica feixuc. Antigament era simplement passaves un part de l'Ajuntament per on passaries i com a molt el que cremaries i ja està, canvi qui pugui. Clar, ara
2: hi ha un formulari a omplir.
1: Has de tindre un màster directe.
2: Ara faré una pregunta malèvola i sóc conscient d'ella.
0: Com t'agrada?
2: M'encanta. Teniu revisió de la Guàrdia Civil, com és el cas dels trabucaires, de l'escamot trabucaire d'aquí d'Esplugues, que alguna vegada que han pogut cremar han hagut de passar una revisió? I jo vaig veure un dia la Guàrdia Civil aquí, no és el vostre cas, no teniu una revisió del material?
0: Nosaltres no, perquè és menys volum de pirotècnia que el que cremen ells, i ells és pólvora viva, no està la nostra està encartutxada, ja ve la pirotècnia ja ve feta, saps? Ells la manipulen ells.
1: De fet, els quilos de pólvora que es fan servir per un correfoc, amb un correfoc normal, amb un parell de colles, no, potser puja entre 10 i 15 quilos, que no són grans quantitats de pólvora. Llavors, sí que està... No ens han vingut mai a mirar el carro, no? I que estigués tot al quadrat i que... Però sí que trucades telefòniques alguna n'hem tingut. Simplement, doncs, donant, escolta'm, que això ho fareu i tal, sí, cap problema, i... Però, clar, trabucaires amb aquest aspecte sí que estan més collats per normatives, però, bueno, ells saben perfectament com funciona i crec que...
0: Bueno, per trabucaires sí que han d'anar expressament.
1: Sí, han d'anar expressament.
0: O sigui, han de venir.
1: Han de vindre, sí. Ells han de vindre a mirar els cartutxos, la pólvora que porten...
0: Ells tenen permís d'armes, també.
1: Tenen permís d'armes, exacte. Aquí ja és alguna mica més sèrio, però, doncs, si tot està en regla, això no seria un inconvenient per no deixar-lo sortir, cosa que això ja seria una altra cosa, un altre tema.
2: Només era una excusa per parlar de l'escamot trabucaire d'Esplugues.
1: Sí.
2: Aquí anava la meva malícia... En quant a la pregunta.
1: Malícia. Nosaltres ja vam signar el document conforme estàvem d'acord i, òbviament, d'acord que havien de sortir, que era un...
2: Exacte, les entitats veureu
1: fer... Una entitat de cultura popular i tradicional que es volia introduir a Esplugues i que no sabem encara exactament el per què. Bueno, sí que el sabem, però les excuses són una mica patilleres, no?, per part del consistori. No?
0: Em sembla que els trabucaires és de les úniques activitats així de cultura popular que està protegida.
1: Sí.
0: O sigui que si surt una, en algun lloc... és que estàs obligat a acceptar-la.
2: Doncs ja veurem com acaba aquí a Esplugues el tema amb l'escamot trabucaire. Ara m'agradaria que féssim una mica de repassada xarxes socials, perquè ara és molt important. Si no estàs a les xarxes, no existeixes. No sé si... Sé que teniu Instagram, no sé si teniu alguna xarxa més, per si algú us vol acabar de conèixer. Si algú es vol posar en contacte amb vosaltres, vol formar part... del Ball de Diables. Anem a donar algunes adreces.
0: Tenim Twitter, no?
1: Tenim,
0: em sembla.
1: Twitter, Facebook, però el que és més actiu és l'Instagram.
0: Sí.
1: I de fet ha servit molt per donar-nos a conèixer. Últimament
0: crec
1: que va molt bé. Mai havíem tingut tanta falera, diguéssim, amb les xarxes. I, ostres, ens truca molta gent de molts llocs per poder entrar a la colla, per vindre a veure. Gent de fora ens ve a veure.
0: Sí.
1: Això és molt important també per ensenyar Esplugues, no?, i el seu teixit associatiu i cultural, i el seu patrimoni, però bàsicament això, si es volen posar en contacte des d'Instagram.
2: Us contracten per fer bolos?
0: Sí, normalment això funciona per intercanvi, és a dir, tu portes una colla convidada al teu correfoc i després vas al seu poble.
2: Val.
0: Però nosaltres, com que som un ball de diables i ens agrada els balls de diables tradicionals, les colles que convidem són balls de diables tradicionals, i hi ha balls de diables tradicionals que ells no retornen, per exemple, la sortida, llavors els portem a...
1: Per la patilla.
0: Sí, com es diu, sí. Això, a fons perdut, no?
1: Sí, clar. Perdem una sortida nosaltres, però també portem una colla que, pues, igual el públic d'Esplugues pot veure que si no vas expressament a aquell lloc no vindrà, no podràs veure.
2: Sí. Abans d'acomiadar-nos, alguna cosa que no us he preguntat i que seria essencial que la comentéssim, ara mateix no us ve al cap.
0: No, bueno...
1: Es parla de la carretillada una mica? O...
0: Sí. Però...
2: És veritat, és no, no hem parlat de la carretillada. Sí,
0: el sentit de la carretillada, vam començar a fer-la una mica en pandèmia, perquè una carretillada al final és un correfoc, però estàtic, no? En un lloc així controlat, fixa, no avances, no vas pel carrer, llavors era ideal per fer alguna cosa durant la pandèmia, perquè si no ens haguéssim quedat sense fer res. I a partir d'aquí vam dir, ostres, per què no incorporem la carretillada... També sempre, no?, allò que dèiem abans, des del respecte, no?, de veure que hi ha pobles que la carretillada és sagrada i fa molts anys que la fan, però, bueno, altres pobles sí que ho han adoptat i nosaltres vam dir que si li donàvem un sentit i, no?, i ho fèiem bé, nosaltres ens agrada fer bé les coses. I si no, no les fem, no?, una mica... aquesta filosofia. I mira, la vam ficar després del ball parlat, simbolitzant una mica el càstig que fa la diablesa als diables perquè han perdut davant de l'arquegen Sant Miquel. No? El Sant Miquel ha guanyat el Llucifer i la diablesa s'enfada i vinga, diables, tornem cap a l'infern i allà doncs es lia la de Sant Quintí. No? I això representa la carretillada. Si no, ne vero ben trobato, però és...
2: I la
0: feu
2: un cop l'any després dels versos de Santa Magdalena?
1: Sí. Que la forma de donar-li sentit a aquest espectacle és que sigui després del ball parlat, i com que el ball parlat només es fa per Santa Magdalena, el dia 22, pues, és una forma també de donar cloenda a aquell dia, que és molt especial per totes les espluguines i per tots els espluguins, no? I al final no deixa de ser una espècie de mig castell de focs des de baix, no? Des de tirat per diables. I a nivell de pirotècnia és de les coses més bèsties que fem, o que hem fet mai, o que pràcticament no hi ha cap cosa més bèstia que fem. I, bueno, cada cop es van incorporant noves coses, nova pirotècnia... I s'intenta cada cop intentar-ho fer una mica més espectacular, no? Cada any una mica més. També, com dèiem abans, és una qüestió també de quartos, i això és algo...
0: Sí, són 20 minuts, perquè no sàpiga que és una carretillada, són 20 minuts sense parar, donant voltes, no?, en un sector de plaça, els diables fan com una mena de cercle i no para la pirotècnia. I al mig del cercle van sortint doncs altres diables amb ceptrops més grossos, que fan ja pirotècnia més aèria o... No, és molta intensitat durant 20 minuts.
2: Teniu molta gent de Sant Just? Teniu rifenyos? Perquè jo sé que els rifenyos us venen a veure quan feu alguna activitat.
0: Algú sí, però no...
1: Tenim un rifenyo dels anys...
2: Un rifenyo.
1: Però molt
2: antic. La cosa més estranya, però... els cargolins estan plens de rifenyos.
0: Bueno, ja. Perquè no hi ha colla castellera allà. Ja. Allà. A Sant Just seria una colla de diables.
1: Sí, a Sant Just ja.
2: Sí, i tenen una figura també, oi, de foc?
0: Tenen el drac, el rifenyo.
2: Sí, sí. D'acord. Ara, Pau, com que el tema musical és... La música és cosa teva, jo ara no recordo. Teniu ball de diables en la recopilació que va fer el Marcel Casellas per ja fa molts anys? Hi ha alguna música de ball de diables?
0: Sí, nosaltres... El nostre ball de diables té 3 o 4 tocs. Així. Tenim molts pocs tocs i cada toc es toca en un moment molt concret. És a dir, tenim el toc de seguici, que serveix per avançar pels carrers. Tenim el toc de lluïment, que serveix per fer un lluïment estàtic, quan s'ajunten tots els diables i cremen tots alhora. I tenim el toc del ball parlat, que és com una mena de separata entre versot i versot, es fa un toc diferent. I amb aquest ens apanyem. Llavors, sí que és veritat que en el toc d'inici el Marcel va fer com un arranjament del nostre toc de tabals, va fer un arranjament així musicat, però bueno, només sona aquell dia i nosaltres fem el lluïment una vegada el Marcel fa aquesta música, llavors para, fem el lluïment i després segueix el toc d'inici. Però no tenim... O sigui, considerem que són ritmes. La nostra música és un ritme, no hi ha melodies. Bueno, com tots els balls de diables, eh? Sí que és veritat que hi ha balls de... Bueno, balls de diables no, però hi ha colles de diables que van amb xarangues i... Però això ja és un altre...
2: ja no, ja no és tan marxa... tradicional ni conservador com vosaltres voleu mantenir l'essència aquesta centenària, no?
0: Sí, marxa de l'estètica més, més tradicional.
2: I ara sí, ja que en Pau Vinyoles i l'Isaac Alonso, moltes gràcies per venir en nom de Vall de Diables, moltes felicitats per aquests 25 anys. 20 anys. Per aquests 20 anys.
0: Però bueno, d'aquí poc...
2: I que d'aquí 5 anys esperem que Esplugues FM encara estiguem aquí i us puguem tornar a fer l'entrevista a qui correspongui de la... Anava a dir de la colla, no, del Vall de Diables.
1: Moltes gràcies. Moltes
2: gràcies. Doncs gràcies, una abraçada molt forta.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
3: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
4: Hi ha una màgia que no té truc.
5: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
6: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
7: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
8: el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
9: Perquè quan parles, fas màgia.
10: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: ¿Sabes? Algo me preocupa.
2: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
2: No, no, no, no, no, para nada.
1: ¿Entonces?
2: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
3: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Bon dia, ens trobem aquí al Centre Cultural de l'Avenç i Esplugues FM inicia tot aquest seguit de sessions, de xerrades i conferències que volem impulsar. La vida ens porta a comunicar-nos darrerament per xarxes socials i ens empenyen a comunicar-nos amb les nostres amistats i amb els nostres contactes d'una manera virtual. Ja hem perdut aquell costum de dialogar i fins i tot de discutir cara a cara. Quantes vegades hem llegit un WhatsApp i hem dit però què m'està dient? Però quina manera és aquesta de parlar? Els WhatsApps no tenen sentit ni to. I nosaltres els hi posem el sentit i el to. I de vegades venen els mals entesos. I a més estem acostumats a una vida en què ho volem tot amb la immediatesa. Ho volem ara. T'envio un WhatsApp i m'has de contestar. I si no em contestes, m'enfado. I estem perdent aquell matís de el cara a cara i el tu a tu, però és que això és recent i sembla que estem perdent d'una manera molt veloç aquest instint que tenim de parlar i de dialogar entre nosaltres. Per exemple, també estem acostumats a anar a xerrades i presentacions on el ponent ens explica la seva tesi, el seu treball, unes conferències perfectament estructurades, uns monòlegs molt preparats, on el debat i la interpel·lació no hi té cabuda. Anem, escoltem el ponent, aplaudim, ens n'anem a casa, hem adquirit coneixements, ens hem enriquit, hem sociabilitzat, ens hem saludat veïns i veïnes que coneixem, però no hem pogut participar en el debat i ens n'anem a casa amb aquella sensació de, val, sí, molt bé, però i ara què? I això és el que volem fer. Volem que el nostre cervell no quedi limitat perquè ens estem limitant a nosaltres mateixes. Aquesta societat tan individualista, on prima la competitivitat i altres valors de jo soc millor i de lluitar, ens fa que estiguem perdent els valors de cooperació, de solidaritat. El que també us voldria dir, remarcar, és que ens agradaria això, de que a partir d'ara, des de les entitats, puguem treballar i fer col·laboració conjunta. És molt important que les entitats hi formeu part, sou els que en sabeu més, són els que podeu aportar més i sou els que podeu sempre iniciar aquestes taules rodones parlant de les vostres entitats. Ja no segueixo perquè ja porto molta estona i passo la paraula a la Marta Alarcón. Ella és la vicepresidenta d'aquí, de l'Avenç. He de dir, la primera presidenta que va tenir l'Avenç. Si un cas, ella després ens explicarà que hi ha alguna secció, com per exemple els escacs, que també tenen una dona que ho està presidint. Tenim una entitat que té 160 anys aquí a Esplugues, o ja 162, que és la Coral La Coloma, que també ara tenen una dona que és presidenta. L'Espluga Viva té una dona que és presidenta. Hi ha altres entitats, les de dones, evidentment, perquè estan portades per dones. Però analitzem, ha costat molts anys que les dones encapçalin les entitats. Però va, Marta, sí, ja no segueixo. Ara et toca a tu moderar aquesta taula.
2: Benvingudes, benvingut. Bueno, és un plaer moderar aquesta primera taula rodona proposada per la ràdio a l'Avenç, que serà Dones a les Entitats. Ja us ha dit la Isabel que amb nosaltres estan diverses dones, són de les juntes de diverses entitats. I ara jo demanaré a totes elles, a la Rosa, a la Maria, a la Sara, a l'Alba i a la Carme, que us presenteu, que digueu de quina entitat sou, si sou membre, sou de la Junta, sou presidentes. Començarem per la Rosa. Rosa Bosch.
3: Hola, bona tarda. Val, gràcies per convidar-me i felicitar-vos per la iniciativa. Jo sóc la presidenta del grup d'estudis d'Esplugues. No sé si ho coneixeu, molts dels que esteu aquí veniu gairebé a totes les actes que fem i molts d'aquí també sou socis. Nosaltres treballem, el grup d'estudis treballa per la recerca, l'estudi i la salvaguarda i la divulgació de la història, la geografia, l'arqueologia, bibliografia i ciències naturals i socials, així com tenir cura del patrimoni cultural i paisatgístic del nostre poble. Nosaltres treballem bàsicament per Esplugues, però treballem conjuntament amb el Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat i després treballem amb l'Institut Ramon Muntaner i amb la coordinadora de centres de parla catalana. Per tant, ens dediquem a Esplugues, però a molts altres àmbits. És un front de treball molt, molt, molt ampli.
4: Val, doncs, jo sóc d'Esplugues sense barrera, a la nostra associació hi ha gent amb diferents patologies, de gent que va en cadires de rodes i altres que no. En principi, nosaltres volem pues, una Espluga, una Barcelona, que sigui més adaptada, accessible per tots. No? Bueno, però a part d'això, que és el primer que volem poder entrar a un comerç o a qualsevol lloc sense dificultats, que no te quedis a la porta i que la... del comerç surti a dir que vol alguna cosa que no puguis entrar. A part d'això, la nostra associació el que vol és que sigui, tota la gent sigui inclusiva, els que formem part de l'associació i tenim diferents activitats com pintura, informàtica, manualitats, fent també gimnàsia adaptada. Sempre són professors titulats tots. Hacemos tumba. Ahora estamos haciendo catalán también. Comenzamos la semana pasada. Y bueno, todo esto lo hacemos es tanto para las personas que tenemos problemas como para los cuidadores. Y este es un momento en el que lo principal es poder hacer un mundo inclusivo donde se pueda manejar toda la persona que lo necesite con su silla de ruedas, su andador, su sillita de bebé, que sea lo mejor posible, ¿no? Pero sobre todo que la persona mentalmente esté bien, tanto la persona que tenga el problema como su cuidador. Entonces, todas esas actividades nos ayudan a todos, al enfermo y al cuidador, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo la actividad, allí todos somos iguales, intentamos ser iguales, allí no hay enfermedad, allí estamos haciendo nuestra actividad, lo estamos pasando bien y bueno, desde aquí os invitamos a que vayáis a conocernos, que cuando en nuestras redes sociales, yo soy vocal, llevo las redes sociales también, digamos que hay una exposición de pintura, exposición de arte, realmente es arte, ¿no? Aquí está Encarna, que es la madre de Eva, que tuvo un ictus y es una campeona Eva y una campeona su madre, porque la sacó adelante cuando los médicos decían que no salía adelante. Son dos grandes artistas de la pintura. Está Patrick, está su padre también, que no son personas que han estudiado pintura, pero con nuestra profesora realmente. Y luego el deporte, nuestro presidente era un gran deportista, quedó en silla de ruedas y está fomentando mucho el deporte. Y están en ello, ahora llevan un tiempo que él con un equipo de fútbol en silla de ruedas lo están llevando. Esta semana pasada empezó un nene con 6 añitos y yo vi el vídeo y era una cosa que realmente... Entonces ves, está el problema ahí, sí, está el problema, pero al poder moverte con estas actividades, la persona que tiene el problema y el familiar tiene su momento de felicidad también, ¿no?
2: Muy bien. Vamos a eso. Gracias, María. Pasem la paraula a la Sara, d'Espluga Viva.
5: Hola, bona tarda. Jo sóc la Sara i vinc en representació de l'Espluga Viva, però també formo part de l'Ateneu Popular d'Esplugues i presentaré l'Espluga Viva breument. És una entitat que té molta història dins de l'Esplugues. L'any vinent, 2024, complim 50 anys. Actualment hi ha 587 sòcies. Tot i que l'Espluga Viva va crear-se l'any 1974, a partir d'un agrupament escolta que era pioner en la coeducació en l'àmbit del lleure, actualment està format per 4 seccions, que són TIC, Tradicions i Costums, el Centre Excursionista d'Esplugues, l'agrupament escolta i bueno, la part de secció de lleure. Res, és una entitat que encarem, sobretot un dels objectius que tenim actualment és com celebrar aquests 50 anys que ens donen aquest pes important dins de les plugues.
2: Moltes gràcies. Passem la paraula a l'Alba.
6: Hola, jo sóc l'Alba, sóc presidenta de la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'Esplugues. Potser entitat amb el nom més llarg d'Esplugues, és una possibilitat. Bé, jo entro a la coordinadora sent de Festes Populars de l'Assemblea i una mica explicant la coordinadora, es forma l'any 2005 per treballar dues grans problemàtiques que hi havia en aquell moment al poble d'Esplugues. Per una banda, la manca de locals per a les entitats i per altra banda, la coordinació dels actes de la festa major entre les entitats que en formaven part. Fins aquell moment, cada colla feia els seus actes, es solapaven, bueno, era una mica disbauxic. Llavors, a partir d'aquell moment, comencem a organitzar-nos i a crear, diguéssim, una programació conjunta amb tots els actes de les entitats, també espais conjunts per poder trobar-nos entre actes i actes. Actualment ens seguim coordinant i organitzem entre totes Sant Joan, Santa Magdalena i Sant Mateu. També abordem problemes tant col·lectius com individuals i treballem per difondre la cultura popular. Estem ara molt motivats, fent molt de marxandatge, venent domassos, pòsters amb les colles i altres materials.
2: Moltes gràcies, Alba. I ara, per últim, la Carme, que ens farà 5 cèntims de l'entitat.
7: Mari Carme Dragó, la majoria em coneixeu i la majoria coneixeu l'Associació de Dones de la Plana, que hem d'estar molt contentes de que vam ser la primera associació de dones que es va formar aquí a Esplugues i que dintre de poc farem els 40 anys. Penseu que és una associació que ha funcionat des del primer dia amb voluntariat, un gran voluntariat de tothom, les 5 o 6 persones que sempre han format la Junta, més tot el grup de professores. Que l'any 83 que vam començar érem 3 professores i en aquest moment hi han 20 i pico de tallers, cada un portat per una professora. Vol dir que hem avançat i pretenem seguir avançant a favor de les dones, perquè en aquesta entitat ja vam començar amb la mateixa idea que portem ara, que és que no es quedi cap dona sense poder

0: però sent molt professionals tots els que participem dins d'aquesta entitat. Si no la coneixíeu, estem al carrer Bruc 40 i podeu vindre tots els dimarts per la tarda de 5 a 7 a Puntausa. Sereu benvingudes.
1: Moltes gràcies, Carme. I un cop ja presentades totes les ponents, com no pot ser d'una altra manera amb aquest debat de dones i entitats, basarem una mica tot el debat amb la perspectiva de gènere en el paper de la dona dins les entitats, que alhora es parlem d'entitats, tampoc podem deixar de parlar de societat, de feina, del dia a dia, de casa, etc, etc. Plantejarem 5 punts. I en aquests 5 punts, cada una de les ponents i tots els que esteu aquí acompanyant-nos, un cop elles facin la seva exposició i responguin una mica a la pregunta, estaria bé, si teniu alguna inquietud, teniu ganes de preguntar, que pregunteu, perquè llavors no deixarem les preguntes pel final, com ha dit la Isabel a l'inici, perquè si no, a vegades al final tots tenim ganes de plegar, s'acumulen les preguntes i molts ens quedem amb les ganes de fer-ho. En primer lloc, parlaríem una mica dels reptes, objectius i obstacles. Si jo us faria una pregunta general, és que si us heu sentit qüestionades per les decisions i o propostes que plantegeu dins l'entitat, si creieu que els objectius són més difícils d'assumir quan hi ha una dona al capdavant de l'entitat, i després us diré una cosa que potser semblarà una mica estranya, però com que a vegades l'ésser humà i últimament sembla que en comptes d'anar endavant, sembla que l'ésser humà involucioni, us faré la pregunta de que si heu patit el síndrome de la impostora. És a dir, que si ocupes un lloc que no creus que te'l mereixes. Que no creus que te'l mereixes, no perquè tu dins teu no penses que te'l mereixes, sinó perquè hi ha tanta pressió al teu voltant que al final t'ho acostumes a pensar. En base a això, reptes, objectius, obstacles, si us ha costat, si heu tingut síndromes i el que ens pugueu dir en base a aquesta qüestió. Gràcies. Començarem, Rosa, comencem per tu.
2: Sempre hi ha dificultats per una dona, sempre. El fet de ser dona, és, això ho sabem totes les que estem aquí, has de fer el doble per arribar a la meitat, això sempre. Jo ara, en el grup d'estudis és on menys ho pateixo, però en la meva vida laboral ho he patit moltíssim, moltíssim, perquè et sents impostora, et sents que has de demostrar molt, et sents amb els masclismes són molt agressius, però te n'adones quan ja no hi ets a temps, moltes vegades, ja no pots fer res. A més, abans no hi havia un lloc per anar-se a recolzar, les pròpies companyes eren víctimes del mateix i tothom tenia por. No parlo d'agressions greus, parlo sempre de coses de treball. Aleshores, el repte seria que la gent que és més jove tot això no ho hagi de patir, que siguin les dones més valentes, que siguin més segures d'elles mateixes. I també he de dir que hi ha molts homes que empatitzen molt amb les dones i que no m'agrada dir la paraula ajuda, perquè llavors ja establim un repte d'inferioritat de la dona. Si hi ha algú que t'ajuda és que tu ets inferior, per tant, de reconeixement, no? Però és molt difícil, perquè tu, quan moltes vegades vols demostrar que pots fer les coses, és complicat, perquè les dones sou molt viscerals, perquè les dones us emocioneu molt, perquè, doncs, jo m'he sentit, parlo d'una cosa concreta en el grup d'estudis, jo he sentit dir: aquesta és una rara avis. I jo he preguntat: què vol dir una rara avis? Home, perquè és guapa i és llesta. Això ho he viscut jo fa 4 dies amb una persona de la junta del grup d'estudis, naturalment un home, és una rara avis. Jo, això em va deixar cau, perquè vaig pensar, on som? Sí que és una persona molt gran, però llavors dius: aquesta persona com veu a la seva dona, a les seves filles, a les seves netes, a la seva, com les veu, quina classe de, a quin cantó estan, no? Són guapes o són llestes? I això és una mica el... No sé si hi ha alguna cosa que no he contestat de tot el que has plantejat.
1: No, crec que has fet un resum molt exhaustiu i molt concret de tot el que havia plantejat. Si cal després, si et fan alguna pregunta, continuarem.
3: Nosaltres, Maria, en aquest moment, en el que és a l'associació, no hi ha cap problema. tenim el president, que és un home,

0: al tesorer, que és un home també, i la vicepresidenta és una dona. I després la feina, el resta de la feina, es distribuï entre tots. Avui hem vingut l'Encarna i jo, potser que un altre dijous vinguin unes altres dues noies, o igual en una altra ocasió, qualsevol cosa, pues, oi, aquí li va bé anar, o no hi ha una persona en concreta, no hi ha una que sigui més que una altra, no.
1: O sigui, no us heu sentit
0: no
1: amb una
0: que sigui
1: entitat
0: menys
1: que no heu tingut un doble...
0: Ara no, eh? De un any per acá estamos muy bien. Estamos muy bien, ahora estamos muy bien. Si, por ejemplo, yo que llevo también el tema de manualidades, si digo, oye, pues habría que comprar esto, hacemos esto, qué tal, que, ah, pues va a salir y tal, ah, pues bueno, cómpralo tal, o Encarna, si ve algo tal, o, por poner el ejemplo, porque ella ayer fue, vio una cosa y lo envió, ¿no?, al grupo, oye, mira, he visto esto, iría bien, tal, aceptas, estudias, se escucha a todo el mundo, ¿no? No hay un problema aquello de decir, no, esto no, porque esto lo hago yo soy quien lo lleva y yo lo llevo, o porque yo soy aquí tal o soy cual. De momento, no.
1: Molt bé.
0: De momento, a lo que se refiere a la asociación, se escucha todo y todo el mundo...
1: Molt bé.
0: Siempre si somos, yo creo que esto pasará en todas las entidades, que socios son muchos, luego a la hora, por ejemplo, de reuniones y cosas, se reduce bastante. Pues... en lo que sea el grupo este, a la hora de trabajar y tal, todos...
1: Molt bé, moltes gràcies. Sara?
2: L'Espluga Viva, potser pensava, no, quan formules la pregunta, potser per aquest caràcter pioner de portar el món de la coeducació en el lleure i, bueno, que aquests van ser els seus inicis, és una entitat que les dones han tingut un paper fonamental, un pilar a l'entitat al llarg de la seva història. De fet, actualment la Junta està formada per 3 dones que ocupen els càrrecs de presidenta, vicepresidenta i secretària, que és el càrrec que exerceixo jo, i hi ha un home que és el tresorer. De totes maneres, és evident que les dones patim discriminacions i violències, i en relació al que també comentaves de si hem sentit el síndrome de la impostora, doncs jo mateixa, al rebre la proposta de participar en aquest espai, se'm desperta molt això, no? Perquè jo em sento com... Bueno, jo crec que és perquè sóc dona, evidentment, i em travessen, no?, a tota l'educació que he rebut, i doncs jo no em sento molt legitimada per representar una entitat, i fins encara que formo part d'aquesta entitat des que tinc 18 anys i que he participat de l'entitat com a membre de l'agrupament, després com a membre de la Junta, actualment també sóc mare d'una criatura que va a un espai infantil que també hi ha a l'entitat, i malgrat tota aquesta història que m'arrela l'entitat, davant de la oferta de venir aquí a parlar-ne, doncs em sento com que no estic prou legitimada per parlar de la meva entitat, i això és perquè no tenim, doncs, no sé, una educació que ens permeti sentir-nos apoderades d'ocupar aquests espais. I per mi, de fet, ha sigut aquesta sensació de, ai, quin neguit haver de venir aquí, el que m'ha impulsat a venir i a dir, no, és que ho has de fer. I en relació a això, bueno, volia treure també el tema de conciliació a la llum, perquè ara hi ha moltes dones en aquest espai, tant les que parlem com l'audiència, però no hi ha moltes que estiguin en edat de maternar o de criar. Jo ara, des de fa poquet, soc mare, la meva criatura no té encara 2 anys, i s'està fent molt difícil seguir ocupant els espais que ocupava, perquè la conciliació, bueno, ja ho sabem, el temps que tens, la disponibilitat i l'exigència, no? I aleshores hem de veure també les entitats com a repte, com incloem a les persones que estem en aquesta situació per poder seguir ocupant segurament espais diferents.
1: Moltes gràcies. Alba,
3: sí,
1: que aviat serà mare, enhorabona.
3: Gràcies, sí, aquí estem gestant. Bé, sobre el que comentaves, jo també he sentit el síndrome de la impostora, m'he sentit qüestionada. Des de la coordinadora moltes vegades ens passava, les reunions són els vespres, normalment els diumenges, i sovint passava que jo era l'única dona que hi havia en una reunió de potser 15 persones. Això és una cosa que en el seu moment es va veure i es va treballar. L'any 2021, des de la coordinadora, vam fomentar una formació de feminisme a les entitats, una mica com per posar mirada en això, recordo també moltes d'aquestes reunions en les que jo venia a parlar d'aquesta formació, lo important que era, i li venia a dir-li a 14 homes que ho poguessin dir a les entitats, si us plau, no? Que tant homes com dones havien de poder venir per poder fer aquesta transformació des d'aquesta perspectiva de gènere. Jo afegeixo també una cosa més, el tema de la impostora o el sentir-se qüestionada. Crec que també hi ha un punt que és ser dona i ser dona jove. Quan ets jove, també depèn d'aquelles persones amb les que estiguis compartint la reunió, no? Poden ser homes més grans que porten molts anys al poble fent moltes coses, tu els veus, els tens en aquest pedestal, però llavors et fas també una mica petita i sento que és important que també aquests homes que porten tant de temps puguin baixar a peu de terra, no? I poder mirar-nos els ulls cara a cara i veure'ns com a igual, tant a les dones joves com als homes joves com a les dones grans. Penso que això també és important. Dins d'aquestes formacions feministes que vam fer, també una cosa que va sortir des d'algunes entitats i que em va semblar realment ridícula, no? que passés, és que moltes comentaven que en les seves juntes o assemblees hi havia dones que proposaven coses, que deien idees, que es passaven per alt. I a l'estona aquella mateixa idea era dita per un home i llavors tirava endavant. No? Llavors hi ha com aquesta mirada de dir, bueno, però és que hem dit el mateix, potser altres paraules, potser un altre to, potser ho he de dir d'una veu més greu perquè arribi millor a tots els serveis, no ho sé. Però sí que és una cosa que ens passa i que hem de posar mirada. Aquest any tenim la intenció de tornar a proposar fer aquestes formacions feministes. Creiem que no és només per aquelles persones que no l'hagin fet, creiem que la formació feminista o el coneixement i la perspectiva de gènere és una cosa que has d'anar treballant dia a dia. És una cosa que travessa tota la teva vida, tota la teva quotidianitat, no només l'entitat, i per tant, bueno, seguim pensant que és necessari que totes i tots hi participem i que ho repetim els cops que faci falta, perquè segur que en traiem coses noves.
1: Moltes gràcies, Alba. A més a més, t'has avançat amb una cosa que et volia preguntar concretament, perquè sabia que des de la coordinadora ho havies impulsat, que era el tema de la formació, que volia parar davant, però moltes gràcies perquè ho has explicat perfecte. Carme?
4: Doncs l'associació de la Plana se suma a tot el que ha dit l'Alba, perquè l'objectiu bàsic d'aquesta entitat ha sigut sempre convèncer les dones que el seu criteri val tant com el dels homes. Senzill, però difícil a vegades de que s'assumeixi així. Llavors, amb la nostra entitat, des del principi, vam tindre que treballar molt perquè hem volgut muntar moltíssimes coses i moltíssimes activitats que hi havia moltes dones, i no precisament gaire grans, que abans ho haig de parlar amb el company o amb el marit. I dèiem, no, si jo no li pregunto al teu marit, t'ho pregunto a tu. Et ve de gust que fem aquesta excursió de 2 dies i ens n'anem totes nosaltres a dalt del Pirineu? Sí, però no sé si em deixaran. Us hi heu trobat alguna vegada? Amb grups de persones que abans de decidir tenen que anar al mascle a preguntar si poden? Doncs això és el que encara avui en dia ens hi trobem de tant en tant, no? Doncs això és el que hem lluitat molt, però també hem lluitat per dir, escolteu, no anem en contra d'ells, volem anar a la part. El tanto monta monta tanto que es va dir tiempo a, el volem aplicar ara, i això és el que fem. Tenim l'excusa dels tallers, però que no són una excusa, són realment espais per aprendre. I ho fem, aprenem, compartim, tenim solidaritat, però aprenem a conviure tots a una, homes i dones junts. Companyes, penseu el mateix? O si hi ha algun criteri que no, que ho digui? Així m'agrada, callades.
1: Moltes gràcies.
4: Però no heu de callar, heu de dir, tots els criteris del món estan aquí per poder-se compartir. Seguim.
1: Moltes gràcies, Carme. I ara, arribats a aquest punt, ja que hem fet una pregunta, hem posat sobre la taula o aquí davant una amplitud de diversos temes, sí que m'agradaria si algú dels assistents voldria fer alguna pregunta o explicar alguna cosa personal que cregui que pugui interessar.
5: Va, que la Carme ens ha interpel·lat. Algú dels assistents vol dir alguna cosa?
6: Hola, sóc el Ferran Guillemet, tinc 64 anys i sóc home.
5: Perdona, com t'has assabentat d'aquesta xerrada?
6: Pel WhatsApp del grup.
5: Del grup?
6: Sí, del grup.
7: De quin grup?
6: De l'Espluga Viva.
7: Ah, de l'Espluga Viva, gràcies.
6: Bueno, jo no volia... Vull ser precís i ràpid. El que heu explicat és interessant, però jo el que voldria dir... jo he treballat amb moltes dones, soc infermer, treballo en un hospital, llavors la proporció de dones és al revés. Tenim 80% de dones i 20% d'homes. Què fem o què feu com a dones per empoderar-vos quan teniu algun us sentiu menys tingudes? Aquest matí parlava amb una persona que criticava l'antiga directora de la Coral i deia, escolta, recorda que és una gran professional i que tots en el temps tenim menys capacitats i que no han d'oblidar el bo de les coses. Després, el que deia la Carme de l'Associació de Dones de la Plana, jo no considero que la meva dona tingui que preguntar-me segons quines coses, és que ho comentem. Jo no me'n puc marxar de casa sense comentar que me'n vaig dos dies, però és normal que la persona, ara, que hi haurà algunes que sí que, sí, però són elles que es tenen que hi ha que empoderar i que també dir, mira, vull fer això, què et sembla? En l'associació...
8: Puc comentar, però tinc ella decidint, i després comento.
6: No sé. No, pot dir. També que una associació sigui exclusivament de dones, també els homes podem sentir-nos exclosos, eh? És una de les coses que jo sempre... T'ho havia dit, eh? Jo crec que ho havia dit, eh? I només com a última cosa, fa pocs dies vaig estar amb una companya de basca que també té la meva mateixa edat, que em va explicar, allà hi ha una tradició a Fuenterrabía, que les dones, que els homes fan una desfilada vestits de militars que recorden una batalla, que les dones no podien desfilar, i que ella va començar a dir, bueno, doncs per això ha tingut un problema, que mitja família estava barallada amb ella, però al final ho han aconseguit, o sigui que s'ha de perseverar.
4: Totalment d'acord, perseverem.
5: En relació amb el que acaba de dir, no sé si heu sentit la notícia fa pocs dies, que per primera vegada en el cor de Montserrat, dels Escolanets, hi podran entrar dones a partir, no sé si és de setembre o de l'octubre, eh? Hi haurà, serà un cor mixta per primera vegada, no sé si en 700 anys que té d'història la institució. Perdó, m'apropo perquè diguis, que segur que estàs més informada.
4: No, tampoc massa, però que no és l'Escolania, però està bé, és un petit pas.
1: Posa't el micròfon, sisplau, si no, no es grava.
4: L'Escolania continuarà sent l'Escolania, i el que creen és un cor extra de nois i noies, però els escolanets continuen tal com anaven. I sí que amb previsió que a la llarga tot pugui anar-se fonguent, però que falta temps per això. Però és un primer pas.
5: Ara estan fent un càsting a Montserrat de coral.
3: Perdona, Isabel, a mi m'agradaria poder respondre abans al comentari que feien. Sí, m'agradaria fer una reflexió i convidar a la reflexió sobre el fet aquest de la pregunta que feies, no? Què feu per empoderar-vos? Sento que moltes vegades se'ns diu que les dones ens hem d'empoderar, no? Llavors, un cop més, la responsabilitat és nostra, està a les nostres esquenes, de què hem d'agafar el poder. Un altre cop, vinga, som-hi, dones, no? Portem anys aquí sota una llosa i ara tenim una altra llosa perquè ens hem d'empoderar. Llavors, sento que és important que també els homes puguem deixar espais, puguem deixar el poder perquè arribi a les dones, sigui més fàcil, que no sigui tota l'estona aquesta cursa, no? Que anem amb els nens, anem amb la feina, anem amb les feines de casa i ara ens hem d'empoderar també en els espais públics, no? És com anem sobrecarregades, sento, que potser sí, compartim certes càrregues, aquest poder pot ser compartit i arribem d'una forma més natural, no? Que si no hem d'anar com amb la llengua fora constantment a buscar aquest poder femení. Llavors, bueno, res, que ho volia convidar a reflexió des d'aquesta mirada.
9: Sí, a veure, intentaré explicar una història de quan vaig prendre consciència sobre el paper de les dones justament aquí a l'Avens. Bueno, soc en Jordi, president de l'Avens. I era els anys, jo crec que eren els anys 74, 75, potser 76, que a baix al bar hi havia dues noies, la Marta Domingo i la Magda Casellas, que jugaven a les màquines. I tota la resta del bar se les mirava. No perquè fossin joves, que ho eren, no perquè fossin maques, que ho eren, sinó perquè eren dones, bàsicament. I el bar de l'Avens, doncs, era un lloc que venia, com aquell que diu, reservat únicament als homes. Quan a l'any 2008, que ja havia plogut bastant des d'aleshores, vam arribar a la Junta de l'Avens i vam refer els estatuts, rellegint els estatuts ens vam donar compte de que fins l'any 69 el paper de les dones dintre de l'Avens les dones tenien els mateixos drets que els menors d'edat. És a dir, podien ser sòcies però no podien ni tan sols votar a les assemblees. Pensem que durant el franquisme l'únic mecanisme democràtic que encara queda són les assemblees en les entitats, en les associacions. En l'avenç ni tan sols les dones tenien aquest paper fins a l'any 69. Hem corregut molt fins aleshores. Segurament som espluguins, que ens diuen cargolins i per tant anem a poc a poc. Jo crec que el paper de les dones en entitats, com per exemple el grup d'estudis on la seva primera presidenta, la Roser Camps, ja d'entrada va ser una dona, nosaltres vam haver d'esperar 100 i escaig d'anys en l'avenç a tenir uns estatuts que fossin, jo diria, fets en llenguatge inclusiu. I prendre consciència de l'avenç, per exemple, com a associació, costarà. Jo dic perquè ara, malgrat que tenim 4 o 5 dones a la junta directiva, 4 em sembla recordar, no? Vull dir, però avui veig que aquí tampoc hi ha molts socis de l'avenç interessats en el tema. Per tant, cal continuar treballant des de l'associacionisme per empoderar les dones, però tal com tu dius, no des de la vostra responsabilitat, sinó també des de la nostra responsabilitat per fer aquest canvi.
5: Un altre home, ja m'estic estressant, eh?
10: Hola, sóc el Cisco, president de Gegants. És que tampoc seran les preguntes que fareu i prefereixo, bueno, també ve el cas parlar de l'entitat de Gegants, perquè, bé, el paper de la dona a Gegants, és, a menys aquí a Esplugues, ha sigut molt, molt important i crec que els que no ho coneixeu, pues, és el moment de que ho posem en valor, no? Sabeu que el món geganter està massificat d'homes perquè, bueno, amb la seva activitat és física, de força, d'equilibri, però tot i així hi ha moltes dones que acompanyen els geganters de tota la vida. La colla d'Esplugues farem 40 anys l'any vinent també, portem molts anys en aquest món i, bueno, en el seu moment les dones que acompanyaven a la colla i que venien, fossin acompanyants, fossin parella, fossin, van reivindicar i van forçar que elles volien portar gegants. Però clar, evidentment, aquelles figures, pues, les veiem molt, podem en aquell moment, molt inaccessibles, no? Com està passant actualment, perquè si mirem estadísticament, dones geganteres pràcticament a Catalunya n'hi ha poquíssimes, no? I si mirem notícies, després de 32 anys una gegantera s'ha incorporat a la colla, no sé què, bueno. Pues aquí a Esplugues aquest grup de dones que en aquell moment eren de la colla, doncs van fer una proposta de dir, pues, fem un gegant o una gegantona que puguem portar nosaltres per començar i poder tenir també un paper com teniu els geganters, no? I, bueno, dins la colla tot va ser molt natural, vull dir, no hi ha cap... Es va proposar, es va demanar i es va fer. I a partir d'aquell moment, doncs, sortia, que és la Caterina, la famosa Caterina. La Caterina podia haver sigut una figura més gran, però es va fer acondicionat per poder encabir, pues, aquestes necessitats, no? I val a dir que aquesta figura ens ha portat que actualment, com totes les entitats, estem passant per mal moments de portadors i actualment, des de fa molt, uns quants anys, la gran majoria de gent que s'apunta a la colla són dones. I això és una gran satisfacció perquè estem creixent molt a poc, però estem creixent amb dones que porten la Caterina i que estan il·lusionades perquè un dia puguin portar un gegant com la Marta o el Mateu.
1: Moltes gràcies per la participació. Hem parlat, jo us he fet unes preguntes inicials, però jo crec que hem inclòs força coses. I ara jo us faré una pregunta àmplia, perquè també m'omplireu de temes dins d'aquestes preguntes i ja em va bé, perquè així tenim una mirada àmplia. Estem parlant d'entitats, però com jo he dit al principi, una entitat no deixa de ser una part de la societat. Aleshores, vosaltres no creieu que les dones a les entitats tenen un paper com a dona diferent del que moltes dones tenen a altres llocs de la societat? No sé si m'he explicat. És a dir, per estar en una entitat i sobretot estar en una junta, en una presidència, jo us ho dic, jo vaig ser presidenta de l'Avenç, vaig ser la primera, i evidentment quan ho vaig ser no era tan jove com vosaltres, però sí que estic en entitats des que tenia la vostra edat. Vaig començar a Gelada, vaig seguir a Andoll, Pastorets, Avenç, i més que ara em deixo, i a totes he estat en un paper directiu i vaig tenir dues criatures. I tot i que el meu marit d'aleshores no m'ajudava, sinó que formava part de la casa, que això és, estic molt d'acord amb el que ha dit la Rosa, o sigui, la paraula ajuda crec que és totalment inadequada, no és gens inclusiva, sinó que formava part, ens compartíem els horaris perquè ell també tenia activitats. Però jo sé que persones que no formaven part d'entitats, no d'Esplugues, sinó d'altres municipis, d'altres pobles, tenen una visió diferent. Possiblement ara no, però jo crec que en perspectiva de gènere, la mirada des d'una entitat és diferent que des de fora. Vosaltres creieu que això és així? Creieu que el futur està canviant de tal manera que no és així? O sigui, aquí, en aquesta pregunta, us vull fer incloure el que és la perspectiva de gènere des de fa 25 anys, no me'n vaig més enrere, amb les entitats, amb l'actualitat i com la veieu en el futur.
11: Això quasi que ho ha dit el Jordi, perquè a l'avenç no podien entrar les dones, no podien votar, o sigui, el canvi ja l'ha explicat ell, bàsicament, i a més molt clar. A les entitats, actualment, jo crec que les dones en principi no tenen cap problema. Crec. A l'entitat de la Carme tots són dones, ella poca cosa podrà dir en contra, no? Jo en principi, quan parlo de feminisme i de que les dones han de ser com els homes, sempre penso que no hem d'entrar en una lluita. Jo crec que les dones, l'única oportunitat que hem de tenir, o almenys el que jo reclamo sempre, és la igualtat d'oportunitats, que jo pugui triar igualment. No, perquè ets dona, tu no pots anar a estudiar aquesta carrera. No, tu perquè ets dona no pots portar aquest gegant. Ja ho decidiré jo, però deixeu-m'ho decidir. Jo l'única cosa que reclamo, crec que és la bàsica, és aquesta. I amb això crec que també tenia molta raó quan ella ha parlat de lo de l'empoderament. És una altra càrrega. Jo no vull empoderar-me de res, jo vull ser igual que s'empoderi el meu company, que a lo millor li fa més falta a ell que a mi. A la meva entitat som 121 socis. El 80% són dones. Però jo també sóc voluntària d'una altra entitat, que és Sestrinyols. Totes les voluntàries són dones i grans. Els homes són molt poc voluntaris amb aquestes coses de solidaritat, quan parlem d'entitats, altres coses. Però és que a les entitats no hi ha el problema d'escalar com a les empreses, que els homes tenen aquest afany i poden plegar, els igual plegar a les 6 que a les 8 del vespre. I si pleguen més tard, millor, perquè els nens ja han sopat i estan banyats. A les entitats això no passa, perquè és igual. Si tu demostres que vals més, t'ompliran més el sac i per el módico precio de nada. Llavors, clar, els homes aquí no hi són tant.
1: Sí, sí, per això jo deia que em féssiu aquesta reflexió, que jo crec que ella ha ampliat el que jo volia dir en la pregunta. O sigui que no estem en el mateix punt en una entitat que fora.
12: Yo desde nuestra entidad, bueno, nuestra entidad es que es más jovencita, llevamos menos tiempo, ¿no?, que las vuestras. También vamos un poco a la par, ¿no?, porque claro, ahí es el conjunto, nos necesitamos mutuamente, el cuidador y la persona, ¿no? Entonces el uno sin el otro y claro, sí que es verdad que desde mi punto de vista, yo en este caso, bueno, aún hay momentos que cuando tengo mis brotes, pues sí que necesito más de mi marido, ¿no? Pero cuando no, sí que es verdad que él a lo mejor se deja llevar un poquito más y es aquello de decir, uy, hoy que cenamos, ¿no? Ah, pues no lo sé, porque yo hoy no he hecho nada. Ah, pero ¿hay pan? ¿Tú lo has comprado cuando has bajado del coche que venías de trabajar? No, no, yo tampoco. Sí que hay estas cositas, pero eso ya a nivel como más particular, ¿no? A nivel asociación, de decir más, de marcar estos temas de hombre o mujer, quién es más o menos, no, ¿verdad? En la asociación no. En la vida, el trabajo sí.
13: Tres años en una empresa con hombres y mujeres. Yo estaba a cargo de 25 mujeres, pero las mujeres teníamos nuestro trabajo y los hombres el suyo. Entonces, en mi sitio no se metía ningún hombre porque yo no lo dejaba. Pero vamos, que sí que es así, porque el hombre... Porque esta gana tanto. Pero si yo no he dicho lo que gano, ¿cómo lo sabes tú, no? O sea, siempre tenías que ir tapando y dejarlos un poco así al margen. Bueno, tú piensa lo que quieras, ¿no? Porque así te dejaban tranquila. Pero sí que es verdad que con las mujeres siempre estaban pendientes, si hacían, si no hacía. Yo siempre decía, donde se ponen tres hombres, una mujer hace la faena. O sea, la faena que no hacíamos nosotros. Claro, los hombres tenían la suya en sus máquinas y todo. Y no es cuestión de pelearse ni nada, pero eso que tú has dicho, sí, es idéntico, vamos. El hombre plega tarde y claro, como ya plega tarde, la mujer tiene que tener las cosas hechas y cuidar los niños y los abuelos. Cuando son los abuelos, pocos hombres se quedan en casa cuidando a los abuelos, se quedan las mujeres. O sea, que tenemos que tirar para adelante y cada vez estamos ganando más terreno y espero que los más jóvenes ya lo tengan igual todo, pero que todavía nos queda muchísimo, muchísimo.
12: Y también porque hoy en día... las mujeres nos ponemos también más y de cara a la asociación, por ejemplo, ¿no? Somos como más tiradas para adelante, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, uy, el tema del sábado, de la ruta que hay histórica y tal, pues de seguida he llamado al tesorero mismo, ha sido que no, oye, mira, que hay esto, subimos para arriba a la Vens, súbelo tú mismo, comunícalo al resto de la gente que hay esto, que ya no esperas a decir, no te ves en la obligación de tener que hacer un comunicado en general a la Junta para que... No, lo llevamos así de esta manera, ¿no? Si hay algo que es importante, se comunica y que se haga y ya está, no es un círculo cerrado. Es aquello de decir, cada uno, si es importante, pues se comunica y punto.
1: Tenim una altra intervenció i després sí. Interveniu...
14: Bueno, simplement preguntar-vos o deixar l'aire que no creieu que poder a les entitats s'ha anat més ràpid que la societat amb igualar a la dona o tenir una igualtat amb els homes, respecte als homes, perquè no hi ha tema de sous pel mig, tema d'un poder amb una empresa, i això ha sigut més fàcil i que s'ha anat més de pressa amb aquesta igualtat simplement pel fet econòmic, que té, jo crec que té molt a veure, que no s'hagi anat... Jo crec que hi ha una diferència social amb això, que poder és el que plantejava la Marta abans, no? Poder, encara n'hi ha diferències, però no tant com en altres àmbits.
2: Bueno, jo estic d'acord amb el que esteu dient i només volia afegir el que ha dit la Rosa, que les entitats potser sí que hem anat més ràpid, però que si analitzem en profunditat segueix el masclisme i les discriminacions se segueixen patint igual i... Bueno, l'Alba, no sé si comentaràs una mica alguna cosa més sobre la formació que van fer feminista per les entitats, però va haver-hi una participació d'homes de les entitats molt baixa i quan ens van posar a analitzar el paper de les dones i dels homes a les entitats es va veure que les dones en general realitzaven tasques molt més invisibilitzades, inclús en entitats en què hi havia més dones que homes o que les dones... tenien càrrecs dins de les juntes, però que moltes vegades quan s'han d'assumir tasques doncs això, els homes fan més tasques de representació o feines més visibles i que per tant ens toca seguir treballant en aquesta línia i analitzant en profunditat què passa a les nostres entitats i només afegir que les entitats són una eina de transformació social i que potser també per això doncs van una miqueta més endavant, però que hem de seguir tenint en ment que no, que
1: hem de seguir treballant. Sí.
3: Sí. Sí, jo no he comentat en la línia del que deia la Sara, que al final participar a les entitats és participar a la vida pública, per tant, sí, aquí hem fet un salt, hem sortit de l'àmbit privat de les cases, però què passa? Que quan fem aquests salts, com comentava la Sara, seguim reproduint moltes vegades els rols de cures a les entitats. Majoritàriament cuinen les dones o preparen els avituallaments dels dones, excepte quan són grans focs, per exemple, no? Quan hi ha una calçotada, quan hi ha una paella, quan hi ha actes així que el menjar és el centre principal, no? Té tots els focus posats, llavors normalment són els homes que estan allà fent aquestes feines més visibles, tot i que siguin feines de cura. I les dones estem per darrere fent altres coses més petites. Penso que també és important poder-ho veure i poder proposar un canvi, no? Bueno, anar cada cop més compartint aquests espais. També com el que comentàvem abans, penso que és important, vull dir que menys mal que les entitats s'estan fent aquests canvis socials, que al final les entitats són un micro des d'on hem d'anar cap al macroespai, que seria la societat. Per tant, seguim així i seguim avançant perquè tenim feina per endavant, tant dintre com fora.
1: Perdona, Alba, abans de passar-li que Carme, també faràs la teva intervenció. Volia aprofitar, i com que el temps ens és una mica just, no volia que ens deixessin de parlar, és una cosa que et vull preguntar i vull que quedi enregistrat, que seria una mica intervenir, o sigui, a banda del que us he explicat, posar una mica la política i el postureig. Aleshores, sí que m'agradaria que expliquessis, perquè jo crec que tots ho sabem, i tots hem comentat, i tots ens fa vergonya, sobretot d'una persona, i moltes vegades de que les persones que l'acompanyen no caiguin en això. I és el que va passar el 8 de març, quan un grup de dones que no era l'alcaldessa no van poder parlar, perquè l'alcaldessa es va dirigir a un altre grup de dones, i el que es va provocar és dones contra dones, i això em sembla patètic. Llavors sí que voldria que això ho expliquessis, perquè tu eres allà.
3: Doncs això, el passat 8 de març, bé, aquí a Esplugues, fa anys que diferents dones ens organitzem per preparar aquest dia, que durant fa anys s'havia fet vaga general, aquest any tornàvem a fer vaga general, i llavors, bueno, doncs es crea tot un comitè de vaga per fer diferents accions per aquest dia, per seguir reivindicant els drets i les necessitats i de les dones en el món laboral i en la vida pública i personal. Doncs bé, aquell dia, després de fer un passacarrers per Sant Just, perquè ho fem amb elles, ho fem de la mà, vam anar a l'acte públic que es feia a la plaça Santa Magdalena, a la plaça de la Vila, a les 12 del migdia. En aquest acte públic, cada any, l'alcaldessa fa el seu, llegeix el manifest institucional allà al micròfon, i nosaltres ens esperem que ella acabi i després llegim el nostre manifest. El manifest que vam llegir aquell dia, que normalment cada any és una mica la mateixa idea, i vull dir idea, de que és un manifest que està creat conjuntament entre les dones del Baix Llobregat, les dones de les diferents assemblees feministes del Baix Llobregat. Ens trobem i redactem un manifest cada any diferent, adequant-se a la situació actual. Doncs bé, aquest manifest, amb molt de contingut des de diferents vessants, no? Des de la part de les migracions, de la part laboral, de la part familiar, de la part d'espais públics, realment era un manifest, a mi em va semblar brutal. Llàstima que no es va poder escoltar, perquè quan ens disposem a llegir-lo, resulta que no van ser... no van ser capaces d'aturar-se i escoltar-lo, sinó que van decidir les polítiques que hi havia allà, l'alcaldessa, companyia que hi havia a davant de l'Ajuntament, van decidir sortir a la plaça a saludar-se entre elles, a xerrar de les seves coses. Jo estava llegint el manifest, per tant, poc en sé, però va haver un moment que va ser realment impactant, perquè van organitzar una foto de totes les dones, totes amb el mocador lila, no? anaven així, com amb aquest atuendo, amb aquest mocador lila, fent-se la foto de totes les dones, donant-nos l'esquena a les joves, i no tan joves, que estàvem allà amb la pancarta, que estàvem allà amb el megàfon a la mà llegint aquell manifest. No, reivindicant també el que crec que elles també volien reivindicar. I bueno, això sí que realment va ser realment trist, vergonyós, sí, que no fossin, que, bueno, això, no? Perquè a més jo també, relacionat amb la cultura popular, veig que ara mateix estem reivindicant que el pregó i el toc d'inici torni a la plaça, perquè l'alcaldessa no li agradaven com anaven els pregons i tocs d'inicis, perquè es xiulaven alguns pregons, no? Llavors jo penso que sento que llavors quin tipus de respecte, o què entén l'alcaldessa per la paraula respecte quan en els seus actes sí que la demana per als pregons de festa major, però en canvi quan es tracta d'altres persones que parlen no és capaç d'escoltar la seva veu. Bé, esperem que ella li hagi arribat aquesta crítica, perquè vam publicar per xarxes, que pugui haver pensat sobre el fet I de cara a l'any vinent potser fins i tot demanarem que ens cedeixin el micròfon de la institució, no? Sento que la institució també ha de donar veu al poble, que al final la plaça de la vila doncs és això, és la plaça on hi ha la casa de la vila, que és la casa del poble, que hi ha polítics que hem votat, però que al final treballen per nosaltres, per tant aquell espai també ens pertany a nosaltres, al poble. Bé, no sé si volies comentar alguna cosa més.
1: No, moltes gràcies. Només dir que no totes les regidores que estaven allà es van marxar, sinó que van haver regidors i regidores que sí que van escoltar, i moltes persones alienes a aquell gran grup també us van escoltar, que crec que és el que havia de ser.
3: Sí que és cert que hi havia potser un grup de 10-15 persones que sí que... que sí que ens mirava la cara, no? Que almenys quan parlaves deies el manifest, deies algú que t'estava escoltant, i això almenys et reconfortava com per acabar el discurs. Però sí que...
1: Bueno, no era, la veritat és que no era per entrar endavant ni res, sí que volia que ho expliquessis, perquè crec que aquestes coses s'han d'explicar, perquè a més, les dones entre nosaltres demanem respecte i també ens hem de respectar entre nosaltres. No només hem de demanar respecte dels altres, sinó entre nosaltres també l'hem de demanar. I per això volia que es fes avinent aquesta explicació, que crec que ha estat molt, molt correcte i molt tal com va anar, com no podia ser d'una altra manera perquè estaves a primera línia. I és una manera també d'afegir una mica la part així política del que tenim ara. I Carme, no et deixo, sinó que m'agradaria que fessis l'última intervenció, perquè sí que hauríem d'anar acabant, tot i que després de que intervingui la Carme sí que donaré per si algú vol dir alguna cosa, i després sí que haurem de deixar-ho. Carme, endavant.
4: Bé, això de l'última intervenció no serà mai, eh?
1: No. L'última d'avui.
4: L'última d'avui, sí. Primer també haig de dir que m'agrada molt sentir l'Alba. Primer la seva veu i després la seva expressió. Jo diria que així també hem de sentir que les noies joves parlen molt bé, també, eh? Felicitats, Alba. Llavors, parlant sobre la dona i les entitats, jo, mira, m'has fet pensar una cosa al dir totes les entitats que funcionem, doncs funcionem normalment perquè hi ha un bon número de dones que estan allí espitxant. I possiblement ja és una petita tria, eh? Vull dir, totes les entitats plenes de dones, el món ple de dones, però ja és una tria totes aquestes que estan o que estem dintre de les entitats. Vol dir que ja tenim un caràcter una mica fort i ens atrevim a dir, hem de millorar una mica tota aquesta societat, posem el nostre granet, pensem que és petit, però només el fet de que ens atrevim ja és fer un pas bo. Potser per això les entitats avancen una mica més que el resta de la societat. Doncs fan falta més dones que treguin aquest impuls de dir m'atreveixo i formo part de les entitats i ajudem a que el món vagi una miqueta millor.
1: Moltes gràcies.
4: I seguim.
1: Moltes gràcies. I com tu deies, sí, falten més dones a les entitats i tal, però no cal que ens empoderem, eh? Agafo una mica l'afirmació que crec que és de les coses que han quedat més clares en aquest debat, i és no cal que ens empoderem, ja tenim prou feina.
15: Que sobre todo cuando entramos dentro de la asociación del local, tenemos que vernos como personas, no como hombre ni como mujer, porque hacemos una gran labor todos. Entonces no podemos entrar al local siendo hombre y mujer, tenemos que entrar al local a trabajar. Cuando hay que hacer algo, para conseguir algo, entrar trabajando. Y luego pues está el otro aspecto de entrar cuando entramos a nuestras actividades, a intentar ser felices, dejando la problemática de nuestras enfermedades fuera.
1: Yo muchas gracias.
15: Lo veo así y probablemente pues decir que está abierto para todos. Allí en nuestra asociación hay gente que también pues se ha apuntado a nuestras actividades sin ser personas que tengan problemas, ¿no? Y luego, pues como otras asociaciones, como Alzheimer, que así, pues sabemos el problema que tenemos, que necesitamos ayudas que no...
1: Necesiteu personas.
15: Exacto, claro. Nosotros salimos adelante porque, claro, los ayuntamientos y tal te vienen, pero sí, tenemos un local, pero salimos adelante y vamos saliendo, pues esto de el año de que tenemos nuestra cuota al año, que son 20 euros, nuestras actividades, que son mínimas, y así vamos haciendo cosas, ¿no? Con las aportaciones estas nomás, ¿no? Ja sabemos cómo funciona la cosa.
1: Moltes gràcies, Maria.
16: Bona nit, sóc Mercè i sóc la delegada d'Esplugues de l'Associació de Famílies d'Alzheimer. Estic d'acord amb tot el que s'ha dit en aquesta taula rodona i estic molt contenta perquè hi ha pres coses i estic contenta. Però que la nostra associació és una mica al revés, o sigui, necessitem homes. O sigui, perquè totes les dones que fem les cures som dones. I llavors sí que és veritat que cada vegada s'incorporen més cuidadors als familiars malalts d'Alzheimer, no? Però un 90% som dones. I llavors jo el que proposo és que entrin homes també a cuidar i a fer cures dels malalts d'Alzheimer o de qualsevol de criatures o les tasques de la feina, de casa, el que sigui. Però que a vegades es necessiten homes també.
11: És el que dèiem abans del voluntariat i els homes, eh? El voluntariat és de les dones, és femení.
16: Sí,
11: el
16: que passa que a vegades hi ha, com familiars d'Alzheimer, no som voluntaris, som cuidadors. I llavors les cures sempre...
11: Home, el dir voluntari vull dir una persona que fa una feina sense cobrar.
16: Sí, clar, clar. I no es cobren, però bueno, però que
11: cuidador,
16: sí que necessitem que s'incorporin més homes a cuidar
11: doncs
16: a malalts.
11: Serà difícil, eh?
16: Sí, però mica en mica es va fent. Es va fent.
1: Esperem que d'aquí uns anys, no gaires, puguem dir que hi ha més cuidadors, que al voluntariat hi hagi més homes, que a Sestrinyols no només hi hagin dones i amb una certa edat, sinó que tots estiguem a tot arreu, que totes estiguem, com ha dit la Rosa abans, jo crec, amb igualtat d'oportunitats i que en cap moment tinguem el síndrome del que parlàvem abans, que és molt trist, és molt trist, i no amb joves ni amb grans, sinó amb tothom. I bé, moltes gràcies a tots per ser aquí, moltes gràcies Carme, Alba, Sara, Maria i Rosa per aquestes opinions tan interessants que ens heu ofert. I a més, jo crec que ha estat molt bé perquè hi ha diverses generacions i això també dona un punt de vista molt divers, que és el que volíem oferir amb aquest debat. Moltes gràcies i fins la propera.
5: Aquest debat ha estat enregistrat dijous 16 de març a partir de 7:45 del vespre a l'Avent Centre Cultural, en les que les entitats hi han participat, perquè debatre ens enriqueix. Des d'Esplugues FM us emplacem en els propers debats. Gràcies.

0: Són les 6 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: A l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, com ja sabeu, parlem amb veïns i veïnes d'Esplugues, persones que han escrit algun llibre. Avui tenim un veí del centre i parlarem de Qui en vive? Amb Josep Luzán.

0: Bon dia, Josep.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Josep, tu vius al barri del centre?
1: Sí, al costat de, precisament de l'Avens.
0: Sí, aquí al carrer Mossèn Cinto Verdaguer.
1: Ah, exacte, sí, sí, sí.
0: I vius a Esplugues des de quin any?
1: Ja ni me'n recordo, del 83, des del 83.
0: I sempre has viscut al centre?
1: No, jo havia nascut a, bueno, vaig néixer a Barcelona i vivia al barri de les Corts. Llavors em vaig casar i és com vaig venir cap aquí.
0: I, quan, va, i d'aquí ja no t'has mogut d'Esplugues?
1: No m'he mogut ni em penso moure. Perquè sí,
0: molt bé. Josep, la teva afició, bàsicament, és el cinema.
1: Sí, a veure, fa... No me'n recordo exactament, però fa bastants anys que, diguéssim, col·labora amb un portal de cinema de terror que es diu terrorweekend.com i, bueno, i cobreixo festivals i coses d'aquestes. Faig crítiques de pel·lícules, entrevistes, etc. Tot el que està relacionat una mica amb el cinema, de, en aquest cas, de gènere, de terror.
0: Per tant, coneixes perfectament el de Sitges?
1: Ah, correctament, vaig cada any, és a dir, conec a tothom, i inclús el llibre té algun lligam amb Sitges, que 5 anys més endavant ja ho comentaré.
0: A Molins de Rei es va fer alguna cosa de 24 hores de
1: sí,
0: cinema?
1: Sí, cada any hi vaig també, que també són les 24 hores de terror, però bueno, és un festival que cada vegada es fa més gran, més llarg, a vegades abans començava durava una setmana, ara pràcticament se'n va a dues setmanes, amb el colofó d'això de les 24 hores de cinema de terror.
0: I el cinema, quants jocs t'ha portat a viatjar?
1: Buah, he anat a Itàlia, he anat, bueno, a França, bueno, a Cannes, bueno, a Espanya he anat a molts llocs, bueno, i en principi per qüestions de feina no he pogut sortir més enllà, però bueno, els companys del portal pues, han anat fins als Estats Units, han anat a Argentina, vull dir que ens movem bastant.
0: Perquè laboralment estàs vinculat amb el món de l'economia i l'empresa.
1: Ah, exactament, sí, treballo en una empresa des de fa molts anys i bueno, estic al departament de compres i bueno, la meva feina no té res a veure ni amb escriure ni amb el cinema. Però bueno, són aficions que tinc molt arrelades i la veritat és que m'agraden molt, molt.
0: Què t'inspira o què et porta a fer aquest llibre, Quim Vive?
1: És una història una mica llarga. A veure, jo, mira, parlant així entre tu i jo i que hi ha confiança, no em considero escriptor. Tinc una imaginació desbordant, me'n sobra i tal, i a vegades m'ocorreixen coses, que passa que com estic treballant o el que sigui, no me les apunto i me n'oblido. Aquest cop se'm va quedar, és una història que se'm va quedar i la vaig anar desenvolupant mentalment, i li vaig comentar a una amiga, i li vaig dir, escolta, se m'ha ocorregut això, no? I m'ha dit, hòstia, se'm va entusiasmar, hòstia, ho has de fer, i mira, m'hi vaig posar, i després el personatge és un... no sé com dir-li, una paraula una mica gruixuda, se'm va com apoderar de mi i no podia parar d'escriure. Està fet en primera persona, com si el protagonista fos jo, i se'm va enganxar tant que ja dic, no vaig poder parar fins que el vaig acabar.
0: Això ho diuen molts escriptors i sobretot actors, que després d'interpretar un personatge necessiten un procés de desintoxicació, perquè no, és com una droga.
1: Jo, a mi em passava una cosa molt curiosa, diguéssim, jo em tenia de posar-me en la pell d'aquest home, i és el més semblant d'una castanya, només sembla un rem aquest home, no? Però clar, me'n tenia de posar a dins seu, i quan repassava el que havia fet el dia anterior o feia un parell de dies, dic, això ho he escrit jo? Deia, no pot ser, però bueno, continua endavant, i mira, al final una mica per amor propi el vaig acabar.
0: Perquè pel poquet que jo et conec, ets una persona tímida, ets una persona, per dir-ho, molt prudent,
1: correcte,
0: i que ets una persona que si no se't saluda directament o tu no t'adreces directament, ets una persona amb això, la prudència et fa que no t'enrotlles pel carrer, ets un perfil tímid.
1: Sí, la veritat és que sí, que es diu, el que es diu sí, ara actualment, que ho diu el jovent, perfil baix, no? Que es diu.
0: No és un perfil baix, jo considero una persona que després, en les distàncies curtes que es diu, ets enraonador, expressiu...
1: Després, és correcte, correcte.
0: Per tant, has creat un personatge que amb el que ets tu no té res a veure.
1: No, perquè és un... per dibuixar-lo en dues paraules, és un echau pa'lante. És amb una personalitat arrolladora. És un tio que bueno, que s'emporta tot per davant. O sigui, és totalment el contrari a mi.
0: Lo que voldria ser, poder?
1: No.
0: No.
1: No, no, no, no. No. Si mires biografies d'escriptors i tal... El que escriu un llibre, una novel·la, els seus personatges són al contrari d'ell.
0: Ah,
1: vale. I a mi m'ha passat. Però, perquè no s'assembla, ja dic, no s'assembla en res. Ah, bueno, i una cosa que té molt curiosa el llibre és que és tot inventat. No hi ha res meu allà. O sigui, que no busqueu, no hi ha res.
0: I quina és la guspira, aquesta idea que et dona la història?
1: Potser és que, no sé, potser és que he nascut per actor. És a dir, no ho soc, ni ho seré.
0: No es pot dir mai que no.
1: Em fico dins del personatge, no? I ja dic, jo me'n feia creus, diu, com pot ser que hagi escrit tot això? I, bueno, era com un desenvolupament lògic del personatge, no?
0: Diu, és una obra de ficció on tots els personatges, els seus noms, diàlegs, llocs i fets apareixen en el mateix producte de la imaginació de l'autor. Això és el que ens explica només d'entrada.
1: És totalment
0: cert,
1: sí.
0: Diu, qualsevol semblança, que això surt a tot arreu, amb persones o fets reals és mera coincidència, que és el que ens acabes
1: és
0: de dir.
1: És totalment correcte, és tot inventat.
0: I la història on passa?
1: I que quan
0: passa?
1: La llegiu, quan, el que pugui llegir-lo, el que tingui ganes de llegir-lo, dirà, pues, no pot ser, algú deu haver d'ell. Doncs pues res, no hi ha absolutament res.
0: D'entrada, com que ets d'Esplugues, di que el trobarem a la llibreria Esplugues.
1: Sí, a la llibreria Esplugues, vale. En principi el trobareu.
0: Explica'ns una miqueta aquest personatge, una mica despietat, cruel, malvat...
1: A veure, és que mira, precisament està escrit en castellà perquè el personatge ho demanava, perquè és una persona que, a pesar de lo que he dit, que és una personalitat bastant forta, etc, etc, té un toc tendre, com si diguéssim, no? I permeteu-me la paraula, és una mica canyí. Canyí en el sentit de l'Espanya dels anys 40-50, no? Una mica fatxa, també s'ha de dir. També s'ha de dir. Però bueno, és la seva personalitat. I en canvi, diguéssim, amb tot el despietat que té i coses rares que fa, té un fons, diguéssim, tendre, i sigui, és un personatge dual, no? Com si diguéssim.
0: Comença. Soy un número más en la cárcel de mierda. Pertenezco a un nuevo proyecto de rehabilitación.
1: Sí, és un, diguéssim, hi ha un psicòleg que treballa per la presó, que, bueno, un dia llegeix un escrit d'aquest home, un conte infantil que va fer l'home, i li va agradar molt i diu, pues mira, tenia en ment fer una teràpia de rehabilitació de presos a través de l'escriptura. I li fa escriure un diari en el que expliqui el que vulgui. I l'home explica la seva vida al mateix temps que explica el que està passant a la presó en els dies que d'això. I passen coses molt interessants, perquè, bueno, no puc explicar més perquè si no ja no cal que compreu el llibre, però diguéssim, entre ells dos, que seria entre metge i pacient, s'estableix una relació tan forta que no sé, que inclús ultrapassa el que és l'amistat, no?
0: És un llibre totalment personal entre aquests dos personatges o,
1: no.
0: O hi ha referències externes de la societat en el que en aquell
1: veure,
0: moment s'estava vivint?
1: Els personatges principals són aquests dos, el metge i el pacient, però al voltant hi ha personatges secundaris bastant importants i que tenen molta importància en el llibre, i jo crec que estan ben dibuixats, perquè ja dic, no volia que s'allargués molt perquè l'home té, diguéssim, un parell d'hores per escriure el que li ha passat durant la setmana, no? Vull dir que tampoc pot fer moltes filigranes literàries, no?
0: Josep Maria, quant temps has trigat per escriure aquest llibre?
1: Vaig trigar aproximadament uns 7 mesos
0: amb redactar-lo, començar
1: i acabar, com si diguéssim. Després hi ha alguna petita correcció o algun amic o amiga que em deia, escolta, per què no, si t'hi fixes, els capítols posa jornada, està dividit per jornades, uh-huh. I al costat del número hi ha un cercle.
0: Val.
1: O sigui, si t'hi fixes,
0: ara buscaré els capítols.
1: És una cosa que a mi servia per referència quan escrivia, però uh-huh. Una amiga em va dir, escolta, pues deixa'l.
0: Jornada 1.
1: I sí. Un cercle al costat.
0: Després, perquè he vist un poema.
1: Sí.
0: També escriu poemes aquest personatge? Com es diu?
1: Manuel.
0: Manuel.
1: Manuel.
0: Perquè he vist un poema, una carta que posava una, querida, o sigui, Marta.
1: Hi ha una sèrie de situacions que, en principi, al començament del llibre, com he explicat abans, el metge, diguéssim, l'agafa com a conillet d'Índies de l'experiment aquest literari, a través d'un conte que va escriure, molt curtet, per un conte infantil, no? Com si diguéssim. I més endavant, escriu com un petit conte també, bueno, per una situació que li passa. Vull dir que és una persona que t'he dit que al mateix temps que és un malparit té coses tendres i que dius com pot ser que sigui un home d'aquesta manera tan dual, no?
0: El darrer capítol és jornada 23.
1: Sí.
0: Passen 23 dies aquest llibre?
1: No.
0: No?
1: No, en principi escriu un cop a la setmana.
0: Ah, per tant, 23 setmanes.
1: Tampoc. Perquè hi ha una cosa al mig que no puc explicar, que
0: no l'expliquis.
1: Que s'allarga una mica més.
0: Quan un escriptor comença a escriure un llibre, de vegades comença d'una manera i al final acaba com no havia pensat des del principi. A tu t'ha passat això, que el personatge ha anat evolucionant, o ja tenies clar des del principi com acabaria?
1: Tenia molt clar el començament, el desenvolupament i el final. El que passa que no sabia com omplir-lo, clar, un llibre no, si no estaria explicat en tres pàgines.
0: Vale.
1: Però vull dir que el que és la trama principal sí la tenia claríssima. Uh-huh. El que passa que al voltant pues, tenia d'anar posant coses i coses, bueno, que és el que se'm va allargar una mica, no? A veure, és una temàtica una mica així, no sé, és una mica complicat d'encabir-ho en un gènere determinat, no?
0: Dir... No podem dir que és un gènere d'acció.
1: O sigui, no és terror 100%, encara que tingui terror. No és fantàstic 100%, encara que tingui algo de fantàstic. No és un drama, però té algo de drama. És a dir, jo portava les editorials pues, una mica especialitzades en el tema, per exemple, de terror.
0: Pel cinema, per tot el que has tocat.
1: Deien que no encaixava. I llavors, bueno... El vaig deixar, bueno, no és que vaig estar 5 anys allà insistint, no, anava provant, bueno, i al final, si vols t'explico com al final com es va publicar, perquè...
0: Sí, m'interessa molt que m'ho
1: expliquis. Doncs pues mira, jo tenim, bueno, com saps, vaig a Sitges tots els anys amb el tema de Terror Weekend, del seguir el Festival de Cinema Fantàstic i de Terror, i bueno, allà conec molta gent, no? I amb això de la pandèmia, i coneixíem un que és periodista també i tal, i com estàvem avorrits a casa, que no sabien què fotre, li vaig dir, escolta, vols llegir una cosa que he escrit i tal? I li vaig passar un PDF amb el llibre, se'l va llegir i se'n va entusiasmar.
0: Ah, sí.
1: El va llegir dos

0: al llarg de tots aquests anys, t'ha inspirat molt? T'ha portat a escriure aquest tipus de llibre?
1: D'entrada, sí? el títol. Quan vaig començar a escriure el llibre, no tenia ni idea de quin títol posar-li. Jo anava escrivint, i al final dic, hòstia, li tenc de posar algun nom, no, al llibre. I llavors, com soc aficionat al gènere de terror i fantàstic, pues, no sé si coneixes la pel·lícula Blade Runner.
0: M'encanta.
1: Doncs la última frase de la pel·lícula és "Quién vive?". I és com una mena d'homenatge a aquesta pel·li, que a mi m'agrada molt, que la podria veure cada dia, perquè no em cansaria. I és com un petit homenatge. Hi ha diversos homenatges en el llibre. Uns són claríssims, com el títol, un parell de referències claríssimes que hi ha parit. Hi ha altres que estan més amagats.
0: Blade Runner la tinc VHS, que és quan va sortir, i quan va sortir l'edició del CD amb el Making Of, em vaig comprar, que eren dos CDs. M'agrada molt.
1: L'he vist la versió americana, la versió europea, la versió del director, totes.
0: Sí, podríem fer una sessió d'aquestes de 12 hores amb Blade Runner.
1: Tranquil, i te faltaria temps, eh?
0: Doncs mira, una proposta per fer-li a les activitats de l'avenç.
1: O inclús, no només de Blade Runner, Blade Runner és molt bona, però hi ha pel·lícules que serveixen per parlar hores i hores i hores. Aquesta de Blade Runner.
0: Vas conèixer la secció que hi havia aquí a Esplugues d'Imatge 74, que es feien als Cinemes Fòrum?
1: Sí. I tant, és molt interessant, eh?
0: Aquest és el primer llibre que publiques, Quién vive?
1: Com a autor exclusiu, sí. Però, diguéssim, soc coautor del llibre Michael Haneke, L'estètica del dolor, d'editorial Hermenaute, en el qual vaig escriure un capítol d'aquest director austríac, Michael Haneke, que, bueno, vam fer una revisió de tota la seva filmografia i a mi em va tocar parlar de Funny Games, una altra pel·lícula mítica que mereix el mateix tracte que Blade Runner.
0: Michael Haneke, que és
1: un director austríac.
0: De cinema d'horror, també?
1: Un tipus de cinema que aterroritza, però no és de terror. És a dir, és un tio molt especial i tal, va fer unes pel·lícules bones. No sé si coneixes, per exemple, Caché, Funny Games. La cinta blanca.
0: Jo sóc més de Memòries d'Àfrica i de Blade Runner no pas de cinema de terror.
1: Aquest no té res a veure, no, la veritat és que no. Molt interessant perquè érem cinc autors i eren punts de vista diferents sobre el mateix, director de cinema, no? I ja dic, a mi, com sabeu, el Michael Haneke aquest, el Funny Games, que va fer una versió en el seu Àustria natal, i després va fer la versió a Estats Units, amb la Naomi Watts i una mica més tipus de Hollywood. I les pel·lícules són idèntiques, plano per plano. Em sembla que la d'americana dura 2 minuts més. Llavors, a mi em van tocar parlar de la diferència entre les dues pel·lícules.
0: Una anàlisi, anàlisi comparatiu.
1: Una feinada que flipes. Però m'ho vaig passar en gran, la veritat.
0: Que bé, molt interessant, eh? Perquè, clar, una persona que prové del món de l'economia i de l'empresa, que et dediquis i t'especialitzis en cinema de terror, i que analitzis les pel·lícules d'aquesta manera...
1: Saps de què ve, això? Perquè, bueno, a mi m'agrada molt, el cinema m'agrada molt en general, i, clar, Sitges el tenim aquí al costat, doncs. Sí. Jo hi anava cada any com a espectador, no? I, clar, em sortia un ull de la cara. La cosa es va així, eh? No. I, bueno, vaig conèixer el director de Terror Weekend, aquest portal d'internet, i em va dir, escolta, tu saps escriure i tal, crítiques de pel·lícules? Dic, ni idea, perquè no havia fet mai cap, no? Diu, ostres, fes-me una d'una pel·li. Me'n recordo inclús la pel·li, que era Confessions, una pel·li japonesa. Que me la vaig mirar, li vaig fer la crítica, li va encantar i va dir, mira, pues si t'acredito, podes entrar a veure totes les pel·lícules que vulguis i tal. I jo, perfecte. I la cosa va començar així, un tema una mica econòmic, no?
0: Abans he fullejat una mica i volia dir-vos una frase, però, bueno... no sé, m'hauria agradat llegir algun tros del llibre. Con agradecimiento me ofreció un cigarrillo. Yo no fumaba, pero para hacerme el simpático lo encendí. Això també diu molt del personatge. No li venia de gust, però poder per no enfadar-se amb aquella persona són aquells punts tendres.
1: I en canvi llegeixes una mica més endavant o enrere i dius, però aquest tio està com un cencerro.
0: Pues fa riure el que ve després, diu, casi me muero de la tos. Él sonrió. Vull dir, és el clic aquest de... et soc amable i com que t'he sigut amable ara m'agafo una tos quan moro.
1: Ara ja veuràs.
0: Doncs, recomanació, com ja sabeu, fem aquestes entrevistes a veïns i veïnes d'Esplugues que hagin escrit un llibre. I

0: I avui amb nosaltres en Josep Maria Luzán Sánchez, que és del barri del Centre i ha escrit aquesta novel·la Quién vive, que no emmarcarem el gènere perquè no és ni de terror ni de fantasia,
1: eh? És el problema que una mica que té la novel·la, no?
0: Enric, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, per compartir amb nosaltres el teu llibre, el teu temps i el teu espai. D'acord?
1: Moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat de poder donar-me a conèixer una mica.
0: Sí, seguirem en contacte.
1: Perfecte, moltes gràcies.
0: Una abraçada.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic música, dansa, tradició, de quina entitat parlarem avui?

0: Avui us parlarem de TIC, tradicions i costums, de l'Espluga Viva. I per això tenim amb nosaltres el Joan Sant Agustín, mestre de música. Hola, benvingut.
1: Hola.
0: Bé, mestre de música i mestre graller.
1: Efectivament, sí, sí. El meu instrument és la gralla.
0: Molt bé. Joan, explica'ns una mica així per sobre què és Tradicions i Costums de l'Espluga Viva. En què consisteix?
1: Bueno, el grup de Tradicions i Costums de l'Espluga Viva és un grup de gent que ens dediquem a la divulgació, a preparar projectes sobre les tradicions, sobre la música d'arrel, sobre les arrels, diguéssim, tradicionals d'Esplugues, i tot això amb uns formats, diguéssim, doncs, el més atractius possibles perquè la gent els puguem compartir, diguéssim. S'han editat uns... Bueno, es van editar uns llibres fa un temps. Organitzem el Festival de Música de Tardor a l'Arrelat, que són una quinzena de concerts de música d'arrel tradicional. Participem activament en la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'Esplugues, tot en l'àmbit, diguéssim, de la cultura tradicional i de la música d'arrel, diríem.
0: Si agafem el calendari, diguem-ne, manual, doncs faríem Sant Joan, la Flama del Canigó, passaríem per les festes de Santa Magdalena, no vull dir, segur que em deixo alguna cosa, eh?
1: Bueno, sí, però...
0: Entre mig, no, eh? No, la Fira de Nadal, també.
1: Sí, hi ha...
0: Moltes coses.
1: Una mica seguim una mica el calendari festiu, però, bueno, evidentment no arribem a tot arreu ni estem tampoc a totes les festes que es fan a Esplugues, que hi ha moltes entitats que també hi tenen la seva a dir i a organitzar, diríem, eh? Nosaltres som una entitat modesta, diríem, que, bueno, que mica en mica estem intentant, pues, allò, donar difusió i que la gent conegui, pues, el patrimoni cultural i tradicional que tenim a Esplugues i en general al país, no? Vull dir que...
0: Quan hi ha festa major o qualsevol activitat en la que hi participa una entitat de cultura popular, doncs trobem els músics que els acompanyen.
1: Correcte, sí, sí.
0: I aquí està l'aula de música de l'Espluga Viva.
1: Sí, una de les activitats que tenim permanents, diríem, durant tot l'any és l'aula de gralla, que, com el seu nom especifica, diríem, doncs són classes de música. En aquest cas, l'instrument de la gralla, que és un instrument dels més populars, diríem, dels més coneguts a l'hora de fer les funcions d'acompanyament dels gegants o del ball de bastons o d'animar els cercaviles, etc. A TIC, diguéssim, TIC es va especialitzar, diguéssim, en aquest sentit, en l'instrument de la gralla, i aquesta activitat la fem arreglada, diguéssim, i durant tot el curs, diríem, eh? Els alumnes i les alumnes estan tot l'any, diguéssim, s'estan preparant, s'estan formant de cara a tenir músics grallers de cara al futur per seguir acompanyant, diguéssim, els diferents elements de la festa.
0: Ara parlarem una mica dels instruments de l'aula i després tornarem a agafar el caire musical directament parlant de les entitats. Anem una mica. Quins són els instruments que durant tot l'any teniu a l'aula de música, a més de la gralla?
1: Tenim la gralla, diguéssim, i tenim una altra secció, diríem, que són els tallers de guitarra, que... Bueno, també són cursos que són permanents, diguéssim, durant tot l'any. I llavors ara ens estem plantejant de fer una cosa que li diem els tallers d'estiu de l'aula, que seran al juliol, de cara a ampliar una mica l'espai musical, diguéssim, d'aprenentatge, de formació, i que es pugui fer aquí Esplugues, diguéssim. Llavors, aquests tallers, els instruments que hi haurà seran l'acordió diatònic, el flabiol i tamborí, el timbal, hi haurà un conjunt instrumental i hi haurà la gralla, també. Llavors, aquests instruments tots tenen, diguéssim, venen de l'arrel tradicional, són instruments que es fan servir també per acompanyar, tenen una funció d'acompanyament dels elements festius. Si hi ha alumnes, si hi ha gent que vol aprendre a tocar algun instrument d'aquests que he citat, de cara a poder fer permanent, diguéssim, l'ensenyament d'aquests instruments. Així és com la gralla, que estem tot l'any, el mateix amb el flabiol o amb l'acordió, etc. Diguéssim, estem en un poble que és una mica dispers en aquest sentit.
0: Però hi ha forces músics tradicionals aquí a Esplugues. O podem, ho sembla a mi.
1: Forces, no sé què vol dir, però sí, efectivament, sí que n'hi ha. Llavors, el que es tracta és de que la gent, els nous músics o la nova gent que vulgui aprendre a tocar instruments, tingui una sèrie de recursos al seu abast, cursos, i que això es pugui anar repetint durant el curs, de cara a consolidar una mica el que és la formació musical d'aquests instruments tradicionals, perquè no oblidem que hi ha una escola municipal de música, però que aquesta escola municipal de música no oferta instruments tradicionals. Allà no pots anar a estudiar la gralla, ni pots anar a estudiar l'acordió diatònic, ni pots anar a estudiar el flabiol, ni el timbal.
0: Per tant, ens trobem a Esplugues, que té un referent musical, que és l'escola municipal, però no es potencia la música tradicional.
1: No es potencia, diguéssim, que aquí ja no em vull ficar on no em demanen, però, clar, la gestió, diguéssim, de l'escola de música està contractada. Llavors, a partir d'això deu haver un pressupost, deu haver uns recursos destinats a l'escola que no inclouen, de moment, no inclouen aquests instruments tradicionals. Sí que es va fer un intent, un curs, diguéssim, que es va, si no m'equivoco, es va regalar a cost zero, diguéssim, l'assignatura de tenora, l'assignatura de gralla, però crec que no oferten actualment els instruments tradicionals, diríem.
0: Joan, jo vull també incidir en la importància que té tots aquests músics quan anem a festa. Clar, no podem agafar una música d'un USB, abans era d'un casete, d'un USB, i que els músics ballin, perquè jo et veig amb bastons, per exemple, i depèn del dia i depèn de la colla que balla, el ritme suposo que deu ser un o deu ser un altre, no?
1: Sí.
0: Voldria incidir en la importància aquesta de tenir la música en directe i amb músics que estan allà mateix.
1: Aquest és un dels grans temes, diríem, de fons del tema musical de les colles. És evident, és evident que en el cas que comentaves de la colla de bastoners, evidentment necessiten músics. Els geganters necessiten músics perquè els gegants ballin. Els castellers necessiten els músics per aixecar castells. Etcètera, etcètera. Llavors, quin és el problema, quina és la qüestió, com funciona, diríem? Diguéssim, està en mans de cada colla escollir si volen música en directe o no.
0: Però per castells no pots triar, perquè el castell no puja sempre al mateix ritme. Depèn del pilar com puja.
1: Clar. Hi ha coses que són sagrades, com és el toc de castells, que es fa amb gralla i es fa quan s'ha de fer, i no hi ha més tutia, diríem. El problema de la música en directe és que diguéssim que hem d'escollir com si, o hem de mirar com volem que soni això, no? El toc de Castells mateix, com volem que soni a plaça? Volem que soni bé? Volem que soni regular? Volem que soni, no? Llavors, clar, normalment les colles volen que la cosa soni bé, no? I que estigui afinat i que faci vibrar, no? Que faci vibrar els que pugen al castell o els que fan ballar els gegants, etc. I aquí entraríem amb aquell tema que és recurrent, diguéssim, que és que les colles, hi ha moltes colles que tenen músics propis formats a dintre de la colla, i hi ha colles que no en tenen. Llavors els han d'anar a buscar fora. Et poso el meu cas concret. A mi els bastoners, jo vaig habitualment a tocar amb la colla de bastons, però a mi no em contracten. Jo sóc de TIC, no sóc de la colla de bastons. Llavors, diguéssim, bastoners en aquest cas s'hauria de preocupar una mica de la formació dels seus... Si volen tenir músics propis, de la formació dels seus músics, diguéssim. Jo ja m'he preocupat de formar-me com a músic en el seu moment, però... Vale, llavors ara, què passa? Que quan necessiten músics, o els han de llogar, o han de demanar... Pots venir a tocar, que no sé què, que no sé quantos... Vale.
0: A tu t'ho demanen com un amic, de fet, bueno, que vagis a tocar.
1: Jo amb el cas de bastoners, jo ja els he dit... A veure, no diré coses que no he dit, que no els he dit amb ells, tampoc. Vull dir que... Jo a bastoners vaig perquè fa 40 anys que vaig. Tens? O sigui, vale, vaig estar un temps que vaig deixar d'anar, però és una cosa més romàntica que una altra cosa, actualment, no? I llavors, el que passa que em preocupo de que els que venen a tocar, que alguns són alumnes, pues ho facin el millor possible, i el millor, i bueno, i que la cosa soni bé, que els balladors estiguin a gust ballant, que la gent que ho està mirant i escoltant estiguin a gust, una mica és aquest el tema. I les altres colles, doncs una mica el mateix, no? O sigui, clar, jo he vist que a vegades, perquè no hi ha més remei, perquè no hi ha possibilitat, que és posar el ball de nans, per exemple, amb un CD. Bueno, ara dic CD...
0: Amb un USB...
1: Sí, les tecnologies canvien.
0: Sí, el llenguatge ens marca l'edat, Joan?
1: Sí, exacte. Vale, llavors, quan sento això, no? Hòstia, a mi em sap greu, no? Perquè dius, hòstia, però si hi ha músics, no? Que passa que potser ells et dirien, bueno, però és que els músics cobren, no? Bueno, clar. Jo professionalment treballo d'una altra cosa, però sí. La meva professió, diguéssim, de fons, o la meva d'allò...
0: La que tu has triat de fons.
1: És la música, és tot això. Llavors, aquí entrem en aquell tema, no? De que si els músics han de cobrar o no, no sé què...
0: Clar, perquè poder la gent es pensa que els músics que van amb les colles ho fan per afició, perquè, de fet, els membres de les colles,
1: bueno,
0: ho fan per afició.
1: No, perquè hi ha els dos models, o sigui, si perquè això ja, aquí a Esplugues, a més, ho hem viscut, diguéssim. Castellers té uns quants grallers i gralleres propis, no? Llavors, bueno, doncs mentre que tinguin efectius que puguin anar tocant el toc, jo vaig estar una temporada anant, abans de la pandèmia, a donar-los uns tallers també de formació de gralla, i llavors ells són uns quants, i llavors a les sortides, doncs, bueno, van fent, no? Però hi ha moments que no tenen, que ningú dels grallers pot anar-hi a tocar. Llavors, com ho fan?
0: Han de llogar músics.
1: Clar, llavors, a mi m'ho poden demanar alguna vegada, i anat, no he cobrat, i no passa res. Però aquest és un altre... Ja és un altre nivell, o un altre... És una altra qüestió, diguéssim. És dir, la colla té recursos per poder llogar músics per anar a les sortides? Això és el que s'han de preguntar. I si no en tenen, crec que s'haurien de plantejar, doncs, que la Regidoria de Cultura, l'Ajuntament d'Esplugues, en aquest esforç o en aquesta cosa d'ajudar les entitats i de col·laborar amb les entitats, tingués en compte tota aquesta part, no? Que, clar, la colla de bastoners en algun cas ha anat amb un lloro, que se'n diu, no? Uh-huh. Pel carrer, han fet un cercavila amb un lloro que tenen, i els balls els han anat punxant. Clar, hi ha algú que potser li pugui estar bé, això.
0: O que ni s'hi fixen.
1: Però no, no. Joan... No té cap sentit, diguéssim. Si precisament una institució com un ajuntament, jo crec que s'ha de preocupar del patrimoni cultural que tenim a Esplugues, no? I el patrimoni cultural que tenim a Esplugues, un tant per cent molt elevat, és la música que tenim, les músiques que tenim, els balls propis que tenim, etc, etc, etc. Tenim tot un patrimoni que sí, que a vegades hem comptat amb l'Ajuntament en algunes ajudes, però evidentment les ajudes en aquest món de la cultura sempre són poques. És així.
0: El 2005, TIC Espluga Viva fa un treball de recerca que finalment acaba amb aquest llibre i amb aquest que sí que és un CD, no un D,
1: sí.
0: no un
1: sí,
0: USB,
1: sí, sí.
0: En el que tenim recollides tots els balls, totes les danses d'aquí d'Esplugues, i clar, és molt important.
1: Sí,
0: i
1: sí.
0: Hem de donar el valor que mereix.
1: El 2005, això ja fa una eternitat, diguéssim que vam també ho creiem, però és que també ho creiem ara, perquè la cosa ha anat a més, diríem. El 2005 vam creure amb la possibilitat de fer un llibre i un CD de música, diguéssim, una gravació d'estudi professional, etc, etc, amb el resum de la festa de Santa Magdalena, que una mica és l'exponent, és el màxim exponent, diguéssim, de festa a nivell tradicional, diguéssim, que tenim Esplugues. I estan representades tots els balls de les colles,
0: sí.
1: Bueno, tota la història, etc. Diguéssim, del 2005 ara ha passat molt de temps i ara hi ha més músiques, ara hi ha més gent que toquen instruments, la festa també ha donat un tomb.
0: Perquè, Joan, tu has dit, tenim un patrimoni, i estem parlant tota l'estona de tradició, de fa 20 anys. La meva pregunta ara seria, podem considerar que una cosa que està instaurada fa 20 anys ja és patrimoni i tradició nostra? Perquè aquí,
1: sí,
0: a vegades hi ha un debat, eh?
1: No,
0: que,
1: però...
0: Què és tradició?
1: És erroni pensar que la tradició l'estem fent ara mateix.
0: Sí.
1: La tradició, o sigui, la tradició cada dia va canviant. Nosaltres no podem reproduir el que vam fer fa 150 anys. No podem reproduir-ho. Nosaltres, de fa 150 anys, podem tenir una música que hem recuperat, podem tenir no sé què, podem saber si hi havia un ball, pues, actualitzar-lo, però la tradició la fem dia a dia. La tradició canvia cada dia. No és una cosa que dius, quan passen 30 anys ja és tradicional.
0: No, si a partir d'avui...
1: Mira, és tradicional quan la gent vol que sigui...
0: És com quan la gent queda a fer el vermut molts mesos seguits i diu, ja s'ha convertit en una tradició que quedem el primer diumenge de cada mes, la colla, a fer el vermut.
1: T'explico un exemple.
0: Sí.
1: I em sap greu perquè l'Ajuntament aquí té que... hauria de dir alguna cosa. Hi ha una cosa que s'ha fet durant 20 anys, que és el seguici del pregó,
0: sí,
1: de la Festa Major. És un seguici que anem totes les colles acompanyant el pregoner.
0: Per Sant Mateu, sí.
1: Per Sant Mateu, arribem a plaça, no sé què, llavors ja es produeix el toc d'inici, que són totes les peces posades amb un arranjament molt modern, molt nou, diguéssim, i les colles ballen allà al mig de la plaça. Bueno, doncs això està en perill. Ara mateix està en perill. Tu dius, bueno, clar, jo dic, hòstia, una feina de fa 20 anys es pot treure del mapa d'un plomasso? O sigui, tota la gent que vam començar això i que arribem ara, i ara, hòstia, ara se'ns està plantejant, bueno, no és que se'ns hagi plantejat, és que ens han retirat a la coordinadora la subvenció que teníem.
0: Uh-huh.
1: O sigui, cada any hi havia la subvenció i el suport, i aquest suport a la cultura que diu l'Ajuntament que té, doncs ens l'han tret. O sigui, ara mateix no podríem fer el seguici aquest. No el podem fer.
0: Perquè hi ha un cost.
1: Perquè no hi ha recursos. O sigui, no. Bàsicament, perquè tot, tot costa diners en aquesta vida, i l'Ajuntament, per les seves activitats, pels seus projectes culturals, pel seu... bueno, es gastar els calés que calguin. Vale, doncs ara mateix està en perill. El toc d'inici, el seguici del pregó, acompanyar el pregoner, les colles d'Esplugues... O sigui, han passat 20 anys i... bueno, és una tradició. No ho sé si és una tradició.
0: Sí.
1: Però és que no podem tirar 20 anys per la borda.
0: És el que et deia abans. Qualsevol fet que es reprodueixi amb una certa assiduïtat, quedar per fer el vermut, la gent, diem, s'ha convertit en una tradició. No cal que tingui ni 150, ni 30, ni 5 anys. En el moment en què tu i jo estem aquí parlant i intentéssim fer tot un seguit de xerrades per parlar de la cultura d'Esplugues, ja seria una tradició que tu i jo quedéssim per la ràdio per parlar-ne. I ho estem iniciant avui. És tradició tot allò que nosaltres li volem donar una continuïtat, entenc.
1: Sí, sí. Malauradament, hi ha moltes tradicions o hi ha moltes festes que si no tens la complicitat, en aquest cas, de la institució, perquè nosaltres veiem, però no només amb la Festa Major, amb moltes activitats, que necessitaríem que l'Ajuntament realment fos còmplice d'aquests projectes culturals, però no ho és. O sigui, tu no pots ser còmplice de l'inici de la Festa Major i retirar el suport. O sigui, el que estàs fent és, diguéssim, carregar-te, bueno, la feina d'aquests 20 anys. O sigui, tota aquella paraula, totes aquelles paraules de nosaltres estem amb les entitats perquè col·laborem amb les entitats... Bueno, tot això, quan entrem en segons quines polèmiques, doncs se'n va en orris, no serveix. Fora el toc d'inici, fora el pregó, fora... O sigui, què vol dir?
0: Perquè o sigui, els hi deuen interessar altres coses o altres activitats dintre la Festa Major.
1: No, a veure, sempre hi ha els famosos temes aquí a Esplugues, que no diré res que ningú sàpigui, que són les xiulades que es produeixen el dia del pregó.
0: Efectivament.
1: Però això ens afecta a tots. O sigui, si l'Ajuntament es pensa que les entitats estan còmodes amb això, s'equivoca. O sigui, s'equivoca. Però bueno, això és un altre... seria un altre debat més... entraríem a dintre d'un altre tema. No, parlàvem dels músics, no?
0: I de la tradició...
1: Pues, bueno, la Festa Major és el gran exponent, no?
0: Uh-huh.
1: Hi ha una banda, hi ha els grups que acompanyen la cercavila, doncs els gegants, els bastoners, els castellers, en èpoques normals, diríem. I tots aquests músics, clar, per una banda que s'han de contractar moltes vegades, i per l'altra banda que necessites que pugi gent i que es formi, diguéssim, perquè tocar un instrument, fer de músic, bueno, té la seva complexitat, no?
0: Però
1: no...
0: ara està una mica difícil, perquè amb els rapers, que a la canalla jove li agrada molt fer
1: clar,
0: el rap, doncs posar-se a tocar la gralla o un acordió és una miqueta heavy ara, eh?
1: Sí, sí, sí. A part de que Esplugues, a veure, no tenim tradició, diguéssim, de fa molt de temps, de cursos, d'instruments tradicionals, no tenim encara aquesta... diguéssim, passat, no?
0: Els tallers estan oberts, o fins i tot diria més enllà, les aules de música tradicional estan oberts a tot tipus de públic a partir de quina edat? Si ara et ve un nano de 6 o 7 anys?
1: No.
0: Pregunto, quin perfil o quins petits coneixements
1: bueno,
0: han de tenir de
1: en
0: música?
1: En principi, a veure, l'edat posaríem a partir de 12.
0: A partir de 12
1: sí.
0: anys. I les classes comencen amb una miqueta de teoria de música,
1: bueno, llavors,
0: han de saber una miqueta de solfeig.
1: De moment el tema del solfeig, de la teoria, de l'aprenentatge de la lectura, tot això es compagina una mica a les classes. Això són classes d'instrument, o sigui, representa que l'alumne pues, ha de tenir una petita formació de solfeig i si no, pues, llavors el que fem pues bueno, és una mica partir la classe o sigui, a mesura que vas aprenent l'instrument, vas aprenent la solfa que es necessita per aquell mm-hmm. instrument. El que no fem és ensenyar cant, no? O, si el teu instrument és la gralla. Això ja seria una altra segona fase, una fase següent a aquest taller, si funcionessin les classes, pues seria allò fet, tenir una classe pues, de solfeig, de teoria, etc. No?
0: Però l'aula sí que garanteix que qui imparteix les classes de música és un mestre.
1: Sí, sí, clar, clar, clar, clar.
0: I aquí la importància que volem transmetre de que quan veiem una persona que està davant d'uns gegants o tocant davant d'un pilar de castells, és una persona que ha tingut que fer els seus estudis de música bàsics per a aquell instrument. No és una persona que surt al carrer perquè
1: no,
0: fa il·lusió.
1: Sí, però això no és sempre així. Perquè això depèn de les colles, no depèn de mi, diria, per dir alguna cosa.
0: Però ja em referia a l'aula també.
1: Vull dir que per això et deia al principi que les colles, o sigui, això com a concepte, no, de general, les colles s'han de plantejar, igual que es plantegen a l'hora de ballar quins passos han de fer i quins passos no han de fer, i no, pues, en el cas de la música, pues, el mateix. Quin model musical volen a la colla? Músics propis, contractats, bueno, tot això s'ha d'anar plantejant i s'haurien de plantejar la formació dels seus músics. O sigui, si jo estic en una colla de bastons, jo vull tenir músics propis i tinc candidats per aprendre, pues perfecte, perquè llavors jo els hi he de dir, mira, heu de fer classes, o la colla us paga les classes, o mil fórmules que hi ha.
0: I això no seria, no vull dir competència, però això no podria coordinar d'alguna manera la coordinadora, el tema aquest, del model musical que volen les colles?
1: Bueno, aquí entrem amb un...
0: Ja, jo ja m'estic posant poder amb un tema que no em
1: bueno,
0: toca,
1: És possible, sí, sí, sí.
0: Mira, i una vegada es tingui aquest model i aquesta coordinació...
1: Això m'ho apunto perquè m'acabes de donar una idea, perquè una de les coses que ens estem plantejant a coordinadora, a part de tenir comissions, diferent tipus de comissions, són espais o reunions específiques, monogràfiques, sobre temes concrets, diguéssim. Uh-huh. Llavors, jo aquest tema, veus, ara me l'apuntaré.
0: Apunta tu, perquè una vegada tingueu aquest model musical tradicional,
1: sí.
0: És més fàcil anar a l'Ajuntament, presentar aquest projecte de model, sí. I que l'Ajuntament s'engresqui, s'il·lusioni i el recolzi.
1: Jo la veritat és que he de creure que les colles, quan van... Habitualment tothom tenim uns convenis, no?, que se'n diu. Un conveni per 2 anys, o 3, o 4, o 1, depèn. Llavors, jo vull creure que les colles, no?, quan presenten els seus convenis, una partida, no?, les partides, doncs, és per la música, no?, jo vull creure que és així. No sé si és així o no, però vull creure-ho. Però pels inputs que rebo de les diferents colles, jo crec que o l'Ajuntament per aquesta partida no dona ni un duro, o bé que no es demana, també, possiblement. Bueno, doncs totes aquestes qüestions jo crec que s'han d'abordar, s'han de plantejar i s'han de trobar solucions, o sigui, solucions, diguéssim, de cara al futur, o sigui, perquè ja... mira, mentre que vas replegant algun músic i no sé què, vale, tot funciona, però quan no, què fas? O sigui, t'has de plantejar llogar un grup de gralles o un grup de no sé què, i llavors, bueno, és aquí el tema. Diguéssim que... No, això que dèiem, perdona, que ara m'hi...
0: Sí.
1: M'he despistat una mica.
0: Que volem parlar de la gralla i dels tallers i ens estem parlant més d'altres coses.
1: No, però tot va lligat. No, això que deies, ja m'ho apuntaré això perquè és una bona...
0: Clar, perquè
1: és
0: si
1: un
0: tu,
1: bon tema per plantejar a nivell de coordinadora.
0: Clar,
1: i,
0: perquè bueno, si tu tens un projecte definit i molt quallat i consistent, es presenta a l'Ajuntament i ja està, vull dir...
1: Sí, sí.
0: Perquè al fin i al cap, els ajuntaments, i no parlo d'aquest, els ajuntaments, en definitiva, són gestors dels nostres recursos.
1: Sí, sí,
0: dels
1: sí.
0: nostres impostos, dels nostres pressupostos.
1: Sí.
0: I, per tant, si tu li presentes un projecte i a un ajuntament li agrada, doncs hi posarà els recursos econòmics.
1: Sí, però jo no sé... o sigui, jo no sé exactament per què aquest ajuntament nostre, no sé, i més que quan diem ajuntament, tampoc m'agrada referir-me a l'ajuntament, perquè l'ajuntament evidentment,
0: perquè som tots, de fet, som definitiva tots, l'ajuntament.
1: Però l'ajuntament funciona perquè té un equip de govern. Llavors aquest equip de govern i ho dic així clarament, perquè ha sigut així, o sigui, funciona per lo que ella interpreta que són els seus interessos, diríem. O sigui, és el que et deia, a coordinadora li ha retirat 5.000 o 6.000 euros, crec que són, ara no tinc els números exactes, 5.000 o 6.000 euros d'un any per l'altre sense aviso previ, diríem, eh? O sigui, perquè una cosa és negociar un conveni, o una cosa que jo demano a l'Ajuntament, ei, negociem, perquè això pot ser, no pot ser, pam, pam, i al final arribes amb un acord.
0: Sí.
1: Però en aquest cas no és així, és una decisió unilateral d'un equip de govern que diu, a mi no m'interessa el toc d'inici, no m'interessa el seguici del pregó, i per tant, d'entrada retiro la subvenció, i després ja negociarem o ja veurem. Després ja veurem. Clar, això, ells, tornem sempre a lo mateix, no? Ells es dediquen a la política, ells es dediquen a això, cobren per això. Jo per tocar la gralla amb bastoners no cobro ni un duro. Jo per tocar la gralla amb geganters, a vegades hi he cobrat algo i a vegades no. Jo tota la meva formació que vaig tenir, a mi no me la va pagar ningú. Les gralles que m'he comprat, me les he tingut que pagar jo. Ningú m'ha donat cap ajuda. Etcètera, etcètera, etcètera. Ja no, o sigui, això dius, bueno, però això és una opció personal. D'acord, d'acord. No, però el cas de les colles, si una colla vol tenir grallers propis, doncs ha de tenir unes gralles, ha de tenir, no sé què, ha de tenir uns recursos, perquè si no, no funcionen les coses. Sense recursos és molt difícil.
0: Doncs comencem per un dels pilars que necessita la nostra tradició i la nostra cultura, que és que hi hagin persones que toquin aquests instruments, que són l'acordió diatònic, la gralla, el flabiol, el tamborí, el timbal, i després aquest conjunt instrumental,
1: sí,
0: amb la unió de tots aquests instruments.
1: Correcte.
0: Joan?
1: Una cosa només, ho dic perquè, a part d'aquests instruments, d'instruments tradicionals, i precisament aquí a Esplugues, crec que actualment tenim dos, no tres, sacaires.
0: Què són sacaires?
1: El sac de gemecs.
0: Ah, el sac de gemecs, sí.
1: Però que nosaltres no podíem, o sigui, a l'hora de plantejar-nos aquesta llest tampoc podíem ofertar 50 instruments perquè evidentment ja sabem que no hi ha gent per tot, diríem. Però bueno, vull dir, això no treu de que, o sigui, si això mínimament funciona i arrenquem aquest curs amb alguns instruments, doncs que tot anirà, bueno, ampliant-se, no? A la llarga o a la curta, dependrà una mica també del suport, de si podem fer campanyes, de mil coses, que anirem ampliant instrumentació. És que ara quan has dit això, m'he recordat dels sacaires, diguéssim, el sac de gemecs.
0: Mm-hmm.
1: Suposo que més o menys tothom sap.
0: I que a més és molt important perquè en la nostra cultura, la música tradicional, tant és important la gralla, com el sac de gemecs.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: El que passa que poder és un instrument que, tot i que és més conegut visualment, a l'hora de tocar-lo n'hi ha pocs.
1: Bueno, n'hi ha pocs, no és senzill, no és barato.
0: Podés tocar més a la banda de València, a Aragó, poder, no? Més que aquí?
1: No.
0: No?
1: De fet, és a tot arreu es toca, diguéssim. Vull dir, bueno, a tot arreu d'àmbit català, diguéssim.
0: Sí.
1: A Mallorca es toca molt,
0: doncs,
1: però això, que a vegades no ens adonem, però els instruments, tal com està actualment el panorama, no són baratos, diria.
0: No.
1: Llavors, això és una qüestió que ja, bueno, coneixem alguns constructors d'instruments que estan fent mans i mànigues per fer instruments que siguin bastant assequibles, i, bueno, és una... perquè evidentment tampoc tenen suport. O sigui, quan parlem de suport, és que en general tot aquest mundillo, hosti, poc suport comparat amb altres àmbits, eh?
0: Joan, com que ho hem dit fa una estona, poder a meitat de l'entrevista, se t'està acabant el temps.
1: Sí.
0: A veure si convertim en una tradició que TIC vingui a la ràdio a explicar-nos projectes i dir-vos que l'Aula TIC de Tradicions i Costums està a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier número 7 i 9 d'Esplugues. Podeu trucar per les tardes al 93 473 3909 o bé enviar un correu electrònic a secretaria@esplugaviva.cat. Per part meva ja estic. Joan, alguna coseta més per finalitzar, que ens queden 2 minuts?
1: No, esperar una mica que aquesta entrevista o que aquests punts de vista que tenim els que ens dediquem a aquest mundillo, pues, arribin d'una manera clara i transparent als oients. Donar-te les gràcies també per aquesta entrevista i t'agafo la...
0: Agafa'm la paraula.
1: La paraula aquesta de poder fer de tant en tant entrevistes parlant de diferents temes.
0: De tradicions, de costums...
1: Que sempre estarem disposats. I res, que la gent s'animi a tocar instruments musicals, a fer música, a cantar.
0: Per tant, la música és molt important. La música és vida.
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: com
1: sí.
0: L'aigua que bevem. L'aigua ens alimenta el cos, ens hidrata el cos, i podríem dir que la música ens alimenta i ens hidrata l'ànima.
1: Sí, sí, l'ànima, tu ho has dit.
0: Joan, gràcies, i convertim aquestes xerrades en tradició.
1: Molt bé, t'agafo la paraula.
0: Vinga, una abraçada.
1: Moltes gràcies.
0: Per tot l'equip de TIC de l'Espluga Viva.
1: Gràcies.

0: Són les 7 del vespre.
1: Si us dic tradició, tres tombs, animals, amb quina entitat penseu que parlem avui? Avui parlem amb la colla dels Tres Tombs d'Esplugues i per això tenim amb nosaltres el Pere Bovés, que és el president, i el Miquel Casellas, que és el secretari. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Mireu, els orígens dels Tres Tombs diuen que els romans ja feien passejades circulars al voltant dels temples per tal de que els seus déus els hi fossin propicis. També els musulmans la practicaven i actualment encara està viva. Es fan 7 tombs al voltant del Kaaba, que és un objecte de veneració dels àrabs en els temps anteriors a Mahoma. I també hi ha pràctiques a la Mediterrània que van posar una miqueta ja amb tradició la cristiandat. Us pregunto a tots dos, o començo pel Miquel. D'on ve aquesta tradició dels Tres Tombs aquí a Catalunya?
3: La tradició dels Tres Tombs aquí a Catalunya ve de Sant Antoni Abat, que és el patró dels animals de peu rodó, i aquest dia es feia una festa especial pel cavall, per celebrar l'esforç que feia el treball diàriament durant tot l'any, ajudant al transport, treballant al camp, treballant a tot arreu. Llavors, el dia de Sant Antoni es feia un reconeixement al cavall. Llavors, aquest dia el cavall tenia un menjar especial, o un menjar o doble menjar de garrofes, se'l gornia i llavors se'l va portar a beneir, diguéssim. Aprofitant això, llavors la tradició deia que primer es feia al voltant d'una foguera, es passaven tres tombs amb els cavalls. Després això es va fer ampliar a través dels carrers al voltant de l'església. I eren tres tombs que es feien al voltant de l'església, amb tots els cavalls gornits, i llavors ja amb carros i també gornits.
1: Aquesta festa, Sant Antoni Abat, es celebra el 17 de gener.
2: El 17 de gener, sí.
1: Però aquí a Esplugues no celebra el 17 de gener, perquè clar, hi ha molta demanda de fer els Tres Tombs a tot arreu de Catalunya.
2: Exactament. Aquí, bueno, el dia 17 de gener, el que fem, si cau el cap de setmana, fem la missa, fem la missa que portem el sant i la bandera a l'església d'aquí a la parròquia, i després a la nit fem un sopar popular per la gent, dels socis i per tot el que vulgui vindre.
1: Sí.
2: I amb un ball final.
1: Miquel, el tema de les festes dels Tres Tombs actualment s'està celebrant a molts pobles de Catalunya i teniu una federació,
3: sí,
1: oi?
3: Sí, se celebra a molts pobles de Catalunya i a la federació. El que passa, o sigui, reprenent el tema d'abans, el 17 de gener és el dia de la festa i antigament a Esplugues també es feia sempre el 17 de gener.
1: Uh-huh.
3: A partir de que l'any 59-60 es va deixar de celebrar la festa, fins que nosaltres vam reiniciar-ho a través de la Colla dels Tres Tombs, llavors, com que a Esplugues no hi havia cavalls ni carros, ens vam adaptar a un calendari que vam estipular llavors, i a nosaltres ens va tocar, o vam triar, sempre el segon diumenge de març, perquè
1: sí,
3: venen cavalleries i venen carros d'altres poblacions, i llavors aquest dia el tenim reservat per a la nostra festa, igual que nosaltres participem a altres Tres Tombs d'altres poblacions.
1: Perquè clar, aquesta tradició que és agrícola, antiga, ens trobem a poblacions com les d'Esplugues, que ara és totalment industrialitzada i hi ha asfalts, en el que esteu mantenint aquesta tradició aquí a Esplugues. I quin seria el motiu per seguir-la mantenint aquí? Perquè referències clares aquí a Esplugues el tenim al Baró de Maldà, que parla de la festa dels Tres Tombs de Sant Antoni, i en algun moment el Calaix de Sastre crec que fa alguna referència aquí a Esplugues.
3: El Baró de Maldà parla dels Tres Tombs que es feien a Barcelona.
1: Sí.
3: De la seva època, va ser quan es mantenia, o sigui, a Barcelona ja se celebrava. Aquí a Esplugues tenim certesa de que a partir del 1904 ja es celebrava Tres Tombs.
1: Uh-huh.
3: Llavors, de 1904 fins al 1936 es van celebrar. El 36, degut a la Guerra Civil, es va deixar de celebrar, i l'any 42, a través de mossèn Llorenç Castells, que va incitar uns quants joves que anaven llavors a catequesi i que eren fills de pagesos, i a través del sindicat de pagesos es va tornar a reiniciar una segona etapa que va cloure aquesta segona etapa a l'any 1959 aproximadament, perquè es plogués ja pocs carros i pocs cavalls ja hi havia. Ja la industrialització d'Esplugues va motivar que pocs pagesos hi haguessin.
1: Clar, perquè hem de recordar que aquí a Esplugues hi havia hagut agricultura, hi havia hagut conreu, hi havia hagut cavalls també.
3: Molta agricultura i molta conreu.
1: I estan censats amb el llibre que va fer, bueno, que s'ha fet el Florença i des del grup d'estudis, estan censats el bestiar que hi ha aquí a Esplugues.
3: Totes les masies que hi havia i totes les cases de peses que hi havia amb els animals que tenien i els terrenys que hi havia. Per això, abans de fer servir aquests cavalls de cada masia, per això era el dia de la festa del cavall, i es celebrava la festa el 17 de gener. És ara que actualment, amb aquesta segona etapa que hem iniciat ara nosaltres l'any 1996, amb la fundació de la Colla dels Tres Tombs, que s'ha seleccionat aquest segon diumenge de març, que nosaltres hem seleccionat, més ben dit, el segon diumenge de març per la celebració de la festa aquí a Esplugues.
1: Tenim referència de quin va ser l'últim cavall que va haver aquí a Esplugues.
2: El Quim.
1: Sí, sabem, el Quim. I per això tenim un de les nostres figures de gegants, que és el Quim aquí a Esplugues, que també caldria recordar, és un homenatge, i que quan vam fer l'entrevista amb gegants ens van dir que era l'únic cavall a Catalunya que hi ha dintre de l'imaginari de gegants i capsgrossos aquí a Catalunya, que també que és molt important. I recordem, estava aquí al carrer Mossèn Cinto Verdaguer, on hi ha ara l'òptica.
3: Amb Llorenç.
1: Exacte.
3: Llorenç Vendrell i el seu germà.
1: I recordo de petita que sortíem corrents de l'escola Isidre Martí, baixàvem corrents, passàvem per Cal Carboner i veníem a veure el cavall, el carruatge.
3: Hem de pensar que el cavall Quim de Cartró dels Gegants va participar també a la nostra festa dels Tres Tombs l'any que els geganters van ser anomenats banderats.
1: Sí, perquè ara que ens expliqui el Pere, hi farem un salt. Quan celebreu la vostra festa, que la feu el segon cap de setmana del mes de març, hi ha una presència molt important de les entitats del poble.
2: Sí, perquè nosaltres en principi cada any, ara anem bastant així, fem participar les entitats que fan anys també, i llavors doncs, busquem una entitat que nosaltres veiem que s'acompli bé amb els Tres Tombs, que mirem també que sigui el seu aniversari o alguna cosa d'aquestes, i els diem si volen participar, i si tothom sempre ens han dit que sí. I ara, per això, sempre, pràcticament cada any, tenim una entitat que col·labora amb nosaltres.
1: Sí, diverses entitats que com dius tu, quan fan el seu aniversari. Aleshores, el que feu és trieu l'entitat que aquell any fa el seu aniversari, sigui el 20è aniversari, 25è, no?
2: Sí.
1: Que és el número més rodó, 30. Ara ja anem per entitats que ja estan fent el seu 30 aniversari. Sí. Val? I aleshores, vosaltres, des de Tres Tombs, quan trieu aquesta entitat, quina és la funció que té l'entitat dintre de la festa? Les figures que hi han de participar?
2: Bueno, l'entitat té que numerar ella mateixa, su nombre, el seu capità, ahir, el seu banderat, i el capità de bandera i els dos codornistes, i han de fer això. Llavors, ells han de participar, han de mirar també de guarnir el carro del sant, també en principi el guarneixen ells, perquè ho fan de la seva manera, alguns posen coses de la seva entitat, allà del carro, està bé, molt bé, i després, pues, doncs l'únic que tenen que fer és que fem pica-pica després de fer el pas de bandera.
1: Sí.
2: I això ho munten ells, i així participen més dintre la nostra festa.
1: El pas de bandera és l'entitat de l'any 1, per dir-ho d'alguna manera, fa el traspàs de bandera a la següent entitat.
2: Sí.
1: I aleshores tot això es fa al Casal de Cultura Robert Brilles, es fa els dissabtes a la tarda.
2: Sí, amb el pregó de festa, sí.
1: I aleshores l'abanderat, també hi ha en el grup, la persona que llegeix, no sé si és el manifest o és...
2: No, això és un pregoner.
1: El pregó, això.
2: Sí, això és el pregoner, que en principi també és de la mateixa entitat, en principi si ja que any és una entitat, doncs un mateix de l'entitat fa de pregoner i després s'explica les seves coses. És voluntàriament el que vulgui dir, o sigui, potser parla dels Tres Tombs una mica o parla només de la seva entitat, però en principi fa el que diu i està.
1: La veritat és que els darrers anys que he assistit és molt emotiu i cada any es van superant cada les any entitats.
2: Jo crec que cada any se supera més. Sempre dius, ostres, que aquest any ha sortit molt bé. Però l'any següent encara surt millor.
1: Exacte. Sí. És així.
2: I després hi ha altres entitats que també col·laboren, que fan un ball el dia del pregó, un ball o canten o fan alguna cosa per acabar d'omplir la festa i crec que queda força bé.
1: Algun any la coral ha participat?
2: Sí, la coral, sí.
1: Per tant, la relació de Tres Tombs amb les entitats d'Esplugues és estreta?
2: Sí, és estreta, sí.
1: El dia de la festa vostra, després teniu moltes col·laboracions al llarg de l'any.
2: Sí, sí, però no, aquell dia és el dia principal i tots estan molt contents de participar amb nosaltres, els agrada i s'ho passen bé, també.
1: Bueno, estem a dissabte a la tarda, vespre, fem aquesta cerimònia, que jo li dic la litúrgia que feu vosaltres de la banderat i del pregoner, i ens n'anem a diumenge al matí, que comenceu molt d'hora, esteu molt cansats de dissabte i comenceu a preparar un esmorzar molt d'hora, unes graelles de carn.
2: Sí, això és a les 6 del matí ja comencem, perquè primer s'ha de muntar tot, s'ha de portar el lloc, és allà dalt al carrer
3: Andreu Amat.
1: Sí.
2: I llavors, doncs, bueno, muntem la barbacoa, posem les taules, muntem el bar, la carpa de recepció, i llavors ja és quan ja va venint la gent i tenen tot. Els socis tenen dos esmorzars gratis i la gent que vulgui esmorzar també pot esmorzar perfectament.
1: Per situar-nos geogràficament, la gent que ens està escoltant al carrer Andreu Amat és el que està paral·lel amb l'autopista però per la banda de l'Institut de la Mallola.
3: Davant mateix de l'Institut de la Mallola.
1: Sí. Exacte, davant mateix de l'Institut. Que allò havia sigut antigament Espluga City, hi ha gent que li dona la referència aquesta.
2: Sí.
1: I un cop hem fet l'esmorzar, feu la benvinguda a les colles que arriben a Esplugues.
2: Van venir ahir ja venen abans que hagi de començar a esmorzar, perquè també ells esmorzen, tots els que participen amb el recorregut, amb la d'allò, tots esmorzen i després han de preparar els carros, han de guarnir els cavalls, han de lligar, han de trecar els correatges, han de muntar el carro, baixar-lo dels camions, o sigui, una feina bastant gran. I ara després, hi ha unes persones que ja organitzen de la colla, que diuen aquest n'hi ha primer, aquest segon, i així se surt.
1: Sortiu cap a 11:45, penso que és, 11:45,
2: sí.
1: Passeu per la plaça de les Moreres i allà s'espera el mossèn per beneir-los.
3: Hi ha el mossèn de la parròquia, en aquest cas mossèn Xavier Mangol, fa la benedicció dels animals, que també és tradició el dia de fer el dia de Sant Antoni Abat, però aquest any, aquesta vegada nosaltres sempre ens ve per fer-ho el segon diumenge de març,

0: allà hi ha una taula, també una tarima, amb un presentador que va descrivint tots els cavalls i tots els carros que passen, de quins pobles són, i va especificant si en quina càrrega porten, si i com van. Llavors el tornar es baixa per Sant Francesc Xavier, es fa un recorregut més curt, Sant Francesc Xavier i Vicenç Bou, i també torna una volta Doctor Torró, la segona volta, tornem a fer un altre recorregut per Sant Francesc Xavier, Doctor Torró i Àngel Guimerà, que és la tercera volta, el tercer tomb. Amb aquest tercer tomb es donen uns records a tots els participants que venen de fora, i llavors ja s'enfila carrer Nou amunt cap al punt de trobada, perquè cadascú ja descarregui els cavalls, descarregui els carros, es torni a carregar els camions i ja se'n va cap a casa seva.
1: Pere, quan es fan els tres tons, a part dels carruatges de les colles convidades, veiem uns carruatges en el que hi ha persones que suposo que són associats de la vostra entitat, i teniu persones convidades que no siguin de l'entitat, perquè hi ha molta canalla que volen pujar als carruatges o a les tartanes i passejar-se.
2: Els que van amb les tartanes són dels nostres socis, bueno, de moment de les nostres senyores també que van.
1: Sí.
2: Van les entitats també d'Esplugues, ahí
1: l'entitat convidada, no?, que fa a l'abanderat, no?, l'entitat de l'abanderat.
2: No, l'entitat de l'abanderat no, perquè són els banderers, els codornistes i el capità de bandera, o sigui, ells estan allà.
1: Estan allà.
2: Sí, sí, llavors van tots. A vegades, si demanen un carro perquè puguin acompanyar-los, doncs també posem un carro per ells, sí, sí, sí. I després les autoritats també hi van, i després hi ha molts carros que venen voluntàriament també, vull dir, hi ha gent que vol vindre amb un carret per passejar, doncs venen i ho fan com cavalls. Si veus que hi ha algun cavall suelto que van sols muntats, doncs també tots aquests venen perquè volen voluntàriament i participen de la festa.
1: Com ens podem fer socis de la colla dels Tres Tombs?
2: Sí, digues tu.
0: Coneixent algú de la colla pots fer-te soci, i si no a través de la pàgina web de Tres Tombs d'Esplugues @gmail.com es pot sol·licitar fer la inscripció.
1: Nosaltres
0: tenim el local a la plaça de Santa Magdalena número 9, on era Cal Nano, sí. Cal Papet Nano, i allà ens trobareu cada dimarts al vespre a partir de 8:45 fins a 9:45. Estem allà, per si algú vol fer-se soci, pot venir allà fàcilment.
1: Molt bé. Estàveu parlant de diverses carruatges o tartanes, no sé, els carros. Suposo que heu de llogar, perquè... Clar, em comentàveu abans de l'entrevista que tots els cavalls que veiem, els que han d'anar als abanderats o els pregoners o els que formin part de l'entitat, tot això heu de fer lloguer.
2: Els cavalls que van als abanderats, tot això es lloguen.
1: Sí.
2: Els cavalls que nosaltres no tenim, a la colla no tenim cavalls, només tenim carros, tenim 5 carros. Llavors, aquest, no, cal no tindre cavalls, nosaltres hem de llogar els cavalls per portar aquests carros.
1: Clar.
2: Després venen carros de fora, que a vegades o els lloguem o anem a canvi. Per això dic que participem a altres pobles, perquè clar, ens surt més econòmic anar a un altre poble i després ens tornin la visita, i així no els hi hem de pagar la que vinguin. Però hi ha alguns que també venen, perquè ja són molt grans i bueno, de vegades doncs, al canvi a vegades hi ha diferències, perquè potser un carro porta 4 cavalls, un carro porta 3. Però clar, no és el mateix preu de 4 que de 3.
1: Clar,
2: llavors, que paguen les diferències, però bueno.
1: I com feu els intercanvis amb les altres colles d'altres municipis?
2: Bueno, ja et truquen també, eh? Vull dir, et truquen i escolta, vindreu a tal posto, vindreu a l'altre posto. A vegades doncs, es diu sí, a vegades no, voleu que vinguis Esplugues? I ells no pensis que ja es preocupa, perquè com Esplugues és una festa molt maca i força gran i d'allò, doncs pues, volen vindre Esplugues. I ja et truca per poder vindre Esplugues. A vegades tens que dir que no, perquè ja ho tenim complert, i vull dir, és un gasto molt gran i arribes on arribes.
1: L'activitat de l'entitat, perquè clar, estem parlant tota estona dels Tres Tombs del mes de març, però hem de dir que l'entitat, a part d'aquesta activitat, fa altres activitats dintre de la població. Feu col·laboracions amb altres entitats i amb altres festes del poble. Quines serien aquestes col·laboracions?
0: Principalment la nostra tasca és la festa dels Tres Tombs, sí. És la primordial. A partir d'aquí nosaltres portem una tartana per portar els Reis d'Orient fins a Esplugues el dia de la vigília de Reis, el dia de la cabalgata. I després per la festa major dels Tres Tombs tenim dues tartanes que pugem a distribució

0: posem a disposició de la població perquè faci una volta, un tomb pel poble d'Esplugues.
1: Molt bé.
2: A part, també portem per Reis, portem el carbó. Per això no anem en cotxe, per això. Però portem
0: la carrossa de carbó.
1: Val, o sigui que la presència vostra està durant tot l'any, bàsicament, a principi d'any, no? Perquè, clar, si feu altres tombs al febrer, Reis és a primers d'any, sí. No? I alguna coseta més, doncs bàsicament seria dintre del primer trimestre de l'any.
2: També muntem un mercat el dia de la nostra festa, dissabte i diumenge, al Pau d'en Fèlix, que això també...
1: A la plaça Vermella.
2: Això mateix, nosaltres també busquem gent perquè es muntin aquella fira, que és de verdures i
0: de fruita de pagesia,
2: sí,
0: tradicional.
2: Sí. I després, pues, bueno...
1: Feu més coses, la revista també, feu
2: la revista. Ui, això
1: que
2: sí.
1: Us portava...
2: Sí, això hem de donar molt...
0: Es fa la revista per promocionar la festa, sí, en la que hi ha... Això s'ha d'agrair a tots els anunciants que participen i col·laboren amb la revista i que ajuden a subvencionar la revista i la festa.
1: Quants socis sou ara a l'entitat, més o menys?
2: 100, no?
0: Actualment són 100 socis. 100. Sí, 100
1: totes socis. Les entitats d'Esplugues, que els estic preguntant la quantitat, tenen molts socis, eh? Vull dir que...
0: Sí, són socis i a més són bastant actius, perquè col·laboren bastant amb la nostra festa, ens ajuden com a voluntaris el dia dels esmorzars, també venen a esmorzar, lògicament,
1: sí.
0: I també col·laboren a la nostra festa i ens ajuden.
1: Quan feu l'esmorzar per la festa, després veneu al tortell de Sant Antoni.
2: Sí.
1: Que això està molt bé. Perquè encara que sigui el mes de març, et metges el tortell de Sant Antoni.
2: Sí.
0: Intentem mantenir la tradició que comporta la festa, perquè sí. Això la festa dels tombs ja ve de molts anys i porta una tradició, al igual que el dia de Sant Antoni Abat, que partim els borregos típics de Sant Antoni després de la
2: missa.
0: De la missa.
2: Amb el vi dolç.
0: Amb el vi dolç.
1: Diuen que tota bona entitat ha de tenir la seva música pròpia. I als Tres Tombs teniu la vostra música?
0: Tenim una música pròpia que és escrita, la lletra i la música, pel Marcel Caselles, que es diu Sant Antoni l'Esplugui.
1: L'escoltem.

0: Doncs, Miquel, Pere, no vull deixar-me res. Alguna coseta més que vulgueu afegir vosaltres?
1: No.
0: En quant a l'entitat, repetir si un cas que qui es vulgui fer soci de l'entitat... recordeu, jo sempre dic que el senyor Google és molt amable. Entrem al senyor Google i li posem 3 toms d'Esplugues i allà trobarem molta informació.
2: Només hem de recordar que això fa constatar-ho, que nosaltres a la colla tenim 6 carros de pagès bastant importants, un d'ells carregat amb garrins, que és un únic a Catalunya, un dels únics que tenim aquí, i que nosaltres els portem a les festes de Ses Toms i a tot i a altres poblacions. També tenim el carro de la bota, que precisament els germans Vendrell portaven i regaven els carrers d'Esplugues amb el temps dels carrers de sorra i carrers de terra. També el portem a la nostra festa. I després tenim 3 carros més de pagès i un altre de gran. Però nosaltres també cada any o cada 2 anys canviem la càrrega dels carros, de manera que els fem diferents cada any. Un any va portar caixes de fruita, un altre any portava canyes, un altre any boga, o sigui una sèrie d'anys, no? Perquè carregar-lo cada any diferent no pot ser.
0: Clar.
2: Però sí que el lluïm d'aquesta manera portant bé. També hi ha un carro que el portem carregat de bidons d'oli, que també amb sàries de carbó. Hem anat carregant diverses vegades de diverses formes aquest tipus de carros.
0: I els 6 carros, quan feu la festa, surten?
2: Els 6 carros nostres surten, i a més surten 34 o 35 carros més que venen de fora.
0: Sí.
2: A part d'aquí també tenim el carro del Sant, que aquest és també nostre,
0: sí,
2: que portem el Sant dalt d'un pedestal, i que lògicament l'entitat que està seleccionada o les persones que formen el cos de bandera el decoren i el fan al seu gust, diguéssim. No sempre s'ha triat una entitat del poble, o sigui, una entitat cultural. A vegades s'ha triat un carrer concret i s'ha buscat gent del carrer que representés el carrer aquest, no?
0: Sí. Exemple,
2: va ser un any al carrer Montserrat, un altre any vam manejar a la plaça Santa Magdalena, un altre any gent del carrer
3: de l'Església
2: i un altre any del carrer Joan Corrales. També
3: Montserrat, també.
2: I el carrer Montserrat.
0: Sí, Montserrat. Doncs està molt bé, perquè homenatgeu no solament a la gent de les entitats, homenatgeu a la gent dels barris,
3: sí,
0: dels nostres carrers d'Esplugues.
3: I alguna vegada també algun soci que ha volgut ser o alguna persona que ha volgut ser-ho també ho ha fet, eh?
2: Sí,
3: en
2: primer moment té dret a ser el soci, ser abanderat. O sigui, llavors, quan busquem al principi d'any que diem qui triem d'abanderat, primer busquem si algun soci vol ser-ho, vol formar part del cos de bandera. Si no hi ha ningú que vulgui ser-ho o en aquell moment no vol, llavors és quan nosaltres busquem una entitat o una persona que havia tingut els primers 3 toms, per exemple, eren persones que havien tingut relació amb els anteriors 3 toms de la segona etapa, diguéssim. Per fills de persones que havien organitzat els 3 toms d'aquell moment.
0: Molt bé.
2: Perquè
0: ara que hi penso, teniu bons genets, i no sé el femení quin seria, bones genets, sí, dintre de la colla, oi?
2: Són amazones.
0: Amazones.
2: Aquí tampoc no ho hem comentat, però també és important, el dia del dissabte anterior fem un recorregut amb cavall dels membres de la colla i una carrossa, lògicament, que anem a casa de l'abanderat a buscar-lo.
3: Sí.
0: El dissabte
3: abans del pregó.
2: El dissabte anterior, abans de l'acte del pregó, diguéssim,
0: sí,
2: el que es fa és la colla muntada a cavall va a buscar a casa del pregoner.
0: Val.
2: amb una tartana, amb un brec. Se'l va a buscar, i llavors el brec hi puja l'abanderat i el seu cos de bandera,
0: molt
2: i passejant pels carrers d'Esplugues anem a parar al Robert Brilles.
0: Doncs...
2: I llavors s'inicia l'acte allà.
0: Jo crec que encara tenim moltes coses per explicar, perquè m'agradaria parlar amb vosaltres d'aquests carruatges que m'has explicat, de les figures. Podríem un dia introduir fins i tot el Quim, que és una figura de gegants, i faríem un programa especial només per parlar d'aquest tema, d'aquest patrimoni que tenim cultural, que són els carruatges, i que és el Quim, aquesta figura de gegants, perquè no tota la cultura és el que visualitzem, sinó que hi ha moltes més coses, que és el nostre patrimoni.
2: S'ha de mantenir la tradició i la cultura popular.
0: Doncs us emplaço, si us plau, en el Pere i en el Miquel, en un proper programa.
3: Quan, sí, tant, com vulguis.
2: Quan vulguis.
3: I si t'hem de parlar del crim, també que vingui algú de la colla de geganters.
0: Exacte. Aquí tots. Que ja han estat aquí al nostre programa, ja han estat Esplugues FM. Una abraçada per tota la colla, per totes aquestes persones que durant tot l'any estan treballant.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies i bon dia.
2: I bona festa a tothom.
0: Bona festa a tothom, sí, gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: A continuació, podreu escoltar el programa musical Cocodril Club amb l'Albert Malla, tot seguit a les 8.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Avui, a l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, us parlarem del Museu de les Papallones de Catalunya. I ens preguntem, què té a veure el Museu de les Papallones amb Esplugues de Llobregat? De seguida ho sabrem i ens ho explicarà la Roser Camps.

0: jardí.
1: El cicle biològic de les papallones passa per quatre etapes. L'ou, l'eruga, la crisàlida i hi ha una metamorfosis fins passar a ser papallona. Les etapes tenen una durada diferent en funció de l'espècie, les condicions climàtiques, el seu moment i la disponibilitat d'aliment.

0: Amb la Roser Camp ja hem parlat en diverses ocasions amb ella, tant per parlar pel seu llibre Passejada dels vells i nous carrers d'Esplugues, com del llibre que ens va presentar el 2022, Cargolines i cargolins. La Roser Camps va néixer a Esplugues l'any 1949, de família de pagesos. El seu interès per conèixer la història del poble, les costums i les seves persones li ve de molt petita. Va iniciar estudis de geografia i història a la universitat i també ha dedicat molt de temps i estudi als coneixements d'altres llengües i cultures. Durant aquest any, la seva vocació d'escriure, de fer articles i publicar en diverses entrevistes ha donat diversos fruits i ens ha donat diverses informacions. I ara el que volem fer és parlar d'un article que acaba de publicar la Roser Camps a la revista La Crònica de la Vida d'Esplugues. I per això avui la tenim amb nosaltres. Molt bona tarda, Roser.
1: Bona tarda.
0: Benvinguda, Roser.
1: Gràcies, amb molt de gust. M'agradaria repassar una mica l'etapa d'aquestes persones que eren d'Esplugues i que malauradament van haver de marxar perquè la seva activitat no els hi permetia trobar un lloc adequat per mostrar-ho a tothom. Parlarem d'una parella, que l'Alfons García Dolça i la Maria Teresa Albarrán, que des de molt jovenets tenien un interès molt, molt gran per les papallones, pel seu procés, i cada vegada més intensament sortien a la muntanya. Primer anaven a Sant Pere Màrtir, però després van anar ampliant el radi i cada vegada anaven col·leccionant més papallones. Llavors es van dedicar a l'estudi de totes aquestes papallones i el van ampliar a Catalunya. Llavors, ell ja va arribar un moment que necessitaven un espai per poder exposar tot el seu treball i el seu estudi. Ja sabem que és una activitat molt específica i de caire científic, i que llavors no tothom estaria interessat en aquest tema. Però sí que és veritat que jo ara us explico que l'estiu passat, doncs, els vaig trobar. Estan al poble de Ribera de Cardós i tenen un espai preciós. Llavors va ser quan em van explicar tot el calvari que van passar per poder arribar fins on són ara i el futur que espera en aquest museu.
0: Si ara esteu escoltant l'entrevista, us convido que mentre la Roser ens parla, entreu a la pàgina web papallones.cat. Allà trobareu tota la informació d'aquest museu i així, mentre la Roser ens ho explica, podeu també amb l'ordinador anar mirant les fotografies d'aquest museu i comprovar realment el que ens estàs explicant, que està en un lloc idíl·lic.
1: L'interès d'aquest museu, doncs, és gran, malgrat el lloc tan petit on està ubicat. Doncs hi va gent de tot arreu, hi va gent de Catalunya, hi va gent de l'estat espanyol, i inclús hi ha anat gent de fora de l'estat espanyol per visitar-lo. Llavors, el problema que tenim és que aquesta gent arribarà un moment que no disposaran d'espai, perquè estan en un lloc precari i necessiten sortir d'allà. Ells, la idea d'ells sempre va ser que aquest museu quedés a Esplugues, perquè van començar amb papallones d'Esplugues i de la comarca. I ells, i més d'una vegada, se'ls va prometre, i ho dic així molt sincerament, tal com ells m'ho van explicar, que més d'una vegada ja tenien emparaulat un local per poder exposar aquest, per poder fer aquest museu. Però cada vegada s'han trobat amb un cop de porta i, en lloc de desmoralitzar-se, el que van fer és anar cap al Pirineu.
0: Abans de marxar cap al Pirineu van estar per aquí a la comarca, oi?
1: Sí.
0: Van anar d'aquí d'Esplugues.
1: Van anar a Vallirana, van estar a Vallirana, després van, ja amb el trasllat del museu sencer, van anar a Sort. L'Ajuntament de Sort els hi va cedir un espai, també a precari, amb un indret que pertany a Sort, que es diu Pujalt. I després, un cop ja van haver de moure's altra vegada, perquè potser no havien acordat el temps d'estar d'allà o no sé com devia anar, doncs es van instal·lar a Ribera de Cardós. El museu és bonic, val la pena visitar-lo, s'aprèn moltíssimes coses d'uns insectes que pertanyen a al cicle vital nostre, no? Llavors, el meu interès per parlar amb ells, per fer l'article, ha estat perquè aquest museu hauria de tenir un lloc a Esplugues. Aquest és el meu interès. No ho sé si això és possible, però estem tenim un país, afortunadament, tenim gent que estudia, molts científics. Per tant, seria el nom d'Esplugues també tindria un afegit de visitants, no?
0: Sí, perquè venen gent reconeguda, científics d'arreu.
1: Sí, sí, sí.
0: Abans has dit que es van dedicar i van començar, doncs, aquí a Esplugues, el que hauria de ser el Raval, la vall de Sant Just, per Collserola, per tant,
1: Sant Pere Martí.
0: Tenim una recopilació pròpia d'Esplugues que és molt important i que cal vetllar per ella.
1: Sí, sí. O sigui, el que els coneix i el que sap com i el que ha vist al museu, doncs pensa igual. Ho he parlat amb diverses persones i diuen, home, és que aquest museu, la seva ubicació idònia seria Esplugues. Esplugues creix molt i és impossible pensar que amb el que està creixent no es pogués trobar un espai adequat per un museu de caire científic, sí, però molt interessant.
0: Doncs penseu que si entreu a la seva pàgina web trobareu que tenen diversos itineraris, l'entrada és molt econòmica per entrar al museu, també organitzen visites per grups grans, visites guiades, és molt interessant. I és molt interessant, doncs, això, fer un viatge des d'Esplugues cap al Pallars Sobirà i anar a veure aquest museu tan, tan bonic que ens estàs explicant ara, Roser. Explica'ns una miqueta més coses del sentiment que tenen en quant a què pot passar amb el museu a partir d'ara.
1: Sí, un dels problemes que l'estan amenaçant és que hi ha una fundació de Madrid que es diu FAES, que suposo que a molta gent li sonarà.
0: Sí, és la Fundació Francisco Franco.
1: Doncs, uh-huh. Aquests els hi està fent una oferta per poder-se endur aquest museu a Madrid. I ells, és clar, van dient que no, es van resistint a aquesta oferta tan temptadora, perquè es veu que sí que és temptadora, però arribarà un moment que ells es fan grans i pensaran que això ho ha d'assumir una entitat que pugui portar, que ho pugui tirar endavant i que ho pugui
0: exigir. Una entitat més naturalista o que estigui més ubicat a prop de la natura, de la muntanya, que no pas en una gran ciutat o una capital.
1: Jo segueixo dient que aquest museu hauria d'estar a Esplugues, perquè els seus orígens, des de les persones que el van iniciar, ja eren d'Esplugues i que ells, amb molta il·lusió, el van anar fent créixer i no serà perquè no van parlar amb gent amb responsables, no?, del municipi. Van parlar bastantes vegades amb responsables del municipi sense obtenir cap resposta favorable. Jo, a mi, com a espluguina, doncs em sap greu el que em van explicar, no? I més pensant que pot anar a parar amb una entitat com la FAES.
0: Ara farem un exercici de memòria i d'ubicació geogràfica a la nostra població, en tots els nostres oients, i a veure si entre totes i tots poguéssim trobar una ubicació idònia i poguéssim fer una proposta a l'Ajuntament que fos ferma. A veure si ens hi posem. Roser, fem aquesta crida a les persones que ens estan escoltant. La Roser sempre està buscant els racons de la història de la nostra població. La darrera entrevista que et vam fer ja ens vas dir que tenies una cosa en mà, que era aquest tema de les papallones. El que passa que quan vam fer la presentació del llibre de Cargolines i Cargolins, doncs vam dir, quan toqui i quan sigui el moment en parlarem. I ara que ja has fet aquest article a la Crònica de la Vida d'Esplugues, estàs rebuscant més cosetes en els racons de la memòria de la nostra població?
1: Bé, ara el projecte ja no seria tan referent a la nostra població, sinó que ja seria un projecte més creatiu, més novel·lat, diguéssim, però no referint-nos a Esplugues aquesta vegada. Ara ja tenim Esplugues unes quantes persones que es dediquen a fer recerca de la nostra història.
0: Sí, tenim el Josep Florença.
1: Sí.
0: També a mi ara, així, de cop i volta a la ment, el Miquel Casellas, que també ha fet recerca dels itineraris de la nostra població, i segurament que hi haurà algú més que jo... Bueno, tu també, evidentment, sou aquestes tres persones que jo tinc de referència, i si em deixo algú, doncs que em disculpeu, que no ve ningú més al cap. El Joan Puiggròs també ha fet una mica de història de lo que era el grup excursionista, amb el Jordi Udina, parlant de l'avenç.
1: Jo també destacaria la gran tasca que ha fet en Jordi, perquè en Jordi porta molts anys recollint les fotografies que es van poder salvar del...
0: Més de 10 anys, em va dir.
1: Sí, sí, sí.
0: El que passa que després el Joan Puiggròs ha fet una miqueta l'ordenació o reordenació de la informació, però la informació la va recollir tota el Jordi, i sí, reconeixem que el mèrit és del Jordi Udina. Doncs bé, avui us hem parlat d'aquest Museu de la Papallona de Catalunya i la relació que té amb Esplugues de Llobregat. És un article que la Roser Camps ha fet a la revista de la Crònica de la Vida d'Esplugues, que podeu comprar la revista als dos quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i carretera de Cornellà 91, i també a la llibreria Esplugues. I ara sí, Roser, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Roser, et podem emplaçar per una propera vegada, més endavant?
1: Doncs quan vosaltres vulgueu, però ara deixeu-me un temps de reflexió.
0: Doncs com sempre fem amb els nostres convidats i convidades que passen per Esplugues FM, ens seguirem trobant per les places i pels carrers de la nostra població.
1: Moltes gràcies.
0: A tu per venir.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
5: Esplugues FM.
4: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 8 del vespre.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
4: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

0: I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
0: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gràcies!
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana

0: Tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugesfm.cat. Un poco de todo y algo más.

0: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
2: Esplugues i Faena, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
1: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
2: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: el seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com Nova

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creues amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llisquis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Que els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia. Esplugues FM. La lluna ve, la
2: lluna va. Tota la música.
3: Tota la música. Tots els estils.
4: Tots els estils.
5: Ja som... Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Allà on siguis.
5: Esplugues FM.cat.
6: Quantes coses no vaig dir ni fer. Sempre et vaig dur dins el...
3: Si vols col·laborar amb nosaltres...
5: Esplugues FM...
3: @gmail.com

0: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: amb tu.
1: ¿Sabes? Algo me preocupa.
2: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
2: No, no, no, no, no, para nada.
1: ¿Entonces?
2: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
3: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
4: Duro con él.
5: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
7: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
1: Sou una entitat? Organització sense ànim de lucre? Associació de veïns? Artista? ONG? Músic? Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
2: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
3: És gràcies!
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
2: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a recicla.
1: A on?
2: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Aleta, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
1: Esplugas FM.
0: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
2: Hola, soc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugasfm.cat. Un poco de todo y algo más.
3: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató, a l'edició i muntatge en Jordi Udina. Avui estem amb la Carme Dragó, benvinguda.
1: Gràcies.
0: Veïna del barri del Centre.
1: Sí.
0: I quan vas venir vas viure sempre on vius ara, aquí davant de la Pista Vermella del Pou d'en Fèlix?
1: Al mateix carrer Àngel Guimerà, però quan vaig venir aquí era més cap a la Rambla d'Àngel Guimerà, aquella zona, i després al cap d'un temps ja vam agafar el pis on estem ara, bueno, on estic ara.
0: Què és el que més et va agradar d'Esplugues quan vas arribar aquí fa 53 anys?
1: Aviam, quan vaig arribar no coneixia gaire Esplugues. Primer, sincerament, em va cridar l'atenció que l'economia aquí era una mica més possible,
0: possible
1: que
0: sí?
1: A Cuiblanc. Vull dir, tant el meu marit com jo vam néixer a Cuiblanc. Els nostres pares haguessin volgut que seguíssim visquent a Cuiblanc, però en aquell moment els lloguers allí eren molt, molt alts i els d'aquí estaven molt millor.
0: Curiós, eh?
1: Sí, ara és al revés.
0: Exacte.
1: Ara és al revés, però en aquell moment no. I va ser el primer motiu de buscar per aquí. Però un cop ens vam instal·lar aquí, realment ens va agradar. Ens vam sentir ben acollits pel barri. Sempre ha sigut el barri Centre. I un veïnatge agradable, i ens hi vam quedar molt a gust.
0: La teva implicació amb Esplugues al llarg de tots aquests anys és diversa, i no sé si tindrem temps de fer una repassada de totes les activitats que tu has fet, però m'agradaria que ens expliquessis com comences tu a participar a les entitats aquí d'Esplugues i quina és la teva tasca.
1: Jo vaig començar fent classes de ioga. Jo ja era professora de ioga, i el gimnàs Esplugues, que estava al carrer Francesc Xavier, allí vaig entrar com a professora de ioga. Amb un grup de dones em van proposar començar una entitat de dones, perquè les dones en aquell moment estaven bastant tancades a casa, les que no tenien treball fora, i a part la seva economia no era gaire bona. I amb aquell grup, que érem 4 o 5 dones solament, vam decidir, amb l'ajuda en aquell moment de l'assistenta social de l'Ajuntament, obrir l'entitat Associació de Dones de la Plana.
0: I així comenceu.
1: I així vam començar.
0: El gimnàs Esplugues.
1: A partir del gimnàs Esplugues, sí, em van contactar unes dones i van dir: què et semblaria, podríem començar una entitat sense ànim de lucre, que les dones no els hi costés, que no tinguessin una despesa important a casa seva per poder sortir. Ho vam començar, vam ser les pioneres de les associacions de dones, que després se n'han obert altres i han sigut un èxit totes. Així vam començar. I jo vaig començar a anar allí fent el ioga, clar. Mira si vam tindre èxit. Nosaltres ho promocionàvem dient: dones, no us quedeu a casa, sortiu. Veniu a un lloc on podeu compartir amb confiança no només el temps, sinó unes activitats que us ajudaran a sentir-vos millor amb vosaltres mateixes. El que es va posar molt de moda en aquell temps, l'autoestima, de que les dones realment se sentissin bé amb elles mateixes i que aprenguessin a que la seva opinió era tan important com la de la seva parella. Era un de les bases en què van voler obrir l'associació. I altres, que els tallers els portàvem persones, diguem, implicades, dirigint a les dones moltes activitats que sabíem que els anaven molt bé. A partir d'aquí, les meves classes de ioga van arribar a tindre 100 dones, repartides en diversos grups, perquè no fossin molt, no? Un èxit total.
0: Què et motiva a anar tu fa tants anys a fer ioga i finalment a ser professora de ioga?
1: Aviam, jo vaig començar realment sense pensar-m'ho que jo em dedicaria a això. Jo vaig començar perquè en un moment determinat de joveneta jo era molt nerviosa. era molt nerviosa, m'angoixava per coses tant que em desmaiava. Em desmaiava inconscientment per angoixa. I va ser un dels metges de capçalera, que en aquell moment ja era avançat, que em va dir, busca un lloc que facin ioga, que estic segur que l'únic problema que tens tu és que el teu sistema nerviós s'altera.
2: Saber controlar aquestes emocions.
1: Controlar l'emoció. Vaig buscar, vaig trobar, i al poc temps el professor que en aquell moment tenia em va dir allò, niña, tu vales mucho. Vale? I em va dir, nena, vés a aquesta escola, fes-te professora, que és el teu camí.
2: Dona el pas, creu en tu mateixa.
1: Exacte.
2: I empodera't.
1: Exacte. Vaig fer cas, vaig seguir endavant i ho vaig voler traspassar perquè altres persones comprovessin que realment són un estil de no només d'exercici, sinó perquè aquí és un conjunt de coses, no?
2: Explica'ns, què és aquest conjunt de coses que porta el ioga?
1: Mira, jo ho puc explicar en primera persona perquè ho he experimentat, m'ha anat bé, i això és el que traspasso a les companyes, no? O sigui, el ioga és com si fos un arbre amb diferents branques, i sí que hi ha etiquetes, que els hi han col·locat una etiqueta, que si Hatha Yoga, Karma Yoga, Raja Yoga, però és com això, com un gran arbre amb diferents branques, i que cada branca és important, però el més important és el tronc d'on surten aquestes branques. Llavors, la persona treballa el cos físicament, treballa la respiració, que en diem els pranayames. La respiració és bàsica per la salut i és bàsica perquè el sistema nerviós estigui equilibrat. Aprenent a respirar, ja aprenem a pensar millor també. Llavors, la part de treballar el pensament és una de les coses bàsiques del ioga. Pensar a favor teu. I pensant a favor teu, finalment penses a favor de tothom.
2: Sempre en positiu.
1: En positiu, totalment. Totalment. Tu saps allò de què diuen que

0: per lo que m'hi vaig dedicar de ple, comprovant que funcionava. Clar.
1: Al llarg d'aquests anys fent ioga aquí a Esplugues, amb les dones de la Plana, dius que tens diversos grups. Explica'ns una mica, va, qui ens estigui escoltant, qui li pugui interessar venir a fer classes de ioga amb la Carme Feu a l'Associació de Dones.
0: Aviam, la sort que jo tinc que agrair aquí a l'Avens és que durant la pandèmia ens van facilitar que poguéssim fer aquí un taller de ioga reduït també, però que almenys hi ha hagut un grup de persones que hem pogut seguir practicant el ioga a pesar de la pandèmia. I ara ho estem seguint. Ara aquí, dilluns i dimecres, de 11 a 12, fem aquí classe de ioga també.
1: Molt bé, doncs qui estigui interessada, us podeu agafar la informació a través de l'Associació de Dones de la Plana, que està al carrer
0: Bruc 40.
1: I aquí a l'Avent Centre Cultural estem Àngel Guimarà, número 2729. La teva implicació a través de l'Associació de Dones és més extensa i has fet moltes coses.
0: Aviam, dins de l'associació també hi ha estat 12 anys la presidenta, que són molts anys. La feina, això ho saben totes les entitats, és trobar recanvis per la gent que està en una junta. O sigui, jo ja he estat 12 anys, no hi havia recanvis. Per sort, ara sí ha entrat una junta nova, que ho estan fent molt bé, amb moltes ganes, i desitjo que puguem seguir tots endavant. Llavors, dintre de l'associació, vam començar a fer teatre. Primer va ser com improvisat. A mi m'havia agradat sempre el teatre i n'havia fet a teatres d'Hospitalet, no? I fent la nostra classe de ioga per activar que la gent perdés una mica la vergonya de parlar en públic, perquè també és una de les conseqüències de la timidesa de la dona, que sempre creu que és millor que parli una altra, i si és la parella abans que ella, no? En general.
1: Timidesa i també manca d'autoestima.
0: Sí, sí. Llavors, així per iniciativa pròpia, vaig dir, mireu, quan acabem la classe us preparo un petit guió i farem una representació per a totes les companyes, així, amb grupets. A l'entitat els hi va agradar el que anàvem fent, perquè llavors fèiem, quan hi havia un berenar o un sopar o un dinar, doncs el grupet que jo havia preparat els hi feia una mica d'espectacle. Llavors van dir, escolta, per què no obrim taller per l'entitat? Que sigui un taller de tot l'any. Clar, m'ho vaig pensar perquè, bueno, ja estic implicada amb les hores que faig el ioga, m'implicaré més horaris, no? La sort meva és que la meva parella, el Pere, era encantador.
1: T'ajudava en tot?
0: En tot, en tot. Deia, a tu t'agrada, a les dones els anirà bé, fes-ho. I si necessites ajuda, jo t'ajudo. Si us haig d'acompanyar a algun lloc, si haig de fer fotografies per deixar constància, amb ell li encantava la fotografia, ja vam tindre fotògraf oficial. I vaig dir, d'acord. I vam obrir taller de teatre, que es va omplir ràpidament. Què va passar? Que, clar, teníem 20 actrius, o 20 possibles actrius. Troba obres de teatre per 20 dones.
1: I que ningú no se senti exclosa amb la susceptibilitat.
0: Exacte, que n'hi hagués un paper per cada una. Dintre del caliu del taller ja procuràvem que n'hi hagués sempre una bona harmonia, que tothom s'apoyés uns a altres, però jo no volia que es quedés ningú sense tindre un paper dintre de l'obra. Perquè si volíem que les dones es decidissin, que es valoressin que elles podien, tenia que tindre un paper per cada una.
1: I obres que fossin per dones, tampoc.
0: Tampoc. Les primeres les vaig triar que hi hagués bastant personatge i convertir el personatge d'home en dona. Que hi havia un capellà, posava una monja. Que hi havia un arquitecte, posava un arquitecte. Vull dir, anava fent així, no? Però, clar, no em vaig trobar gaires. I vaig pensar, bueno, igual que feies guions petitets, atreveix-te, fes l'obra sencera. I així em porto 16. Les vam fer, els hi van agradar, i cada any fem una obra nova. I com que l'Avens ens ho està facilitant molt, allò que dius, la persona ha de ser

0: agraïda també i la volem fer aquí, eh? Perquè també durant la pandèmia hem pogut tindre un espai per assajar una mica el grup de teatre.
1: 16 obres, que són, suposo que 16 anys o poder més, si ens saltem aquests de la Covid.
0: Exacte.
1: I la protagonista, les protagonistes sempre són les dones?
0: Sempre.
1: Què t'inspira a escriure aquestes obres de teatre? D'on agafes el fil conductor? Quin és el clic?
0: Mira, normalment, amb les classes de ioga, fem col·loquis moltes vegades, no? I llavors el col·loqui és que cada persona tregui una cosa que li agradi, una cosa que no li agradi, una circumstància que li hagi produït un malestar, una que li hagi produït un benestar, i vas agafant idees de quins són els temes que dintre de la societat poden ajudar a que les dones ens anem, com està de moda dir ara, empoderant una mica més, eh? Llavors agafes un tema, penses, aviam, com començo aquest tema? Però un cop el comences, dono la raó a altres escriptors que he sentit, que diuen, és que hi ha un moment que els personatges van sols. Començo el tema i és que aquell personatge m'està dient el que vol i d'aquell et surt l'altre. I normalment començo marcant. Ja tinc tres personatges, va, per tres dones. Segueixo ampliant. Ara en tinc set, va, ja són set, però haig d'anar buscant, ampliant, per arribar a tantes actrius com hi hagin. Però normalment ha funcionat. Jo diria que una de les coses maques en quan estem fent l'obra de teatre és veure la cara dels familiars que ens estan mirant amb una expressió no només de satisfacció, sinó d'admiració. I això crec que en general ens va molt bé.
1: Perquè aquest exercici teatral és un exercici de memòria, de disciplina...
0: Total, total.
1: Clar, i aleshores comporta un esforç, una constància, sí, una responsabilitat, sí, sí, sí. De no fallar els dijous.
0: De fer treballar la memòria... Saps que a vegades s'estan donant tallers de memòria, que diuen? Pues les companyes que venen al taller de teatre diuen, és que no hi ha millor taller que vindre i memoritzar tot el paper que ens toca a cada una. I a part, lògicament, doncs vas aprenent a fer exercicis que les poden ajudar. A part de l'obra de teatre, memoritzem poemes, memoritzem cançons, practiquem, com és normal, tots aquests concursos que es fan ara a televisió a partir d'Operación Triunfo, allò de competir, nosaltres no volem competir, però sí volem activar aquest dispositiu de voler superar-se cada una per fer-ho millor. Llavors, un dels últims programes que vam veure, aquest del Llop,
1: sí,
0: de l'Àngel Llàcer,
1: sí,
0: els hi vaig recomanar, els hi vaig dir mireu-lo perquè us podeu sentir identificades. Totes aquelles persones que han anat a fer el càsting per entrar-hi, podíeu ser vosaltres. I moltes deien, jo ho faria millor. I perfecte. Perfecte, ja està. És això.
1: En els personatges que has anat creant al llarg d'aquests anys, suposo que més d'un cop alguna de les persones s'ha sentit molt identificada, si no amb el seu personatge, amb el que estava fent la companya del costat.
0: Molt, molt.
1: I han dit, això, Carme, és que m'ha passat exactament. Ho he sentit amb aquestes mateixes paraules. Sí?
0: Mira, va haver una obra que es titulava Ens falta un bull, i el tema era una psicòloga que rebia els seus, diguem, clients, i cada clienta que arribava explicava la seva circumstància. Procurem sempre col·locar bon humor, per més dramàtica que sigui el que s'està dient, amb gota de bon humor. En aquí van sortir coses reals, de les mateixes companyes. Deia, pues, escolta, jo amb una amiga li va passar això. I deies, vale, amb una amiga, d'acord, d'acord.
1: Amb una amiga la conec molt, eh?
0: Exacte, fem-ho. Ho adaptem i llavors ho vas desenvolupant i surt així. Però amb la gota de bon humor sempre, sempre.
1: Això t'ho ha portat també al ioga, de buscar sempre la part positiva de tot?
0: Sí, sí. Haig de reconèixer, aviam, quan una persona és molt nerviosa, acostuma a caure en aquella circumstància de pensar, ai, què passarà, ai, què passarà. I no estem acostumats a pensar que les coses seran bones. Estem acostumats a pensar, i si passés algo que no ens agrada? Doncs dins del ioga vaig aprendre a organitzar aquests pensaments. Què pot passar? D'acord, poden passar moltes coses, però no patim abans d'hora. Millor pensar que sigui bo el que vindrà, i si després haig de patir, ja patiré després. No cal patir després, més haver patit abans. Clar, tot això el cervell ho té que anar sumant en positiu.
1: Fent exercicis i musculant el cervell.
0: Exacte.
1: Carme, 53 anys que vas arribar aquí a Esplugues. Destacaries alguna cosa important, algun canvi que hagis vist en aquests 50 anys? O diríem que la ciutat substancialment no ha patit canvis?
0: Aviam, partint de la base de que jo sóc molt positiva, ja sé que hi ha gent que comença a treure coses que no li agraden. Jo penso que les coses que no m'hagin agradat es aniran millorant. Però jo reconec que Esplugues, per exemple, amb les zones verdes hem canviat molt. Jo mateixa, davant de casa, que estic davant de la pista vermella, allí tenia un camp, una mica hort, una mica camp i moltes rates. Que des del balcó de casa jo veia aquelles rates que passaven per allí. Mira quin canvi.
1: Sí, sí,
0: només
1: sí.
0: Aquest raconet, eh? Només aquest raconet. Jo ara surto al balcó i és una delícia veure la pista vermella, quan fan espectacles allí davant, veure els arbres. Jo segueixo sent positiva.
1: Jo que visc a Can Clota, doncs també he de dir que el que li diem ara al mirador de Can Clota, que veiem tot el que és la plana i tot el torrent del Ferrer i les piscines, el camp de futbol.
0: Clar.
1: Jo també recordo de petita, que deu fer aproximadament 53 anys.
0: Clar.
1: Doncs que també hi havia moltes rates. En canvi ara és un mirador preciós que podem asseure,
0: doncs,
1: i
0: això
1: contemplar
0: la... és una gran millora
1: molt,
0: eh?
1: Sí.
0: Aviam, hi ha coses que algú les pot presentar com negatives i la mateixa circumstància la podem transformar en positiva. Una cosa, des del balcó de casa jo en aquell moment veies tota la muntanya de Sant Pere Martí des de casa, fins podies apreciar quan hi havia aquell tinglado d'Espluga City, que des de casa es podia inclús veure, i dius, oh, és que ara t'ho han tapat tot. Hi ha una pila de pisos que t'ho tapen tot, però en aquests pisos n'hi ha molta gent que viu.
1: Sí, clar. Sí, sí, sí.
0: Són llars que s'han creat.
1: Vides que tenim noves, que ens donen... Doncs...
0: Gent que ha vingut a Esplugues i fem més pinya, més barri. És un exemple senzill de canvi d'actitud. Jo no diré negativament, m'han tapat la muntanya.
1: M'han posat una autopista, ara sento el soroll dels cotxes.
0: No, aviam, jo amb el meu treball també hi he après a que els sorolls a vegades no em molestin. Algun cop ha vingut algú a casa a passar la nit i ha dit, no et molesta el soroll de l'autopista? I dic, ah, és que fa soroll? Està inclosa amb la vida del dia a dia. He aconseguit que no em molesti.
1: Està bé.
0: Aquestes petites coses, Isabel?
1: Com has dit abans, hi ha coses que s'han de millorar i que segur que milloraran.
0: Clar.
1: I no ho mirem en negatiu, sinó que encara hi ha un futur per millorar.
0: Costa difícil mirar positivament el futur auditori d'Esplugues, que el trobo molt a faltar. Però seguiré pensant positivament, el tindrem.
1: Doncs, com que
0: no sé quan, però el tindrem.
1: Tu ets molt positiva. Jo no, jo sóc rondinaire i a voltes verbalitzo molt el que no m'agrada. I jo en el futur auditori li dic el forat de la vergonya, però crec que hi ha molta gent que també li diu el forat de la vergonya.
0: És que ho és, clar que sí. Però pensem que el tindrem. No sé quan.
1: Visualitzem-lo.
0: Visualitzem, perquè així un dia o altre el veurem de veritat.
1: Anem a visualitzar coses més íntimes teves.
0: Digues.
1: Un dinar que t'agradi, un menjar. M'és igual un dinar, un sopar, un berenar. Què t'agrada a tu?
0: Aviam, amb això sóc molt senzilla. Et sorprendré. Una sopa de farigola.
1: Què dius ara?
0: Mira, jo suposo que és el record de casa, que la mare tenia l'acostum de fer la sopa de farigola pel pare, i jo l'olor aquella em despertava la gana. I de sempre, eh? I jo també ho he recomanat a tot arreu. Almenys un cop al mes una sopa de farigola. Oloreu. Els aromes de la farigola ja són bons. El gust de la farigola a mi m'agrada. Hi ha persones que les herbes no els agraden, eh? Això ja és una altra història. A mi m'agraden i amb una sopa de farigola sóc feliç.
1: I és molt sana.
0: És saníssima. I a l'adolescència tenia un altre plat que un cop ho vaig escriure com un petit guió, que era, com que érem de muntanya i ens agradava compartir coses a la muntanya, el grup que anàvem fèiem com un bufet lliure entre tots. I la Mari Carme portava el pit de la Mari Carme. Pit de pollastre arrebossat. Però és que era jo, els companys de llavors encara diuen: Mari Carme, el teu pit arrebossat estava boníssim. Dius, d'acord, però és que la mare el rebossava d'una manera que el pa, la farina de pa, sí, hi barrejava nous triturades. Nous triturades, i aquell pit rebossat estava...
1: Sí, amb la galeta picada picava nous.
0: Picava nous, exacte.
1: Ho provarem.
0: Llavors ho rebossava... Mm. I escolta, el meu marit ho deia moltes vegades... Fa temps que no has fet el teu pit rebossat. Sí, carinyo, ja el faré.
1: Has parlat de la muntanya. T'ha agradat sempre l'excursionisme?
0: Sí, sí. Tant el meu marit com jo, el Pere, érem de muntanya. Els primers anys d'estar aquí a Esplugues no ens vam integrar en un primer moment a la vida del barri, perquè estàvem o a casa o a la muntanya. Excursions. Muntant excursions. Llavors ja va ser més endavant amb els nens, la Emma i el Xavier, que amb l'escola que anaven, em vaig implicar amb l'associació de pares. I llavors ja comences a contactar més amb tota la vida del barri.
1: Però escoltem el que diu la Carme i les seves paraules. Li pregunto per la muntanya i em diu: muntant excursions. O sigui que tu participaves i organitzaves i preparaves les excursions.
0: Era la tresorera del grupet.
1: Veieu? Quan una persona fa una cosa, el seu passat és sempre una implicació directa en qualsevol activitat social. Els nens van a l'escola, t'impliques a l'associació.
0: Sí, així mateix.
1: Has conegut molta gent aquí a Esplugues aquests anys.
0: He conegut molta gent i em sento molt a gust amb la gent que he conegut, sí. I m'agrada sortir i saludar i anar trobant. Que a vegades arribava a casa i em deien: nena, com és?
1: He trigat una hora.
0: Si només has dit que anaves a buscar el palo, millor. I dic: sí, ja, però és que no podia plantar aquesta persona, que tenia coses que explicar. M'agrada.
1: De casa teva a l'Avens, que són dues cantonades de carrer, suposo que et trobaves molta gent i tothom saludant-te. Carme, com estàs?
0: A vegades, si la distància és per fer-la en 10 minuts, conto sortir amb més temps, perquè no m'agrada plantar a les persones. Perquè quan et saluden amb la mirada de satisfacció, de que els hi agrada saludar-te. I llavors, això em satisfà també. Em sento a gust.
1: Sí, perquè tu transmets tranquil·litat, tens un somriure, aquests ulls que tens sempre de benvinguda, perquè ja només amb els teus ulls, però sempre has parlat molt amb els ulls.
0: Jo suposo que això és innat, perquè jo això li deia a la meva mare també. La meva mare tenia uns ulls molt macos, una expressió molt maca, i jo sempre li deia: quins ulls que tens, mama, només mirar-te ja t'alegra la vida. I si jo ho faig una miqueta, ja em sento a gust també.
1: Nosaltres normalment m'agrada fer tota una sèrie de preguntes. Em recorda la Neus Oró,
0: sí,
1: que ja no està amb nosaltres, malauradament, sí, la Covid se la va emportar. Clar, una de les preguntes que normalment faig és que més què t'agrada més d'Esplugues i què és el que menys t'agrada, però tot això ja ho hem aclarit,
0: ho hem anat dient. Una de les coses que sempre he destacat quan parlo amb companys que no viuen a Esplugues, és dir, sabeu la quantitat d'entitats sense ànim de lucre que tenim a Esplugues? Perquè en tenim una colla. Moltes. I no totes reunien, eh?
1: Tenim un teixit associatiu
0: molt, molt gran.
1: Molt extens, molt gran. Tenim moltes entitats molt implicades.
0: Això vol dir que hi ha moltes persones que els agrada implicar-se amb la vida social.
1: Exacte. A Esplugues, jo crec que som molt afortunats, perquè, clar, no som poble i tampoc som una gran ciutat, no som un Sabadell, un Terrassa o un Hospitalet, que té moltíssima població.
0: Diguem una ciutat petita o un poble gran.
1: Exacte. Estem entremig.
0: Sí.
1: I això també deu costar de poder gestionar a nivell social, eh? Perquè no, sí, no som ni gran ciutat ni poble petit. No ens coneixem tots, estem, clar, massa a prop de Barcelona, uh-huh, per tant, som molt ciutat dormitori, de fet.
0: Això és un problema, a vegades, per a aquella família que només utilitza Esplugues per dormir. Clar, quina relació agafa llavors amb el veïnat? Però la vida, a vegades, porta a tindre aquesta situació.
1: Clar, perquè en el teu cas et vas adaptar a Esplugues, però també va ser de manera paulatina.
0: Sí,
1: eh? Perquè,
0: exacte,
1: tots tenim la nostra vida, portem, exacte, la nostra motxilla i desenvolupem, sí, sí, la nostra vida.
0: I també va ajudar el poder treballar aquí a Esplugues. Llavors ja et vas implicant més amb tot. No hem parlat de música, i també és una de les coses amb les que m'he sentit molt implicada aquí a Esplugues.
1: I amb el Pere també.
0: Amb el Pere també, exacte, perquè els dos connectaven bastant amb les aficions. Bueno, que el Pere era una persona encantadora amb tot.
1: On
0: s'hi posés, anava bé. Pues amb la música, jo sempre dic que he anat repartint una mica les meves activitats. Diguem, primer el ioga, que és el que en principi m'ha donat salut, diguem. Després el teatre, que a part de seguir valorant que em dóna salut mental, també he pogut compartir amb moltes dones moltes, moltes, moltes inquietuds. I després la música, que també comences a entrar en plan d'afició, de hobby. Em vaig implicar amb la coral de l'Associació de Dones de la Plana, que també, després amb la coral de l'Escola de Música, i tenim un company a Esplugues que està molt implicat amb la música, que és el Ramon Cervera,
1: sí,
0: que em sembla que tothom el coneixem,
1: sí,
0: també. I amb ell em vaig implicar també ja quan feia el calidoscopi, que fa molts anys d'això. També vaig entrar una miqueta en el seu cercle. I després, amb la Biblioteca Pare Miquel, l'associació que hi ha del Club de Música Clàssica, com que el Pere també s'hi va implicar, ens hi vam implicar els dos una mica, i jo els segueixo ajudant amb el que calgui.
1: Que jo, de fet, vaig conèixer primer en el Pere i després en tu. Encara que sembli increïble, que hauria de ser al revés, primer conèixer la Carme i després el Pere, doncs no. Primer vaig conèixer en el Pere, després a la Carme,
0: sí, sí,
1: i també sé d'aquesta activitat musical a la biblioteca a través del Pere, que és qui m'informava a mi sempre i m'enviava sempre ell els correus per poder informar a la ràdio de les sessions.
0: Que ara el troben a faltar molt, perquè ell era un divulgador.
1: Sí.
0: Divulgador de tota l'activitat que es feia amb aquella entitat, amb aquell grup, perquè no és una entitat a part. Pertany a la Biblioteca Pare Miquel, ara. És així.
1: Quin tipus de música t'agrada? Perquè des de la biblioteca es fan bàsicament música clàssica.
0: Es fa clàssica, es fa jazz, i a mi, aviam, tinc un vano gran de gust musical. Puc començar des de la música clàssica a la música més moderna, diguem. Mira, aquí a l'Avenç va haver un concert d'un veí d'Esplugues, a l'Israel Duran.
1: Sí.
0: És música actual, feta per ell, i m'ho vaig passar molt bé. Em va agradar molt. I em sentia que el meu cos ballava. Vol dir que la música és molt ampla, tu. Mentre a mi m'arribi, mentre em desperti un sentiment bo interior, m'agrada. Sigui de l'estil que sigui.
1: A mi em passa igual. No tinc un estil concret ni una música definida. Si a mi m'agrada, ja en tinc prou.
0: Aquí està.
1: Algunes peces que ens recomanis per escoltar, Carme, de música?
0: Aviam, i les que et recomanaria ara són totes una mica de la línia moderna. A mi m'agrada molt el Lluís Llach, i hi ha una cançó que es diu Dóna'm la mà,
1: sí,
0: amb la lletra del Miquel Martí Pol, que la canta junt amb la Lucrecia, i m'agrada molt aquesta peça. També com a cantant dona m'agrada l'Anna Belén, i cantant en català ha fet Des de la llibertat, que és una peça que m'agrada, i al fer-la en català m'agrada també. M'agrada la Cília Pérez Cruz, i té aquesta peça que és Vestida de nit,
1: preciosa,
0: amb lletra de la mare i música del seu pare,
1: sí,
0: que és preciosa. I, vull dir, amb aquesta línia, n'hi ha moltes,
1: sí,
0: però bueno, més o menys
1: l'univers musical
0: per
1: és,
0: això,
1: és molt
0: per
1: gran
0: això.
1: Carme, ens has explicat moltes coses pinzellades, perquè clar, tampoc ens podem extendre massa per gestionar totes aquestes activitats que tu fas, perquè clar, hi ha una feina externa, però també tens una feina interna que ho has de preparar abans.
0: Sí, clar.
1: I has de ser molt bona gestora del temps.
0: Aviam, estic acostumada a organitzar-me sense tindre presses, sense angoixar-me amb acabar ràpid. El que sí he comprovat durant molt de temps, que quan estic preparant alguna cosa, sense dar-me en compte, se'm poden fer les 12, la 1, les 2, perquè estic a gust.
1: I concentrada.
0: I concentrada en allò. Vull dir, si m'ho passo bé cara al taller, m'ho passo bé cara endins preparant-ho.
1: Hi ha gent que diu, jo com treballo millor és sota pressió i amb els últims minuts. Això amb tu no va.
0: No.
1: Tu necessites temps, no. El teu espai, tranquil·litat.
0: A mi m'agrada tindre-ho bastant programat. No m'importa fer canvis. Si s'han de fer canvis a última hora, els faig, però pensats. I normalment surten bé. I si alguna cosa no surt bé, doncs s'accepta. Què
1: sí,
0: farem?
1: Perquè en les errades
0: s'aprèn.
1: Exacte.
0: Sí.
1: És com tirem endavant i aprenem.
0: Sí, sí, sí, s'aprèn. Jo sempre dic, primer, que ningú és indispensable, però que mentre estem, ens hi entreguem al 100%.
1: És important la flexibilitat, oi? Perquè treballar amb tantes dones, coordinar aquest grup, diversos tallers, no solament de teatre, perquè a l'associació teniu moltes activitats i veu començar de zero.
0: Sí, vam començar amb 3 tallers, 3 professores voluntàries, que érem de ioga, de dibuix i de corte i confecció. N'hem arribat a tindre 26.
1: Carme, hi hem d'anar finalitzant i sempre us demano el mateix. Si hi ha alguna cosa que no t'he preguntat, que volguessis explicar, que jo no t'he demanat, ara seria el moment de concloure.
0: No, mira, jo sóc molt, molt senzilla a l'hora de parlar de tot plegat. Si algú tinc que dir és, jo dono les gràcies a Esplugues de l'acollida que ens va donar el meu marit i a mi. Dono les gràcies a les entitats que m'han acollit a mi, que jo m'hi he entregat com a compensació d'aquesta bona acollida, i dono les gràcies a l'Avenç. Ha sigut, diguem, ho puc dir, la meva salvació. Ja saps que jo em vaig quedar vidu al principi de la pandèmia, les entitats tancades, tot tancat, no sorties massa tampoc, i el facilitar-me que pogués anar aquí, pogués seguir tant l'activitat de ioga com de teatre, encara que fos un grup reduït, ho agraeixo. Em sento agraïda. Gràcies.
1: A tu, Carme. A més, des de l'Avenç es va tenir molt clar que qualsevol necessitat que tingués una entitat d'Esplugues, l'Avenç està al servei, i evidentment quan la Carme Dragó i les dones de la Plana van necessitar aquest espai per poder seguir dintre del possible, amb grups reduïts, poder fer aquesta activitat, doncs des de l'Avenç també han dit endavant. Moltes gràcies, Carme, una abraçada a totes les persones que sempre han estat al teu costat, amb el Pere.
0: I tant.
1: Que t'han fet costat en tots els teus projectes, i totes les dones que al llarg d'aquests anys han passat per l'Associació de Dones de la Plana.
0: Que són moltes. Exacte. I espero que segueixin venint.
1: Doncs, com sempre, una abraçada, moltes gràcies. Ens tornem a veure pels carrers i les places del poble i ens tornem a veure per aquí a l'Avens, perquè tu no et perds ni una activitat de l'Avens, ja sigui un concert, una obra de teatre.
0: Home, ho tenim a prop, fan coses bones, doncs ho hem d'aprofitar també. Clar que sí.
1: Així és. Gràcies.
0: Anna, tu.
1: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, als seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Bona tarda. Comencem un nou Entre Nosaltres i, tal com us vaig anunciar, avui ens acostarem a la persona i l'obra de l'artista i artesana Montse Carafí, veïna de Sant Joan Samora.
1: Hola, bona tarda, Joan Carles.
0: Normalment dediquem uns minuts a explicar el currículum o també a presentar qui és la persona convidada, i avui amb tu m'agradaria que això fos compartit. Llavors començaríem per una pregunta molt oberta. Com et definiries, Montse?
1: És curiós perquè quan se'm pregunta què fas o qui ets, a vegades com que tinc dubtes, i com que l'entrevista va enfocada en el meu món professional, em definiré exclusivament com en el meu vessant professional. Com bé has dit, soc ceramista, soc artesana del fang, a vegades anomeno artista. És com una mena de noms en les que s'amoneixen en algun moment i no em quedo amb cap. A vegades també dic que soc creadora d'objectes i, com tots els humans que som creadors, jo utilitzo el fang per crear coses boniques.
0: Al final tots som una mica una barreja de moltes coses, no, suposo?
1: Exacte.
0: D'experiències i també d'aquestes condicions, perquè la diferència entre l'art i l'artesania suposo que és molt, molt, molt prima o van de la mà.
1: Sí, haig de reconèixer que hi ha hagut un moment en el meu recorregut vital en el que anomenar-me com a artesana ha sigut fins i tot provocat per la pressió de que l'artesania tenia un caire com de menyspreu vers el anomenar-te artista. Ara mateix, en aquest moment, em sento tan artesana, tan artista o tan creadora en el mateix nivell. O sigui, l'artesania per mi és el lloc d'on jo he après per crear art o objectes.
0: Sí, perquè tens raó que a vegades la paraula artista se li ha donat com més glamour, no? I en definitiva tot passa per la creació i tot passa per això que deies ara de l'artesania com a expressió també d'art.
1: I a més, molts artistes, o per no dir tots bevem d'una part artesana, de tècnica artesana, d'ofici artesà, que ens ha portat a utilitzar-lo i a aprendre'l per crear les nostres obres d'art.
0: Clar. Ens agradaria també conèixer una mica la teva formació acadèmica per veure aquesta evolució. Si no tinc mal entès, vas començar estudiant a l'Escola Massana de Barcelona. Sí. I a part, durant aquesta etapa també vas gaudir d'una beca, que suposo que te la vas guanyar ben guanyada, amb una universitat estrangera, és possible?
1: Sí, jo vaig estar estudiant, com bé dius, als meus estudis reglats, perquè sí que, òbviament, abans el meu contacte ha sigut d'una manera casual. Jo visc en un... Coneixeu Sant Joan Samora, està a tocar de Sant Esteve, i en aquell moment de la infància, pues, l'accés al fang era com habitual, és un joc diari. Després sí que tinc el primer contacte amb tallers de ceràmica, que és amb el Joan i la Camila, un taller molt... petit i familiar, i a partir d'allà sí que faig accés a entrar als cursos reglats de l'Escola Massana. Faig els meus 4 anys d'especialitat ceràmica i arrel d'aquells estudis també se'm dona aquesta oportunitat de fer aquesta mena d'intercanvi amb una universitat d'Anglaterra, a Wolverhampton, on allà sí que hi ha estudis universitaris en el món d'arts i oficis. En aquesta escola, en aquest Art School, Universitat d'Oficis, tots els oficis estan reglats. O sigui, tu pots estudiar una carrera on acadèmicament se't doni la llicenciatura, jo sé, de vidre, per exemple.
0: O sigui que és un reconeixement universitari, fins i tot amb aquest tipus d'activitats.
1: Sí, però només succeeix a fora, aquí no. Aquí els oficis no estan de manera reglats.
0: No tenen aquest reconeixement.
1: Sí. I després, bueno, aleshores segueix la meva inquietud en aprendre. Quan torno d'Anglaterra, sí que, i després de l'Escola Massana, tota el meu aprenentatge és utilitzar el fang com a medi de creació. Tornem a allò de que jo vull ser artista, és com aquella frase meravellosa.
0: Mama, jo vull ser artista, no?
1: Exacte, jo vull ser artista i utilitzar el fang com a mitjà d'expressió per explicar coses. Però sí que quan acaben tots aquests anys d'acadèmia, o d'universitat, o d'escola, sento una falta molt gran. És, ostres, jo utilitzo el fang per crear coses, però hi ha una mancança molt gran d'ofici. Sí que es fa un guinyo, sí que es fa un acompanyament des de les escoles d'art, però és de passada, perquè t'enfoquen més amb la idea, amb el concepte, amb la inspiració. Jo necessito l'ofici. Aleshores és quan decideixo agafar les coses, anar-me'n a la Bisbal d'Empordà, començo amb un curs temporal i m'hi quedo 4 anys aprenent de grans mestres artesans i només enfocada en aprendre l'ofici de torn, que és en el que estic especialitzada.
0: Aquesta etapa de la Bisbal de l'Empordà tinc entès que per tu és molt enriquidora, no? Des dels punts de vista d'experiència i personalment fins i tot, no?
1: Sí, clar, és un moment en el que jo conec l'ofici d'artesà, ja no de ceramista, sinó d'artesà d'origen, de generacions i generacions que aprenen un ofici com és la terrisseria. I on entro molt profundament en el món de l'artesania popular i és a partir d'aleshores la meva font d'inspiració.
0: Perquè suposo que aquí és on arribes a conèixer, a dominar la tècnica.
1: Clar.
0: I la tècnica ja et permet la creativitat.
1: Exacte.
0: Perquè si no domines la tècnica, entenc que qualsevol altra professió passa igual, és impossible arribar després a deixar-te anar, no?
1: Clar, i no desmereixo tot l'aprenentatge de l'universitari o de l'escola Massana. Òbviament allà s'ensenyen tècniques artesanals, però no d'una manera tan inclusiva com vaig fer quan vaig estar a la Bisbal. A la Bisbal d'Empordà hi ha una gran escola, l'Escola de Ceràmica de la Bisbal, dirigida per una bellíssima persona, generosa persona, en la que ensenya i mostra a totes les persones que volen aprendre l'ofici de torn d'una manera... O sigui, casa seva és l'escola i tu vius allà i converteixes aquella escola en casa teva. La Dolors Ros és la persona en la que t'atrapa a estimar l'ofici del torn.
0: De la manera que ho expliques, entenc que és la que també et fa saltar aquella espurna, no?, de la passió, per lo que veig, eh? No? Una mica,
1: eh? Sí, tothom que coneix la Dolors i que ha tingut un pas per l'Escola de Ceràmica de la Bisbal sap perfectament el poder que té aquesta persona energèticament perquè tu estimis i sentis aquesta passió per l'artesania d'aquesta manera.
0: Que bo. També crec que has treballat amb altres mestres, documentant una mica sobre tota la teva obra. Recordo la persona, la Maria Bofill, i altres mestres que crec que també t'han influït molt en tot el teu aprenentatge, no? En tota l'etapa de creació i d'aquest aprenentatge tècnic, etc.
1: Sí, es va anomenar la Maria Ofil, que és la meva gran primera mestra, que òbviament ja no hi és. Ella va ser la meva primera mestra a l'Escola Massana i també vaig tenir la sort de poder treballar durant un temps en el seu estudi. Ella és professional, o el seu treball i la seva obra sempre ha estat enfocada en la porcelana i jo vaig tenir un temps de treballar amb ella i vaig aprendre moltíssim amb ella en el seu estudi a Barcelona. Després també he estat treballant molt, molt de temps amb el Jordi Aguadé, d'Aguadé Ceràmiques. El Jordi també era un gran mestre en el que jo tornejava, en aquell moment estava tornejant peces per ell. Ell ja era gran, el Jordi, i jo li feia la tasca de tornejar. En aquell moment vaig aprendre molt a tornejar. I era previ a l'Escola de Ceràmica o quasi ens vam ajuntar en temps. I jo allà sí que ara recordo que quan ell em va oferir la feina de tornejar unes tateres, jo vaig dir, ostres, sento com poca habilitat, sento com mancances d'ofici, i va ser en aquell temps és quan vaig després també anar a l'escola perquè vaig veure aquesta mancança.
0: Clar. Jo suposo que aquestes vivències són moments una mica màgics també, no? Perquè tu tens la necessitat d'aquest coneixement i trobes algú que et porta de la mà i que a més és molt generós, ja ho has dit abans també de la Dolors, és molt generós i que et deixa entrar a casa seva i que et regala també tot el seu coneixement, no?
1: Sí, és una de les coses en què són necessàries o imprescindibles si volem mantenir els oficis. O sigui, no es pot saber d'alguna cosa i no mostrar-ho. Les persones que de manera generosa t'ensenyen t'estan deixant no només els seus secrets, sinó que t'estan fent que siguis l'esglaó perquè després tu puguis també...
0: Per continuar, clar, per continuar aquest
1: per
0: ofici.
1: Per tant, totes les persones amb les que m'he vinculat m'han transmès uns coneixements que jo ara puc transmetre si cal, o com a mínim utilitzar-los ara.
0: Jo, si em permet, volia explicar una anècdota. Normalment, quan preparem el programa, sempre ens trobem amb la persona convidada uns dies abans per conèixer-nos, si és que no ens coneixem, com era el teu cas, o per una mica parlar de què anirà el programa, de què podem parlar, etc. I l'anècdota en concret és que jo vaig quedar amb la Isabel García, que també la coneixes,
1: sí, tant, clar,
0: preparant el programa que vam fer ara fa unes setmanes de l'Antic Egipte, i llavors estàvem a casa seva parlant sobre, precisament sobre això, no? Com enfocar el tema, com preparar-lo, i quan ja estàvem acabant, la Isabel em dona una bola, a mi em va semblar una pedra, me la posa a les mans i no em diu res. Llavors jo me la quedo mirant i era una pedra, intentaré explicar-lo perquè els oients entenguin, era una pedra brillant, lluent, no uniforme amb el seu color, d'un color turquesa barrejat, densa, no pesada però densa, i a més tenia una perfecció rodona que em va sorprendre. Jo vaig pensar que era una pedra d'aquestes polida, no? Llavors, quan la tenia a les mans, li pregunto a la Isabel, i això què és? I la Isabel se'm queda mirant i em diu, com que sap que sóc curiós de mena, em diu, això és un projecte d'una persona que, a més d'amiga, és un artista que tenim molt a prop, a Sant Joan Zamora, i has de conèixer-la i fer un programa.
1: Gràcies,
0: llavors,
1: Isabel.
0: Jo no vaig poder evitar de dir, ostres, sí, crec que va ser al quart d'hora que et vaig enviar un missatge per Instagram, i la pregunta és molt fàcil. Quan tu vas rebre el missatge, suposo que vas quedar una mica sorpresa de dir, aquest qui és, no?
1: Però no coneixia ni el teu programa ni menys a tu, i sí que em va sorprendre. Em va agradar molt la invitació que em vas fer, i més a més que vingués de part de la Isabel, i per aquesta cosa tan concreta que si vols ara expliquem.
0: Sí, jo de fet, precisament arrel d'això, és que havíem dit inicialment de fer el programa al teu taller, perquè a mi m'hagués agradat que la persona hagués estat amb el seu entorn natural i no fer-te venir aquí a la ràdio, que és un mitjà que domines, clarament, però que no, segurament no és el que tu estàs més còmode, sinó que estàs més còmode al taller. De tota manera, jo crec que com que tenim molta cosa que explicar, segurament durant el programa ja aniràs poguent donar-nos a totes les pistes d'aquesta obra i de tot el que a mi m'interessaria conèixer. Finalment vam quedar també amb tu per conèixer-nos, i jo vaig venir al teu taller, a Sant Joan Zamora, em vas obrir les portes del taller, i t'he de dir que d'entrada em va sorprendre molt. Jo tinc amics que es dediquen a l'escultura, a la pintura, i quan algun cop he anat a les seves galeries, als seus estudis, és caòtic. O sigui, arribar allà és difícil, i fins i tot algun cop caminar per entremig de tot el que tenen allà al mig, i el teu taller, doncs, a mi em va sorprendre. Jo, quan vaig entrar, vaig sentir... Sincerament t'ho dic, vaig sentir com una pau, no? Un ordre, tot estava a lloc, tot estava amb una sensació de llum, una sensació de molta claretat. Miressis on miressis, cada cosa estava al seu puesto, i que segurament té un ordre lògic per tu per treballar. Hi havia com una mena de blocs de fang amb bosses preparades, suposo, per ser treballats i tal, i una taula al mig, gran, a un taulell amb el que tenies un munt de peces de ceràmica acabades, que suposo que era un encàrrec, i que realment, doncs, em va sorprendre, no? És a dir, no sé si és la manera habitual en la que tu necessites també treballar aquest ordre i aquesta sensació de pau, és així?
1: És curiós, perquè no m'havien fet mai una observació de com és un taller, o com és el meu taller, o com és el meu espai de treball. Sí que jo sento a vegades un caos tremendo, i potser aquest caos no m'ajuda a ordenar. Jo no em puc posar sentada a treballar al torn si no hi ha un ordre. O sigui, per mi treballar al torn, perquè bàsicament treballo al torn, sí que altres tècniques utilitzo a vegades, però bàsicament treballo al torn, si tot no està ordenat, jo no puc seure a treballar. És bastant imprescindible per mi

0: estofats en funció del que tu necessitis. I això és una màxima que m'ha acompanyat molt de temps i que jo no m'havia donat compte, o sí que me n'he donat compte ara fent una mica de retrospectiva, en la que pensava, ostres, el ceramista o la persona que fa ceràmica deixa molta objecte fet, perquè un cop passa la ceràmica pel forn, que es considera aleshores ceràmica, es manté durant segles i segles. O sigui, nosaltres podem ara tenir unes peces del neolític que estan intactes, per tant, si jo faig una peça ara, aguantarà segles de la història de la humanitat. I per mi era com un rebuig que deixem anar a la Terra, no? Com molts objectes, i fer molts objectes per mi no té sentit. Per mi té sentit fer objectes que tindran un ús específic per un projecte específic, si és en col·laboració d'algun artista, si és amb alguna necessitat concreta d'alguna persona. I per això segurament aquelles peces eren d'alguna necessitat d'alguna persona.
1: Sí, jo recordo que eren... a mi em van recordar els pots de les antigues farmàcies.
0: Ah, sí,
1: d'un color gris, amb uns decorats de color taronja, lluents, i la veritat és que eren molt macos, i em va sorprendre perquè justament estaven comentant que normalment no feies peces per endavant i que per tant era un encàrrec. I realment, doncs, també això que comentaves ara, jo crec que és la part més bonica de tota aquesta història. Quan tu vas a una persona i li dius vull això, i aquesta persona ho imagina i ho trasllada i t'ho acaba fent per tu, és tot el contrari d'on t'està una mica anant el món, no? D'aquesta massificació de la producció estàndard i per tothom igual que trenques amb això que acabes d'explicar, eh?
0: Exacte. Per mi tot té sentit això, de produir i esperar a veure si algú s'enamora i ve i em diu, oh, vull això perquè m'agrada. Ha sigut una sensació que és molt forta i és curiós perquè sí que tinc algunes coses. Vull dir que si algú vol venir, doncs potser troba alguna cosa que es pugui quedar i que l'enamori. Però justament això dels pots de farmàcia, doncs mira, sí, és veritat i és una cosa específica. Són 30 peces, 30 pots inspirats en els pots de farmàcia de segle XVIII, on estan pintades i decorades, jo les he tornejat, i com a forma, i estan decorades per un altre artista, que és el Pep Anton Xaus, veí de Martorell i també fill de Sant Joan Zamora, que ell les ha policromat, les ha pintat. I aquestes peces, aquestes 30 peces úniques, van exclusivament a un market a Barcelona, els 13, 14, 15, al Design Market a Barcelona, a en el que s'oferirà, doncs, això a la venda. I en aquest cas sí que la gent podrà comprar aquests objectes com a peça única, tenen un certificat d'autenticitat i de, com a peça única. Això és referent a aquests pots que vas veure sobre la taula.
1: A més, després anirem veient alguna coseta més, però m'ha agradat molt també de la conversa primera que vam tenir i de tot el que he anat veient, que a més hi col·labores habitualment amb molts artistes disciplinàriament d'altres disciplines o semblants a la teva per fer projectes en comú, que això és un tema que suposo que és superimportant també per tirar endavant, no? Per poder fer, doncs, desenvolupar aquestes feines, no?
0: Sí, per mi té sentit treballar i té molta, molta, molta atracció quan em ve algun, no sé, dissenyador, algun altre artista, algun altre músic, en el cas d'un projecte que vaig fer amb el Pepe, amb un músic, que em venen al taller i em diuen, Montserrat, vull això, posa-hi tu les mans i anem a fer-ho. I si m'enganxa el projecte, és que, bueno, em sembla el millor del meu ofici, no? Oferir el meu saber, la meva tècnica, el meu ofici per projectes i idees d'altres creatius. Això és em dona com molta...
1: Això és la benzina, no? Que
0: sí, sí, molt, molt, molt, moltíssim.
1: Jo t'he de dir que el dia que ens vam veure van haver-hi moments... clar, són percepcions personals i jo em permeto explicar-te-les, eh? Van haver-hi moments, per mi, molt especials. Per exemple, el moments en què, per explicar-me el que després parlarem d'un projecte teu, doncs vas agafar una bola a les mans i mentre que la movies anaves explicant-me i sense tu adonar-te'n, doncs, bueno, aquell moment cautiva, perquè al final estàs veient aquesta passió que la persona ha posat amb aquell producte, no? amb aquella petita obra que ha fet. Llavors, jo una pregunta que és bastant, no sé si és típica, però a mi m'agradaria fer-te-la. Jo sempre penso que la passió per algú neix amb la persona, però entenc que després, amb tot el que hem anat veient de les teves experiències, de tot el que has anat estudiant,

0: i tot el que s'ha anat fent, entenc que també creix amb l'evolució, no? És a dir, al llarg dels anys has anat desenvolupant i has fet que aquesta passió arribi pues, a poder transmetre-la simplement explicant-me com era aquella bola de fang, no?
1: Que curiós, no ho sabia si era una cosa nascuda o per l'hàbit he fet que jo estimi aquesta cosa, no ho sé. Ara quan m'ho estaves preguntant pensava amb l'amor que és algo que neix o algo que es crea a mida que vas fent. Potser en el meu cas segurament va néixer en algun moment aquesta inquietud. Ja t'he dit que en el meu món rural jugar amb fang per mi era habitual, però el fet de que jo hagi durant molts anys tocat fang ha fet que l'estimi. Llavors la passió ha anat en crescendo. Però perquè l'hàbit hace el monje o la repetició d'algú fa que tu siguis esplèndid amb algú. Això és el que penso jo. Llavors, he acabat estimant-la i he acabat fent el meu ofici pues, per perseverància i per repetició.
0: Clar.
1: Suposo.
0: Jo torno a repetir-te, a mi m'agrada sempre posar una mica d'opinió personal i per mi va ser una experiència una trobada molt gratificant. Per això, perquè vaig veure molta passió darrere del que es fa. A vegades fem les coses d'una manera pues, simplement perquè s'han de fer o perquè un està allà, no? I s'hi dedica, però quan veus que algú li posa qualsevol feina, quan veus que algú li posa una miqueta més del que s'ha de posar, doncs crec que s'ha de reconèixer. I més que res t'ho volia comentar. Aprofitant això també m'agradaria saber, vam parlar un minutet de la situació també del món en general i va ser molt reivindicativa amb la figura dels artesans.
1: Sí.
0: Quin és el moment que està travessant el moment de l'artesania des d'una persona que s'hi dedica plenament amb això i que a més està en contacte amb molts artesans de diferents disciplines a part de la teva?
1: Bueno, puc donar la meva visió de com ho veig ara o com veig el moment dels artesans o en qualsevol disciplina, com dius. Jo, òbviament, soc artesana o artista del fang, però hi ha molts artesans i molts oficis en el món en el que estan visquent ara mateix, en aquest moment present, una mica de llum, una mica d'esperança. Hem viscut tots els artesans com han anat tancant obradors, tallers de tot tipus, a mira que l'ús de l'artesania ja no té sentit, per sentit, o sigui, en un món contemporani ningú fa servir una cassola ni un canti, per tant, centrant-nos en la ceràmica, els obradors de ceràmica han anat tancant perquè l'ús de la ceràmica ha anat desapareixent, ja no té sentit, una escorredora, que per cert, una escorredora, que és una mena de bol o palangana, forats, és el primer utensili de la cuina que desapareix, que abandona la casa. Jo li tinc un especial carinyo aquest objecte, però perquè és el primer que pira. Per què pira? Pues perquè apareix el plàstic, apareix el metall, i òbviament allò pesa menys, no es trenca, i l'escorredora desapareix de la casa. Després de l'escorredora venen tota la resta. Qui té a casa seva una cassola de fang? Quatre gats. Qui la fa servir? Poca gent. Encara mantenim, pues, no sé, a nivell emocional, pues, un canti o algun objecte familiar d'ús de cuina, però no té sentit ara mateix l'artesà, llavors han anat desapareixent. I el fet de que, no sé, jo a vegades penso que institucions no han cuidat aquests espais que són museus vius, i en generacions i generacions d'artesans en les que han tancat portes pues perquè no es venia. Vale, si no es ven, a lo millor el que es podia haver fet, i això és una idea meva, que això sempre reivindico, quan em truquen a ajuntaments on hi havia nuclis artesans, no sé, ara posaré per cas Piera, vale? Piera, que moltes gràcies, em truquen i em diuen, estem fent una fira i volem un ceramista, un terrisser que faci una mostra d'ofici, et contractem. I jo dic, vale, vinc, perquè oi que em pareu i jo posaré un espai on jo us ensenyaré com es fa un canti, perquè he après de mestres artesans fer un canti. Però és que vosaltres teníeu, era un centre terrisser de referència a la zona on hi ha, jo què sé, hi havia potser 20 obradors de ceràmica. I m'esteu dient a mi que jo no sóc de generacions d'artesana que vingui a mostrar-vos com es fa un canti, quan teniu persones en el municipi on, ostres, són artesans de veritat. I tot això em fa una mica de llàstima i de molèstia, però que també haig d'acceptar. És un procés natural i que ara potser alguns d'aquests obradors es mantindran perquè hi ha una mirada altre cop de respecte cap a aquests oficis. Els que han tancat ja estan tancats i els que resten potser se'ls hi farà un cuidado com es mereixen. I aquesta és una mica la meva part reivindicativa. I per això m'atrau molt i m'estimo molt l'artesania d'ofici. I per això el meu treball també va inspirat en aquest sentit.
0: Jo tinc la sensació, per el que tu expliques i també per comparació amb altres sectors, hem passat uns anys amb els que faré servir un terme que és poc correcte políticament, que és allò del chinear el producte, no? Que ho hem viscut amb la globalització i que qualsevol producte de qualsevol mena de consum ha anat, hem canviat la qualitat i segurament el preu per anar a buscar, pues, això, no? Algo de usar i tirar i no reciclem perquè, o no reparem perquè simplement canviem i tal. I jo també tinc aquesta percepció que tu tens de que hi ha una part de la societat que està tornant a mirar cap a aquests puestos, no? Està tornant, poso un exemple paral·lel, hi ha molta gent que camina una mica més del compte per anar a buscar un pa de qualitat. Mm-hmm. O que puguem demanar per Amazon no sé quina cosa, pues resulta que es desplaça fins a la botiga i la compra. I que, com deies tu abans, passa per un puesto que hi ha un artesà que fa equips i li demana una peça segons el que s'ha imaginat que necessita, no? Llavors, a mi m'agradaria pensar que aquests brots verds que tu ara apuntaves, sí, siguin veritat i que realment comencem una miqueta a posar la mirada amb aquestes professions, sí, que ja antigament, si un passeja per Barcelona, no?, pel centre de Barcelona, hi ha carrers que cada carrer doncs té el nom d'una professió, que no, exacte, dic jo que hagin de tornar totes, evidentment, però sí que és curiós, no?, que és veritat.
1: Sí, jo també, jo no soc gens catastrofista en aquest sentit, sí que hi ha un moment en el que, bueno, et sap greu, però al mateix temps aquests brots verds o aquesta consciència de com consumim i què és el que consumim i què és el que necessitem, òbviament no necessitem un càntic, però sí com, bueno, si jo vull fer un objecte de regal, per exemple, ara aquesta setmana m'han trucat unes persones i m'han dit, Montserrat, volem fer un regal especial a una persona i hem decidit que volem que tu ens facis la peça per regalar aquesta persona especial. Ostres, tenien l'opció de mirar per Amazon, com bé has dit, o en qualsevol lloc de produccions impersonals i comprar un objecte també especial. Però la decisió que han pres aquests dies i trucar-me per demanar-me-la, a mi em fa creure en això, no? En aquesta consciència de què és el que consumim. Ja no estem parlant de consumir majoritàriament, sinó consumir en qualitat. I aprofitant que estem en dates de consum, que és el mes de desembre, ostres, feu com una crida i una reflexió a què és el que volem consumir i com ens podem apropar a un artesà o a algú que crea coses amb les seves mans i fer aquell objecte que, a més, la passió, com dius tu, o l'amor que hi posem en les peces fetes a mà, és que no es veu, però es toca i es sent quan es té aquest objecte a la mà. Aleshores, jo què sé, aneu a visitar artesans que n'hi ha a patades.
0: Allò està allà per sempre, clar, clar.
2: Esteu escoltant Entre Nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7 els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre Nosaltres.
0: Bé, doncs continuem xerrant amb la Montse, estem fent una immersió en aquest món de l'art i de la sensibilitat i, Montse, treballes en molts projectes i m'agradaria fer una mica una repassada, un camí per tots ells, almenys els que puguem. Abans explicava l'anècdota de la bola de fang, amb la que va ser una mica el motiu perquè ens coneguéssim, però a mi m'agradaria que amb la mateixa idea que a mi m'ho vas explicar li posem paraules i li expliquem als oients què és una bola de fang.
1: Bé, és també és una cosa com molt curiosa que m'ha succeït. Com hem parlat fins ara, jo vinc del món de l'artesania i de l'ofici, jo treballo al torn, però apareix una cosa com un bolet que és la bola de fang. I apareix en el meu taller. Jo qualsevol moment en què jo preparo el fang abans de sentar-me al torn a treballar, haig de pastar el fang. A l'hora de pastar el fang, un dels moviments que una tècnica que es fa per treballar prèviament el fang és crear com una mena de boles, que no són específicament boles, però són uns volums amb una quantitat de fang que et servirà després per sentar-te al torn, a la roda, i crear la peça. Doncs és curiós perquè a mi, al moment de pastar fang i crear aquests volums, sempre m'ha tregut molt. És com, ah, que xulo, no?, la repetició d'aquestes volums de fang, que poden ser de 2 quilos, de 3, del volum que jo prepari. Visualment, l'esfera, o semblant a una esfera, m'ha cridat molt l'atenció. Això de tota la vida. I de sobte jo començo a jugar a vegades amb aquests petits volums i creo esferes, passar-me-la d'un costat a l'altre de les mans, jugo amb elles i me'n dono compte com faig una esfera completament rodona. I a partir d'aquí, aquest joc i aquesta atracció de fer aquestes esferes, conec a Dorodango. Dorodango és una paraula japonesa composta que denomina el fer boles de fang. De fet, és un joc infantil. I jo ara entenc, ah, clar, per això jo estic jugant amb el fang i creant boles, perquè la meva part infantil m'ho permet. Jo jugo a fer boles abans de tornejar. I conec Dorodango, investigo i aprenc tota la història de què és Dorodango. I començo a fer Dorodangos al meu taller, de manera personal, per mi, perquè jo a mi em senta bé, perquè jo jugo amb això i faig Dorodangos. I me'n recordo d'un dia el meu fill gran veu els Dorodangos al taller, completament polits, com tu has descrit, i em diu, mama, diu, això mola molt, diu, ho has d'ensenyar, perquè qui sap que fas boles de fang, qui sap que fas Dorodango, ha tret de mi i alguns amics teus. Fes-te un Instagram. I me'n recordo que jo la meva primera mostra del meu treball és a través de bola de fang. O sigui, tot el meu treball previ, tota la meva història prèvia, no la publico, no l'ensenyo al món, i apareixo a les meves xarxes arrel d'ensenyar aquestes boles de fang que faig en el meu taller de manera íntima i familiar, provocat per l'interès i per la pressió d'un fill que em diu, mama, ensenya les boles.
0: Això ho has d'explicar, això ho has d'ensenyar, no?
1: Exacte, i així va ser. Clar. I què passa? Que bola de fang agafa molta arrencada i molta atracció. Com tu dius, et va atraure molt veure-ho a casa de la Isabel, i passa això, veure aquestes boles, aquestes esferes de fang, atrau molt, i més tot el simbolisme, tota la història que porta i que acompanya a fer bola de fang.
0: Clar, perquè això, justament, jo crec que hem descrit més o menys el que és, però a mi el que m'agradaria seria que anéssim una mica més allà i expliquéssim justament que aquesta bola de fang que tu ara, mentre que ho estava explicant la Montse, amb les mans, anava girant constantment com si tingués una bola a les mans, per explicar-ho encara més d'una manera més gràfica, no? I a mi el que m'agradaria és realment això té una barreja de treball manual, de filosofia, no? I diguéssim, això és el que d'alguna manera també suposo que li fa que sigui tan interessant o que sigui tan atraient, no?
1: Sí, jo crec que bola de fang té o conté totes les meves idees com a creadora, com a ceramista. És curiós perquè bola de fang o Dorodango, fer Dorodango, per mi conté molta informació en la que per mi és important com a modo de vida. Llavors, per això bola de fang és tan important. A vegades la gent em diu, però per què fas bola de fang? Ho faig per mi. Ho faig per mi perquè em recordi tota una sèrie de coses constantment. Fer bola de fang és algo que em porta a la impermanència de les coses. No sé si coneixeu el terme wabi-sabi. A la filosofia oriental, wabi-sabi són també dos conceptes, dos paraules, dos mots que signifiquen per separat algunes coses, i també han tingut transformació durant el temps, eh? Però ara mateix wabi-sabi compost parla de la impermanència de les coses, de la simplicitat i la bellesa de lo senzill, i això és bola de fang. et recorda la impermanència de les coses, la simplicitat, la bellesa de la simplicitat i la bellesa de la imperfecció, perquè, òbviament, sí que és una bola esfera que visualment sembla perfecta, però si t'hi fixes no és perfecta, té imperfeccions, té cràters, té esquerdes, i Bola de Fang per mi et porta aquesta filosofia oriental en la que els occidentals a vegades no tenim o no hem après, perquè la nostra cultura no ens l'ha ensenyat. La nostra cultura ens ensenya doncs, la perfecció, no? la bellesa està en la perfecció. Doncs a Orient ens ensenya, a través de wabi-sabi, del terme wabi-sabi, que la bellesa també està en les coses senzilles i la imperfecció, i que a més, una cosa que no recordem nosaltres és la impermanència i la transformació de les coses. Aleshores, Bola de Fang t'explica, mentre la fas, aquesta transformació, perquè nosaltres creem des d'un munyoc de fang que agafo terra de la vinya, aquesta transformació cap a aquesta bellesa de la simplicitat, que és una esfera. I a més, aquesta esfera és de fang cru, no passa pel forn, no es pot dir ceràmica, perquè és un objecte de fang cru, sec, compacte, que a més és perecedero, no permaneixerà en el temps, o sigui, aquest tros de fang et caurà a terra, es mullarà, et convido a que el reguis, perquè una història que no t'he explicat és que els meus dorodango contenen llavors a dintre, que si vols després ho explico. Però la idea de fer Bola de Fang em recorda tota aquesta filosofia oriental en la que jo sortosament m'he acostat.
0: Justament anava a comentar-te que a mi em va sorprendre una cosa que em vas explicar i que m'agradaria compartir amb els oients, i és que tu vas fer com una petita innovació, com amante també de les flors i de les plantes, i vas posar llavors allà dintre.
1: Exacte.
0: Amb el qual ara sí que tocaria de dir què fas amb això, no?
1: Sí, perquè, com he dit, jo conec dorodango, jo no m'ho he inventat, dorodango no és una invenció meva, però sí que és una invenció o un afegit meu al fet d'afegir-hi en el seu interior aquestes llavors, per reforçar encara més aquesta idea de transformació i d'impermanència de les coses. Per fer-ho molt, molt, molt gràfic, dorodango, com us he dit, és un joc de nens. De fet, va ser un professor de la Universitat de Kyoto, no fa gaire temps, que fent un treball de recerca de què jugaven els nens al Japó, se'n dona compte que entre els jocs que juguen és fer dorodangos. Aquí li diríem, si aquest senyor, en vez de ser japonès, hagués sigut un senyor d'aquí de Sant Esteve de Rovira, a la Roureda, observaria com els nens juguen a fer mandonguilles de fang o juga a fer boletes de fang. Perquè aquest senyor, quan veu que els nens juguen a fer dorodango, se'n dona compte que no només els nens del Japó, sinó els nens d'arreu del món, de tot el planeta, juguen de la mateixa manera, de la mateixa tècnica, a fer boletes de fang. I diu, uau, això no és un joc només, això és una connexió natural de l'infant pur, que se li permet tocar fang, i tocar fang el cura, el desestressa, el deixa, el treu tensions, el sana. I per això tots els nens del món que se'ls hi permet juguen a fer boletes de fang. I ell diu, uau, com aquesta manera tan meravellosa que tenen els orientals d'agafar una cosa tan simple com un joc de nens i portar-lo en un lloc molt selecte. I diu, d'acord, però si els nens juguen a fer Bola de Fang i els cura, portem això al món de l'adult. I és quan aquest professor, el Fumio Kayo, agafa aquesta idea i la porta al món dels adults. I crea el Ikaru Dorodango, que seria tal qual una bola de fang polida i brillant, que és com la que vas veure tu. Mm-hmm. Jo agafo aquesta idea i la uno, com bé dius, que sóc amant de la natura i de les plantes, en posar-hi en el seu interior llavors. També és algo que veig també d'una filosofia oriental, d'un altre senyor japonès, que si voleu us explico, en el que encapsula llavors amb fang. És el pare de la permacultura. El pare de la permacultura és un senyor japonès també que treballava pel govern, per la indústria química del Japó, per produir pesticides, per crear més abundància en les plantacions d'arròs. Aleshores, aquest senyor, el entén que a lo millor la vida, la manera de respecte cap a la natura o cap a la producció de plantes és des d'un respecte a la intervenció humana. I llavors ell crea aquesta filosofia de la permacultura, que és respecte cap a tot allò que creix al voltant d'una vinya. Pues les plantes que creixen al voltant d'una vinya no són males herbes, sinó que són formant part d'aquest equilibri, no? Aleshores ell crea aquestes càpsules embolcallant grans d'arròs i jo agafo aquesta idea, que es diu Nendo Dango, i la poso al meu Doro Dango. Per tant, Doro Dango i Nendo Dango acaben sent una sola cosa. I això és el meu bola de fang o el meu Doro Dango amb flor.
0: I lligant això amb la generositat dels artesans que dèiem abans, acabes fent tallers, acabes fent treballs amb persones, no? Fins i tot crec que fas amb empreses, com si fos un team building, no? Un treball en equip, ensenyant a que això es faci. I a més ho fas d'una manera molt curiosa, perquè crec que, explica'ns en tot cas, crec que comences que un treball a la peça però no l'acaba, no? O algo així és.
1: Sí, això és una cosa que també és curiós, perquè la vida a vegades és com que et porta a fer coses que tu no tens planejades. Dius, no, el teu projecte l'has de planificar. En aquest cas no ha sigut així. En el meu cas, fer bola de fang primer va néixer, ja us ho he dit, com un joc més íntim, després l'exposo pensant en que és un objecte de venda, i aquí sí que puc vendre-ho perquè com que és efímero i no durarà per sempre, jo em sento bé venent bola de fang, però el que està funcionant i el que m'agrada més i més i més és ensenyar-te a tu a fer bola de fang. I de quina manera ho faig? Et convido i et dic, vine, jo t'explico com fer bola de fang, torna a jugar com un nen i a més t'ensenyo doncs, a posar-hi llavors i a invitar-te, a convidar-te que quan hagis fet aquesta esfera la tornis a l'altre cop a la Terra i d'aquesta manera creixis aquest cercle de vida tornant a la filosofia aquesta de que res és per sempre sinó que tot està en constant transformació. Aleshores, la meva manera d'ensenyar-t'ho és convidar-te a fer bola de fang. De quina manera? Pues creo grups a vegades pues ja familiars o grups d'amics que venen i em diuen a Montserrat vull fer bola de fang, jo preparo pues, la sessió per un grup ja tancat. De vegades faig invitacions a gent de diferents espais o de diferents llocs en els que jo publico una data i la gent es troba allà i creem bola de fang conjuntament i si no, a través d'empreses amb empreses, equips de treball on els convido a fer bola de fang i aquests intercanvis de la bola. Una de les coses que sorprèn més i que xoca més és que mentre tu fas aquesta bola de fang, hi ha un moment en què jo convido a que l'intercanvis amb el teu company i aquí es veu una resistència brutal.
0: Aquí ja trenques completament l'esquema.
1: A deixar anar, perquè estem tan agafats a la cosa material que i només una bola de fang, que estem parlant de fang, no d'or ni d'un objecte familiar, no, una bola de fang, te resisteixes a entregar-li al teu company. És molt curiós i molt a tenir en compte i a reflexionar sobre per què ens tenim tan agafats a un objecte, i més en una bola de fang, que t'he ensenyat a fer i que en pots fer 25.000.
0: Clar. I a més, això sí que és una sortida de la zona de confort, perquè avui en dia el 90% i pico, per no dir tothom, estem enganxats a les pantalletes. En canvi, aquí no hi ha absolutament res digital, no. És tot analògico i manual, no? És un tema fantàstic.
1: Sí, està molt bé que em diguis això perquè recordo, perquè això està pensat molt amb adults. Jo els meus tallers de bola de fang els adreço a adults. A vegades m'han dit, ho pots fer amb nens? Dic, no, els nens el que heu de fer és deixar-los aigua i fang.
0: Que experimentin.
1: Ja la faran solets. Ells us ensenyaran a fer de bola de fang. De fet, jo a vegades amb nens els dic gràcies per recordar-me a fer bola de fang. Però sí que és veritat que una vegada aquí mateix a Sant Esteve se'm va trucar de l'institut d'aquí, del Montserrat Colomer, i em demanen fer un taller per unes jornades culturals. I jo dic, bueno, un taller de ceràmica? Sí, algun taller? Què proposes? I jo vaig atrevir-me a dir, per què no provem fer bola de fang amb els adolescents? I van dir, vale, provem. vam publicar el taller i recordo perfectament que es van apuntar quatre personetes. Quatre personetes que van dir, bueno, pues m'apunto a fer bola de fang. La resta pues, tenien altres inquietuds i altres interessos i no els hi va semblar interessant aquest taller. Però va succeir una cosa molt xula. Jo tenia tot el material per molta més gent i aquests quatre nois, noies, es van posar a fer bola de fang. Què va passar? Que anaven acostant-se altres individus de la seva prole, anaven acostant-se i anaven veient la transformació d'aquell fang. I van començar a veure què passava amb aquella bola de fang, com brillava, com aquelles tonalitats que anava agafant. I es va començar a emplenar a l'espai on estava, de xavals i xavales, amb un tros de fang a la mà, que jo els deia, no podreu parar. Era, tenia una mica d'atenció plena, semblant a l'atenció que a vegades ens agafa el mòbil. I els adolescents van poder fer bola de fang durant hores, no podien parar.
0: El que passa, la diferència és que aquí va tocar coses que són absolutament des de la sensibilitat i des d'aquesta atracció que tu dius, mentre que l'altra activitat, com ja vam veure també amb el segon programa que vam fer sobre l'ús de mòbils, xarxes socials i tot això, el que fa és que una mica ens deixa el cervell en encefalograma plano, no?, que diem. En canvi, això el que et porta és a crear, és a experimentar, és a veure coses noves i molt interessant. A mi m'agradaria també, Montse Montserrat.
1: Bueno, com vulguis, jo signo Montserrat.
0: Vale, doncs perfecte, cap problema. A mi m'agradaria, Montserrat, també que ens expliquis una faceta que a mi m'ha agradat molt, que és la teva part docent, i especialment a col·lectius que suposo que també requereixen una atenció especial. Uh-huh. Què ens pots explicar d'això?
1: Sí, doncs mira, i lligant-ho amb el món artesà, a mi el que m'ha permès viure i agraeixo moltíssim aquesta sort que he tingut de treballar com a docent, perquè una de les coses que fan els artesans o artistes per sobreviure és ensenyar allò que sabem. Doncs jo he treballat durant més de 20 anys en centres penitenciaris, en aquest moment per temes personals estic en un moment d'excedència, però sí que el meu treball com a docent en centres penitenciaris m'ha portat a un lloc i a un descobriment també meravellós, que és persones en les que he pogut acompanyar a través de l'art a un lloc que ells desconeixien i que pel seu món de vida és impensable aturar-se a mirar un quadre, aturar-se a tocar. I ha sigut, bueno, per mi ha sigut molt, molt, molt enriquidor per mi. Acompanyar en un centre penitenciari on homes i dones privats de llibertat han pogut trobar aquesta llibertat d'expressar-se a través de la matèria de l'art. Són tallers compartits, el meu paper és acompanyar-los tècnicament i que ells puguin expressar-se. El col·lectiu de monitors artístics que treballem amb centres penitenciaris de Catalunya és un col·lectiu molt petit de professionals vinculats al món de l'art i l'artesania que treballem amb l'equip de tractament dels centres penitenciaris, amb psicòlegs, amb educadors socials, i aquest treball que fem d'ajudar-los a expressar-se a través de l'art pues ha sigut el meu treball durant 20 i pico d'anys.
0: T'agraeixo molt aquesta explicació perquè crec que és una part molt important també de la persona i a més gratificant per lo que has comentat també per tu mateixa, no? El poder mm-hmm. veure aquesta, poder fer aquesta feina. Dintre dels posts d'Instagram que vas crear a través de Bola de Fang i que has anat posant coses, hi ha una frase que a mi em va cridar molt l'atenció i que crec que defineix perfectament els bastants minuts que portem de conversa. I en un moment donat dius, les mans són qui parlen, creen i s'expressen millor. Jo crec que això defineix perfectament la feina que fas, no?
1: Sí, a l'artesà les seves mans són el seu, no sé, hauríem de tenir-les com cuidades. Jo recordo que les mans són l'expressió o la mirada, no, de l'artesà, és a través de les mans que fem les coses. Fins i tot no faria falta la vista. Jo una de les coses que faig i que quan la gent ve al meu taller a fer bola de fang és que els hi faig tancar els ulls i que posin tota l'atenció en el tacte i en les seves mans, perquè crear amb les mans sense la vista, que és molt potent, posar tota l'atenció a les mans, pots crear coses. Imagina't si és tan important. Fins i tot sense vista podríem crear. Llavors, les mans són les, no sé, el canal de transformació.
0: Tremendo. El dominar la tècnica i el torn, mestre de torn, també ens has dit que fas les peces, que no tens una producció habitual, sinó que fas les peces per encàrrec. Però sabem que tens una peça que és teva, que és aquella que és més, com a més íntima i que més et defineix, que és la Moonjar o Jarra de la Lluna. I serien capaços d'explicar als oients què és?
1: Sí, perquè és veritat que us he dit que no tinc producció, però una de les coses que sí que faig de manera instintiva i que m'agrada molt fer és posar-me el repte de crear aquestes inspirades en Moonjar. Òbviament no som Moonjar. Moonjar és Gerro de la Lluna. És d'una dinastia de fa més de 1000 anys a Corea, on hi ha dos semiesferes fetes al torn s'uneixen, que creen una. La idea de dos que creen una sola cosa, que tècnicament el tornejar és que algo com molt específic i molt, un repte molt exquisit de precisió, a mi m'atrau molt. I una Moonjar és una és inspirada en la lluna plena, vale? La bellesa i l'alegria o el benestar de prendre una tassa de te mirant la lluna plena era algo com molt solemne, molt preuat en la cerimònia del te a Orient. Aleshores, prendre una tassa de te mirant la lluna plena era com el sumum de
0: moment màgic, no?
1: Sí, aleshores el ceramista coreà, i també al Japó també es fan Moonjars, però sí que està com vinculada més a la Corea, fa aquestes esferes que són inspirades en aquesta lluna plena. Llavors, a mi m'agrada molt fer aquesta forma, perquè formalment m'agrada molt. Tornem a parlar de l'esfera altre cop. Així, aquí vinculo la meva atracció amb esferes de fang i amb gerres de la lluna, perquè es repeteixen al meu ideari, en el meu imaginari, sempre formes esfèriques. Sí que no les faig tècnicament com a Corea, perquè jo no soc coreana, tampoc he viscut en aquella cultura, però formalment tenen aquesta forma, però també tenen referència en acabats a la ceràmica popular. I aquí torno a lligar aquest vincle més emocional i més personal cap a la ceràmica popular. Per tant, tots els acabats de les meves Moonjar tenen un acabat.
0: Jo sincerament et puc dir que em vas ensenyar una peça acabada i vaig quedar atrapat. És d'una bellesa espectacular, de veritat.
1: Aquí les podeu veure en el meu Instagram de Montserrat Carafí, podeu veure aquestes Moonjar.
0: Lligant amb això també, amb un dels posts d'Instagram que tu penges, una obra acabada d'aquestes, una Moonjar, m'agrada perquè dius, em preguntes quan trigo a fer una jarra de la lluna, i la teva resposta és, doncs, unes hores i 30 anys. Clar, 30 anys sense aquests, impossible arribar a aquesta qualitat d'una peça, no?
1: Bueno, és una mica de recordar això. A vegades la gent oblidem què hi ha darrere d'un objecte. Llavors, darrere d'una gerra, òbviament, hi ha molts anys. Fem els artesans que sembli visualment fàcil, però és que hi ha molt de treball a darrere. Però això amb tots els oficis, amb totes les...
0: Hi ha tota una experiència, clar.
1: Sí, i llavors ho recordo d'aquesta manera.
0: Molt bé, Montserrat. És una pena, perquè arribem al final del programa, ens han quedat moltes coses per parlar. Diuen que una imatge val més que 1000 paraules. Jo no puc estar del tot d'acord. Nosaltres aquí fem ràdio, la nostra eina són les paraules, la més potent que podem fer servir, i avui, gràcies a la Montserrat, crec que només amb paraules hem aconseguit transmetre-us colors, textures, formes, creació artística i, sobretot, passió. Passió per l'artesania, passió per l'art. Estic segur que tothom durant el programa heu tingut en algun moment la imatge d'una dona treballant al fang sobre un torn, creant des d'un tros de terra i aigua una Moonjar o jarra de la lluna, que també ens ha explicat la Montserrat. Per tots aquells que apreciem el treball dels nostres artesans, representants avui a la persona de la Montserrat Carafí, Us recomano que visiteu el seu perfil a Instagram, Bola de Fang. Allà podreu veure tot el que m'està parlant en fotografies i fins i tot animar-vos a que feu algun dels tallers i experimentar també pel vostre compte en primera persona, que és moldejar aquest tros de fang i crear figures d'aquesta bola universal que ja molt bé ens ha explicat que tots els nens de tot el món arriben al mateix producte, no? Montse, ha estat un plaer compartir amb tu aquest temps. Espero que els oients també ho hagin gaudit igual que nosaltres i t'agraeixo moltíssim que ens hagis fet aquesta aproximació al món de l'artesania. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Em sento molt, molt afortunada de poder explicar tot això amb vosaltres. Gràcies.

0: Són les 12.
1: Si us dic Can, Anselm Clavé, centenària, de quina entitat penseu que parlem avui? Avui parlem de la Societat Centenària La Coloma d'Esplugues de Llobregat. I tenim amb nosaltres amb la Joana Fuster, que és la seva presidenta. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I també a l'Alfons Sangrà, que és el vicepresident.
3: Bon dia.
1: Bon dia. I vas estar durant 35 anys president de la societat. Mireu, jo per documentar-me una miqueta de què és la Societat Centenària de Coloma d'aquí d'Esplugues, el que he fet és que m'he remès amb un llibre que tenim, és bastant antic, que es diu Monografia Històrica d'Esplugues de Llobregat. És un llibre que es va escriure l'any 48 de mossèn Esteve Carbonell. I en aquest llibre fa referència i diu que el cant és comú a tot Catalunya i diu que per la seva labor artística i antigó mereix una especial menció que parlem de la Coral de la Coloma. Va ser fundada l'any 1860. Per tant, ja fa 160 anys. Ara en farà 61. I compta amb una setantena de socis, diu, en aquell moment, i que el seu mestre director era el Cristòfol Fàbrega. Diu, per ordre d'antiguitat, va ser la 50a entitat coral fundades pel Josep Anselm Clavé, que va ser el fundador de les corals d'Esplugues, dels cors d'en Clavé. I també segueix dient que l'actuació artística i popular i de l'esbargiment és la que constitueix l'objecte de l'actuació d'aquestes corals. I ja per acabar, ens diu que les corals han estat fundades purament per una activitat cultural i artística i tenen un caràcter completament apolític. I així és. Així és fins ara.
2: D'acord.
3: Pues sí.
1: Fa menció especial aquest llibre a la vostra activitat. 160 anys són molts anys. I ens haureu de fer 5 cèntims d'aquests 60 anys, tant com pugueu. A veure si ho podem resumir en 20 minutets. L'any 1960 es funda aquí a Esplugues i, com hem dit, va ser una de les primeres que es va fundar de tota aquesta activitat que va fer en Josep Anselm Clavé.
3: Bé, aleshores, tu has dit aquí al llibre, són 50 corals. Avui dia pues, estem amb 4 o 5 com a màxim dels que es van fundar llavors. Els altres han desaparegut.
1: Doncs és molt important puntualització. De l'origen només en queden 3 o 4.
3: Sí, sí, sí. No queden més. Home, perquè com que quan celebrem un aniversari es va dient això, doncs va restant desgraciadament i és així. I nosaltres tenim l'orgull encara de ser-hi. O sigui, encara anem tirant endavant. A pesar de totes les vicissituds que s'ha passat, no nosaltres solament, sinó tot Catalunya, quan la Guerra Civil, etc. Oi? Però bueno, anem aguantant.
1: Molt bé. En aquests anys, clar, bàsicament les activitats que feu són aquí a Esplugues, Festa Major Santa Magdalena, Festa de Sant Mateu, concert de Nadal, també feu més concerts i més activitats, però ho destacaríem aquestes.
2: I les caramelles.
1: I les caramelles, exacte. I a més, al llarg d'aquests anys, estic veient amb un resum que m'heu passat, que l'any 1891 i 1893, per la Festa Major, es va estar acompanyada per l'orquestra Moixins de Sabadell. Per tant, que la importància que té la coral ja ve de fa molt, acompanyada per grans orquestres i per altres corals del territori. Però bàsicament serien aquestes activitats, no? Santa Magdalena i Sant Mateu, aquí a Esplugues.
2: Bueno, sí, i llavors després també els concerts de Nadal, sí, tant es feien al monestir de Montsió, uh-huh, i després a Santa Magdalena.
1: Sí, perquè clar, el Montsió ja no el podem fer servir perquè
2: ara ja no, però tots aquests anys es va fer també el Montsió.
1: Abans heu mencionat les caramelles. Què són les caramelles?
3: Les caramelles és un folclore que diuen els castellans, que és una tradició molt, molt antiga i que es cantava per Pasqua, la nit de Pasqua se sortia a cantar primer s'anava a l'Ajuntament i després s'anava a les Masies i pels barris d'Esplugues. El que passa és que llavors, claro, eren homes sols. Quan es feia per Pasqua a Pasqua eren homes sols. I després el temps ha evolucionat de tal manera que el cotxe, la televisió, les coses que s'han anat incrementant, ballets, natació, hockey, aquestes coses, han mimat molt a la gent. I llavors ho fèiem la setmana següent de Pasqua, perquè la gent sortia fora de la segona residència, com m'ha dit abans la Joana, i no podies anar a cantar perquè no hi serem, però bueno, llavors ho fèiem la setmana següent i anàvem pues, per la vila, en moltes cases particulars, a les biblioteques, en fi, molts puestos, teníem molts puestos. Ara no en tenim tants perquè molta gent ens ha deixat també, l'edat no perdona.
1: I hi ha un repertori específic de cant per caramelles o és el repertori de tot l'any, traient Nadal, evidentment? Quines cançons es canten per les caramelles, per exemple?
3: Fonamentalment, el que era caramelles eren al·lusions a la Verge, a la primavera particularment, i a les flors era el bàsic. I després també hi havia pues, les sàtires, perquè anys enrere es cantaven també els balcons i les finestres de les noies joves, d'això, i algú feia alguna lletra especial d'una música popular i llavors li cantava a la nòvia o qui fos.
1: Allò, cantar sota la finestra, cantar sota el balcó...
3: també es feia.
1: Per l'enamorada...
3: sí.
2: Això s'ha perdut, eh?
3: Home, jo ja no ho he viscut, això. Ja no he viscut.
1: I aleshores les caramelles són els adults de la coral,
2: sí.
1: I canalla petita també, oi?
2: No, ara canalla no.
1: Ara no hi ha canalla, tots, però anys enrere hi havia hagut alguna canalla petita, oi que sí?
3: 80 nens i nenes, o sigui, entre nens i nenes 80. I el que ara es fa pels grans, com que no hi ha petita, doncs, igual cantem habaneres, que cantem sardanes, que cantem una més romàntica, diguéssim, però perquè el que diem, el temps ha evolucionat i la gent pues, escolta tot el que hi cantes i tu cantes tot el que la gent escolta, vull dir que no...
1: Déu-n'hi-do. 160 anys, us veu fundar l'any 1860, com hem dit, després veu fer el vostre centenari, el 1960, i la coral el que fa és propiciar que es faci una placa en Josep Ansel Clavé, que ara farem una miqueta de recorregut per qui és en Josep Ansel Clavé. Si un cas ens fa 5 cèntims, eh?
3: Bé, el mestre aquest era un senyor, com has dit abans, que era polític, era músic, tenia moltes facetes.
1: Sí.
3: I el que va intentar va ser crear cors per treure gent de les tavernes, que en deien llavors. I jo crec que aquesta llegenda no és llegenda, sinó que és veritat.
1: És cert.
3: Que la gent, pues, els homes particularment, perquè llavors quasi tot eren homes, a part d'algun orfeó que es va fundar ja amb alguna dona, la majoria de corals eren homes sols.
1: Clar, i s'ha de dir que Josep Ansel Clavé el que volia fer era treure la gent de la taverna.
3: Treure la gent del vici, o sigui que cantar no és un vici, cantar és cultura, no és...
1: Sí.
3: I aleshores, pues, sí. Nosaltres li donem gràcies.
1: En Josep Ansel Clavé, doncs, als 17 anys ja es guanyava la vida als bars i als cafès cantant, composava les seves cançons, ell va començar a aprendre de música, de piano, de flauta, es movia per cercles culturals i polítics, era amic personal del Narcís Monturiol, per exemple, i tota aquesta política i lluita doncs li va portar a anar a la presó. Va estar empresonat a Ciutadella, a Madrid, a les Balears diversos anys, però també tota aquesta activitat el va portar a ser governador de Castelló, de la Plana i també de Tarragona fins l'any 74 que va morir, que val a dir que Josep Ansel Clavé va morir amb 50 anys, vull dir, ara seria molt jove, dir una persona que mor amb 50 anys és molt jove, però va tenir molta activitat cultural, política, i ell el que volia era defensar els drets dels treballadors a través de les corals, perquè deia això, ells s'havien de reunir, que no beguessin a les tavernes, i ell era sindicalista i tot això li va causar molts problemes, era anarquista, ara seria un antisistema, que se'n diu ara, en Ansel Clavé seria l'antisistema, segurament seria d'un partit polític molt concret, en aquest cas, eh?
2: De totes maneres, ara sí. Ja existeix una federació dels cors d'enclaver
1: sí.
2: que segueixen fomentant el que és tot el cant coral, eh? Sí. Ajuden a les corals, organitzen concerts, mm-hmm. o sigui, encara van seguint en tota la tradició que va fundar el...
1: En Anselm Clavé. Exacte. Hem dit que en el centenari la coral li fa aquest monument el 1960, que es fa a la plaça Sant Lluís de Can Clota. Uh-huh. Era un monument bastant gran, de pedra. Eh? Uh-huh. Hi havia com un tipus d'estanc d'aigua uh-huh. amb peixos, uh-huh. recordo de petita. Després això es va transformar en sorra i plantes, i finalment quan es va fer les obres de la plaça Sant Lluís, doncs hi ha la placa que hi ha ara, és com un monolit amb una placa uh-huh. de marbre. I després també recordo que a l'avinguda Josep Anselm Clavé, com es deia abans, també quan baixes pel carrer hi ha una placa de marbre amb el seu nom. Això és l'acció que veu fer la coral.
3: Sí, sí, el centenari.
1: Exacte. Heu fet més coses perquè, clar, tenim el centenari, el 125 aniversari, també veu fer
3: molta cosa.
1: Altres activitats, mm-hmm. que això va ser l'any
3: 1985.
1: Sí. Heu fet un CD, un DVD també, tinc aquí a les meves mans Cantat a Catalunya d'en mm-hmm. Jordi Forest i Rivera, que això ho veu gravar amb l'orquestra de cambra Amics dels Clàssics d'en mm-hmm. Joan Palet mm-hmm. era la coral La Coloma i la coral
3: Elisard
1: Sala de l'Hospitalet de Llobregat, sí? Mm-hmm. Que convidem a les persones que estiguin interessades, mm-hmm. podeu buscar avui en dia per internet, poses Cantat a Catalunya, Jordi Forés, La Coloma, i segur que trobareu aquest CD de música. Mm-hmm. I després també tenim posteriorment, quan veu celebrar el 150 aniversari, veu editar també un DVD, mm-hmm. que van venir autoritats de tot el país, mm-hmm. de Catalunya, a celebrar-ho aquí al Pou d'en Fèlix. Hi havia molta gent, jo també ho recordo.
3: Pues sí.
1: Molta feina, totes aquestes coses, oi?
2: Home,
1: molta.
2: El mantindre una associació així comporta bastanta feina.
3: Moltes hores.
1: Sí,
2: sí.
1: Molta feina i molta gent al darrere, eh?
2: Molta dedicació.
1: Sí, molta feina, dedicació, molta gent al darrere i un record molt fort per totes les sí. persones que han estat al llarg d'aquests anys amb tots vosaltres.
2: Però bueno, si es fa amb alegria, no?, i amb ganes de fer-ho, doncs tot tira endavant.
1: Assageu aquí a l'Avenç.
2: Sí. Mm.
1: Quins dies?
2: Ensagem dilluns aquí a l'Avenç de 9, ai, de 17 a 19, no, de 19 a 21 hores.
1: Val, de les 7 de la tarda a les 9 del vespre. Si alguna persona està interessada en formar part de la coral, amb aquest horari que has dit, hi ha alguna altra manera de posar-se en contacte?
2: Per Facebook.
1: Sí.
2: I venint a... També hi ha un telèfon per si volen trucar per telèfon i posar-se en contacte,
1: uh-huh.
2: que val. És el 610, bueno, sí, 610 60 18 31, i bueno, llavors el que estigui interessat, doncs, bueno, s'ha de fer soci
1: per cantar,
2: que són 20 euros anuals, uh-huh. i després hi ha una quota mensual de 10 euros.
1: Per cantar s'ha de ser soci, però no cal, si tu et fas soci no cal que cantis.
2: No cal.
1: Pues animem a les persones que vulguin donar recolzament a la coral La Coloma, que es poden fer socis amb el compromís de que aquesta entitat segueixi endavant. No cal que cantin, no se'ls obligaran a cantar cap vegada de l'any al lloc.
2: No.
1: Això és molt important perquè fa molta falta el suport econòmic dels socis.
2: Dintre d'aquests 20 euros, llavors es fa una excursió que els gastos del viatge doncs, entren dintre d'aquesta quota.
1: Està molt bé.
2: Hi ha com una gratificació, no? I llavors doncs, hi ha un viatge que es fa anualment que no es paga aquest viatge.
1: Val. Una altra coseta. Joana, tu ets la presidenta ara de la Coral, portes sí. 9 anys.
2: Sí.
1: Ets la primera presidenta que va haver-hi sí. a la Coral després de tants anys.
2: Sí.
1: En aquest sentit, a la federació o amb altres corals del país, la representació femenina com està?
2: Home, això ha anat avançant, eh? Perquè amb les assemblees que hi ha amb la federació, tant de cors de clavell com de la federació de fer sec, i es va notant que hi ha moltes dones presidentes. Mm-hmm. Cada vegada n'hi ha més. Bueno, sí, que amb aquest aspecte es va anivellant.
1: Perquè les cantaires majoritàriament sí que són dones.
2: Sí, sempre ens costa molt més trobar cantaires homes per la coral. En canvi, de dones no hi ha tant problema.
1: Molt bé. Suposo que podríem remarcar encara més coses, no?, de les activitats que aneu fent al llarg de l'any en quant a la coral, perquè va haver-hi una època que sí que sortíeu molt a fer cantades a l'estranger, o ha estat a França, a Polònia, a Àustria fa anys.
2: Això també depèn de econòmicament com està la coral, perquè clar, aquests viatges són cars i hi ha vegades que no s'arriben a

0: l'any 74, 1974, perquè abans, com he dit abans, eren homes sols, i els quatre pares que teníem allà, canalla, que cantava el d'allò, ens vam reunir un dia amb la Junta i vam dir, per què no tornem a arrencar la coral, però aquesta vegada amb dones, perquè aviam si... I així ho vam fer-ho. La Junta que hi havia llavores, doncs vam acordar que d'això. Inclús, que abans no ho he dit, inclús treballàvem amb el nom de la Paloma, que va ser la molt antiga, i després un dels membres es va empenyar que hem de tornar a ser Coloma, Coloma, Coloma.
1: Clar.
0: I al cap de 2-3 anys que estàvem funcionant així, que teníem l'estandard de la Coloma de l'any 1935, el més nou que tenim, aquell ja diu la Coloma, i llavors diu, per què hem de ser Paloma? I vam aconseguir, que ens va costar, vam molts passos, tornar a ser la Coloma. Són coses d'aquelles que clar, ho feia la Junta i costava molts passos, costava, perquè les caramelles, en aquella època quan jo vaig entrar, encara teníem d'anar al govern civil amb les lletres i la música i que donessin la vistiplau. I la censura encara moltes vegades, no moltes vegades, algunes vegades encara ens retallava coses de les lletres.
1: Bueno, això va passar en la nostra cultura, no solament amb les cançons, amb el cinema,
0: amb tot,
1: les publicacions,
0: amb tot.
1: Absolutament amb tot, encara sí, que hi hagi gent que ho negui, que no hi ha hagut mai cap repressió en contra de la cultura de llengua catalana. Però, bueno, aquí estem nosaltres per certificar-ho, que ja tenim una edat, eh?
2: Home, nosaltres ho hem viscut.
0: Ja.
1: Hem viscut.
0: Sí, sí. Sí que...
1: Sí. Farem un repàs així una mica ràpid. Es funda l'entitat el 1860, el 1960 feu el centenari, el 2010 el 150è centenari, ara estem en el 160è, i al llarg d'aquests anys hi ha reconeixements diversos, perquè heu tingut algun premi, la medalla d'or de la ciutat també ja fa anys, és així, oi, Joana?
2: Sí, hem tingut també el premi Talpont, no?, a l'any...
0: 98.
2: També vam tenir el premi vam guanyar el primer premi de música
0: a la cultura
2: aquí a Sant...
0: del Baix Llobregat.
1: I alguna menció més que ara poder així de memòria?
2: Bueno, l'any passat vam demanar la Creu de Sant Jordi, però
1: finalment no va ser.
2: No va poder ser.
1: Doncs ho tornarem a intentar des d'aquests micròfons i des de l'avenç, que ara hi ha una junta molt potent, ho tornarem a intentar. Perquè, una pregunta, sou secció de l'avenç? No, però esteu sempre aquí a l'avenç
2: des de l'any 1949 que estem aquí a l'avenç.
1: Sí.
2: O sigui, ja fa molts anys.
1: Bueno, nosaltres ara com a ràdio sí que som secció, ens hem constituït com a secció de l'avenç i estem molt agraïts de l'avenç, de tot el seu suport a la junta actual, i abans la ràdio ja havia estat aquí a l'avenç, per tant també un reconeixement a les juntes anteriors que sempre han donat suport a les entitats que estem òrfanes d'alguna manera, i l'avenç sempre ens ha fet de mare acollidora. Però no heu estat sempre a l'avenç, oi? La coral? Heu anat...
0: No, pel que jo sé, més o menys hem estat a Cal Quirze bastants anys també, perquè un dels primers directors que va haver-hi era família de Cal Quirze, i aleshores pues, també havien estat a Can Carlets, que era, després va ser el Frente de Juventudes, i per allà a Can Clot amb algun bar també es van reunir, perquè anys enrere moltes corals tenien la seu amb un bar, o sigui, allà reunia la Junta i feien com ara estem aquí nosaltres, pues, pam, pam, pam, pam, i resolien els problemes en el bar. I nosaltres, dic, Cal Quirze, un bar que no sé quin era, perquè jo no hi era, Can Carlets, i l'Avenç. Potser n'hi ha algun altre que ja no me'n recordo.
1: Doncs ja farem memòria un altre dia, perquè hauríem de tornar a quedar més endavant.
0: Val.
1: I recordem que qualsevol persona que estigui interessada, a través del Facebook, poden venir aquí a l'Avenç, que encara que no hi sigueu des de secretaria els poden informar els dies que hi sou i amb qui es poden posar en contacte, d'acord?
0: D'acord.
1: I donar-vos les gràcies a la Joana Fuster i a l'Alfons Sangra, en representació de la Coloma, de la Societat Coral La Coloma, centenària,

0: I dir-vos que amb tots vosaltres, els micròfons, la Isabel Almató i el muntatge i l'edició, el Jordi Udina. Gràcies.
1: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
1: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: tornem a estar aquí amb tots vosaltres per parlar-vos de llibres. Dediquem el nostre programa d'entrevistes habitual a escriptors i escriptores i de veïns i veïnes d'aquí d'Esplugues. Avui parlarem amb una veïna de la Plana. Ella és la Rocío Corrias. Bon dia, Rocío.
1: Hola, bon dia.
0: Ets nascuda l'any 67 i què et porta aquí venir aquí a Esplugues a viure? Per quin motiu?
1: Bé, nosaltres vivíem a Barcelona, jo sóc d'allà, el meu marit també, i volíem viure en un lloc més tranquil, sense tants agòbios i sense tanta gent, i a més vivíem en una zona molt turística, i volíem fer un canvi. Llavors, el fet de que la seva filla, la filla del meu marit i la seva família visquessin aquí, doncs va ser un motiu prou important com perquè volguéssim estar a prop seu i ja ens vam decidir per Esplugues.
0: Doncs me n'alegro, és una ciutat realment tranquil·la.
1: Sí, sí.
0: Tens temps de fer una miqueta de passeig pels carrers, conèixer la nostra gent amb aquests 3 anys, relacionar-te amb entitats aquí del poble?
1: Sí, sí, jo des que vaig venir a viure aquí vaig decidir integrar-me tot el que pogués i les meves compres les faig a comerç d'Esplugues. Surto de restaurants o a fer una mica de vida social i ho faig aquí, m'agrada fer-ho aquí. Les compres les faig sempre al comerç d'aquí, des de la roba a l'alimentació, tot. I a més estic amb una colla de batucada que penso que és una forma també d'integrar-te i de viure una mica al lloc on has decidit viure, no?
0: Molt bé.
1: Amb Drums Batucada, estic molt contenta perquè he fet grans amics, bona
0: els
1: gent.
0: Els conec, el Francisco i més persones que ara no, sí. No em venen el nom al cap.
1: El Lluís, l'Albert, la Núria, la Maria, la Neus...
0: Ah, sí, és veritat.
1: Sí.
0: Lluís, és veritat, el Lluís encara està, pensava que ja no hi era.
1: Sí, sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Sé que hi ha algunes persones que conec que ja no hi són. Hi ha una cosa que m'ha agradat, i és que saps on està l'Avenç.
1: Sí.
0: Per què pensa que hi ha gent d'Esplugues, de la Plana o d'altres barris que no saben on està l'Avenç quan els dic, quedem a l'Avenç, i et diuen, ah, sí, és allà aquell lloc, allà aquella terrassa amb un bar, i dic, no, és el centre cultural. I doncs està bé, pensava que vivies més anys per el poquet que tu i jo hem pogut parlar.
1: No, a mi m'agrada molt passejar per aquí, per Esplugues, perquè a més té uns indrets, uns raconets fantàstics, i m'agrada conèixer els parcs que hi ha, que són molt macos, i m'agrada la seva biblioteca, i bé, de fet no conec totes Esplugues, potser Can Vidalet és el lloc on he estat menys, però m'he recorregut la Miranda, m'he recorregut la Maiola, he anat per aquí per la Plana, per tots els barris una miqueta, el Gall m'agrada molt, i sí, sí, m'agrada, i especialment a tots els voltants de l'església i aquests raconets preciosos, aquestes masies antigues. Fantàstiques.
0: Doncs, encantats aquí a la ràdio de tenir-te avui amb nosaltres, de tenir una veïna que de seguida que hem volgut parlar amb tu has vingut. Rocío, com comences tu a escriure?
1: Bé, jo vaig començar, estava estudiant llengua i literatura quan vaig decidir publicar el primer llibre. Jo he escrit sempre, des de petita escrivia, però per mi, no professionalment, sinó que per mi escriure era sempre ha sigut una necessitat per expressar-me i per créixer de manera personal, no? Llavors, el tema dels relats va començar perquè jo vaig obrir un blog i cada 15 dies anava penjant un conte, un relat, i els meus amics em vaig donar compte que me'ls anaven exigint, no? que em deien, ei, que t'has despistat, que ja som dimecres i encara no has penjat el relat, i cada cop me'l demanaven més. Ai. I si em despistava algun dia això m'ho retreien, no? Llavors em van animar a publicar-ho, a fer una publicació. Llavors vaig anar amb una editorial independent amb la meva carpeta i els meus relats, ho vaig presentar i vaig dir, bueno, com veieu això per publicar-ho? I on s'ho van quedar, ho van estudiar, em van dir, sí, ho podries publicar com un recull, perquè eren relats que no tenien cap relació entre ells, uns més curts, uns més llargs, i vaig fer una autopublicació. Arrel d'aquesta primera experiència, em va agradar molt i la gent em demanava que en fes una altra. I llavors vaig publicar El teorema de los sentidos, que ja és un llibre de relats. Ja no són relats que no tenen cap mena de relació, sinó que a través dels cinc sentits, doncs cada un dels nostres sentits té dedicats tres relats que comparteixen situació, comparteixen ambientació, comparteixen personatges i estan lligats entre ells. I llavors també va tenir força èxit, es va vendre molt bé, inclús s'han impartit alguns tallers de lectura sobre aquest llibre, perquè es toquen temes molt diferents però molt interessants de la vida diària, com, no sé, pot ser l'abús d'autoritat, el masclisme, racisme, el desig de llibertat dels joves, l'emancipació, en fi, molts temes. Però jo encara volia una mica més, perquè sempre vols evolucionar, i vaig escriure la novel·la, la primera novel·la.
0: La primera novel·la, que és el Pacto del Hambre.
1: Exacte.
0: I, a més, està ambientada a Barcelona, just a l'inici o un poc abans de la Guerra Civil... Oi?
1: Sí, està ambientat al barri de Gràcia de Barcelona, del que diríem Gràcia Nova, sí. El que ara és Gràcia Nova, pel voltant del passeig de Sant Joan, que era l'entorn de la fàbrica Elizalde, era una antiga fàbrica de primer automobilística, després es va centrar en l'aeronàutica, feien motors d'aviació, i la història transcorre des de l'any 1935, just abans de la guerra, fins a l'any 42, a la postguerra. És una història familiar, és la història dels avis del meu marit.
0: Sí.
1: Parla una mica de què va succeir en un barri de gent treballadora, de gent obrera, de gent molt normal, què va passar quan va esclatar la guerra i com els hi van canviar les vides a tots.
0: I les pors que tenien, fins i tot les vergonyes percebudes o a vegades no percebudes de tot el que van viure amb un bàndol i amb un altre, les mateixes famílies, com ho
1: sí.
0: van pair, com
1: sí,
0: ho...
1: Sí. Sí, a més hi havia el contrast molt interessant del que eren els treballadors de la fàbrica, però també la família burgesa, una dona de l'alta burgesia catalana, que a més va ser una dona emprenedora, una dona empresària, que en aquella època no és que hi haguessin gaires, i era la presidenta del Consell d'Administració d'aquella fàbrica. Ella portava les regnes d'aquella activitat, participava molt de la vida de la fàbrica, i era una mica la relació que tenien amb els seus treballadors i què va passar quan va esclatar la guerra i com va continuar després, com van quedar aquelles ferides sense tancar i com ha transcorregut tot. Pensa que la història està narrada des de l'actualitat, perquè no es pot considerar ben bé una novel·la històrica perquè hi ha personatges vius. Els que expliquen la història doncs eren uns nens, era una nena quan va succeir tot, i ara li explica el seu net, i s'explica des de l'any 2017, que estava en plena efervescència el sentiment independentista de Catalunya. Ah, sí. I llavors hi ha una mica de contrast també de dues situacions històriques a Catalunya i del que es vivia, del que es va viure llavors i el que es va viure ara fa poc, i bé, encara es viu.
0: Si tu vas al barri de Gràcia i parles de la Casa Elizalde, encara trobes a persones grans, de 80 i pico d'anys, que encara recorden perfectament aquella fàbrica, els treballadors que hi havia, qui anava a treballar...
1: Sí, a veure, una cosa era la fàbrica Elizalde, i una altra la casa. La casa Elizalde era la casa, el domicili particular sí. dels amos de la
0: Però
1: fàbrica, de la família.
0: La gent ho associa sí. quan sí, sí, parles... Sí. Què era Elizalde? Ah, sí, la fàbrica que hi havia
1: sí,
0: de motors
1: sí.
0: i ho relacionen amb la família.
1: Va ser una fàbrica molt important a nivell nacional,
0: sí.
1: però a més va ser també un centre neuràlgic importantíssim a Barcelona, no? al barri de Gràcia, perquè molta gent treballava allà. I, a més van crear una cosa molt maca, que va ser l'escola d'aprenents, i és que agafaven nanos que tenien 14-15 anys, es formaven allà i ja després tenien feina allà, i la formació que rebien a la fàbrica era molt bona, amb la qual després, quan anaven a altres fàbriques a treballar, també estava molt, molt reconegut això, no? Tenia un cert prestigi. I la casa havia estat la casa dels amos de la fàbrica, però també havien hagut dependències de la fàbrica. També havien hagut els despatxos de direcció i alguna altra cosa de caràcter administratiu que també estava allà.
0: Has parlat, o ens estàs comentant, que és una àvia que li explica al seu net com va ser tot aquest procés que ella va viure. I per tant aquí veiem una transmissió generacional i familiar important de sentiments i també de valors i de circumstàncies, no? Com ho reflexes tot això en a la novel·la?
1: És la base de la novel·la. De fet, la idea va sorgir perquè quan veiem de vegades, o almenys a mi em va passar això, no? Que veus una mica el que passa actualment i veus a nanos molt joves, molt implicats en causes molt nobles i m'agrada que sigui així, no? Però també han de conèixer la història i han de saber el per què passen les coses i què s'ha patit abans.
0: D'on venim.
1: D'on venim. I tenir un respecte especial cap als grans, perquè tot això ho van viure, no? I els hi va marcar molt la seva vida. Llavors jo m'adonava que hi havia nanos joves que els hi parlaves en Franco no sabien qui era. Això passa, és molt trist, però això passa. Perquè durant moltíssims anys la Guerra Civil i el que va passar després, doncs es va intentar tapar, no parlar-ne, suavitzar molt. I estem parlant, doncs, de crims, de guerra i de repressió, i repressió no de que no et deixessin parlar, sinó de que et mataven si parlaves de segons què. Llavors, tot això s'ha de transmetre. La memòria històrica és importantíssima, importantíssima, perquè si no sabem què va passar, el més probable és que tornem a ensopegar amb la mateixa pedra i tornem a cometre els mateixos errors. I d'aquí surt una mica la idea de fer aquesta novel·la i de parlar-ne, i també d'utilitzar els personatges d'un nano jove de 14 anys i una senyora de 80 que li explica amb tot el carinyo i la paciència del món com van viure, per què va passar i com va passar.
0: Aquí tens una feina no solament de transmissió generacional, sinó una feina de documentació i recerca que has hagut de fer.
1: Molt important, sí. Molt important, molt exhaustiva, i de fet em va portar més feina tota la documentació, tota la fase de documentació, que no pas la d'escriptura. Jo vaig estar 2 anys documentant-me i la novel·la la vaig escriure després en 6 mesos o 7 mesos. Vull dir, el que costa més és trobar informacions fiables, contrastar-les, recollir moltes anècdotes, recollir moltes històries personals de gent que fins i tot li ha costat parlar, que no li agrada recordar. Pensa que jo he parlat de la família del meu marit, però també hi ha molts altres personatges. I inclús amb la pròpia família hi ha temes que no els hi agrada rememorar, que no els hi agrada perquè estan associades a èpoques fosques i coses que es volen oblidar. I llavors recuperar tot això, sí, és dur, sí. I costa.
0: Una mica també has hagut de fer com de terapeuta, no?, amb les persones que has hagut de parlar perquè et donessin informació.
1: Sí, a veure, demanar-ho i sobretot fer-los entendre que la novel·la estaria tractada amb molt de respecte. Jo he intentat respectar molt a tothom i mostrar la realitat tal com es va viure, perquè les persones que ho llegeixin, que el lector es qüestioni les coses i les analitzi des del seu propi punt de vista, no a través dels meus ulls, sinó dels seus.
0: El teorema de los sentidos i el pacto del hambre la podem trobar a la llibreria Esplugues d'aquí?
1: Sí, a la llibreria d'Esplugues tenen els tres, tenen La pluma del desván, El teorema de los sentidos i El pacto del hambre, i també a la llibreria...
0: L'escriva de l'Avinguda Isidre Martí.
1: Ah, exacte.
0: He vist que ets força activa per les xarxes, estàs a Facebook, a Instagram, i m'estàs parlant d'un blog.
1: Sí.
0: Digue'ns on et podem trobar, amb quina
1: pàgina... Ara el blog el tinc parat perquè hi ha tantes coses, no em dona la vida.
0: Bueno, però si més estic... no, trobarem les teves feines que has fet.
1: A les xarxes estic a Instagram, estic a LinkedIn, estic a Facebook. A Facebook tinc la meva pàgina d'escriptora, però a més també hi ha una pàgina únicament del llibre del Pacto de l'Hambre, on vaig penjant totes les novetats, entrevistes i qualsevol cosa que hi hagi. I, en fi, i a més hi ha, a part d'escriure llibres, doncs també hi ha una altra faceta, que és la d'escriptora com a storyteller per internet, i això està obert a empreses també per fer doncs escriptura per encàrrec, per webs, blogs, etc.
0: Pel que calgui. El Pacto del Hambre ha estat llibre finalista del Premio Fernando Lara de l'editorial Planeta.
1: Sí.
0: I t'esperaves? Perquè, clar, ser finalista de tota la quantitat d'obres que es presenten en un certamen com aquest, dius, ostres...
1: Sí, va ser una sorpresa. Jo, a veure, presentes un llibre en un concurs perquè el vols guanyar, no?
0: Sí.
1: Però hi ha certàmens que són molt importants i que és més per l'experiència de presentar-ho i saber a veure com va i com funciona, que no una altra cosa. I també pel fet de que el llegirà gent, saps que el llegirà gent que tenen molt de prestigi i un bagatge important dintre del món literari, no? Aquesta era la meva intenció quan el vaig presentar. Llavors, el Premio de Novela Fernando Lara hi ha només un guanyador i 10 finalistes. A la llista dels 10 finalistes, la primera obra que figurava era El Pacto de l'Hambre, i clar, quan ho vaig veure, allò va ser d'infart. Per mi va ser un orgull enorme i vaig quedar encantada de la vida, només per aquest reconeixement d'haver estat finalista. Sí.
0: Explica'ns per què vas triar el pseudònim, perquè jo ho he vist a YouTube i
1: sí.
0: Em va semblar molt entranyable.
1: Sí. El pseudònim, bé, jo vaig pensar, sincerament, de presentar-ho amb un pseudònim, perquè deia, és que si veuen un llibre de Rocío Corrias i no em coneixen, potser no s'ho llegeixen. Després vaig veure que estava molt equivocada, que si el presentes te'l llegeixen, sí. Però jo vaig pensar això innocentment, llavors vaig buscar un pseudònim i vaig posar el nom de la meva mare, Maria, i el segon cognom del meu pare, Campoy, Maria Campoy. I en primer lloc perquè així me'n recordaria, i després perquè era un homenatge a ells també, no? Els feia partíceps del que jo estava fent, els havia perdut i vaig pensar que d'aquesta manera els tindria una mica amb mi.
0: Doncs molt bé, perquè està molt bé aquesta afiliació que has fet amb el nom de la teva mare i el cognom del teu pare. Rocío, gràcies per haver estat avui amb nosaltres. M'agradaria seguir tenint contacte amb tu i la ràdio.
1: Encantada.
0: I que ens vagis informant dels teus viatges, de les teves presentacions. Et volem una altra vegada aquí als nostres estudis.
1: Quan vulgueu.
0: Doncs ho torno a repetir. El Pacto del Hambre és un llibre que ens parla d'una família, d'una situació de justament abans de la Guerra Civil. Mm-hmm. Ens situa en el barri de Gràcia, perquè vivim a Barcelona, però hi ha gent d'aquí d'Esplugues que tenim arrels a Gràcia.
1: Molt bé.
0: Una abraçada. Encantada. Rocío, gràcies pel teu llibre, pels teus relats i per tota la feina que fas.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Sí.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
0: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
5: Esplugues FM.
4: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

festa d'estiu.

0: vas amb tes papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012, la millor resposta.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudormiralcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
0: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gratis!
8: Estàs escoltant Esplugues FM.